0: probablement part del que li passa a la ciència avui és culpa de Trump.
1: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem al Portes de Troia d'avui. Ja ens ha explicat el nostre estimat convidat d'avui, l'Otto Lucic, de què anirà el programa. Per començar per algun lloc, en quin lloc queda el paper de la ciència després d'aquesta devastació que ens explicaves, d'aquestes bombes atòmiques, d'aquest moment significatiu de la ciència? En quin lloc queda després de la Segona Guerra Mundial?
1: Clar, després de la Segona Guerra Mundial, una mica el que s'havia generat a l'imaginari col·lectiu és que la ciència era sinònim de progrés. O sigui, si aconseguíem invertir més en ciència i donar-li més força a la ciència, això ens assegurava un progrés, no? I al final hi havia com la promesa il·lustrada, no?, que m'agrada dir-li així, jo no sé si els historiadors ho diuen així o no, però a mi m'agrada dir la promesa il·lustrada de que al final, si ens basàvem en la raó i en la ciència, arribaríem a la societat ideal, no? Arribaríem a viure en l'utopia on no hi havia guerra, on no hi havia desigualtat, on tots els éssers humans naixien iguals i tal. Llavors, veurem que aquesta promesa una mica ha quedat en no res, perquè ja fa uns quants anys del final de la Segona Guerra Mundial i res d'això sembla haver arribat a bon port. Però clar, com dèiem, doncs, aquesta idea, no? Llavors, totes les grans empreses comencen a invertir en I+D, no? Coses que abans potser passaven puntualment, però ara ja totes les grans empreses tenen el seu centre I+D, contracten científics, contracten enginyers, perquè volen descobrir el nou material, la nova màquina, el nou producte tecnològic que revolucioni el mercat i, per tant, que em doni més diners. Llavors, l'obsessió és totalment productiva. O sigui, necessitem la ciència perquè ens permet produir. Però, a part d'això, per exemple, un exemple és el microones. El microones es descobreix per accident. De fet, estava l'exèrcit americà intentant veure armes que no fossin letals i que no impliquessin que els seus soldats haguessin d'anar a la guerra, cosa que al final ho han trobat amb els drons. I el que volia fer era, bàsicament, assecar zones, provocar una sequera i llavors forçar la rendició dels exèrcits, perquè el microones escalfa l'aigua i llavors evaporar-la. Van veure que això era inviable perquè la quantitat d'energia que havies de consumir era molt gran i per tant no tenia sentit, però sí que van veure que podien escalfar aigua amb un microones i van dir, si això ho tanquem i ho posem a la cuina podem escalfar coses de la nevera i s'escalfen ràpid, funcionen bé, per tant, genial. I neix així, però és que això es converteix en un símbol també, no?
0: Que important el microones, eh?
1: Molt important.
0: Durant molts anys els meus amics s'han rigut de mi perquè no tenia microones a casa.
1: Eres d'aquells de paper de plata al cap.
0: O sigui que, ostres, està bé saber l'origen.
1: L'origen és aquest. El que passa, clar, evidentment, el microones que tenim a casa està blindat perquè les microones no surtin d'allà i per això no és perillós. Però clar, escalfa aigua. Bàsicament el que fa és escalfar aigua. I com que tots els aliments tenen aigua, doncs, quan l'escalfem, s'escalfen. Llavors, aquest microones es converteix també en un símbol de progrés. Si hi ha una casa i hi ha un microones, és una casa moderna, és una casa amb gent culta. És una mica el símbol, i la tecnologia es converteix en aquest símbol, però també és una eina de construcció de coneixement i tal, però al final la ciència acaba legitimant políticament certes coses, i aquí estem en el context de la Guerra Freda, tant governs liberals occidentals com els governs socialistes intenten legitimar el seu poder i a partir de la racionalitat, no? I a dir, és que el nostre és científicament el que ens diuen que és el millor per tothom.
0: Clar, ja ho has dit, després de la Segona Guerra Mundial, al fil d'això últim que deies, no? Tant governs liberals com governs socialistes, capitalisme, comunisme, protagonitzen aquest enfrontament on precisament la ciència també va tenir un paper capdalt, que serà la Guerra Freda.
1: Clar, de fet, la Guerra Freda, tots sabem que s'anomena Guerra Freda perquè era un enfrontament entre dues potències que mai va ser directe, o sigui, sempre era pues, a través d'altres canals, però per hi havia una guerra que no era militar, que és la guerra cultural. Vull dir, el que intenten és d'alguna manera demostrar, són dos sistemes confrontats, al final no són dos països, són dos sistemes confrontats, representats en els dos grans països, les dues grans superpotències, que al final el que intenten demostrar és el meu sistema és millor, la meva cultura és millor i la meva ciència és millor. Llavors, hi ha una inversió altíssima en ciència, en tecnologia, en cultura, s'intenta demostrar aquesta superioritat cultural, científica i tecnològica per una part i per l'altra. I això converteix a la ciència en part d'aquest tauler de joc de la Guerra Freda.
0: Clar, tot això que expliques, com bé deies tu també abans, comença a allunyar-se d'aquesta promesa il·lustrada que tu has dit, el somni il·lustrat, eh?
1: Clar.
0: Clar, perquè en principi era un altre el paper que havia d'ocupar la ciència a la humanitat.
1: La ciència ens havia de portar el progrés, ens havia de portar la pau, ens havia de portar el fi de la fam, el benestar, la pau, tot. Vull dir, havia de ser aquell món ideal, no? Però clar, no acaben les guerres, de fet, s'amplifiquen. No de forma directa, evidentment mai hem tornat a tenir un conflicte a l'alçada d'una Segona Guerra Mundial, ni pel nivell de morts, ni per la quantitat de, diguem, superfície en la qual hi ha guerra. Hi ha hagut guerres gravíssimes durant tota la història, però no han parat d'haver-hi guerres. Llavors, aquí és un problema, perquè això tampoc ja s'allunya de la promesa il·lustrada. Però és que als anys 70 i 80, on semblava que podíem arribar a una certa pau, la Guerra Freda estava en un moment una miqueta potser que semblava que s'havia de calmar, de cop es va reactivar molt més, 70s i 80s, es reactiva, i al final el que demostra és que la ciència no és capaç de per si sola assolir. Llavors, aquest sinònim de ciència millor societat desapareix de l'imaginari col·lectiu i, per exemple, l'economia se suposava que l'estudi econòmic i convertir l'economia en una ciència ens havia de portar al fi de les desigualtats econòmiques i la competència, per un costat, la competència havia de ser l'hòstia, per l'altre no sé què, però no ha arribat. Vull dir, no hem aconseguit tampoc acabar amb les desigualtats de cap manera ni redistribuir la riquesa per tal de que tothom pugui viure de manera més o menys còmoda en aquest món en el que vivim.
0: Clar, i això ens porta a pensar si la ciència està al servei d'uns pocs.
1: Clar. La ciència avança, i la ciència ha avançat moltíssim en aquests últims anys, Josep, però els beneficis no es reparteixen entre tothom. Nosaltres tenim la sort de viure en un país occidental que ha rebut gran benefici de la ciència, però la ciència al final és d'uns pocs, la ciència hi ha pocs que tenen el privilegi de poder beneficiar-se del que produeix, i a més el desenvolupament ha sigut tan ràpid i el creixement també que ha forçat a la ciència a avançar sense poder assegurar passos. O sigui, s'han comès imprudències per voler anar massa ràpid, perquè al final necessitem produir. Llavors, aquí veiem el que dèiem també, que la ciència no es pot desvincular de la societat. O sigui, el científic no té la llibertat de donar-se temps per descobrir coses. Està obligat a descobrir-les en un temps per produir. Llavors, això fa que moltes vegades no ens doni temps a fer les comprovacions necessàries per poder assegurar moltes de les coses i molts dels passos que fa la ciència.
0: Això estaria bé que ho escoltessin els nostres alumnes de segon de batxillerat sí. I primer de batxillerat que fan un treball de recerca.
1: Correcte, és veritat. I no s'han donat temps. Mira, just avui...
0: Avui que estem tu i jo, que a més treballem al mateix centre educatiu i ens escolten molts professors, perquè ho sabem, d'història i d'altres disciplines, ara ens toca passar per aquesta penitència
1: del treball de recerca.
0: Del treball de recerca, i no li puc dir amb una paraula més amorosa,
1: és penitència. És bastant penitència, però crec que...
0: Quan els intentem explicar com fer una investigació... Exacte.
1: I precisament, avui a un dels alumnes, que bueno, tret una nota justeta, el que li he dit és... El que havies plantejat està molt bé, o sigui, el marc metodològic superguai, i podies haver fet una cosa molt guai, però com que no has donat temps suficient per poder analitzar les dades i processar-ho, no has pogut fer. I és això el que passa. O sigui, si nosaltres no donem temps a que la ciència analitzi i processi allò que genera, al final cometrem errors i farem passos en fals. I una mica aquest és el gran problema.
0: Clar, aquests efectes adversos que estaves esmentant, quins podrien, o quins exemples podries esmentar?
1: Bueno, per començar, els desastres nuclears. Vull dir, la tecnologia nuclear es va desenvolupar molt ràpid i moltes vegades es va assumir, bueno, no passa res, ja ho hem comprovat. Però clar, el problema és que moltes vegades el que veiem advers és a molt llarg termini. O sigui, no són problemes que apareguin en el moment, com estàvem acostumats. Clar, la radiació pot anar acumulant-se. Llavors, nosaltres potser ara no passa res, però d'aquí 20 anys resulta que comença a aparèixer una zona on hi ha un munt de càncers i tal, què està passant? Ah, no, és que hi havia una zona de radiació perquè no havíem cobert bé, tal, no sé què. Llavors, els desastres nuclears són el gran exemple. Contaminacions químiques. Fixem-nos que aquí el gran problema és que tot això és invisible. O sigui, fins a l'aparició d'aquestes, de la contaminació química i els desastres nuclears, la major de les amenaces que teníem eren visibles. O sigui, tu veies venir l'amenaça. I a més era molt instantània, llavors podies veure ràpidament les conseqüències. Ara no. O sigui, necessitem molts anys per veure conseqüències, llavors és molt difícil predir el que passarà, no ho veiem, per tant és difícil preveure-ho i poder anticipar-nos, i això també genera un gran problema en la ciència. Llavors, com ens diu Jean-François Lyotard, que defineix la postmodernitat com la fi dels grans relats. O sigui, tots els grans relats de progrés, d'emancipació, del govern de la raó, comencen a desaparèixer, no? I aquesta mort de tots aquests grans relats al final provoca confrontació, perquè algú ha d'ocupar, no?, aquest espai que ocupava abans el somni, no? Hi havia un somni, hi havia un objectiu al que volíem arribar com a societat, desapareix una miqueta amb la postmodernitat, i les institucions que confiaven a la ciència comença a veure-la molt estranya, comença a haver-hi percebre no com una figura neutral, sinó ja que estava vinculada, doncs, amb un exèrcit, amb una empresa, amb una ideologia, i llavors al final és una miqueta el que dèiem abans, a qui serveix aquesta ciència? O sigui, el servei de qui està un científic. Al servei d'aquí estan les grans institucions científiques. Responen a tothom i no podem evitar viure amb la ciència, perquè al final és la que genera moltes de les bases de les decisions que es prenen, no? Els models econòmics per tal de prendre decisions polítiques, la tecnologia ocupa una vida que, o sigui, a dia d'avui vivim depenent de la tecnologia, i per tant no podem separar-nos. Llavors, genera un caldo de cultiu que veurem que provoca que desemboquem en una situació una mica complicada actualment amb la ciència.
0: Clar, fins jo he entès, eh? Estem adonant-nos, doncs, que la ciència genera solucions i també problemes a llarg termini, però problemes que en algun moment s'hauran d'abordar. Aleshores, on hem de resituar, i a més la postmodernitat pel mig que ho estronca tot.
1: Clar.
0: On hem de resituar, aleshores, Otto, aquest debat sobre la ciència?
1: Clar, abans, el programa anterior parlàvem de la societat industrial, no? La societat industrial tenia uns problemes. Hi havia una escassetat, hi havia fam, hi havia malalties, hi havia una manca de recursos. Això eren els grans problemes de la societat industrial. Després de la Segona Guerra Mundial, no són substituïts aquests problemes, seguim tenint els mateixos, eh? Segueix havent-hi fam al món, segueix havent-hi malalties, segueix havent-hi escassetat, segueix havent-hi manca de recursos, no per tothom, perquè hi ha alguns que tenen recursos de sobre, però... sí que és veritat que canvia el focus dels problemes. Vull dir, ara tenim problemes que són diferents. Excés de producció, què fem amb l'excés de producció que tenim, què fem amb la contaminació, com són riscos invisibles, conseqüències a llarg termini, danys que són irreversibles i coses que ja no podem tornar enrere. Llavors, tot això canvia molt el focus de les problemàtiques. Llavors, Ulrich Beck a Risk Society, Societat del Risc, el 1986, d'alguna manera ens parla sobre com la intervenció, o sigui, el problema que tenim és que els riscos moderns ja no són de font natural, sinó que són riscos de la intervenció humana sobre la naturalesa. I al final això provoca també un problema, és que són globals, com per exemple ho és la radiació, com ho són els microplàstics, i al final acaba provocant que les conseqüències només són a llarg termini i és molt difícil atribuir a una persona. O sigui, tu no pots culpar a una persona o una corporació concreta. És que el culpable no és un individu, no és una entitat, és que és el nostre estil de vida, és l'organització social en la que vivim el problema d'aquests riscos. O sigui, per què tenim aquests riscos? Perquè necessitem energia i, per tant, hem de recórrer a al carboni, al petroli, a les energies nuclears, però és que ja no podem tornar enrere. És irreversible aquest pas que hem fet. Llavors, és molt difícil resituar la ciència perquè és que la nostra vida depèn de tot això i llavors tots aquests riscos els estem assumint perquè el nostre estil de vida ens obliga a assumir-los. I això és el gran problema que té la ciència actualment.
0: Ja sé per on vaig, Amb tot això ja sé on vols anar a parar. Continua.
1: Vale. Clar, aquí neix una paradoxa científica, i és el centre del debat, que és, vale, la ciència ha detectat riscos, els mesura, els explica, i és també qui els soluciona, llavors. Clar, la mateixa entitat que genera els problemes és la que acaba solucionant-los, llavors. És qui m'ha fet el mal, jo no puc deixar de dependre de qui m'ha fet el mal, sinó que he de dependre encara més. Llavors, és un bucle en el que nosaltres depenem constantment de la ciència, però la majoria dels problemes que tenim són provocats per idees científiques, per explicacions científiques o per explicacions tecnològiques. I aquí tornem enrere al que comentàvem al primer programa de la disputa entre Robert Boyle i Thomas Hobbes.
0: Recupereu, perdó, el programa. Que sí que t'interrompi, perquè recupereu el programa de fa algunes setmanes, on parlàvem de la història de la ciència, justament l'Otto parlava d'aquest tema que ara comencem també a tractar.
1: Clar, si nosaltres posem com Robert Boyle demanava, i jo crec que la meva opinió és que és correcta i és el que ha de ser, en públic, i la gent veu què és el que fa la ciència i com construeix, i no només el seu resultat final, el problema és que veurem coses, i és que no hi ha un consens 100% entre els científics. Hi ha un estancament, hi ha moments en què la ciència no és capaç d'avançar perquè no troba respostes. Llavors, hi ha una percepció social de que si ells no es posen d'acord, per què jo he de confiar en ells, no? O sigui, si els científics estan discutint, jo he de confiar en els científics, i no sé, no... Llavors, aquesta exposició pública, que ajuda molt a que la ciència sigui vista com una font de progrés i que intentem confiar-hi, també genera molta desconfiança, perquè veiem o sigui, veiem com és per dins la ciència, i per dins la ciència no és un camí recte, és un camí ple de pedres, ple d'entrebancs, amb mil problemes i mil dubtes.
0: I aquí entraríem un terreny de temes, doncs, que han generat certa controvèrsia en la ciència. No sé si podríem parlar d'algun d'aquests temes controvertits que s'han trobat, doncs, aquest camí dificultós.
1: Clar, i tant, moltíssims. Però llavors, per exemple, tenim moltes controvèrsies que han posat la ciència contra les cordes. Llavors, per exemple, tenim l'energia nuclear. L'energia nuclear és bona o és dolenta? Això és un debat que porta existint des dels anys 80, des dels 90 potser, a partir dels grans desastres nuclears, el desastre de Txernòbil, que després en parlarem una mica més en profunditat, també el desastre del Three Island als Estats Units, no? que al final fan una desconfiança i comencen a aparèixer els moviments antinuclears, que no són científics com a tal, però ho són alhora. I és a dir, l'energia nuclear és dolenta o és bona? És que el debat no és si és bona o és dolenta. L'energia nuclear és, i és una manera de generar energia, i té els seus riscos, però també té els seus beneficis. O sigui, evidentment generem problemes amb l'energia nuclear, però també és una energia que és molt més neta, per exemple, que el petroli o el carbó. Té un impacte natural molt més gran, si nosaltres sabem tractar-ho. Quin és el problema? Si ho volem fer ràpid, si ho volem fer a cost baix, aquí és on naixen els problemes. Llavors, no és una qüestió de si és positiu o si és negatiu, el debat no és aquest. El debat és com ho fem per minimitzar els riscos que això comporta. I sempre comportaran riscos. Però això passa amb tot. Passa amb els pesticides. O sigui, nosaltres necessitem pesticides per poder produir menjar a gran escala, perquè si no, morim de fam. Les grans fams que hi ha hagut a la història moltes vegades hem produït perquè apareixien plagues. Hem evitat les plagues, però alhora ens estem exposant als pesticides.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquí sí que vols dir la teva, oi?
1: I tant.
0: Aquesta cançó.
1: Sí, aquesta cançó es diu Flat Earth Society, la societat de la Terra plana, i és de Bad Religion. Com dèiem abans, Bad Religion és com el meu grup fetitxe, el seu cantant ha sigut la persona que jo admirava quan era adolescent.
0: Fa unes setmanes.
1: Fa unes setmanes, no sé quan...
0: L'altre dia que vas venir.
1: L'altre dia que vaig venir, sí. Per això, per tant, de Flat Earth Society, i de fet aquesta cançó parla una miqueta de l'anticiència i de l'antiintel·lectualisme dels Estats Units, llavors la societat de la Terra plana, que de fet existeix de veritat, o sigui, existeix una societat als Estats Units on hi ha gent que creu que la Terra és plana i ho defensa fins a les últimes conseqüències, i de fet aquí a Espanya està començant també a haver-hi bastanta gent que està en aquesta línia, i bueno, hi ha un futbolista por ahí, que surt molt
0: xarxes, ara seguirem parlant, perquè havies parlat de controvèrsies, energia nuclear, pesticides, però també la indústria farmacèutica o el canvi climàtic, no?
1: Evidentment, clar, tenim la indústria farmacèutica que ens imposa unes certes normes i que és poc ètica, perquè al final és una indústria, llavors ha de generar. I entre el contrapès de generar més diners i anar contra la salut pública, en la majoria dels casos les grans farmacèutiques han escollit guanyar diners. I tenim exemples als Estats Units, com per exemple l'administració de calmants... opioides molt forts que han generat problemes d'addiccions i que de fet avui dia tenen un gran problema amb això.
0: Hi ha la sèrie a Disney molt xula, Dopsic.
1: Exacte, que es veu exactament què és el que passa, no? I com les farmacèutiques forcen que es receptin més del que cal, precisament perquè necessiten vendre més i llavors tens addictes i, bueno, tots els problemes que això comporta. Canvi climàtic, aquí tenim el problema i, de fet, és una de les grans controvèrsies. Hi ha molta gent negant el canvi climàtic, intentant buscar explicacions alternatives, el que s'anomenen els alternative facts, que diuen en anglès, els fets alternatius.
0: Clar, el ciutadà amb tot això on queda?
1: Clar, on queda el ciutadà? Fins ara el ciutadà era consumidor del progrés. El progrés arribava i el ciutadà el veia i deia, uah, que bé, no? M'han portat un microones, un aire condicionat, la nevera... Tot era beneficis pel consumidor, vale? Però què passa? Que comença a veure's afectat pels riscos. Llavors, quan es veu afectat pels riscos d'aquest progrés, diu, jo vull una regulació de la ciència, vull que la ciència m'expliqui les coses, que sigui transparent i que estigui controlada. Llavors, d'aquesta nova faceta neixen el que parlàvem abans, els moviments ecologistes, moviments antinuclears, plataformes ciutadanes per defensar els seus drets davant del que ells consideren que és un atac contra la seva salut, com és alguns processos científics que s'han donat de maneres poc ètiques.
0: I en aquest moment del programa ja s'ha començat a entreveure la figura o l'aparició de la tecnocràcia.
1: Clar, tenim una societat molt complexa on hi ha moltíssima ciència, moltíssima tecnologia. Llavors, clar, si nosaltres comencem a intentar donar explicacions de tot el... Si en aquest estudi, si qualsevol de nosaltres intenta explicar com funciona cada una de les coses que hi ha aquí, és probable que sabem explicar algunes, però moltes d'elles no les sabem explicar. Llavors, no podem prendre decisions. Llavors, per exemple, tu podries prendre decisions sobre... quin color posar aquí, com posar la càmera, com arreglar l'aire condicionat...
2: Jo.
1: Sí. Tu. Sí.
2: Jo.
1: Sí, tu com estudiant.
2: Què faran els alumnes? Jo? Pregunta-li una altra.
1: Pues tal qual. Llavors, què passa? Que això passa amb la societat. O sigui, al final, nosaltres participem democràticament d'una societat, però moltes vegades no entenem el que estem decidint. I això és un problema. Llavors, hem de recórrer als experts. Però, clar, jo m'he de creure l'expert per el simple fet de que és una autoritat. Però clar, és molt difícil comprovar el que em diu un expert, perquè jo, sí, jo puc anar i dir-te tu, no tens raó amb el que dius d'història, però està clar que és molt probable que tinguis més raó que jo, per una qüestió de que tu has estudiat, de que en saps del tema i tal, igual que tu no em vindràs a dir, no, aquesta fórmula de química no està bé, bueno, és molt probable que jo tingui raó, no? Però clar, com demostres tu que no tinc raó si tu no tens les eines o els coneixements per fer-ho? Llavors, aquí entrem en un problema que és les tecnocràcies, que és, comencem a estar governats cada cop més per tècnics, per gent que sap molt d'uns certs temes i que prenen decisions en aquests temes. Salut pública, inversions de tecnologia, coses militars... Clar, decideixes tu com s'ha d'administrar un medicament o una vacuna? Jo he de decidir això. Per què? Jo no en sé d'això. Que ho decideixi algú que en sap, no? Però aquest que en sap, qui el controla? Jo. Però jo com el controlo? Jo no sé si aquesta decisió està ben presa. Però no puc fer-hi res, tampoc. Llavors... és una miqueta un punt en què no acabem de veure com sortim d'aquí, com sortim d'aquesta situació en la qual pues, la tecnocràcia s'imposa cada cop més perquè la societat és molt complexa, però alhora això implica que hi ha un descontrol, i això estem veient, per exemple, als Estats Units. Donald Trump pràcticament està començant a intentar imposar una tecnocràcia, perquè l'aparició d'Elon Musk a controlar tots els estaments governamentals per decidir i tal... Ara ja s'han separat.
0: Va durar 6 mesos, eh?
1: Va durar 6 mesos, ja, però quanta gent es va carregar? I va prendre decisions que no estan consultades amb ningú. Se li va donar poders absoluts. Per què? Perquè és un tio que ha tingut una empresa que ha funcionat molt bé i que en sap de gestió i tal. Ja, però amb quin objectiu? O sigui, aquest objectiu és l'objectiu que volem tots? Algú està controlant que estigui fent va en benefici de tots o va en benefici de la seva idea, de la seva empresa, de... No ho sabem. Llavors, aquestes tecnocràcies són molt perilloses, però alhora no podem evitar una certa tecnocràcia a les nostres vides.
0: Molt bé. La ciència ha caminat moltes vegades en un sentit contrari a la idea de progrés. Però és just que buidem de contingut les implicacions que els avenços científics poden tenir? Ara, fent-te aquesta pregunta, m'està venint al cap la imatge aquella de la pel·lícula, boníssima pel·lícula, Oppenheimer.
1: Molt bona, sí.
0: On el protagonista, el doctor Robert Oppenheimer, té aquella conversa buida, no?, que ens mostra el director entre Einstein i ell, on no ens expliquen ben bé què passa, i és com un dubte tota l'estona, no? És aquest temor que té Oppenheimer i aquesta foscor després del que ha passat.
1: Clar,
0: com a creador o impulsor de...
1: Clar, una mica és el moment de...
0: La bomba.
1: L'he cagat, no? Llavors, clar, això passa molt en ciència, llavors. Clar, primer hem d'entendre que la ciència neix per unes raons que són intentar entendre el món. Però ràpidament la política i la societat agafen això per intentar legitimar un canvi polític, que és el que parlàvem a la il·lustració, no? El canvi de societat ve perquè la raó ens diu que la societat en la que vivim no és justa i, per tant, la raó ens porta a un altre tipus de societat. Llavors, aquí, això també legitima governs, ens legitima un cert progrés, però també legitima barbaritats, perquè, per exemple, Charles Darwin va estudiar espècies arreu del món i va arribar al concepte de l'evolució, no? I a dia d'avui és una teoria més que aprovada de que hem evolucionat i que existeix una evolució i etcètera. Però què passa? Que ràpidament això s'aprofita per intentar aplicar-ho sobre la societat. Llavors, el darwinisme social, que és una pseudociència absoluta, que el que diu és, igual que la naturalesa, el que sobreviu és el més adaptat, i per tant, i reinterpretant-ho com el més fort, que no sempre és així, no té per què ser el més fort, el més adaptat pot no ser el més fort, nosaltres podem utilitzar això en la societat. Llavors, la societat també està destinada a ser només dels més forts, dels més poderosos, dels més importants. I una mica, el que parlàvem abans de Trump, la idea darrere de Trump és aquesta. És a dir, si tu ets el més fort, el més poderós, el més tal, tu ets el que té dret. Tens un dret natural de manar sobre els demés. I això acaba justificant l'esclavitud, perquè els negres són menys i, per tant, nosaltres podem dominar-los perquè hem sigut més forts que ells.
0: Et pot justificar gairebé tot.
1: Sí, clar, neteges ètniques, explotació laboral.
0: Entrar a un país i endur-se el seu president per la cara.
1: Per exemple, tu pots justificar-ho. Per què? Perquè jo sóc la superpotència. Això, de fet, és una frase literal d'aquests dies. És com nosaltres som una superpotència i, per tant, tenim dret a fer això. O sigui, com que sóc més fort, tinc dret a fer això. És una mica el darwinisme social, no?, aquesta idea. Llavors, també vull destacar que no tot és culpa dels polítics. Hi ha científics que voluntàriament s'han posat a col·laborar en aquestes coses. Tenim un cas molt famós, que és l'àngel de la mort dels camps d'extermini nazis, Josef Mengele, que es dedicava a fer experiments, i aquí ningú el va obligar. Va ser ell que tenia una ideologia molt clara i que volia demostrar-ho, que els jueus, els gitanos i els homosexuals eren menys que els alemanys purs de raça ària. Llavors, ell es va dedicar a fer experiments horrorosos amb gent als camps d'extermini per demostrar això. I va dedicar-se a fer experiments amb éssers humans, doncs, per exemple, agafar bessons i fer mal a un per veure si l'altre ho sentia, i mil atrocitats més que es van cometre durant aquella època. S'exhibien caps de jueus i gitanos demostrant que tenien el cap més petit i que, per tant, eren menys que els alemanys, i mil coses més. Aquest és el cas més extrem. Però també tenim Fritz Haber, que és un cas curiós, perquè a Fritz Haber li devem el fet d'haver poder crescut en societat com creixem. Fritz Haber aconsegueix sintetitzar per primera vegada amoníac, que és la base de tots els fertilitzants sintètics que tenim. Llavors ja no depenem de fertilitzants naturals i, per tant, podem produir en massa fertilitzants, podem posar camps i camps i camps i creixerà i creixerà i creixerà, per tant, podem tenir aliment per moltíssima gent. Això ha fet que la població pugui créixer exponencialment. De fet, és una de les raons per les quals després de la Primera i Segona Guerra Mundial, el creixement és tan gran, a part del benestar i que a Europa i a certs països hi ha una estabilitat molt gran, hi ha molt aliment, llavors podem créixer moltíssim. Però què passa? També és la persona que va fer que aparegués la guerra química. Ell s'allista voluntàriament a l'exèrcit alemany, de fet, ell és molt amic d'Einstein, s'enfronten per això, perquè Einstein li diu que la ciència no ha de col·laborar amb la guerra, no ha d'estar per això, el nacionalisme és un absurd, no podem entrar en això, no hauries d'anar-hi, perquè els mateixos que ara t'ajudaran en algun moment t'odiaran, perquè ja existia, Fritz Haber era jueu, ja existia antisemitisme a Alemanya, però Fritz Haber creia que si guanyaven aquella guerra l'antisemitisme s'acabaria. Llavors col·labora i el que fa és inventar el clor. Bon, inventar. Proposar l'ús de clor en els camps de batalla. Clar, guerra de trinxeres, està tothom parat, però si el vent bufa cap a la trinxera contrària i jo deixo anar clor, el clor es ficarà a les trinxeres i matarà qui trobi. Això, evidentment, al principi causa una por extrema en els exèrcits de francesos i anglesos, però soluciona molt ràpid perquè comencen a repartir màscares de gas a tothom i s'acaba el problema. Però què passa? Que Fritz Haber, al final, li passa exactament el que Einstein li diu. Einstein era un gran antibalicista, sempre va dir que la ciència mai havia d'estar al servei. De fet, critica molt a Oppenheimer i envia una carta demanant, sisplau, que no s'utilitzi la bomba atòmica. Fritz Haber és perseguit per l'Alemanya nazi, perquè, com dèiem abans, era jueu, i va haver de fugir, de fet mor a Suïssa perquè mai pot retornar al seu país degut a la persecució, mor durant la Guerra Mundial, i és un d'aquests casos en què un científic s'allista voluntàriament i provoca la barbàrie, però per una ideologia, perquè ell creu que realment està fent el bé.
0: Hem citat exemples de casos controvertits on la ciència ha aportat progrés en un sentit i retrocés en altres. Altres exemples on el servei de la guerra han servit els interessos imperialistes d'una potència. Però la cosa seguirà escalant a controvèrsies encara més complexes. Podem ficar alguns exemples d'això, Otto?
1: Sí, i tant. Mira, en això hi ha molts casos. Llavors, destacaré uns quants, alguns més antics, alguns més moderns. Llavors, primer vull deixar clar que la controvèrsia en la ciència no és dolenta. O sigui, de fet, és part de la seva forma natural de créixer. És a partir del dubte, del debat, de posar en dubte les coses que es construeix el coneixement científic. Llavors, per exemple, tenim el cas d'una controvèrsia que al final porta progrés. Isaac Newton, el gran pare de la física, era un tio bastant peculiar. Era un tio molt solitari, no li agradava col·laborar amb els altres. Sospitava que tothom li estava intentant robar el treball. Això és una cosa constant a la vida de Newton. Sempre sospita que tothom li està intentant robar el seu treball, que tothom l'està intentant enganyar. Llavors, sempre ha sigut una persona molt solitària. De fet, probablement tingués un amic o dos, i un d'ells era Edmund Halley, el del cometa Halley. Llavors, Newton s'enfronta a Hooke, que era un científic més gran que ell i més important en aquell moment, i l'enfrontament és perquè els dos arriben a certes conclusions similars sobre la gravetat, però és Newton el que aconsegueix calcular-la exactament. I Hooke l'acusa de que aquesta idea era seva i li roba. Newton s'enfada moltíssim, es tanca a casa seva i no vol saber res, deixa la ciència, de fet, durant un temps deixa tot, i és Edmund Halley que el va buscar i li diu, sisplau, publica els teus estudis perquè estan bé i són lo correcte, publica'ls, sisplau, i jo pago. I llavors, de fet, la publicació del primer llibre de Newton està pagada per Edmund Halley de la seva butxaca. De fet, Edmund Halley s'arruïna per culpa d'això i durant un temps es dedica a pagar amb el llibre de Newton, o sigui, ell té moltes còpies del llibre i es dedica a pagar a deutors amb el llibre, dient-los, mira, et dono un llibre, aquest llibre val diners, et dono això, perquè ell ja s'ha quedat sense diners, la dona enfadadíssima a casa seva, és una història que és coneguda, va tenir molts problemes amb la seva dona, això. Newton també s'enfronta a Leibniz per qui és l'inventor del càlcul, perquè és veritat que Newton l'inventa abans, però Leibniz el publica, llavors veiem que el conflicte és una cosa natural dins de la ciència, però aquest conflicte, fixem-nos, que no provoca el mal de ningú. És un enfadó de Newton, que al final, quan arriba a ser president de la Royal Society, agafa el quadre de Robert Hooke i el fa cremar. Llavors, fins aquí. Vale, bueno, són problemes, però clar, què passa? Quan aquestes controvèrsies venen imposades des de fora amb objectius diferents i no són simplement batalles de científics, són molt diferents. Llavors, tenim el cas de Txernòbil, que és un cas que en el fons és molt trist perquè acaba provocant el suïcidi d'una persona, és el segon suïcidi que parlo ja d'aquest problema, potser, que és el científic Legasov. Estem parlant de Txernòbil i l'accident nuclear. Aquest accident nuclear és provocat perquè en aquell moment la Unió Soviètica estava rebaixant costos a les seves centrals nuclears, fent que els materials no fossin els adequats. Estem parlant que ja és l'època Gorbachev, està intentant sobreviure però fent un canvi polític i fa una miqueta bastant desastrosa això. Però
0: és allò del grafit?
1: És allò del grafit, sí. Ho podeu veure, està explicat superbé a la sèrie de Txernòbil, que si no recordo malament és
0: HBO.
1: HBO. Vale? Està espectacularment bé. Si voleu només explicació de per què passa, aneu a l'últim capítol.
0: Tu l'has vist, Adri?
1: Espectacular.
0: No?
1: No? Doncs pues mira-la. És molt bona.
0: Tens HBO? Fa que sí amb el cap. Has de veure Txernòbil. És un plan per aquesta nit. El primer capítol. I després em dius, no sé què dius, no sé llegir els llavis. Quatre capítols, cinc, no són gaires.
1: Sis, molt potser, com a molt.
0: Sí, no gaire, però t'encantarà, eh?
1: Clar, què passa amb Legasov? Que ell sap perfectament el que està passant, o sigui, té les proves, ell té clar que la culpa de tot això és una mala inversió i una mala praxis general d'estat en aquell moment. Però té prohibidíssim dir-ho. I llavors ell va a un congrés a Viena, al congrés de l'energia atòmica a nivell mundial, i el que fa allà és declarar que el problema que ha passat és culpa de que hi ha una sèrie de tècnics que han obrat malament i és un error absolutament humà. Això és mentida. El problema era que estaven mal fets. I s'obliga el científic a fer-ho. Llavors, per què s'obliga això? Perquè el científic depèn de la seva vida per això. Llavors, Legasov, al final, quan torna a la Unió Soviètica, sí que declara la veritat en l'últim judici, i això fa que perdi tots els seus títols. Està vigilat constantment per la KGB de Gorbachev, imposant-li una vigilància molt extrema. Desenvolupa càncer, ell se n'adona d'això i al final s'acaba suïcidant. I tota aquesta història la sabem perquè ell guarda una sèrie de cintes i de cartes que s'acaben descobrint amb el temps, i és com ens arriba. I de fet la sèrie Chernobyl versa d'això, versa des del principi fins al final sobre aquestes cartes i aquestes d'això. Bueno, és que sí, sí. És un problema molt greu, que la ciència sempre està imposada.
0: Però especialment ens explicaràs el cas del tetraetil de plom.
1: I tant. Aquest és un cas que, a més...
0: Hauríeu de veure-li li podeu veure la cara als nostres estimats Patreons, que poden veure'ns en videopodcast, quan parla de química, O sigui, li agrada tot això,
1: M'encanta, la ciència... m'encanta.
0: Però ja, amb la química... tetraetil
1: de plom.
0: De plom, ja li canvia la cara.
1: M'agrada, la química m'encanta. Llavors, primer explica'm una miqueta què és el tetraetil de plom. Tots sabem que a les gasolines de dia d'avui hi ha la gasolina sense plom, sí? 95-98.
0: Clar, sí. 95-98.
1: Clar, 95-98 què és?
0: Espera, aquesta és bona, eh?
1: És, o sigui, sobre la referència del que era el tetraetil de plom...
0: Això, segur, estic convençudíssim, faig una mica de llonsis, que la gent que s'està escoltant, que tornin a connectar, perquè, atenció, estimats oients, esbrinareu per què li poseu a la vostra cotxe de benzina, no dièsel,
1: no,
0: benzina...
1: No, dièsel són dièsel, ja està.
0: 95 o 98, d'on surt el punyetero 95 i el 98?
1: Vale, què és el que passa aquí? Els cotxes de gasolina tenen un problema. Si tu poses gasolina tal qual i no li poses res més, la gasolina purament, hi ha una probabilitat de que la gasolina exploti abans de temps. O sigui, que l'explosió es produeixi abans de que el pistó acabi de baixar, cosa que provoca que el pistó es trenqui.
0: El pistó
1: és important, el pistó sempre, és la segona sempre vegada que surt,
0: El pistó.
1: Llavors, el pistó es trenca si explota abans de temps de gasolina. Això provocava que molts motors es trenquessin. Resulta que posant-li tetraetil de plom, es fa que aquesta explosió sigui retardada i, per tant, s'aconsegueix que mai exploti abans de temps. Llavors, la vida dels motors és molt més llarga, evita accidents, evita problemes. Però el tetraetil de plom, com ara veurem, és tòxic. Llavors, quan es prohibeix als anys 60, als anys 70, l'ús del tetraetil de plom, s'acaba, d'alguna manera, utilitzant altres materials. Llavors, existeix una referència que és com funcionava el plom, i a partir d'aquesta s'utilitza el 95 i el 98, que és com de prop estem de lo que feia el plom. I és el octanatge famós, perquè són els octans que pot donar, perquè el tetraetil de plom el que dona és octans a la gasolina que retarda. Llavors, 95-98 és si tenim un 95% o un 98% de lo que abans donava el plom. I és això bàsicament el que significa aquest 95 i aquest 98, per si a algú li interessava. Vale?
0: Vale.
1: Llavors, anem a veure què passa amb el plom. Ara ja sabem quin és el problema de tot això i per què tenim plom a la gasolina i per què el vam treure. Llavors, anem a veure què passa amb això. Apareix el tetraetil de plom, comença a haver-hi problemes de salut, però les grans empreses, clar, no tenen alternativa en aquell moment. I el que fan és dir, no té res a veure amb el plom. Això tal. Llavors, comencen a contractar científics prestigiosos, a pagar-los molta pasta, perquè publiquin estudis dient que el plom és inofensiu, que només en quantitats industrials pot ser ofensiu, que quan es crema no li passa res, que no s'acumulen les plantes, etc etc. I aquí hi ha, literalment, gent pagant molta pasta. Estem parlant de les grans empreses americanes de petroli, Standard Oil, Shell, etc etc, que estan posant pasta, Chevron, perquè no se sàpiga que el plom és un problema. Als anys 50 i 60, Claire Patterson estava estudiant isòtops de plom. Sempre passa això en ciència. Està investigant una altra cosa i acaba descobrint una tercera. Llavors, veu que hi ha anomalies en les quantitats de plom que apareixen especialment en plantes al costat de la carretera. També, en una cosa que és molt important, i això jo crec, vull remarcar-ho perquè crec que la gent no n'és conscient, és que el nostre gran reservori històric és el gel de l'Antàrtida. Per què? Perquè s'ha anat acumulant per capes durant molts segles. Llavors, si tu perfores, pots exactament veure com era la composició de l'aigua, de l'aire, en èpoques de fa molts anys. Llavors, no tenim registres escrits, per això no tenim història, però el gel de l'Antàrtida ens diu exactament com era la societat. Llavors, per això sabem moltes d'aquestes coses de... Va haver-hi una glaciació, va haver-hi una explosió de no sé què, i és perquè en el gel de l'Antàrtida això està registrat. Llavors, si aconseguim anar suficientment a baix, podem trobar estrats de segles molt anteriors que ens diuen exactament què passava en aquell moment al planeta Terra sense que hi hagués ningú per registrar-ho per escrit. Llavors, veu que en el gel també la quantitat de plom acumulada en les últimes dècades és molt més gran que la que hi havia prèviament. Clar, a les autoritats d'això no els agrada, ni a les autoritats ni a les empreses, perquè diuen, hòstia, que se'ns acaba el xollo, no? Ja, què fem ara amb la gasolina? No podem utilitzar gasolina amb plom, com la substituïm? I el que fan és fer-li la vida impossible. El titllen de ser un mentider, intenten trobar coses a la seva vida privada per evitar que se'l creguin, li posen entrebancs per publicar, eviten que les revistes, o sigui, subornen a les entrevistes per, a les revistes perquè no publiquin els seus estudis, però al final la veritat és una mica el holdedor de Joc de Trons, holdedor, no es pot aguantar eternament la porta, i en algun moment la porta cau i surt la veritat. Clar. I als anys 70 pues, es prohibeix l'ús del plom a la gasolina i aquí és hi ha un descens dràstic del plom en sang, hi ha un augment cognitiu, perquè una de les coses que havíem vist és que els nens que es desenvolupaven a la vora de les carreteres havien tingut un desenvolupament cognitiu molt més baix que els nens que no. Llavors, es veu que això reverteix molt ràpidament a partir dels 70, quan existeix un consens per eliminar el plom de les gasolines.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Últim tram del Portes de Troia d'avui, dedicat a parlar de com ha canviat la ciència amb aquesta perspectiva històrica que ens porta avui l'Otto Lussich. Seguim, perquè justament en aquest món de la postmodernitat, tu has citat, tu mateix has citat tan Lyotard, aquest món de la immediatesa absoluta, clar, la ciència ha de competir per perseverar davant la pseudociència, en aquest món tan ràpid, i la ciència és lenta. I ha de ser lenta.
1: És que ho ha de ser.
0: Com casa tot això? Com sobreviu? Com s'adapta? S'adapta?
1: Fa el que pot. Ara en parlarem, perquè fa el que pot i té molts problemes per adaptar-se. Llavors, què passa aquí? La ciència hem vist que des de la Segona Guerra Mundial ha anat rebent estocades des de diferents llocs, moltes d'elles internes, que han fet que perdi una certa credibilitat o almenys aquesta sensació de puresa, de que la ciència era pràcticament un hobbit incorruptible, no? Una miqueta, no pot ser corromput per res, i la ciència és corrupta. La ciència té científics que es mouen per interessos, la ciència ha provocat el mal, la ciència pot provocar destrucció, i això fa també que la percepció pública sigui una mica de, bueno, cuidado amb això, no? Cuidado amb la ciència, que tampoc és tan bona. Però si això li sumem al fet de com es comunica actualment, clar, nosaltres pensem en el segle XX, anys 50, 60, 70. Els científics tenen les seves publicacions. Llavors, aquestes publicacions, hi ha un consens científic en el que tothom confia, els periodistes van a aquest consens científic i publiquen les coses importants, no? Van a veure què creuen els científics. Ha passat això, això i això. Perfecte, doncs publiquem-ho, no? I el canal és aquest. Què ha passat en els últims temps? Primer, que els mitjans de comunicació han canviat. Fixem-nos que al final és una mica trist de dir, i sembla que vulgui fer un atac als mitjans de comunicació, i tampoc vull que sigui això. Però la veritat ja no és tan important. O sigui, no estem transmetent veritat. L'important és les audiències, el clic que li dones a la notícia. Llavors, necessitem constantment alguna cosa que sigui atractiva. I som així, i és inevitable, i està en la nostra naturalesa, ens agrada el conflicte. Ens agrada quan hi ha merder. Nosaltres estem en un institut i mola quan passen cosetes.
0: Marro.
1: Hòstia, este salió con esta, este no sé què. I estem allà mirant i estem discutint, no sé què. I això ens agrada a tots. I el que digui que no és mentida. A tots ens agrada que hi hagi una miqueta de marro. Llavors, clar, si la teva audiència depèn del marro, necessites generar-lo encara que no n'hi hagi. I la ciència no viu aliena això. Llavors, què passa? Que al final els científics han de competir amb gent que no és científica però que parla de ciència. I, clar, dins d'aquest punt de la llibertat d'expressió, que és a favor 100%, clar, la llibertat d'expressió ha de tenir un límit, no? Perquè si al final jo estic dient mentides que poden afectar la vida de les persones, potser és aquest el límit, no?, que hem de posar a llibertat d'expressió. Llavors, el públic al final ja no té una font fiable on haver d'anar, sinó que ha de triar una opinió. I és molt difícil triar una opinió que va en contra teva. Llavors, i això jo sempre ho poso, perquè quan parlem de la gent que de la Terra plana, diuen, però com pot ser una persona tal, no sé què, no sé quantos. Ja,
0: però terraplanistes,
1: Els terraplanistes o la gent que no creu en certes coses que la ciència diu. És que la ciència no és fàcil d'entendre. Això ho sabem tots. Llavors, què passa? Tu, quan no entens una cosa científica, tens dues opcions. Dir, jo no sóc tan intel·ligent i no m'entenc, per tant, confio en una persona que és més intel·ligent que tu, o intentaré entendre o hi arribaré fins on arribaré, o dir, m'està enganyant, jo no puc ser tan tonto. Aquest tio no pot ser més intel·ligent que jo sé coses. Llavors, és molt natural aquest punt de defensa pròpia de dir, no. Jo no pot ser que jo no sàpiga una cosa i que no ho entengui, per tant, m'està enganyant el científic. I això es fomenta des de xarxes, això té un ús polític evident, perquè ens interessa, i la crispació també ajuda. Llavors, com dèiem abans, al final això provoca que els científics hagin d'entrar a llocs on no han de ser-hi, en debats públics contra gent que no és científica, llavors acaben...
0: Incòmode, també, no?
1: Incòmode per ells, perquè al final tu estàs parlant amb una persona que t'està parlant de coses i, clar, tu vens d'un mètode científic, d'unes conclusions, unes dades, t'està parlant una persona que el que al final diu és esto no es así porque yo no lo veo. Bueno, pues, potser tens tot el problema, perquè si els científics que han estudiat durant tants segles ho veuen i tu no ho veus, planteja't si ets tu, no? I, clar, exposar als científics això fa que primer hagin de sobresimplificar el missatge, cosa que fa que no acabi d'entendre si es perdin matisos del que estan dient, i segon és que estàs posant-nos a la mateixa alçada. I llavors jo crec que cadascú sap del que sap, i és important que mantinguem a cadascú parlant del que sap i no de qualsevol cosa en aquest món.
0: Clar, i com descriuries, doncs, aquest escenari actual en el qual la ciència ha de bregar amb el món d'ara? I no sé si vols encara afegir algun aspecte més, aquesta reflexió molt encertada, trobo, que estàs fent sobre com la ciència es pot adaptar i si ha de baixar el fang, si no ha de baixar.
1: Clar, què passa? Que al final Els mitjans de comunicació, el que dèiem abans, una miqueta necessiten aquest punt de conflicte i estan amplificant conflictes que no existeixen. Llavors, primer que exagerem les incerteses de la ciència. Ja és que les vacunes no són al 100% segures. Ja, és evident. I si tu vas al prospecte de qualsevol vacuna, et posa totes les coses que et poden passar. Són menors, o sigui, et poden passar i són casos excepcionals. Sí, però és el que parlàvem abans, no? Al final, la ciència consisteix en prendre decisions, però això implica córrer uns riscos. Però clar, al final és el benefici de la majoria, a vegades ha de sobrepassar les decisions individuals. I això és molt difícil d'assumir també com a persones. És a dir, hòstia, és que jo m'he d'exposar al risc d'una cosa perquè tu no et contagis? Bueno, potser sí, no. Perquè el risc teu és molt baix, però el d'una altra persona és alt. Hi ha gent que no es pot vacunar. Llavors, tu potser no passa res perquè no et vacunes i passaràs una grip i no passa res, però hi ha una persona que no es pot vacunar que si toca una grip està fora. Hòstia, hi ha un punt, no, de decisió personal i a vegades aquesta amplificació i aquesta llibertat d'opinió que tots tenim a vegades va en contra del benefici comú, però sempre es disfressa com a benefici comú. No, és que ens intenten enganyar. La ciència en general no intentarà enganyar si no té interessos darrere. I si agafem el consens científic, probablement arribem a una veritat que sigui el més objectiva possible. I això és molt important que jo crec que quedi clar. Que al final el consens és l'objectivitat.
0: Otto, ens queden 3 minuts, 2. Jo espero que aquestes alçades de programa ens puguis donar alguna nota una mica més positiva abans d'acabar i, no sé, algunes conclusions a les quals puguem arribar.
1: Sí.
0: Què necessita, no sé, jo et preguntaria què necessita la ciència per mantenir viva la flama.
1: Jo crec que primer la ciència s'ha demostrat el com és, ha de ser transparent respecte al públic, però també ha de defensar-se en els moments en els que se senti atacada i en els que senti que s'està portant a un lloc on no és el lloc on ha d'estar, no? Llavors, si no haguessin dubtat els científics entre ells, probablement Thompson no hagués dubtat Rutherford no hagués dubtat del de Thompson, no sabríem que hi ha un nucli, Maxwell va dubtar de Newton i per això ara mateix podem retransmetre ones de ràdio arreu del món i poder comunicar-nos amb els nostres mòbils, perquè Maxwell va dubtar del que deia Newton, tot i ser l'autoritat. Llavors, el dubte és normal i l'escepticisme hi ha de ser. O sigui, la ciència és escèptica per naturalesa. De fet, en parla Robert Boyle, no?, que és el químic escèptic, sí que és escèptic, o sigui, dubta del que està i comprova-ho, però una cosa és dubtar del que i comprovar-ho, i una altra cosa és la crítica per la crítica i la negació absoluta. O sigui, jo puc dubtar de les coses i investigar-les, però el que no puc fer és negar una veritat simplement perquè a mi no m'agrada la veritat que m'estan dient. Llavors, això és una part, però l'altra és que la ciència ha de fer autocrítica. La ciència s'ha posat en un pedestal, a si mateixa. La ciència ha volgut estar en una èlit per sobre de la resta de la societat, i això ha sigut molt perillós, perquè els científics han utilitzat aquest paper poderós que han tingut per manipular la societat en moltes ocasions. Hem vist el cas del plom, però també tenim el cas de les tabacaleres, com es va amagar els casos de Txernòbil i d'altres desastres nuclears que han passat, com el canvi climàtic s'està utilitzant políticament i alguns científics estan aprofitant per fer diners. Llavors, els científics no poden culpar només a la societat de dir, bons, que la societat no ens creu. Ja, però què hem fet nosaltres perquè no ens cregui, no? O sigui, quin és el nostre paper en tot això? Ha de fer autocrítica, ha de ser transparent i ha de mostrar-se tal com és i ensenyar a la gent que el dubte, la controvèrsia i les coses que no són perfectes és el que és la ciència. Jo crec que aquí és el primer pas perquè la ciència pugui arribar a recuperar el punt.
0: Doncs no tenim temps per més. Reflexions d'avui d'un expert de l'Otto Lucich i aquí a les portes de Troia. Doncs ens ha de també conèixer, evidentment, tota aquesta perspectiva de com ha canviat la ciència avui amb l'Otto Lucich. Com deia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: L'Adrià Tirador, el control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Nosaltres us esperem, doncs, la pròxima setmana amb un nou episodi de les portes de Troia.
2: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou disc de Cancionere Grecanico Salentino. Aquesta banda, amb més de 50 anys de vida, que representa millor que ningú la música popular de la Puglia, de la regió, la música popular salentina, de la regió de Salento, a la Puglia italiana. Cancionere Grecanico

Nico Salentino, un nou disc que es diu Il Mito, i que dins de Il Mito hem començat amb aquest Kali Nifta i ara aquesta cançó dedicada a la ciutat de Lecce.

Cancionere Grecanico Salentino. Salento és el taló de la bota italiana, com hem explicat moltes altres vegades que hem sentit aquesta banda. I aquesta regió està molt més a prop de Grècia o d'Albània que no pas de Roma. I, per tant, és una terra per la que han passat dels grecs, els romans, tots. I aquesta és la tradició que per la majoria i també pel Cancionere Grecanico, doncs també és la taranta. I aquesta, la pizzica, la dansa i la taranta com a gènere en el que doncs es busca per una banda l'expulsió dels dimonis i alhora també doncs una guarir les ferides de la serp. Però de fet, doncs, el folklore és molt més ric que tot això, són les cançons de treball, són les cançons, són la tradició oral. I, de fet, doncs, parlant de la taranta, doncs, en aquest disc Il Mito recuperen i fan una remasterització del tema que es diu tal qual La Taranta, gravat amb Ludovico Einaudi pel seu disc dels 40 anys, del qual ja en fa més de 10. Aquí va, una taranta.

la nostra descoberta ens porta cap al Brasil, però de la mà d'aquest multiinstrumentista i productor brasiler que es diu, es fa dir Muca, però que viu a Londres i que, per tant, doncs, les col·laboracions i la gent que corre pels seus discos doncs, no són només brasilers. És el cas d'aquesta cantant Anaïs, una cantant senegalesa que també viu a Londres. En aquest single Playing on the Loose Fields doncs, també hi participa un dels, diguem-ne, pioners de la bossa nova, Roberto Menescal. I, de fet, Mucal que fa és això, amb aquest projecte, perquè en té molts altres, doncs, però amb aquest projecte el que fa és fer noves aportacions al món de la bossa nova. Hem sentit aquest darrer single i ara anem a buscar el disc del passat 2025 amb La Marquise du Cosmic, Muca i La Marquise du Cosmic, Blue Moon Bossa.

Muca, acompanyat d'aquesta veu, la Marquise du Cosmic, que no sabem encara, no aconseguim descobrir com es diu aquesta noia. Però, de fet, doncs el disc es diu Blue Moon Bossa, on també podem trobar altres temes amb, diguem-ne, amb textures molt diferents de la bossa nova, com aquest 30, Muca i la Marquise du Cosmic.

Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

avui, per la nostra secció de concerts recomanats, no marxem del món de la música brasilera. De fet, haguéssim pogut unificar el concert i la descoberta. Parlem del concert, de la presentació del primer disc, del debut de llarga durada de Dora Morelenbaum, que de fet doncs, ja té una trajectòria important, però el 24 va publicar el seu primer disc de llarga durada i el ve a presentar a Barcelona, a la sala La Nau. Això serà el dimarts 24 de març. Dora Morelenbaum, que amb aquest nom doncs, tots entenem que és la filla de Jacques Morelenbaum, i així és, i que també toca el cello. Canta, toca el cello, alhora escriu i doncs, busca fronteres de la música experimental partint de la samba, partint de la música popular brasilera. Dora Morelenbaum. I si Muca doncs, acabava de publicar un disc amb Roberto, un single amb Roberto Menescal, doncs a Dora Morelenbaum la trobem també en aquest homenatge a Milton Nascimento amb Zay Barra i Tim Bernardes. Dora Morelenbaum, que serà a Barcelona el proper dimarts 24 de març. Aquí la tenim, el tema, aquest últim single que ha publicat, Ànima, amb Milton Nascimento.

Si bé la setmana passada en la nostra secció de records escoltàvem Ali Farka Touré pels 20 anys de la seva mort, un març de 2006, doncs avui tornem a sentir aquest disc increïble, aquest disc Talking Timbuktu, perquè l'altre protagonista, Ray Cooder, aquest 15 de març, doncs és el seu aniversari. De fet, ell, 79 anys, ell va néixer el 15 de març de l'any 47. I Ray Cooder és un dels nostres preferits, al qual li hem dedicat programes monogràfics i alhora doncs ens encanta. Per tant, avui tornem a sentir Talking Timbuktu i sobretot avui toca Ray Cooder. Marxem cap a aquell Bob Till You Drop dels anys 70, un disc important en la carrera de Ray Cooder.

Ray Cooder, que acaba de fer 79 anys, i nosaltres ho celebrem tornant-lo a escoltar els seus discos i alhora també les seves produccions, perquè un dels discos que més enamorats ens té és la producció que li va fer a Mavis Staples en el disc We'll Never Turn Back. Aquí tenim el Eyes on the Prize, Ray Cooder i Mavis Staples.

Ray Cooder produint el disc de Mavis Staples, amb el qual doncs ella també faria un tomb a la seva carrera, i d'alguna manera doncs després vindrien els de Jeff Tweedy, etc, etc, però això eren els anys 90 encara. Ray Cooder va produir aquest disc que es diu doncs així, Will Never Turn Back. És realment un monument a la lluita pels drets civils i alhora a la música negra de sempre. I Ray Cooder, doncs, com tantes altres vegades hem explicat i tothom sap, doncs, és un interessat per les músiques que l'ha portat a col·laborar, a produir doncs altres músics i sobretot a viatjar. I a viatjar, i de tots els viatges, doncs potser el que avui tocaria per tancar aquest programa i aquest petit homenatge pels seus 79 anys és escoltar un tema del Buena Vista Social Club. Dos gardenias. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Doncs estem davant d'una cançó típicament llatinoamericana, típicament de pop mexicà, que és el que tenen fins i tot les situacions més dures, no? Més traumàtiques, des de que me dejaste. Doncs res, les expliquen o les canten així d'aquesta manera animada i ja està, no te n'adones i estàs fent fora les penes. Doncs això és La Ventanita, un tema que fa molt d'estiu, que és molt ballable, que segurament heu sentit en més d'una festa major i que avui ens ve perfecte per al tema que ens proposen la gent de Cardedeu com a tema del dia. Ara us expliquem. Doncs ja està, simplement és que avui la proposta de tema del dia és: què fem a l'estiu? Obrim finestres o tanquem finestres? Sembla cosa fàcil, però té les seves repercussions i per això els companys de Ràdio Televisió Cardedeu hi han estat fent toms i avui estan disposats a explicar-nos tot el que cal sobre aquesta dicotomia energètica. Avui, des de Ràdio Televisió Cardedeu, saludem un nou company, el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia!
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Molt bé, què has fet amb l'Estela? Què heu fet amb l'Estela? Que aquí desapareix gent a Ràdio Televisió Cardedeu.
1: A Cardedeu ens agrada anar fent canvis i quan va sortir el projecte vam dir a tots, ens feia moltíssima il·lusió i vam veure com ho podíem fer per participar-hi tots.
0: Ah, xico, molt bé. No és que marxeu de vacances allò fastiguejats ja de no puc més, deixo-lo més, no aguanto. No, no, eh?
1: Al contrari. Si he arribat avui al matí m'he trobat una nota de l'Estela que ficava bona sort, Mariscot, i ostres, que guai que hi hagi aquest rotllo.
0: Et diuen Mariscot, eh?
1: Sí, em diuen Mariscot.
0: Vinga, t'ho direm així, si vols.
1: Perfecte.
0: Si és com més de casa. Jordi, a veure, que t'ha tocat un tema una mica estranyet, si vols tu, però que li traurem suc.
1: Jo he de dir que quan vaig veure la llista de temes vaig pensar que era una aposta clara, evident, perquè tal com bé has dit, avui parlarem de què fer durant les nits d'estiu, de si mantenir les finestres obertes, si deixar-les tancades. Jo quan vaig llegir el tema vaig pensar, la resposta és molt òbvia, no? Ara que estan tan de moda, sobretot les nits tòrrides, finestres obertes, que corri l'aire i mirar d'aguantar les nits com es pugui.
0: Ah, si corre l'aire.
1: Si corre.
0: És que clar.
1: Exacte. I hi ha molts més factors a tenir en compte dels que em pensava de bones a primeres.
0: Sí, no?
1: Perquè, ostres, hem trobat gent que per xarxes ja ens està escrivint, ja ens està dient, ostres, jo és que he vist que davant d'una carretera hi ha soroll. Clar. Ostres, és que no puc dormir amb la llum. Els mosquits, hi ha molts factors a tenir en compte.
0: Sí. I llavors, que si cortines, que si persianes...
1: Exacte.
0: Clar. És que és un món.
1: És un món. A part de, ja dic, hi ha gent que ens està dient que, ostres, no, és que jo amb la llum no puc dormir. Clar. Ostres, la meva parella vol la finestra oberta i jo la vull tancada. Jo m'aixeco mitjanit a tancar-la sense fer gaire soroll perquè no em veig... Bueno,
0: sí. Històries.
1: Hi ha molt debat.
0: Històries per no dormir mai millor.
1: Literalment.
0: Doncs vinga, volem que us expliqui totes aquestes històries i la vostra aposta. Finestres obertes o tancades. Penseu que estem parlant bàsicament de la nit, però perquè durant el dia jo crec que... Bueno, obrir com la finestra és com aquell meme que corre per xarxes, no?
1: Exacte.
0: De que et ve com una explosió nuclear a la casa.
1: Si hi ha algú que durant el dia té les finestres obertes, que ens escrigui també al WhatsApp del programa.
0: I que ens convidi a casa seva, també.
1: Bueno, però al novembre ja que ens convidi.
0: Doncs vinga, tot això podeu compartir amb nosaltres a través de l'Insta del programa Obert Vacances. I tens a mà el número de WhatsApp?
1: Te'l dic en un segon.
0: Vinga, jo també l'estic buscant perquè som tan guais que no ens l'apuntem i llavors l'hem tenim per debut.
1: Mira, ens ho podeu enviar tant per l'Instagram, per missatges directes d'Instagram a Obert Vacances i al WhatsApp del programa al 696-164-655.
0: Torna-la a dir, que me l'apuntaré aquí ben posadet.
1: 696-164-655.
0: Vinga, doncs queda superapuntat i després el recordarem a les 10. Tornem a connectar amb el Jordi. No em surt

0: Serà des de Mariscota, Jordi.
1: Cap problema.
0: Farem el que podrem. Connectarem amb el Jordi des de Ràdio Televisió Cardedeu de nou per llegir els vostres missatges. Gràcies, Jordi.
1: Perfecte.
0: Petonets, fins ara. No és l'únic contingut, vaja, que tindrem la vostra participació. Avui és dilluns i ens aixequem amb sensació, bé, no ho sé, de que comença una setmana i es va tancant el programa, perquè és la setena setmana de l'Obert i la penúltima d'aquest estiu que estem passant amb vosaltres. Què passarà des d'ara i fins les 11 del matí?
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Ves que hi ha temes que ja ens porten al final de l'estiu, vulguem que no, Hi ha temes com, per exemple, el que començarà, el que encetarà a forma d'entrevista el programa. Parlarem amb el sindicat de mestres, amb USTEC. Volem saber com afronten el curs vinent i, sobretot, si podran evitar o no la vaga de la primera jornada, que ja està anunciada. Com tenen les negociacions amb el Departament d'Educació? En parlarem de tot plegat com a primera entrevista. Després tindrem un apunt casteller del cap de setmana, amb una festa major del Catllà que ha deixat molt bones construccions i també sabrem com va anar la diada de l'endemà de l'Arbós. Ha plogut sobre mullat, mai millor dit, Si la xarxa ferroviària ja estava congestionada i ja acumulava incidències, les pluges que hem tingut a la Costa Daurada aquest cap de setmana no han fet més que empitjorar la situació. Una entrevista que avui, vaja, està planificada des de la setmana passada, però que avui encara té més sentit que mai, amb la plataforma Dignitat a les Vies. Justament aquesta plataforma enceta avui una eina de comunicació entre usuaris a través de les xarxes socials. També us explicarem des del Maresme com funcionen, com treballen i si realment han treballat molt aquest estiu les guarderies canines per deixar els animals de companyia si és que no els podeu portar de vacances. Dins l'espai Mar a Mar, que ens porten des de l'escala, avui el protagonista o la protagonista serà l'habanera. I per altra banda, tancarem amb el Freaky Time que ens proposen des de Vilafant amb un anime que jo la veritat no tinc referència, tinc moltes ganes d'escoltar la recomanació. Es diu Ai Yazawa, espero haver-ho pronunciat bé i en tot cas si no és així, perdoneu-me tots els friquis que ens esteu escoltant. Doncs tot això configurarà un Obert per vacances que enceta la setmana i que comença, com sempre, amb ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.

0: La primera parada la fem a Girona. Saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Des de Girona FM ens expliqueu que l'entitat ecologista SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós reclamen més protecció pels nedadors davant l'augment d'embarcacions recreatives.
1: Una quarantena de persones van participar en una nedada des de la cala del Castell fins a la cala Senyà de Palamós per reclamar més protecció pels nedadors davant l'augment d'aquestes embarcacions recreatives al litoral català. Jordi Cruz és portaveu de l'entitat ecologista i ha demanat una normativa més clara que garanteixi una distància de seguretat entre les embarcacions i els nedadors a mar obert.
2: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el nombre d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel. I la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa. Si només que surtin la meitat són 9.000. No hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
1: Cruz ha posat com a exemple la normativa que regula el busseig, que estableix que les persones que el practiquen han de portar una bandera alfa i obliga les embarcacions a mantenir una distància de seguretat de 50 metres.
0: I per altra banda us expliquem que dues persones han estat detingudes, 8 denunciades i 93 identificades, tot plegat en un operatiu policial conjunt a Empúria Brava.
1: Així és, la policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional van desplegar un operatiu conjunt que es va saldar amb aquest balanç per diferents infraccions. 3 pertinença d'armes blanques, 1 pertinença d'una arma prohibida i 4 pertinença de substàncies estupefaents. Durant el dispositiu, que va comptar amb 51 efectius, es van identificar 93 persones i 39 vehicles. També s'han tramitat 3 expedients d'expulsió en matèria d'estrangeria.
0: I en clau cultural, tanquem dient-vos que Sons del Món tanca la 19a edició amb un concert íntim i proper de Roger Mas, això al celler dels Aspres de Cantallops.
1: Durant una hora i mitja, el músic de Solsona va repassar alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. El director del festival, Xavi Pasqual, destaca que van optar per Roger Mas per tancar aquesta edició perquè és una forma molt cultural d'acabar el festival amb un dels millors cantautors que hi ha al nostre país.
0: Fa temps que no passa Roger Mas per aquí per Tarragona. Ja ens feu una miqueta d'enveja, eh, Pau? Molt bé.
1: Doncs mira, a veure si ens escolta.
0: Pau Villafanya, Girona FM, moltes gràcies. Fins demà.
1: Fins demà.
0: I des de Cugat saludem a la Tina Forest. Tina, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat barcelonina ens explica que Barcelona portarà a Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs expressats durant la concentració de Save Europe Act. Això ha estat aquest cap de setmana, no?
3: Sí, aquest dissabte concretament. Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema La remigració salva Europa i es van sentir proclames com ara No és immigració, és invasió, entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, ha apuntat el consistori. La tinenta d'alcaldia de Barcelona, Raquel Gil, defensa el dret de manifestació, però reafirma que no seran neutrals davant d'aquest tipus de missatges.
4: La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quins han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació. I el que farem ara des de l'Ajuntament és posar en coneixement de la Fiscalia pels delictes d'odi algunes de les manifestacions que han fet aquestes persones en contra de la immigració o de caràcter xenòfob que entenem poden constituir delictes d'odi.
3: El grup dels comuns també han denunciat a la Generalitat aquesta concentració, han presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40.000 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus.
0: I per altra banda, us expliquem que cau un 40% l'exposició de les escoles barcelonines al diòxid de nitrogen. Aquestes xifres pertanyen al període del 2018 al 2025.
3: Així ho revela l'informe d'avaluació de la qualitat de l'aire d'aquest any 2025 de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que també destaca que tots els centres barcelonins estan dins els nivells legals vigents en matèria de NO2, però encara fora dels valors recomanats per l'OMS. A més, un 26% de les escoles complirien l'exigència legal escala europea per al 2030. En conjunt, l'agència celebra que continua la baixada progressiva dels principals contaminants aeris, l'NO2, les partícules PM10 i PM2,5, fins a assolir mínims històrics. Per districtes, el que registra una exposició mitjana major al diòxid de nitrogen és l'Eixample i el que menys Sarrià Sant Gervasi.
0: I una notícia ja per tancar que ampliarem després en temps d'entrevista. L'actualització de l'aplicació Transporta'm oferirà informació en temps real del metro i del Bicing.
3: La plataforma Dignitat a les Vies, amb la col·laboració de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, publica avui una actualització d'aquesta aplicació que informa els usuaris del transport públic de l'estat del servei. La nova actualització afegeix noves funcionalitats, com ara la situació del metro de Barcelona a temps real, amb un mapa que mostrarà en quin lloc es troba el comboi i el volum de passatgers que hi ha, així com detalls de les parades del Bicing, amb quantes bicicletes hi ha disponibles i quantes places lliures. A nivell ferroviari es manté la funció que informa dels endarreriments actuals i acumulats en les línies de rodalies, cosa que fa que Transporta'm ofereixi més informació que les aplicacions oficials de Renfe i Adif. Transporta'm es va publicar fa poc més d'un any i ja té 90.000 usuaris.
0: Com a diem, vora 9:45 és l'entrevista que avui tindrem a l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies, Tina. Una abraçada. Fins demà.
3: Una abraçada, Núria. Que vagi bé.
0: I a l'actualitat que ens aporten des de Lleida ens l'apropa Arnau Vilà, d'Emun. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen tres joves que van assaltar i agredir sexualment una noia la matinada de dissabte a la Festa Major del Picat.
5: Els fets van passar a les 5 del matí en ple carrer, coincidint amb la Festa Major d'aquest municipi del Segrià. Segons la denúncia de la víctima, els assaltants la van abordar amb una navalla, li van robar les pertinences i li van fer tocaments abans de fugir. La policia manté oberta la investigació per robatori amb violència i agressió sexual, sense que de moment hi hagi detinguts per aquest cas. En les mateixes festes, paral·lelament, els agents van arrestar un home de 40 anys a la zona de les Penyes. L'individu, sota els efectes de substàncies, va fer tocaments a diversos joves, inclosos menors d'edat, que van intentar defensar-se a cops. Els vigilants de seguretat el van retenir fins a l'arribada de la policia. Ara l'Ajuntament del Picat ha emès un comunicat de condemna absoluta on mostra el seu suport a les víctimes i confirma la col·laboració amb la investigació dels Mossos.
0: I per altra banda us expliquem també que la campanya d'estiu està sent especialment intensa per als bombers, això a les comarques de Lleida. Fins al 16 d'agost han fet 725 actuacions per incendis, un 25% més que durant l'any passat.
5: Molt per sobre de les 570 de tot l'any passat, com deies. El juny va ser el mes amb més activitat, amb 244 focs, coincidint amb una campanya de la sega avançada per les altes temperatures. Els incendis agrícoles són els més nombrosos, però també han augmentat els forestals, amb 167 actuacions, un 38% més que l'any passat en aquest sentit. Els bombers alerten que la calor i la sequedat fan que la vegetació sigui més combustible i que els focs puguin créixer ràpidament. Per prevenir-los, destaquen la importància de mantenir camps cultivats i zones de discontinuïtat forestal. També aposten per noves eines com drons i càmeres tèrmiques per fer front a uns incendis cada vegada més complexos.
0: Déu-n'hi-do, doncs aquesta és l'actualitat de les Terres de Ponent des de Lleida, des d'Emun. Arnau Vilà, moltes gràcies.
5: A tu, Núria, que vagi bé.
0: Foc a Lleida i aigua en accés per aquí, per les comarques tarragonines, per la Costa Daurada. Marina Pérez Got, bon dia. Després dels aiguats d'aquest cap de setmana, Creixell, el Vendrell, Roda de Barà, Torredembarra, el que toca avui és fer balanç, no? Acabar de treure l'aigua i fer balanç. I en aquest sentit s'ha pronunciat els alcaldes.
6: Sí, doncs els alcaldes de Roda de Barà, Pere Vigili, i el del Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen actuacions de fons per reduir l'impacte de les inundacions després dels aiguats d'aquest cap de setmana i coincideixen en assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar. Martínez considera que cal prendre decisions valentes davant unes problemàtiques estructurals, mentre que Vigili reclama a Adif que actuï de manera contundent i gasti els diners que calgui per fer més permeable la línia ferroviària. Pel que fa a l'absència de l'ES Alert, cap dels dos alcaldes qüestiona la decisió i tots dos remarquen la dificultat de preveure la intensitat d'aquest tipus de tempestes. Segons l'alcalde del Vendrell, la línia ferroviària concentra la sortida de l'aigua en determinats passos i això fa que hi circuli com si fos un sifó. Per això reclama abordar el problema com un tema de país i estudiar més passos sota les infraestructures, així com nous dipòsits o canalitzacions.
7: Nosaltres el que sí que volem destacar és que poder no teníem l'alerta, diguéssim, l'avís al mòbil, però sí que els serveis d'emergència tots van funcionar de manera excel·lent. Bombers, protecció civil, policia local, Mossos, ambulàncies, tothom. Vull dir que amb la quantitat d'avisos no, en cap moment vam trobar a faltar, però en general, efectius. En cap moment vam dir, hòstia, no podem arribar allà, qui pot anar allà, no hi va ningú, no hi arribem, no tenim prous efectius.
6: Virgili recorda que Roda de Barà ja havia reclamat ampliar un dels passos d'aigua durant les obres del túnel de Barà.
0: Repassem altres notícies del territori, no? D'altre àmbit.
6: Doncs sí, punt final a Fiesta Aventura, l'espectacle final de Port Aventura, després de 27 anys, que es feia al famós llac de la Mediterrània. Aquest setembre s'acabarà. No sabem si serà substituït per un altre espectacle o no, però de moment, des de Port Aventura, han decidit posar punt final a Fiesta Aventura després de 27 anys. I també, en altres termes, els punts i espais d'informació turística de la ciutat de Tarragona han augmentat les consultes registrades aquest estiu en comparació amb l'any passat. Les peticions s'han duplicat sobretot a les jornades de l'entorn de l'eclipsi i del Tour de França, Núria.
0: I el Nàstic?
6: El Nàstic ha perdut el penúltim partit de pretemporada contra l'Espanyol B per 3-0. Queden pocs dies perquè comenci la temporada, ho saps millor tu que jo, quasi.
0: Sí, ho estem ja visualitzant. Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies i fins ara.
6: Fins ara.
0: Tanquem la ronda d'actualitat, entrem en matèria.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Fem previsió de cara a setembre i és que falten només dues setmanes per l'inici de curs i tot apunta que serà un començament de curs mogudet. De fet, és que el 8 de setembre ja hi ha convocada una vaga de docents. La portaveu d'USTEC ja va avançar fa uns dies en una entrevista a RAC1 que veu complicat que es desconvoqui aquesta vaga i denunciava que és que no s'han reunit amb el Departament d'Educació des de principis de juliol. Una situació complicada que fa preveure que tot plegat encara portarà cua. I per parlar d'això, de l'inici de curs i de com ho preveuen els mestres, ens acompanya, per una banda, la nostra companya de Cugat Mèdia, Tina Forest. Tina, bon dia.
1: Bon dia.
0: I mira, avui tenim aquí els estudis, farem una teleentrevista, tenim els estudis al portaveu d'USTEC a Tarragona, el Noé Muñiz. Noé, bon dia.
2: Bon dia,
0: tot bé?
2: Tot bé, molt
0: sí,
2: bé.
0: Sí, vinga, et deixo en mans de la Tina.
2: Molt bé.
1: Bé, Noé, doncs, hola, bon dia, que en tu no ens havíem saludat encara en directe.
0: Sembla que hi ha algun problema que per tenir retorn amb els auriculars. En tot cas, Noé, jo mentrestant et pregunto, mentre solucionem aquest tema, et pregunto, hi haurà el dia 8, es pot ja dir 100% segur que hi haurà vaga?
2: Tant de bo no fos així, però ara mateix, en el moment que estem, sí, perquè no hi ha hagut, bueno, no hem pogut seure a negociar. Hem de seure a negociar, no serveix amb un anunci unilateral per part del govern on anuncien, bueno, algunes millores que són, evidentment, són positives, però necessitem seure a negociar i parlar una mica de totes les mancances que tenim.
0: Però veieu algun pas que faci el govern des d'ara i fins al dia 8? Alguna convocatòria?
2: No ho sabem, és a dir, igual que hi ha hagut un anunci, no, de les infermeres escolars i de... I, bueno, és possible que en aquesta línia hi hagi anuncis, però si són anuncis unilaterals no solucionaran res.
0: Tina.
1: Sí, des d'USTEC dèieu això, no? Que no us reuniu amb la consellera Niubó des de principis de juliol, a falta de dues setmanes per començar el curs. No sé si us han proposat alguna data per aquesta reunió o quina és la postura del departament per asseure's a parlar.
2: Doncs de moment no hi ha cap data, és aquest el problema, és a dir, el tema està aquí, no? És a dir, no hi ha cap data per seure a negociar. L'última trobada va ser el juliol, i nosaltres el que volem és això, seure a negociar i parlar de molts temes que estan encara sobre la taula. Tenim el mandat de la nostra afiliació, de tota la comunitat educativa, que el que va dir és que havien de seguir lluitant, i així ho fem. I si no podem seure a negociar, doncs, malauradament, la convocatòria de vaga que continua.
1: Clar, per part vostra hi ha hagut alguna proposta de data per reunir-vos en aquest sentit?
2: Bueno, nosaltres hem intentat contactar amb el departament i buscar dates de... Nosaltres estem oberts a reunir-nos en qualsevol moment, és a dir, evidentment, ara hem estat de vacances també, però bueno, estem... Si s'ha de fer, si el departament realment vol seure, nosaltres no tenim cap problema de fer-ho ara, a l'agost, i intentar fer un últim esforç, no? Perquè realment no ens agrada haver de començar ja el primer dia amb una vaga, però cal aquest esforç. Nosaltres estem oberts a reunir-nos en qualsevol moment i ho hem traslladat així al departament.
1: El curs passat es va arribar a dos acords, un primer entre el departament i UGT i Comissions Obreres i un segon a final de curs, al qual USTEC va acabar sense donar-hi suport, ja que en consultar-ho els docents es va rebutjar. Són avenços, entenc, que per a vosaltres són insuficients. Aleshores, quines serien les prioritats amb les que s'hauria de començar a negociar en aquest sentit?
2: Hem de començar a negociar, primerament, aquests acords que es va arribar s'han de concretar, és a dir, una cosa són anuncis o acords en determinades àrees i una altra cosa és la concreció. Per exemple, en temes d'inclusiva estem parlant de més professionals, però en quines àrees, com es farà aquest desplegament, quin calendari, és a dir, necessitem concrecions en moltes àrees i després hi ha un tema molt, molt més estructural, que és el que ens està demanant la comunitat educativa, és a dir, necessitem un pas més per part del departament, necessitem apropar-nos a poc al 6% del PIB en inversió d'educació, necessitem incrementar encara més totes les dotacions per inclusiva, perquè sí que el departament està fent un esforç, però és que realment són moltes les necessitats a les aules, hi ha moltíssima diversitat necessitem desplegaments de professionals de molts tipus i ho necessitem ja, no? Doncs aquestes serien algunes de les línies. En el tema salarial hem de continuar avançant, hem de continuar concretant, calendaritzant totes els diferents increments salarials que s'han proposat. Tenim també sobre la taula la jornada de 35 hores que s'ha plantejat pel funcionariat, com s'ha d'aplicar amb educació. Nosaltres considerem que el que s'hauria de fer és una jornada de 35 hores que impliqui una reducció d'hores lectives, perquè al final la càrrega del docent, de tots els professionals de l'educació, està en les hores lectives que es fan. Doncs també nosaltres volem que això també es comenci a negociar. No s'ha parlat d'això. Infraestructures, cada vegada les infraestructures en general estan pitjor. Tema climatització de les aules, tenim tot un problema amb el... Ara començarem el 8 de setembre, anem a veure quines temperatures ens trobem. Doncs, bueno, són molts temes que estan oberts. Alguns sí que s'ha fet un primer pas del departament, o sí que ja s'ha arribat a acords, el que estaves mencionant, aquests acords que s'ha arribat, però hem de concretar, hem de calendaritzar, hem de ser clars en quin serà el calendari, quan s'aplicaran, com s'aplicaran, i després hi ha altres temes, com els que he comentat, que s'haurien de tractar.
1: Clar, en tot això que comentaves, quins punts diries que són els que des del departament estan més disposats a parlar? Perquè entenc que hi ha alguns temes que potser s'enroquen més en no voler baixar del carro en aquest sentit, i d'altres que potser estan més disposats a parlar-ne i estar oberts a millores.
2: Bueno, han fet... Jo crec que hi ha una... Bueno, hi ha bona voluntat per part del departament en tot el que és el tema d'inclusiva. El que passa és que és un tema complicat, on són molts els professionals, la quantitat de professionals i tots els diferents professionals que falten en temes d'inclusiva, acompanyat també d'un altre tema que són les ràtios. Veiem que el departament sí que en el que és incorporació de nous professionals hi ha bones intencions, podríem aquí, a partir d'aquí, si seguim a negociar, fer un apropament. En el tema ràtios també s'ha fet alguna passa, però està costant una mica més. Entenem que és difícil, però és que el tema ràtios, el tema de reduir els alumnes per aula, és molt important. Aquí veiem que el departament s'hi ha fet un esforç. A nivell salarial, els salaris dels diferents professionals educatius, s'han fet esforços, s'han fet millores, però queda molt per treballar. Pensem que en aquestes línies va estar bé. Després hi ha altres aspectes que s'han de tractar, i on el departament potser, com dius, està més enrocat, tot el tema de tancament de les línies públiques, molt important. És a dir, nosaltres defensem l'escola pública i s'estan tancant línies quan el que s'hauria de fer, si la demografia ens està ajudant, és a dir, si hi ha menys entrada d'alumnes, no tanquem les línies públiques, aprofitem per baixar les ràtios, i no que moltes vegades es tradueix en increment d'alumnat a la concertada. Doncs aquest és un tema que s'hauria de tractar i no s'està tractant. I després, molt és estructural, però és important abordar-lo ja mateix, l'increment d'inversió. És que sense un increment d'inversió totes les àrees queden afectades. Necessitem una inversió que la pròpia LEC parlava d'un 6%, evidentment no ho podem fer d'un dia per l'altre, però s'ha de parlar obertament d'això, clarament, començar a invertir més, i aquí també està la cosa bastant, bastant parada.
1: Mm-hmm. L'any passat va ser un curs convuls, amb més de 20 aturades des del mes de febrer. No sé si creieu que aquest any anirà en la mateixa línia o preveieu que sigui diferent, teniu l'esperança de que no hàgiu de recórrer a tantes jornades de vaga?
2: Tenim l'esperança, evidentment, de que no calguin tantes jornades de vaga. Malauradament, també som conscients de que són molts temes que s'han de tractar, que el mandat del col·lectiu, el mandat de la nostra afiliació, però sobretot del conjunt del col·lectiu, a través també de les assemblees d'educació de Catalunya, les diferents assemblees de centre, les assemblees locals, el que ens ha dit és que cal continuar la lluita i que cal reivindicar moltíssims aspectes, bueno, totes les mancances, moltes d'elles estructurals. Per tant, no és fàcil, evidentment, la negociació segurament no serà ràpida, i malauradament, doncs, és possible que és probable, de fet, que sí que hi hagi més jornades de vaga. Però sí que és cert que si comencem a si podem seure amb el departament, si comencem a negociar, si seguim una mica en la línia que ja s'havia obert de poder anar posant sobre la taula les diferents mancances que nosaltres trobem que hi ha, que el propi departament també ens reconeix moltes d'aquestes mancances. Jo crec que si podem anar avançant, evidentment, a poc anirem, es aniran reduint aquestes jornades de vaga i tant de bo sigui així, però mentre no es pugui, no hi hagi una negociació real, serà molt difícil.
1: Noé, última pregunta abans de tancar l'entrevista. Una altra polèmica que hi va haver l'any anterior van ser els resultats, no?, de l'informe PISA. Què implica això de cara a aquest nou curs?
2: Home, aquest és el tema de PISA és un altre dels temes que també volem tractar amb el departament, perquè evidentment és una situació greu, no? És una situació greu, pel fet de que ara no podrem, no tenim l'informe PISA amb les seves mancances també, però ens donava, hi havia uns indicadors, no?, de la qualitat educativa i que ara per un defecte en principi tècnic no es pugui fer aquestes valoracions, és greu, però és que, a més, no queda clar el que és el que realment va passar, i en algun moment semblava que s'acusava als propis centres, a les direccions, de no haver fet bé el procediment. Diguem que no hi ha hagut gaire transparència en tot aquest tema, i sí, és un tema que volem tractar també en la mesa de negociació i poder solucionar-ho. Al final, l'informe PISA és un indicador a nivell internacional i és important que tinguem aquests indicadors. Ens ajuda també a veure quina és la qualitat del nostre sistema i poder treballar-hi en millorar-ho.
1: Doncs estarem pendents d'aquest inici de curs, a veure com va tot plegat i d'aquestes possibles vagues més enllà d'aquest primer dia. Noé Muñiz, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I Tira Forés, companya de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Una abraçada, Núria.
0: La propera parada que fem és per conèixer l'actualitat castellera. I és que, com sempre, com cada dilluns, de fet, des de Ràdio Ciutat de Valls, ens expliquen com ha anat el cap de setmana. Aquest cap de setmana ha passat per Castells de Gamma Extra des de la Festa Major del Catllà, Déu-n'hi-do, i l'endemà a l'Arbós no es van quedar a curs, tampoc. Ens ho explica tot plegat l'Eric Rossiquer, el company de Ràdio Ciutat de Valls.
3: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
4: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana. Després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades els propers dies i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
3: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
4: Setmana gran la que hem viscut al món casteller veient les millors actuacions de la història per moltes colles. Destaquem en primer lloc l'espectacular diada de la Festa Major del Catllà dissabte. Fins a 12 castells de gamma extra perquè una de les places més petites del món casteller visqués un autèntic recital per part de les tres colles convidades. Els castellers de Vilafranca arrencaven la diada amb el 3 de 9 en Forra i Agulla, el 5 de 9 en Forra i el 4 de 9 en Forra i Agulla i els primers dels tres pilars de 8 en Forra i Manilles vist al Catllà. Per la seva banda, la colla vella dels Xiques de Valls reivindiquen el seu paper i descarregaven el 5 de 9 en Forra per treure l'espina clavada de la setmana passada i els de Manel Urbano descarregaven un nou 4 de 9 net esplèndid mostrant de nou ja la confiança que li tenen i el 4 de 9 en Forra i Pilar que no es veia des de la Dia de les Cultures Altafulla. Finalment, també descarregarien el pilar de 8 en Forra i Manilles. Finalment, la colla jove de Tarragona arrencava amb la Supercatedral, el 5 de 9 en Forra que 3 dies abans descarregaven per primer cop aquesta temporada per Sant Magí. En segona ronda, els de Gina Ford optaven per al 2 de 9 en Forra i Manilles, que també acabaven descarregant i finalment deixaven encarregat el primer 4 de 9 en Forra i Pilar quan queia l'enxaneta a la seva sortida. La jove pro finalitzava la diada amb un nou pilar de 8 en Forra i Manilles per rubricar la millor actuació mai vista a la plaça de la Vila del Catllà per part de les tres colles. Però això no és tot, perquè diumenge a l'Arbós també actuaven les mateixes tres colles i és que ho van donar tot després de la diada del Catllà. Els castellers de Vilafranca descarregaven i tornaven a fer plaça de Déu l'Arbós. Descarregaven el 3 de 10 en Forra i Manilles, que ja van fer a la Dia de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Els Verds completaven l'actuació amb el 5 de 9 en Forra i el Pilar 8 en Forra i Manilles. Per la seva banda, la Colla Vella descarregava per segon cop consecutiu el 4 de 9 net en tercera ronda. Els Rosets agafaven confiança amb el 4 de 9 en Forra i després descarregarien un 4 de 9 net de postal i fent-lo per segon cop consecutiu en només dos dies. Finalment, a Igualada, ens hi fixem en la dia de la Festa Major, perquè la Colla Jove Xiquets de Valls portava el seu gama extra amb el 2 de 9 en Forra i Manilles i l'ajuntaven amb el 3 de 9 en Forra i el 4 de 9 en Forra i acabàvem amb el Pilar de 7 forrat. Per la seva banda, la colla local, els moixicanguers d'Igualada tornaven a descarregar el 4 de 9 en Forra, el seu primer de la temporada, després de descarregar el 2 de 8 en Forra i tot i que no van poder completar la tripleta màgica perquè va quedar en intent el 3 de 9 en Forra. Finalment, els Xiquets de Reus tornaven a descarregar el 5 de 8 per segon cop aquesta temporada.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
4: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. La diada més important, sens dubte, serà la d'aquest diumenge per la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Joves dels Xiquets de Valls i la Jove Tarragona s'emplacen a la capital del Penedès a l'equador de la temporada. Una diada que es preveu apassionant i que celebrarà diumenge a partir d'un quart d'una del migdia i que podreu seguir a través de les televisions locals i també a través de la xarxa Més. I per últim, un últim apunt aquest cap de setmana, perquè el dia anterior es celebra la diada vigília de Festa Major amb els Verds i els Xicots de Vilafranca, una diada que es podrà seguir per Penedès Televisió.
3: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
4: I per últim i no menys important arriba la curiositat castellera. Posem el focus de nou en el canvi climàtic i les altes temperatures que es van viure sobretot a la diada de Sant Magí a Tarragona. A la plaça de l'Escol, segons dades del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, es van assolir més de 32 graus, tant al sol com a l'ombra, amb una humitat per sobre del 66% i que ha reobert de gom a gom el debat horari en una plaça com és la plaça de l'Escol, que gairebé no disposava d'ombra per als castellers i castelleres en una durada de més de 3 hores. Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la URB, explica com es va viure aquesta jornada de Sant Magí.
5: Va suposar que durant més del 80% del temps que va durar la diada, va durar més de 3 hores i mitja, l'índex de calor va arribar o va superar els 40 graus. Fa 3 anys que mesurem in situ les dades de temperatura i humitat a la plaça de les Cols durant la diada de Sant Magí i podem dir que aquest any ha sigut el pitjor des del punt de vista del confort tèrmic.
4: Sens dubte, un debat que ja ha començat per part de les colles tarragonines i també de l'Ajuntament de Tarragona per replantejar aquests nous horaris a causa de les altes temperatures. I fins aquí aquesta edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i finalment hem parlat de meteorologia i també com afecten les altes temperatures al món dels castells. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
0: Fins la propera castellà. Dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I vinga, que la propera entrevista ens du a parlar sobre un tema gens agradable, afectacions ferroviàries.

0: Aquest cap de setmana hem tingut intensitat de pluja aquí a la Costa Daurada amb inundacions que no han fet més que doncs, agreujar una situació d'incidències que ja són regulars a la xarxa ferroviària de tot Catalunya, però molt especialment també de les terres tarragonines. Avui en volem parlar de com està el tema, però també en positiu, perquè justament avui s'estrena a l'actualització d'una aplicació Transporta'm que està ajudant a molts usuaris a estar connectats i justament a conèixer les incidències ferroviàries i a poder-les esquivar d'alguna manera. La cara i la creu que continua havent-hi en el que és la xarxa ferroviària. Ho fem en connexió amb una plataforma que es diu Dignitat a les Vies i que ja fa uns anys que està lluitant per aquest tema. I, de fet, qui condueix l'entrevista és la companya de Radio Ciutat de Tarragona, la Lídia Porta, que la saludem. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Avui et toca defensar la dignitat a les vies, també, de tota la xarxa catalana, que dèiem, però hi ha moltes línies, no?, que estan afectades aquí a casa nostra. Amb qui parlem, Lídia?
1: Doncs avui parlem precisament amb la portaveu de Dignitat a les Vies, que és l'Anna Gómez. Bueno, Anna, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Doncs primer et volia preguntar una miqueta per les incidències d'aquest cap de setmana de tot el tema de les pluges. Quines han sigut? Què és el que ens han trobat els usuaris?
2: Com sempre, retards. Però bueno, aquesta vegada ha sigut un, diguem, pel tema de les pluges. I ojalà sempre parléssim de que les incidències són per un motiu, saps? El problema és que les incidències són sempre. I a més, si volem agafar un dia com aquest cap de setmana de les pluges, jo el dissabte vaig estar al tren i ens trobàvem que la informació que et donaven no era correcta. De fet, a l'estació de Sant Vicenç de Calders, l'àudio per megafonia, anunciaven incidències a línies com la R12 que va desaparèixer fa 2 anys. És a dir, no podem fer que no plogui ni es pot protegir la xarxa de tots els problemes que li puguin venir de forma mediambiental, però el que podem fer és informar l'usuari, acompanyar-lo, i aquesta és per mi la signatura pendent que té la més gran que podrien solucionar allà i que no ho estan fent.
1: I també fa 2 setmanes no va haver tot el tema de l'eclipsi que va col·lapsar també la xarxa de transports. Tu consideres que,
2: sí,
1: que és un signe més de la desatenció que hi ha en tot el tema de transports, sobretot en el corredor sud?
2: Totalment, però és que a més les xifres ho van marcar. És a dir, vam estar revisant tots els trens, es van oferir menys places el dia de l'eclipsi per baixar de Barcelona a Tarragona, que un dia normal. O sigui, és que és de calaix que aquí hi ha hagut una desídia de no mirar-se les coses brutal. No pot ser que quan saps que tindràs una marabunda de persones que marxaran totes en un marge molt curt de temps després de l'eclipse, no hi hagués ni una persona gestionant a l'estació de trens això. I tindria que haver un personal, com es fa a Montmeló, o altres vegades que jo, per exemple, a Montmeló és que ho he viscut diverses vegades, de dir, ostres, doncs, pues, vinga, per aquí anem comptant quanta gent va a l'andana, una mica d'organització, però no, van deixar que la marabunda entrés, després ja van vindre els Mossos, i l'organització sempre ve tard, quan ja hi ha gent a l'andana, i per sort no va passar res. Però, bueno, no ens podem estar agafant sempre la sort.
1: Bueno, passem a una part una mica més positiva, que és que precisament no avui s'ha fet el llançament d'aquesta nova versió del Transporta'm. Quines són les principals millores que trobaran els usuaris?
2: Bueno, a veure, per als usuaris de mitja distància hi ha algo que per nosaltres és molt positiu, i és que quan entris a mirar el tren com feies fins ara, podràs veure quin model de tren i si és curt o llarg, que sempre diem nosaltres, que això ens ajuda molt pues, a saber a on han de pujar les bicicletes, quina accessibilitat tindrà aquell tren, on ens hem de col·locar les andanes, perquè si tu depèn d'on te col·loquis, si al final ve curt, després has de córrer, perquè el tren s'ha quedat molt endavant, pues, aquestes coses. Per la gent de Reus podran estar al tren, no haurà arribat al tren i podran mirar si els hi queden bicicletes a la ganxeta, que és el servei que tenen ells. Arribes a Barcelona, al metro, saber si va més ple, menys ple, si ve el tren, o sigui, el metro geolocalitzat, perquè sàpiga si has de córrer o no, perquè moltes vegades el metro, la informació que hi ha a les pantalles de dalt amb el metro de baix no coincideix. Doncs hi haurà això. Visualment, tota la xarxa és molt més fàcil de seguir els trens, la informació que et donen, en tot moment saber quin és el retard, perquè normalment a les aplicacions de DIF, per exemple, que és la més utilitzada oficial, desapareix el retard. Una vegada ja has passat de l'estació, no, doncs ostres, tu pots mirar en quina hora he passat per quina estació per saber quin tren has agafat, etc. Bueno, és una... Jo crec que el millor que té la nostra aplicació és que està perfecta per persones que agafen el tren. Gent que es troba en una andana i dius, què necessito? De fet, el David, que és el desenvolupador de la plataforma que ha portat aquest al Transporta'm, sempre em deia, ha passat això, i què necessitaves en aquell moment a l'andana? Perquè ho vol posar i plasmar al Transporta'm. I és el que hem fet, és una aplicació que respon a les necessitats dels usuaris que agafen el tren.
1: Comentaves això de l'ocupació dels vagons del metro, que és una dada que la TMB tampoc fa servir. Com aconseguiu des del Transporta'm que pugui sortir aquesta informació?
2: Aquesta dada la tenen. O sigui, el Transporta'm ni fabrica ni calcula. Tot el que plasma el Transporta'm ho agafem de les dades obertes, pues de la TMB, de les rodalies, de ferrocarrils, són dades que estan allà. Simplement el que fem és, crec que tractar-les una mica millor i posar l'usuari al centre perquè disposi de les dades que realment li interessen. És a dir, tu veus les noves aplicacions que han fet, Rodalies, Renfe, clar que hi ha molta informació, però ha de ser útil, ha de ser ràpida, ha de ser informada. A mi hi ha coses que no m'interessen, però hi ha coses que sí m'interessen, com per exemple saber si on estic esperant el tren pararà allà o tinc que caminar 5 metres més. Però la informació que tenim sempre és d'ells, ve d'ells, i la podrien, i tot el que fem nosaltres ho podríem fer perfectament. I per això quan hi ha un apagón que dius és que s'ha caigut a DIF, pues clar, nosaltres deixem aquesta informació, a vegades es queda congelada. Si tenen un problema al metro que aquell dia tampoc funciona com va passar la setmana passada, pues aquell reset que no funcioni també ens afecta a nosaltres. Però és que Transporta'm, limitat a les vies, no crea informació. I el bo que té també tot aquest això és que mentre els usuaris poden veure què passa al transport dia a dia, nosaltres enregistrem tota aquesta informació. Per això, quan ens deien no, és que s'ha duplicat les places el dia de l'eclipse, cap problema. Tenim tots els trens que van passar, tenim els models, tenim les capacitats, i aquí podem dir quines places van oferir. No és que Dignitat a les Vies tingui un vídeo o una persona comptant els trens. És que tot això és informació que ens ajuda a l'hora d'analitzar i saber què es pot demanar, o sigui, o com ho es pot gestionar. A vegades tampoc ens podem queixar dient tonteries. Si ja et ve un tren que és el més llarg possible i el de més capacitat, doncs potser no pots demanar un tren doble, potser el que has de demanar és una freqüència. Doncs, bueno, això també és algo bo que ens porta el Transporta'm. I, bueno, contents perquè hem arribat ahir, que encara no estava la nova versió, ja teníem 90.000 usuaris.
1: Sí, precisament volia preguntar si esperàveu una acollida tan massiva quan veu començar a organitzar-vos, no? 90.000 usuaris és moltíssima gent.
2: Sí. De fet, quan l'aplicació portava pocs dies, una periodista ens va fer una entrevista a l'estació de Tarragona i va dir ara farem, obrirem portes i la gent que vaig al tren li preguntarem si del Transporta'm. I vaig pensar, quin fracàs, mare meva, però si encara no el pot conèixer ningú. I vam parar una persona i el tenia i deia, em va superbé. I una altra persona també, i dius, ostres, saps que no estic quedant malament, que la gent l'utilitza i que sí, que és una eina que ha fet una plataforma del territori. És que a Tarragona fem moltes coses.
1: I precisament volia preguntar-te que estaves comentant sobre el tema de dades oficials o les aplicacions pròpies com a tal de Rodalies, etc, que fa poc es va estrenar una aplicació de Rodalies nova, però que té errors com confondre Tordambarra amb estacions com de Madrid. Com s'explica que hi hagin aquests errors?
2: Bueno, no és confondre-la, és el fet de que tu quan busques, clar, no és una aplicació feta per Catalunya com abans, i això per mi és algo molt important que hem tirat enrere, tot i que té coses que no tenien les anteriors i que són positives. Però tu abans posaves Torredem i ja et sortia Torredem barra. Ara, pues, com és una aplicació feta a Madrid que s'ha condicionat per Rodalies, doncs el que fa és que quan tu poses Torre ha sortit tot el que té enregistrat, pues, Torremolinos, Torredorones, tot. Doncs per mi, una empresa que ara estem dient que és més catalana que mai, això no m'hi entra. No m'hi entra que no puguem tindre la nostra pròpia aplicació catalana. Però bueno, a part d'això, no és tan intuïtiva com el Transportam. És a dir, bueno, està feta per uns informàtics i no per gent, per mi, que agafa el tren.
0: I volia preguntar-te, Anna, sí, és que això és important, el fet de que sou una dignitat a les vies, sou una plataforma, aglutineu moltes persones amb necessitats específiques, però a més molt de talent. Vull dir que tot això es cou dintre de la mateixa plataforma a nivell de voluntariat i això té molt de mèrit.
2: I jo sóc la boomer, eh? Jo sóc la que ho provo tot, perquè em diuen, bueno, si tu saps fer, Anna, ets un usuari perdut, de la que no en té ni idea, i si l'han arribat, ella, quan abans diu, dic, això no ho veig, clar, qui li he donat, això no s'obre, però si tu li has volgut obrir, és que hi ha alguna cosa malament, i m'ho gestionen. I no sol estar el David, tenim els altres companys que han fet altres aplicacions, com va ser la famosa de les LTVs, companys que tenen una capacitat de gestió tècnica brutal. Bueno, ens hem ajuntat persones diferents, talents diferents, i amb ganes de que això funcioni, de que el tren funcioni, perquè és que és una necessitat, eh? El canvi climàtic està aquí, les carreteres no donen de sí. És a dir, Anna, és que no ens ho podem pensar gaire.
0: Anna, un minutet, ens queda només... Mira, ens ha passat el temps volant i queda la pregunta més important. Com preveieu el futur més immediat? No sé si hi ha previstes més reunions, si esteu en contacte amb els responsables que han d'arreglar aquestes qüestions que encara queden pendents.
2: Ja queda molta lluita pendent. Ja ens a vegades ens toquem amb massa pedra. Encara ens toquem amb molta pedra. Perquè sí que hi ha vegades que fas avenços, hi ha comunicació tant amb el govern com amb Rodalies, però estem molt lluny d'un servei ferroviari digne i a l'altura d'aquest país, de Catalunya.
0: No teniu data, eh?, per seure amb algú que pugui, doncs, començar data de
2: bueno,
0: reunió.
2: Al setembre sí que ens hem de sentar amb ells, i de fet al setembre hi haurà, en algun moment, jo crec que cap al final o ja a principis d'octubre, vam demanar un segon avant per la gent de Tortosa, que també el agafa la gent de Cambrils i d'altres estacions intermitges, que per fi, després de molts anys, ens han dit que el faran de prova, que ells creuen que no té futur, però que el faran, el provarem. O sigui que és una novetat pel territori.
1: Vale, Anna, doncs moltíssimes gràcies per passar per aquí per l'Obert per Vacances i compartir les reivindicacions que es fan des de l'Indetat de les Vies i moltes altres plataformes. I bueno, esperem que aquesta plataforma doncs, pugui ajudar a més usuaris del territori.
2: Perfecte, moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu. En conversa amb Anna Gómez, la portaveu d'aquesta plataforma Dignitat a les Vies, i de fet qui ha establert l'entrevista és la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta. Lídia, gràcies, i no marxis massa lluny, que abans de tancar el programa
1: fem l'agenda. Sí, sí, fins ara, Lídia.
0: Fins ara, adéu. Gràcies.

0: Queda explicat, doncs, després d'aquesta entrevista, transporta'm, que podeu això, participar i estar atents a la xarxa ferroviària, però també de transport públic de Catalunya, una plataforma que es va ampliant i cada cop dona més informació i més servei. Nosaltres ho deixem aquí, que falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Fem una breu pausa i després, vora les 10 i 3 minutets, més o menys, seguim parlant. Avui el tema del dia, finestres obertes o finestres tancades.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: ritme de vals, amb aquest tema tan xulo, dels Antònia Font. Fa calor, però no fa tant de calor, almenys aquí a Tarragona. Ens diuen que estem a 28 graus, tot i que això passa molt aquí a terres tarragonines. La sensació tèrmica no és de 28, és de 31. Sempre hi ha allò de la humitat. I fa un cel d'aquells que de sobte es pot posar a ploure, d'alguna manera. No sé com està el temps a Cardedeu. Li preguntem, en tot cas, al Jordi, al company d'allà. Jordi, bon dia.
1: Doncs, mira, he de dir que ara mateix t'estic guanyant perquè a Cardedeu estem a 26 graus.
0: Ai, dos menys es nota, es nota.
1: Dos menys es nota, dos menys es nota.
0: A partir d'aquest cap de setmana ha refrescat una miquinya.
1: Sí, no? Hem tingut uns dies de pluja, em sembla que avui també ve pluja, també. Per tant, celebrem que el temps, que baixin una mica les temperatures i que es pugui dormir millor.
0: I lo xulo que és, quan plou, obrir finestres i que entri l'aigua.
1: Ostres,
0: a mi m'agrada molt. És un xampullet, és més xulo.
1: La oloreta pluja, sí, que corre l'aire, ara l'estiu es celebra i s'abraça aquesta sensació més que mai.
0: No sé si estan en la mateixa línia, els nostres oients, d'obrir finestres o a veure què diuen.
1: He de dir que hem tingut, tal com hem comentat a primera hora del matí, hem tingut debat. Per exemple, podem escoltar a la Núria, de Cardedeu.
2: Sí. Oberta sempre. El problema és quan vius en un baix on la gent podria saludar-te, veure't, etc. Per tant, finestra tancada... O sigui, persiana baixada, però amb una mica de reixa perquè entri una mica d'aire, finestra oberta i ventilador posat. Si fos rica, multimilionària, doncs amb aire condicionat. Ventilador de sostre és la nova adquisició i el que s'estila ara.
1: La Núria ens obre moltes possibilitats.
0: Sí, sí, ara m'agrada això de la persiana baixada, no? Però la finestra oberta. Llavors és el punt de fins a on baixo la persiana, quantes reixetes, quants puntets deixo, no?
1: La Núria ens explica que dorm a un, que viuen un baix. Clar. Per tant, aquí afegim una problemàtica més, de si obro la finestra estant en un baix, qualsevol persona que passi pel carrer diu, ostres, mira com està dormint aquesta persona.
0: Sí, sí,
1: per
0: és...
1: Tant, sí, sí. Sentim. Això ens explica finestra amb les reixetes obertes de la persiana i ventilador de sostre.
0: Sí, que la veritat que van bé, està bé, és una bona alternativa a l'aire condicionat. Allò que dèiem, no, al començament, que si tens la finestra oberta però si corre l'aire, si no és que de poc serveix.
1: Si tens la finestra oberta i l'aire que corre és calent, no serveix de res. De dir que la problemàtica amb els ventiladors de sostre és el muntatge. I et parlo per experiència pròpia, perquè n'he muntat uns quants aquest estiu, tant a casa dels meus pares com al pis on estic amb la meva parella, i és un tema, és un tema muntar un ventilador. Sí,
0: doncs
1: és
0: mira,
1: un tema.
0: M'acabes d'enfonsar en la misèria, perquè jo pensava, dic, bueno, això sembla fàcil, tu, pim-pam, com qui penja un llum. No.
1: He de dir que crec que el problema sóc més jo que el ventilador, però és un tema muntar-lo.
0: Doncs res, que ens ho munti algú expert.
1: Exacte.
0: No passa res.
1: Exacte.
0: Què més? Tenim alguna opinió més?
1: Mira, i tant, podem escoltar a l'Eloi, que ens explica una cosa una mica curiosa, l'Eloi de Banyoles.
3: Jo, durant uns anys, a l'estiu, sempre dormia amb la finestra tancada. Era una finestra que donava un pati de llums, o sigui que l'entrada hi anava malament, i la tancava perquè jo me n'anava a dormir, no sé, a les 11 o així, perquè treballava, i tenia uns veïns brasilers, tres concretament, que rentaven els plats molt tard i cantaven mentre rentaven els plats.
0: Ui.
3: De manera que si jo volia adormir-me, doncs, havia de tenir tancat a l'estiu.
0: No.
1: Atenció a la problemàtica amb els veïns, també.
0: Clar, els sorolls, evidentment, si estàs en un pati de llums has de comptar amb els sorollets, clar.
1: Exacte.
0: I a vegades és finestra oberta però amb taps a les orelles. I tampoc.
1: Jo m'imagino que els veïns de l'Eloi no devien cantar massa bé, tampoc.
0: Clar, aquí està. A veure si surt el meu inconvenient de les finestres obertes. A veure si algú t'ho diu. Tenim més...
1: Anem a escoltar en David, també, que ens envia un àudio des de Llinars.
4: Doncs jo dormo amb la finestra oberta però la persiana molt baixada perquè tinc l'habitació en baix. Si pogués, dormiria amb tota la persiana i les finestres obertes de bat a bat perquè passi bé l'aire, i també tinc el ventilador tot a gas i el tindria tota la nit. L'aire condicionat també, però es fot al coll i prefereixo no tenir-ne, que de fet no en tinc.
1: Estem veient que la gent està començant a rebutjar una mica els aires acondicionats, i no m'estranyo.
0: Sí, de fet, això s'acaba convertint en un debat, lo de les finestres, en un debat si ventilador o aire condicionat, al final,
1: Exacte.
0: Sí.
1: Pues és veritat que dormir amb l'aire condicionat durant tota la nit tampoc crec que és el que recomanen massa els experts, perquè t'acaba provocant refredats i...

0: tranquil amb la finestra oberta, perquè penso estaré dormint i entrarà el típic, no sé, la típica abella gegant o el típic escarabat enorme, que se me posarà a dormir-li al costat del llit. Tinc molta mania d'això.
1: Jo he de dir que dormo amb les finestres tancades, però per la llum. Des de ben petit sóc incapaç de dormir. Si hi ha una miqueta de llum, ja
0: sí.
1: No puc dormir.
0: Has provat les màscares aquelles pels ulls?
1: Les he provat totes. Dona per un altre debat.
0: També.
1: Si les de l'aeroport, les que no et toquen els ulls, no sé què. Sóc incapaç de dormir.
0: També hi ha les de boletes que les poses al congelador i et queden els ulls desinflats.
1: Ostres, super. Aquestes no les he provat.
0: M'estàs
1: obrint un món, eh? Ara m'estàs creant una necessitat.
0: Per això estem. Molt bé, doncs vinga, cap a les 11 tornem a recollir aquestes impressions o opinions que teniu sobre si dormir amb finestra oberta o tancada. Gràcies, Jordi, una abraçada, fins ara.
1: Perfecte, parlem, fins ara.
0: El Jordi Mariscot, el company que ens acompanyarà aquesta setmana des de Ràdio Televisió Cardedeu per resoldre tots els dubtes que tenim, tots els temes del dia que vagin sorgint. I nosaltres seguim endavant, ara amb un reportatge que, en fi, no té res a veure amb les finestres avui, no. Simplement és una visita que us volem recomanar a una població que ens agradaria doncs conèixer una mica més en profunditat, que jo diria que encara no han participat, o sí, però molt poquet, i aquí a l'Obert per Vacances es tracta d'anar coneixent les emissores locals i de retruc doncs totes aquelles poblacions que creiem que totes tenen alguna cosa interessant, encara que sigui doncs per perdre. Si la nostra intenció és perdre'ns, en aquest cas, a Sant Vicenç dels Horts, però com si fóssim un mes del poble, que no se'ns noti que venim de fora. A veure si ho aconseguim a través del guiatge que ens fa la companya de Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
2: Pròxima estació, Sant Vicenç dels Horts.
3: Sostres de vidre per trencar, curses de fons contra gegants, una ciutat que no vol deixar de ser poble.
4: Aquesta visita a Sant Vicenç dels Horts comença a la plaça Sant Jordi, coneguda popularment com la plaça de l'Església. És el centre del poble i el lloc favorit de l'Eloi de Fernández.
5: El meu lloc preferit de Sant Vicenç és la plaça de l'Església, perquè recull molts records i molts moments macos del passat, punt de trobada amb amics i moments molt feliços.
3: Trobar-te al fons, trobar-nos sols, sortir del pou, desaparèixer pels carrers que ens han vist créixer.
4: L'església de Sant Vicenç Màrtir és de 1725, amb versions anteriors documentades des del segle X. Com que acostuma a ser oberta, serà fàcil visitar la tomba del baró de Cervelló. En aquest passeig ens acompanya algú acostumat a explicar Sant Vicenç dels Horts. És Camil Rull, membre del Centre d'Estudis Locals.
6: La plaça de l'església, els seus voltants, aprofitem doncs, per anar a prendre cafè en algun lloc que fa el cafè molt bo, o bé, doncs, això, entrem dins del Font Romà, si és que està obert, o dins l'església, que sí que sempre està oberta. Aquesta església, el que té ara d'interessant és la tomba d'un dels barons de Cervelló. No només eren barons de Cervelló, sinó que eren senyors de Sant Vicenç dels Horts. I, doncs, en l'any 1750 van traslladar les seves despulles aquí a l'església, i amb unes obres que van fer per posar la calefacció, van descobrir la làpida, es va exhumar el cadàver, es va fer tot un estudi que és força interessant, i ara podem veure la làpida, que és força curiosa, és maca, és maca.
4: A poques passes de l'església hi ha el Forn Romà, descobert durant les obres de construcció de la biblioteca. Fa 2.000 anys, aquí sobretot s'hi produïen àmfores per transportar vi per l'Imperi Romà.
6: Això està vinculat a la presència d'una vila romana, com ens va fer descobrir en les obres que es van fer del desdoblament de la via dels ferrocarrils, on es van trobar uns dipòsits de líquids. Llavors vol dir que aquí hi havia una explotació agrària, tant d'oli com de vi, per tant, això ja és important. Àmfores, a més, del tipus Dressel, que és una àmfora molt peculiar, i que doncs, els podem trobar amb les seves marques. N'hi ha una marca que és molt curiosa, que posa T-OFF, i nosaltres encara amb les primeres troballes que vam fer una exposició que encara no recordo, que dèiem que el terrissaire que hi havia aquí es deia Teòfil, i és una de les marques que es troben arreu, perquè aquí doncs hi havia una bona producció d'àmfores, però es feien els envasos de l'època.
4: Si fem la visita amb criatures, val la pena passar una estona en algun parc. Comptem per això amb l'assessorament d'experts de confiança.
7: Hola, sóc el Biel Mora.
8: M'agrada el de la Guàrdia perquè té llits elàstics i una tirolina.
9: El que més m'agrada a Sant Vicenç és en el cau jugar amb els amics, amb el mar, amb l'humà.

0: Ara amb el Merak.
1: Em dic Oliver i el meu parc preferit és el de la Tirolina. El que més m'agrada de tot és la piscina blava on ens banyem a l'estiu.
2: Hola, em dic Sira, tinc 9 anys i el meu lloc preferit de Sant Vicenç és la piscina de la Blava. M'agrada perquè m'encanta nedar i el color blau i el verd com junts com que queda molt bé per mi i com que es junten la gespa i l'aigua.
3: Hola, em dic Liam, el meu lloc preferit és el parc de Mamut i el parc de Mamut és perquè hi ha una vaca d'un tobogan molt gran i també la Garden, que també hi ha un tobogan molt gran i m'ho passo pipa.
4: El parc del Mamut, a més de tenir tobogans i una vaca on jugar, també homenatja la nostra estimada bèstia de foc, el Mamut Benux.

0: Per dinar ho tenim fàcil, perquè Sant Vicenç dels Horts compta amb una bona oferta gastronòmica i molt producte de la pagesia local. Ben a prop trobareu un menú de qualitat i també us podeu endur alguna idea per cuinar. Així ho fan els vicentins i vicentines que durant l'any participen als tallers que es fan a l'aula de cuina tradicional catalana Josep Lladonosa. La xef Cristina Roig imparteix aquests cursos que organitza l'Ajuntament i ens proposa una recepta d'estiu.
1: 700 grams de mongeta tendra per ona, que prèviament li hem tret la part que agafa la tija, l'hem tallat per la meitat, a tires i a l'ull llarg, l'escaldem amb aigua bullint, amb una mica de sal, 7 minuts. La estendrem per tallar-li la cocció i preparem la vinagreta. La vinagreta són 10 grams de julivert, 2 cullerades de ceba encurtida en vinagre, 2 cullerades d'olives farcides, que vindrien a ser entre 10-12 olives, i uns 6-8 filets d'anxova, un ou dur bullit 9 minuts i de 100 a 120 mil·lilitres d'oli d'oliva verge extra, sal, toc de pebre. En funció si ens agrada més o menys àcid, podem incloure unes gotes, no, de l'encurtit de la ceba o un raig de vinagre o de llimona. Tastem a punt de sal perquè com que l'anxova ja és salada, no cal prèviament salar-la, millor tastar-la, i llavors ho afegim sobre les mongetes tendres. I la veritat és que amb les anxoves, l'ou dur i la mongeta queda una amanida molt fresca.
0: Ben dinats, continuem el passeig fins a l'altre extrem del municipi per visitar el Molí dels Frares. L'edifici rogenc que trobem al parc acull oficines municipals de promoció econòmica, però entrar al pis inferior és obrir la porta del temps.
2: Ens explica la història, doncs, de gairebé 700 anys del lloc on estem. És un molí que, a més, no és vertical. Normalment estem acostumats a veure aquestes rodes verticals que cau l'aigua i les fa rodar. Aquesta és un molí de roda horitzontal, que és una altra de les curiositats que té, que gira, diguéssim, pla. Totes les estructures perquè giri pla. Passa als monestirs de Sant Pau

0: moliner, la seva dona i les criatures, que són les que s'encarregaven de portar el molí endavant, i ell havia de passar comptes amb els frares. Els frares, al cap i a la fi, el que els interessava és la rentabilitat que els donava el molí.
1: Sant Vicenç dels Horts està envoltat de muntanya, riu i dues rieres, i al centre del municipi, el Parc del Pi Gros. Aquest també és el nostre patrimoni.
0: Si aneu a caminar pel riu, que és una activitat força recomanable, al migdia no, en aquest temps, però sí que descobrireu cada temps quines plantes hi ha. Per exemple, ara fa poc estava ple de flor de Sant Joan. Cada època té la seva producció de plantes, de flors, inclús de papallones de diferents tipus. Algun conill també ho trobareu, alguna tortuga, alguna serp també, poquetes, perquè s'espanten i s'amaguen. És un lloc per passejar-lo, per gaudir-lo.
1: Al camí del riu Llobregat, del cantó Torrelles, hi trobem un dels pilars del pont que es va construir per facilitar el trànsit dels treballadors de la colònia Güell.
0: Ens consta, tenim documentat, que el senyor Eusebi Güell fa un donatiu, a ell li interessava perquè els treballadors poguessin traspassar i poguessin anar a la colònia a treballar, va fer un donatiu important perquè aquesta obra es portés a terme. I estava fet per gent d'oficis, per fusters i per mestres d'obres d'aquí de Sant Vicenç.
2: I abans com creuaven?
0: A peu pel gual, o sigui, era com una mena de gual, que quan estava inundat, doncs amb aigua fins als genolls, els cotxes també passaven. Quan van començar a haver-hi cotxes, també s'inundaven. A la colònia Güell, mentre es feia, molts paletes, sobretot d'aquí de Sant Vicenç, hi van treballar. Jo he conegut a molta gent gran, doncs, que havien treballat, inclús amb en Gaudí, no? I l'avi Sagristà, que li dèiem nosaltres, en Josep Sagristà i d'altres, però que més explicaven anècdotes com els hi feia desmuntar una columna o els hi feia fer les columnes sense plom, sense plomada, o sigui, només a ull, perquè s'acostumessin a treballar, no?
1: Per copsar Sant Vicenç dels Horts i entendre per què els ibers també ho van convertir en la seva llar, cal pujar a la muntanya. Des de dalt del Puig Castellà o del Montpedrós, gaudim de la vall del Llobregat fins al mar. Les millors fotos des de les alçades. I si voleu un altre record de la visita, ho teniu ben fàcil. A Sant Vicenç dels Horts, tomàquets i pebrots. Si us ha agradat la visita, us esperem a la Festa Major d'estiu del 24 al 27 de juliol. La pròxima vegada vindreu a Sant Vi.

0: Que xula, no la coneixia aquesta cançó, Soc de Sambi. Doncs mira, gairebé que sí, gairebé que ens han convençut, vaja, segur que ens han convençut per anar-hi. Que xulo aquest reportatge sobre Sant Vicenç dels Horts que ens ha proposat els companys de Ràdio Sant Vicenç. Eva García, moltes, moltes gràcies. Vinga, va, que canviem de paisatge. Ens n'anem ara cap al Maresme, cap a Premià de Mar, directament. I avui tornem a posar el focus en els nostres amiguets de quatre potes, en les mascotes. Cada vegada són més les famílies que recorren a les guarderies canines quan han de treballar, marxar de vacances o simplement perquè no poden estar una temporada amb els seus gossos. Parlem, doncs, de com treballen les guarderies canines i si han treballat molt aquest estiu. Ho fem en conversa, com sempre, amb el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Bon dia, Manel.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, avui nosaltres hem vingut fins a Can Malanut i estem ja amb la Clàudia i l'Edu. Com esteu? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal,
3: bon
2: Manel?
3: Bon dia a tothom.
1: Doncs mira, responent a la primera pregunta que us fèiem, esteu treballant molt aquest estiu en el que portem d'estiu de moment?
2: Sí, la veritat que sí, que els gossos venen bastant perquè ja que els propietaris se'n van de vacances i, bueno, ens el porten bastant, no?, perquè, bueno, hi ha bastanta
3: demanda,
2: sí. I llavors, pues, sí, la veritat que sí, que tenim bastanta feina, tant a peluqueria canina com a tema de guarderia.
1: Mm-hmm. Posem una mica de context, estàvem parlant i hem dit dues paraules claus, dèiem aquesta perruqueria i aquesta guarderia canina, que són una mica els dos serveis més grans que teniu, no?, i que doneu.
2: Sí, correcto.
3: Sí, nosotros estamos teniendo no solo el servicio de baño y secado en los animales, sino también hospedaje en casa, justamente por época de vacaciones y durante todo el año, y además el servicio de guardería por horas. Ese es un servicio un poco boutique, porque busca simplemente satisfacer la necesidad del cliente puntual, ¿no? Oye, que tengo que ir al médico, no me lo puedo llevar, y mi perro tiene ansiedad por separación. Entonces, este punto es súper importante para ellos, lo valoran y lo agradecen, y tenemos varios clientes de la zona que gozan de ese servicio.
1: Guardería canina, que es un concepto que mucha gente que ahora nos está escuchando y dirá, ostras, yo eso no me había planteado, potser amb nens o amb els fills sí, pero amb els gossos no. Això es una moda que cada cop va més, ve importada de algún otro lloc, es a dir, ya funcionaba potser en algun altre lloc, això, Clàudia?
3: Sí, ahora tiene bastante auge porque mucha gente busca destinar no solamente un presupuesto a su mascota, sino también generarle bienestar. Uh-huh. Ese punto es importante porque lo que buscamos es también que el dueño se vaya tranquilo. Si tiene que hacer una gestión, que sepa que esté en un lugar seguro, confiable y que lo traten con el mismo amor que en su casa.
1: Núria, com ho veus, això de deixar el gosset o la gosseta a la guarde?
0: Que jo sé que cada cop hi ha més gent que intenta prendre'ls de vacances, però sí que és veritat que depèn d'on vagis, no pots, i deixar-lo per vacances, que te'l cuidin, jo això sí que ho havia sentit i conec gent, però això que dieu de l'ansietat per separació, deixar-lo unes hores perquè has de fer tràmits i no el pots deixar a casa, això se me fa estrany, I és habitual, doncs?
2: Sí, la veritat que sí, els gossos, depèn de quin vincle que tinguin amb el propietari, doncs els afecta més o menys. Uh-huh. Llavors, el gos, quan entra a la guarderia, per exemple, les primeres hores, sobretot, doncs té els nous, pensem en noves olors, nous sorolls, tot és nou per ells, llavors, clar, els crea una miqueta com d'ansietat, no? Ja, no tots els gossos els afecta d'una mateixa manera, però sí que és veritat que les primeres hores es poden sentir estranys pels sorolls, per les olors i tot, i al final s'acaben adaptant, no? Uh-huh. Per això és important també a la guarderia parlar amb els propietaris i dir-los quin tipus d'horaris fan els gossos tant de menjar com de sortir, portar-li el seu llitet, el seu platet, inclús alguns gossets que tenen una miqueta més d'ansietat per separació, portar alguna roba del propietari perquè sentin la seva olor, no?, i així puguin estar més tranquils.
0: I se'ls fa exercicis com d'estimulació igual o per entretenir-los com a la canalla, com a les llars d'infants?
2: Sí, també, o sigui, al final hi ha activitats, no?, com poden ser els mateixos passejos, les activitats amb els gossos, i, bueno, la veritat és tenir-los una miqueta distrets i sobretot fer l'adaptació perquè el gos estigui tranquil i vegi que on està pot estar tranquil, no?
1: Molt bé. Clàudia, ara, amb això que us preguntàvem, el fet de marxar de vacances, per exemple, doncs me'n vaig de vacances una setmana fora i no em puc emportar el gos, doncs per les dimensions o per l'espai on vaig, què és el que es recomana? Que potser uns dies abans ja vingui aquest gos a conèixer l'espai, potser, o que l'arribada sigui directa? Com es fa tot aquest traspàs, tant a l'avinguda com quan marxen? Perquè també pot passar la inversa, que quan tornin a casa potser també es sentin estranys, no?
3: Sí, és important si el propietari se lo puede permitir, si su tiempo así se lo deja, que vengan, nos conozcan, formemos un vínculo, sientan que es un espacio seguro, tanto el propietario como el mismo animalito, porque la energía que tiene el dueño se la va a transmitir, así no quiera, a su pequeño melenudo. Entonces sí es recomendable, pero si hay alguien que está con el tiempo muy apretado y no lo puede gestionar de esa manera, pues también nosotros respetamos el proceso que el perro tiene. Si a qué hora se levanta, si en ese horario come, los paseos, entonces eso hace menos invasivo el cambio. Y al ser el único perro el que tenemos, porque no es que tenemos varios, también la atención va detalladamente a él. Y al regreso sí es importante que el animalito pueda volver a retomar su rutina con el propietario. A ver, esto depende mucho de cada personalidad melenuda, pero algunos son como que miran al dueño y dicen, ah, me has dejado aquí y te has ido sin mí, y como que son un poco resentidos en el momento. Luego otros no, son súper felices, van y abrazan al propietario, o sea, abrazan en el sentido melenudo, el nudo, que los lame, se les trepan encima, entonces ya vuelve la conexión y todo bien. Y algo importante, este es un consejo para los propietarios, cuando dejen al melenudo, ya sea en el veterinario, la guardería o el hospedaje, despídanse de ellos sin la pena. Porque muchos dicen, ay, lo siento, me dejo. No, es chao, me voy, regreso. Es como que te vas a otro ambiente y el perro no siente el tiempo. No es de que me dejó ayer y ya pasaron 5 días y aún no vuelve y genero... No, no es tanto a tiempo, es atemporal el perro. Entonces eso es súper bueno para que el propietario también sepa que la energía se transmite y cuando se marchen deben irse en calma, porque eso le va a permitir a ellos equilibrarse también.
1: Molt bé. Acomiadar-se en positiu. Jo sé, Núria, que tu ets una persona com molt correcta i mai preguntaries per calés. Ja ho faig jo, no et preocupis.
0: Gràcies,
1: perquè això...
0: Clar, això,
1: estem pensant que és un servei molt xulo, però en quant econòmicament, vosaltres ja n'hem parlat alguna altra vegada i heu dit que és un servei prou assumible, prou assequible, no? És a dir, malgrat que sigui una cosa boutique, és una cosa que es pot permetre, vaja, la població normal, no?, mitjana.
2: Sí, correcte. O sigui, els preus que tenim nosaltres depèn de la mida del gos, però bueno, és a partir de 25 euros al dia.
1: Val. Molt bé. És a dir, com un extra més que hauríem de sumar aquestes vacances.
0: Surt millor que un casal d'estiu de criatura, ja t'ho dic.
1: Per un nen, sí, és més barat que un casal d'estiu per les criatures. És veritat, mira, vista així, tota la raó. Amb això que explicau, perquè vosaltres, a part d'aquesta guarderia que feu, teniu serveis que sumen, per exemple, doncs també pot gaudir d'aquesta perruqueria, no? És a dir, jugueu amb ell, surt a passejar, és a dir, que és un servei que queda molt més lluny que no el fet de que estigui només aquí amb vosaltres, no?
3: Sí, la verdad es que es un 360. A veces tenemos hospedaje de perritos que dicen, vale, y antes que me lo entregues, me lo bañas. Y me lo cortas y me lo entregas. Entonces el propietario, uno agradece porque estamos dentro de la comunidad de Premiá y ellos pueden sentir que tienen todo el servicio aquí. Como que un día dicen, oye, no, solo quiero cortar las uñas a mi mascota, pues también me acerco. Entonces es como un 360 que ellos tienen, ¿no? Guardería, la peluquería, un detalle extra que quieren hacerles al animalito. Entonces por ahí también ellos están agradecidos y nosotros también.
1: De fet, m'explicava un dia també que després els gossos se'n recorden de vosaltres, no? Passen passejant per aquí davant i se'n recorden de vosaltres, eh?
3: Sí, porque recuerdan el lugar donde se sintieron a gusto y la energía que le transmitió el humano. Entonces, cuando son perros nuevos, para contarles rápidamente, lo que hacemos es que vengan, nos cerramos con llave por dentro, todos son vitrinas, y el perro es suelto, para que olfatee, para que huele, para que sienta que no hay un punto de amenaza, sino que al contrario, es un lugar seguro donde va a venir a hacerse un proceso que quizás se ha hecho en otro lugar o en casa, y así genera vínculo con nosotros. A ver, que también si el perro puede comer un chucho, se lo damos. Y los dueños dicen, oye, es la primera vez que mi perro quiere volver a un lugar. Porque a veces nos ven, creen que somos los veterinarios que vamos a vacunar. Le digo, acá no ponemos vacuna. Pero el perro siente esa energía, esa tranquilidad, el que vas a ir poco a poco con amor y de verdad que se agradece y los animales pues son amor incondicional. Así que...
1: Ara, Edu, fareu el vostre primer aniversari al setembre. Quina valoració feu d'aquesta experiència, d'aquest primer any de rodatge?
2: Bueno, el primer any sempre és una mica més durillo, no? Però la veritat que bé, que molt bé, que aquí a Premià han tingut una molt bona acollida pel poble dels veïns, ja que el boca a boca ha fet que porti a més gent, que vingui més gent, que la gent confia en nosaltres. I la veritat que estem molt contents amb el procés que nosaltres estem fent, amb el treball que estem fent, perquè ens dediquem també a no només tallar i banyar el gos, sinó que a veure quin tipus de procés té que tenir, depèn de quin gos, no? Veiem molt això, perquè hi ha gossos que els fa més por, que potser són més mogudets i tal, llavors ens adaptem molt al tipus de la personalitat del gosset, no? I al final pues, poder fer-li la millor experiència possible.
1: Molt bé. Clàudia, gairebé per acabar, ara la gent que potser hi ha gent que torna de vacances i torna a la rutina, que n'hem parlat, que a la gent li costa molt tornar doncs, a agafar aquesta rutina, en els gossos també, com és per ell recuperar la normalitat després d'això, del fet de sortir de casa, de potser estar a una guarderia canina o de marxar de viatge, com hem de fer perquè el gos torni a recuperar la rutina que havíem deixat al juny?
3: Sí, lo importante es que retomen sus hábitos. Si ellos tenían un horario con su melenudo de salida, volver a retomarlos, los mismos horarios de comida, hacer las mismas rutinas, porque el perro es un animal rutinario de hábitos y se le va formando de esa manera y no lo olvida. Así como hay perros que a veces se extravían y luego de 3 años vuelven y encuentran y reconocen a sus dueños, porque eso también les pasa con sus rutinas, tanto de comida y de paseo. Eso sería lo mejor para que ellos nuevamente se equilibren y se adapten a la zona donde viven normalmente, ¿no? Pero lo bueno es de que ellos al encontrarse con su manada humana es que van a sentirse ya felices, contentos, seguros, a gusto. Algunos sí, depende mucho de la personalidad del animalito, si tienen miedo, si han tenido ansiedad por separación, puede que les cueste los primeros días, no sé, comer, salir, estar medio cabizbajos, pero son casos muy puntuales. La mayoría va a estar contento de ver a su propietario y de poder retomar las actividades que hacían, ¿no? Bueno. Y lo importante es que lo hagan desde la calma, porque el animal siente todo lo que tú le transmites, ¿no? Hasta lo que no le dices y por dentro está por dentro como una olla de ebullición, ellos lo sienten. Entonces lo importante es que lo hagan desde la calma, ¿no?
1: Molt bé, doncs important aquest consell, Núria, per acabar, que intentem transmetre aquesta pau i aquesta calma i acomiadar-nos doncs, en positiu quan els hem de deixar, perquè ells no ho vegin també com la pena que nosaltres realment ens fa quan els deixem, Núria.
0: I tant, i tant, i tant. Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Doncs avui des d'aquesta perruqueria canina de Premià, amb el Manel Ferrer, com ja és habitual fent aquest directe, hem parlat de Can Melenut. Aquí no ens sortia el nom de la guarderia canina, però sí, Can Melenut a Premià de Mar. Nosaltres seguim endavant i ho fem, amb altres qüestions. Avui és dilluns i toca parlar sobre el mar amb aquest podcast tan xulo que ens porten des de l'escala, que es diu Mar a Mar. Hem parlat del mar amb diferents aspectes i encara ens en deixarem molts, però un dels aspectes i que allà controlen moltíssim és el musical. Aquest capítol d'avui de Mar a Mar va dedicat a la cançó marinera, a la Habanera.
4: Un podcast per descobrir el nostre mar.
5: La cançó, la música i la dansa formen part del patrimoni de cada poble i contrada. Com diuen els quicos en una de les seves cançons més mítiques, es cantava i es canta. Ara potser es canta més a la dutxa, però antigament es cantava mentre es treballava i d'aquí en surten bona part de les cançons del patrimoni musical, entre elles el més mariner. Habaneres, balsets mariners, cançons de taverna, corrandes, sardanes, glossa i moltes altres cançons i estils que tenen el mar i la pesca com a font d'inspiració principal. Ara bé, si hi ha un gènere que ens transporta directament a mar, aquest és l'habanera. A ritme de 2x4, aquest gènere musical neix a Cuba al segle XIX com a ballable, originat en la contradansa criolla o la dansa habanera. A finals del segle XIX i principis del segle XX, l'habanera cubana s'exporta a Europa i arriba també a la península Ibèrica. És a partir d'aquí quan el gènere es fa popular, primer com a ballable, i cant líric i clàssic, i més tard com a cant popular. La Fundació Ernest Morató és l'entitat que vetlla per la difusió i conservació del patrimoni musical de l'habanera. Actualment disposa de gairebé 5.000 partitures i 8.000 enregistraments. Aquesta entitat dona aixopluc a 35 grups d'habaneres, però a Catalunya n'hi ha censats més d'un centenar. Enric Frigola és el president de la Fundació Ernest Morató.
6: La Fundació Ernest Morató va ser creada fa uns 35 anys amb uns objectius molt clars. Alguns s'han acomplert, els altres no, i molts s'estan complint, estan en procés d'elaboració. Va sorgir a Palafrugell per un cantó, de fer present la memòria de la gent que va impulsar l'habanera en aquella zona, en aquesta zona de la Costa Brava, Calella de Palafrugell, concretament. Per altra banda, vetllar perquè aquest gènere continuï viu i, sobretot, com a centre de documentació. Després hi havia una altra, que aquesta no s'ha complert, hi havia una idea, que és la creació d'un museu de l'Havanera a Calella de Palafrugell. Aquesta no ha estat possible fins ara, tot i que és possible que l'any que ve comenci a posar-se en marxa una iniciativa semblant.
5: L'Havanera no només es canta i es toca a Catalunya. Euskadi, el País Basc, Astúries, Cantàbria, Illes Balears i Andalusia tenen una llarga tradició d'havaneres. Només l'any passat a Catalunya es van organitzar prop de 600 cantades. Vist això, es pot deduir que l'Havanera passa per un bon moment.
6: La qualitat dels grups ha millorat molt, molt. No diré que tots tinguin una qualitat extrema, però en general, quan escoltes ara grups de havaneres els més freqüents, els que més actuen a les cantades de tot el país català, doncs hi ha un rigor musical, hi ha un rigor artístic que és molt difícil de trobar als inicis d'aquest moviment, no? O sigui, l'estat és bo. Ara, una altra cosa és el futur de l'Havanera. La Fundació està molt interessada i preocupada per aquest tema, perquè el relleu generacional és baix. Existeix, però és baix. Aleshores, intentem des de la Fundació potenciar tots els grups de gent jove, que no són molts, però n'hi ha, que sorgeixen arreu de Catalunya. És una de les tasques que en aquests moments tenim més present.
5: Una bona mostra d'això també és la difusió de l'Havanera als mitjans de comunicació. Programes com el Sons a Cau d'Orella de Ràdio L'Escala porta ja 18 anys en antena i comparteix graelles amb la Xefla a Ràdio Mataró, Sons de la Terra, Ràdio Estel, Ràdio Havanera, Ràdio Palafrugell i a Ritme 2x4 a Ràdio Calella Televisió. Joan Brugués és el conductor del programa Sons a Cau d'Orella de Ràdio L'Escala.
7: L'Havanera dintre el món dels mitjans de comunicació a vegades, abans, més ben dit, no a vegades, sinó abans era inexistent, però gràcies a gent que va començar a fer programes, els meus antecessors i els que tinc una bona amistat, vàrem aconseguir doncs, que els mitjans de comunicació, en aquest cas com les emissores de ràdio, se'n comenci a parlar, se'n faci difusió i també s'expliqui aquest gènere musical, les cançons, els grups, doni informació, que abans això no hi era. Sí que cada emissora tenia el seu programa de sardanes, però de veneres, com es diria, en castellà, brillaven per su ausència. Ara estem en una bona època perquè hi ha cançons, hi ha noves produccions, s'hi aposta, ja a vegades inclús hasta gent del gènere, sinó que altres cantants de fora, inclús he pogut fer un programa d'altres intèrprets, altres compositors que han fet havaneres i han enregistrat havaneres i també alguna peça hasta de cant de taverna, però sí. S'ha passat de les clàssiques d'abans, que ja tothom sabia el que cantarien, ara noves peces, com el Vestida de nit o la Barca xica, i vull dir que està viu, que hi hagin cada vegada dels que ens arriba un treball discogràfic, almenys hi trobem novetats.
5: Cantades a peu de platja i carrer i festes majors són els escenaris més habituals que trepitgen els diferents grups d'havaneres. Una roda d'actuacions que té l'estiu com a punt àlgid. Isidre Pagès és membre del grup escalenc Oreig de Mar.
8: Bé, nosaltres, per exemple, aquest any en tenim unes 35, més o menys, principalment a la costa, evidentment. On es poden portar? Mira, al moment que fem aquesta gravació, doncs ahir vàrem anar a Molló, quasi 2 hores d'aquí. Recordo que l'any passat, a les mateixes dates, vàrem anar a Vidrà, que ara és una mica més lluny. Aquest any hem anat a Montesquieu, hem anat a Olivella, al Garraf. Jo et diria que et sents més còmode, depèn del públic que tens. Per exemple, ahir a Molló va ser fantàstic. Va haver-hi un públic totalment receptiu, molt atent, i a vegades hem actuat a llocs que en què agafes, fots el camp i ningú se'n dona compte. Depèn molt de si està muntat com un concert de veneres, si està muntat com una audició allò de música de fons. Depèn molt de l'organització que hi ha.
5: El grup escalenc Corets de Mar comença a pujar als escenaris a l'any 1967. Més de 50 anys després, a les cantades segueixen els grans clàssics, però la Vanera ha triat allò de renovar-se o morir.
8: Mira, nosaltres treballem amb 30 i pico de cançons, una trentena, i depenent del públic i depenent del que veus a dalt de l'escenari, doncs tries unes cançons o tries unes altres. En principi, nosaltres fem tres repertoris i els anem rotant per poder fer les 30 i pico de cançons. La Vanera, quan va arribar aquí, que se'n deien americanes, era la típica en castellà. Afortunadament sempre hi ha hagut compositors, Ramon Carreras Peric, autor de Calamongó, Llop de Mar, i alguns altres, però especialment hem d'agrair molt a en Josep Bastons, que n'ha musicat més d'un centenar, entre veneres, boleros... Clar, quan parlem de veneres, hem de parlar de cant de taverna. Habaneres, boleros, valsos, rumbes, sardanes, tangos, etc. Aquí entra tot. Si tu fas un concert d'habaneres, acabaràs el concert i la gent s'adormirà. Estarà tota adormida. Almenys és el que creiem nosaltres. I afortunadament, dic, gràcies a en Josep Bastons i els lletristes que li van donar les lletres, doncs hi ha hagut una innovació i molta habanera en català o valsets en català.
5: Un dels músics i cantaires que també va passar per Orets de Mar és en Ramon Manent, una figura cabdal en la difusió i recuperació del patrimoni musical tradicional i, per tant, també de la cançó marinera.
9: Jo no sé, les cançons del Estèrio són patrimoni popular. Els canta tothom. El meu avi, el canó de Palabó, això és cançó popular, ara ja. No? Ja és patrimoni actual. És que la tradició sembla que ha de ser una cosa molt antiga, i no, la tradició a vegades s'està fent, això és una cosa. Llavors, quan anem a la tradició antiga, que és el cançoner de l'Escala, que és l'obra del cançoner, amb la versió català entremig i la Palmira Jaquet i venint a l'Escala a recollir cançons de la Víctora Català i tal, això és una tasca molt científica, diguéssim, de recuperació del coneixement d'aquestes cançons, però no parla de la pràctica. Què es fa amb aquestes cançons? Què se'n fa? Es guarden en una biblioteca, es guarden amb uns cançoners, però això es torna a cantar? És molt difícil tornar a cantar tot això, eh? I si es torna a cantar, com es torna a cantar? Perquè aquest patrimoni es cantava a casa, no es cantava a l'escenari, es cantava a la feina, es cantava on fos, però era una pràctica social. I, a més, representava a la comunitat, en certa manera, perquè eren cançons que la gent coneixia, la gent en participava, si eren catxondes, reien quan s'havia de riure, i si eren romàntiques, doncs s'emocionaven quan l'altre les cantava, o les cantaven... O sigui, tenia una funció social molt concreta que no és... La dels escenaris, que no és la que ha cobert després la vanera. Si no es canta, no es manté viu. L'única manera de mantenir viu és cantar-ho. Gravar discos i tot això, bueno, està bé, però gravant discos no mantindrem... Bueno, gravant discos... És que, bueno, gravant discos, vendrem discos. Però no sé si comunicarem uns sentiments, uns continguts representatius de la manera de ser dels catalans d'ara.
5: Projectes com el Cantut, festes com la Festa de la Sal de l'Escala, programes de ràdio i, evidentment, totes les cantades d'habaneres són la clau perquè tot aquest patrimoni musical i mariner no es perdi, però, sobretot, el més important de tot, és seguir cantant al mar i arran de mar.
4: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
0: Doncs això, Mar a Mar, que ens acompanya és en aquest punt de pau i de celebró cada dilluns. I cada dilluns també, canviant totalment d'àmbit, el que fem és posar-nos una miqueta més friquis de l'habitual. És el Friki Time que ens proposen des de Ràdio Vilafant. Avui, amb un anime que ens explica o que ens parla de quan la vida adulta no és ben bé com havíem imaginat, no? I com la pensàvem de joves i com és el final de tot. Un manga per a noies que es diu Ayazawa.
5: Friki Time d'estiu.

0: Música, moda i, sobretot, de somnis que es trenquen mentre madurem. Amb aquest punt de partida, l'autora Aijazawa ens planteja grans obres com, per exemple, Paradise Kiss, Històries d'un vecindario o Nana, que ja la tenim completa en català amb una edició especial de 7 volums. Avui al Freaky Time parlarem de les obres d'aquesta gran autora de manga per a noies.
1: Has dit manga per noies?
0: Sí, sí, exactament. Aquestes històries que teixeix Aijazawa es publiquen sobretot en revistes pensades per noies, però això no vol dir que només siguin manga per noies. Ens explica històries adultes, no són noies d'institut, per tant, els problemes i això que els hi passa, doncs, és de noies més adultes, no? El tema d'enamorar-se, embarassos, doncs, la vivenda, no? Aquí tot això surt, però també hi ha personatges masculins molt ben construïts i un home o un noi adult, doncs, també li poden interessar aquestes històries.
1: Has llegit moltes obres d'Aijazawa. Amb quines obres et quedes i per què?
0: A veure, fas una pregunta difícil, perquè em quedaria potser en Paradise Kiss, però primer et parlaré de Nana, que és la més coneguda. Nana, per començar, us dic que Nana vol dir 7 en japonès, El número 7 en japonès és Nana i el número 8 en japonès és Hachi. Què ho dic? Perquè això té relació amb la història de Nana, perquè ens parla de dues nanes, no? De dues protagonistes que es diuen igual i que acaben convivint juntes per històries de la vida i, clar, com que les dues es diuen Nana, doncs una es diu Nana i l'altra és la Hachi, no? Una és la 7 i l'altra és la 8. M'encanta Nana per la música, perquè encara que llegeixis el manga, doncs, la música traspassa el paper. Jo em vaig veure primer l'anime i després llegir el manga. M'encanta Nana perquè explica i ens parla de relacions amoroses i relacions tòxiques i ho explica de manera no dramàtica, no? Ho explica molt i molt bé i precisament ens parla d'això, no? De que madurar i créixer com a persones, doncs, no sempre és fàcil. A més, un altre punt a favor de Nana és l'edició en català, que és preciosa, amb aquests volums de color fúcsia, volums dobles, en format Kazenban, que tenim 7 volums, precisament 7, no?, que és el número màgic d'aquesta història. Et deia Paradise Kiss, que potser és la meva preferida, i em diràs per què, doncs perquè parla de moda, a mi el tema de la moda em té el cor robat, parla molt de creativitat, i una de les coses que crida més l'atenció Paradise Kiss és la diversitat d'identitat de gènere, que ens parla, no?, ens parla de bisexualitat, ens parla de transexualitat, no?, i jo crec que això és molt interessant, i a més té un altre punt molt interessant, Paradise Kiss, doncs, que connecta precisament amb una altra obra d'Aijazawa, amb personatges, que és una altra obra que es diu Històries d'un vecindario, o el títol en japonès, que és Gokinjo Monogatari. Jo recomano la lectura de totes dues, però també l'anime, o sigui, si podeu veure's l'anime i després llegir-vos els mangas o al revés, val molt la pena, perquè el tema de la música és brutalíssim i els dos animes, tant Paradise Kiss com Nana, tenen una música brutal a l'altura de l'obra escrita, com podeu escoltar en aquest podcast.
1: I jo som parella, no només al Freaky Time, sinó també a la vida real, i has parlat de somnis trencats en aquestes obres. I tu creus que quan som adolescents ens imaginem una vida diferent de la que hem acabat tenint?
0: Sí, has fet una confessió aquí que en realitat sí que som parella des de fa molts anys i no m'esperava per res la vida que tenim en l'actualitat quan era adolescent. De fet, no m'imaginava, doncs, poder fer un podcast com aquest amb la meva parella. Això és una de les coses que no m'imaginava, però és fantàstic. No sé si a tu el dibuix d'Aijazawa et crida l'atenció o...
1: Bé, no, he començat a llegir Nana, encara Paradise Kiss és una de les obres que tinc pendent, i tu parles de dibuix i com em parlaries com el definiries el tipus de dibuix d'Aijazawa?
0: Doncs té un dibuix molt estilitzat, a mi m'encanta, doncs, com dibuixa els personatges femenins i també els masculins, però sobretot els femenins. A Nana sobretot hi trobem una estètica punk que a mi m'encanta perquè té moltes influències de la dissenyadora Vivian Westwood, però també, o sigui, en Nana, per exemple, ho veiem molt bé, no?, que és capaç de fer un personatge molt punk, no?, amb una estètica així com molt fosca, però també és capaç de fer personatges monos, no?, com en diuen en japonès, kawaii, que els abraçaria sense parar i allò, achuchables, no?, com es diu en castellà. A més és que té un dibuix preciós, a més, a Paradise Kiss, que trobem tot el tema de la moda, doncs és fantàstic perquè els vestits, tal com els dibuixa, tots els detalls retalls que fa són espectaculars.
1: Bé, doncs com que ja està mig convençut, continuaré llegint Nana, per a esquís quan pugui també tinc intenció de llegir-me'n. No és el meu estil, però sí que Nana m'estava agradant, de continuar. Tinc masses lectures pendents i espero que amb aquest podcast d'avui doncs haguem convençut a més gent d'aquesta gran autora, que és Aya Tawa. I fins aquí el Free Time d'estiu. Nosaltres som parella i formem el Free Time, i som en Dani.
0: I la Mercè. Fins la propera.
1: Adéu.
2: El Dani i la Mercè compartint més que la seva passió per als mangas i pels animes, compartint també aquest trosset de privacitat que, en fi, ja sabíem que eren parella, eh? A mi no m'ha desvelat res, però potser els oients sí, per això tenen aquest bon rotllet en els Friki Times de dilluns. El Dani i la Mercè, que perdoneu, nois, el meu poc friquisme, no sabia que Aya Yazawa era autora, jo l'he confós amb el títol d'un còmic, i no, és l'autora, és la dibuixant d'aquests manga que ens proposàveu. També molt interessant. Aya Yazawa, l'apuntem a la nostra llista d'autores recomanables. Va, tanquem Friki Time, obrim agenda. Tornem a saludar la Lídia Porta de Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia.
2: Has obert i tanques programa, eh?
3: Quasi.
2: Fas un complet avui. Lídia, ràpidament, que no tenim massa temps. Mira, la primera proposta és de cinema al Catllà.
3: Doncs sí, tenim una projecció de la pel·lícula infantil o animada Zootropolis 2 de Disney, i això doncs forma part de la programació de l'últim dia de la Festa Major del Catllà, que també hi haurà una representació teatral i una tornada per part de la Colla dels Diables del Catllà, i tot això serà avui a les 10 de la nit, la projecció de la pel·lícula.
2: Molt bé. Va, més enllà, ja veieu, del cap de setmana, un cap de setmana que el Catllà ha estat molt, molt intens. Com també a Igualada, sembla que ens proposes un piromusical.
3: També per una festa major de tancament. Igualada acaba avui la seva festa major en honor a Sant Bartomeu amb un piromusical sota el títol Il·luminem el cel, a càrrec de la pirotècnia Estatella. I doncs bé, com té els piromusicals, doncs hi haurà una combinació d'efectes pirotècnics, llum, colors i música perquè hi ha una experiència que doni tancament a la festa major. I això és avui a les 11 del vespre al camp de futbol de les Comes.
2: Anem pujant del Catllà cap a Igualada i ara ja amunt de tot a l'Escala.
3: Doncs sí, tenim el concert a guitarra i veu de Josep Manzano i d'Enric Muñoz dintre del que és la 23a edició del Festival de Guitarra Girona Costa Brava. I això és un projecte conjunt que el que faran seran interpretar cançons llatines com boleros o habaneres. Això, però, serà demà a les 8 del vespre a l'Alfolí de la Sal de l'Escala i té un preu de 13 euros l'entrada.
2: Molt bé, doncs ja està ras i cura avui l'agenda així una mica més ràpida, però queden apuntades aquestes tres activitats. Gràcies, Lídia, fins demà.
3: Fins demà, adéu.
2: Vinga, va, i l'apunt final, ara sí, a falta de res, 3 minutets per tancar, 2 minuts, per tancar programa, el demanem a Ràdio Televisió Cardedeu. Allà ens acompanya el company Jordi Mariscot. Jordi, bon dia de nou.
4: Bon dia de nou.
2: Finestres obertes o finestres tancades? Alguna aportació així d'última hora interessant?
4: Hem tingut un debat i m'agradaria ficar un àudio de l'Adrià, que ens envia un àudio des de Banyoles. Escoltem-lo.
5: Hola, bon dia. La disjuntiva habitual és fotre't de calor o fotre't de mosquits. Doncs jo en tinc una altra. Fa poc m'he mudat en un entresol que dona al riu, un riu al qual la gent hi va passejar el gos. O sigui que ara estic en la disjuntiva de fer de calor o que tot Cristo que va passejar el gos a hores indecents del matí em vegi a mi i a la meva senyora en paños menores. O sigui que estic...
2: A veure, Adrià, potser l'indecent ets tu. Si vas en paños menores. És broma. Que a casa tothom, a veure, ja no s'escandalitza ningú, eh? Tu quan veus una finestra oberta ja has d'assumir que allí pots veure el que sigui. No des del carrer, si tu veus finestra oberta,
4: preparat. Estàs jugant amb la curiositat humana. Jo, com a persona curiosa, t'ho dic aquí. Adrià, ets una mica indecent. Si vius en un entresol, un pantalonet, tot tu. Sí. No dormis amb el cul a l'aire, sisplau.
2: Sí. Va, depèn de com sigui el cul, també t'ho dic.
4: Això ja... a gustos de cadascú.
2: A ell i a la seva senyora.
4: Sí, sí, molt ja bé. Per tots els públics. Aquí cobrim tot l'espectre.
2: M'agrada aquesta disjuntiva. Escolta, no tenim més temps, Jordi. Hauríem d'avançar el tema de la setmana vinent. Ai, de demà, i ja.
4: Si vols, també t'avanço els de la setmana
2: ja
4: vinent.
2: Ja sé que ja els teniu.
4: El tema de demà és... Què porteu als peus? Sandàlies, sabates...
2: Xancles.
4: Xancletes, les sabates barefoot. Demà tindrem un debat interessant.
2: Sí. Dona molt d'estil tema. I tant.
4: Jo he de dir que ara mateix estic descalç, per tant, ja teniu la meva preferència.
2: És que, clar, un despullat, altre descalç, escolta, eh?
4: Aquí...
2: fa calor.
4: Cadascú fa amb la calor el que pot.
2: Clar que sí. Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies i demà tornem a parlar, d'acord?
4: Perfecte, fins demà.
2: Fins demà. Amb aquesta darrera connexió amb el Jordi Mariscot, el company de Ràdio Televisió Cardedeu, que ens acompanya aquesta setmana, ara sí, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Hem encetat una nova setmana, aquí s'està començant a tapar el cel, i ja m'ho deia l'Alexa, que avui plouria. Anem cap a casa a recollir la roba que està penjada, que no sigui que se'm torni a mullar. Demà més a partir de les 9. Bon dilluns.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ladies and gentlemen,
3: welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
5: Jazz It.
1: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
6: La genialitat, i ja ho sabeu, és un bé escàs que, com els miracles, és difícil de demostrar. Utilitzant un exemple proper, en el nostre cas, la seva existència està plenament provada per figures com Salvador Dalí, un home que exercia la genialitat 24 hores al dia, 7 dies per setmana, és a dir, dedicació exclusiva. Però Dalí, òbviament, no ens serveix a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, perquè surt del nostre àmbit d'acció. Per tant, si hem de donar el títol de geni a algun jazzista, un ferm candidat seria Miles Davis.

Miles Dewey Davis III va néixer el 26 de maig de fa 98 anys. I l'hem escoltat ara amb la cançó CTA, que és fruit d'una sessió de gravació d'abril de 1953 feta per a la discogràfica Blue Note. Estem parlant d'una època en què la indústria discogràfica, òbviament, encara s'estava, diguem que, acabant d'organitzar. La majoria de músics no tenien contracte, i si en tenien, podem dir que eren uns contractes una mica precaris. Treballaven cobrant a tant la sessió, i eren unes sessions de gravació destinades habitualment a ser editades en discos de 10 polzades, més curts que els LPs de 12 polzades als que estem acostumats. Aquest període de la vida de Miles es caracteritza per la seva addicció a l'heroïna, d'una banda, i per les múltiples sessions que va protagonitzar per a Blue Note i, sobretot, per Prestige Records. Moltes d'aquestes sessions eren fruit de la necessitat que tenia de fer diners ràpid. No eren unes sessions que estiguessin massa ben pagades, però la cosa era molt fàcil. Els músics anaven a l'estudi, s'hi passaven mig dia gravant i en acabar cobraven. No tenien dret a cobrar posteriorment en funció de les còpies venudes, però això era un detall que en aquell moment, sembla, no els preocupava. Ara continuem amb una gravació feta precisament per a Prestige Records. És just d'un any més tard de la que acabem d'escoltar. Aquesta és d'abril de 1954. I hi tenim a J.J. Johnson en el trombó, Lucky Thompson en el saxo tenor i Horace Silver en el piano. Walkin'.

Quan Miles Davis va entrar a treballar en exclusiva per a la discogràfica Columbia, la CBS, la CBS, va tenir l'oportunitat de gravar obres més sofisticades amb grups nombrosos i, per tant, amb arranjaments escrits. I com a arranjador va escollir a Gil Evans, com no. Gil Evans, amb qui ja havia treballat uns anys abans quan van gravar Anonet, l'obra que es coneix com a Birth of the Cool. Una de les primeres obres que van gravar en aquesta nova etapa és una revisió de l'òpera dels germans Gershwin, Porgy and Bess, a qui Gil Evans va donar una visió nova i modernitzada. I aquí en tenim una mostra evident. Així van interpretar Summertime.

Jazzit, a Barcelona amb BTV, a Catalunya amb la xarxa de comunicació local i a Andorra amb Ràdio Nacional d'Andorra. Miles Davis ha sigut un referent per a milers de trompetistes posteriors. Com sol passar, en l'etapa final de la seva vida, la crítica i el sector del jazz en general li buscaven un hereu, un continuador de la seva obra. Aquesta és una maniobra que s'ha repetit diferents vegades i generalment ni ha tingut fruits ni ha servit absolutament per res. Però en aquell moment tothom es va fixar en un trompetista jove de nom Wallace Roney i fins i tot hi va haver una mena de cerimònia de proclamació com a hereu en forma de concert que es va celebrar a Montreux, a Suïssa, el 8 de juliol de 1991, per tant, només 2 mesos i mig abans de la mort de Miles Davis. En aquest concert, l'orquestra de Quincy Jones, amb Miles Davis i Wallace Roney a la trompeta i Kenny Garrett en el saxo alt com a principals solistes, van reinterpretar part dels arranjaments que Gil Evans va escriure en el seu moment per a Miles i que es van convertir en discos. Per exemple, Birth of the Cool, Miles Ahead, Porgy and Bess, Sketches of Spain o d'altres. Hem seleccionat Springsville, que és una peça que forma part de Miles Ahead.

Springsville, Miles Davis, Wallace Roney i l'orquestra de Quincy Jones. Això era l'any 1991 a Suïssa. Wallace Roney va néixer el 25 de maig de 1960. Això significa que ho va fer exactament 34 anys menys un dia més tard que Miles Davis. Va entrar en la professionalitat jazzística de la mà d'Art Blakey i el seu grup, els Jazz Messengers, abans d'iniciar la seva lògica carrera com a líder. L'any 1991, en acabar el concert de Montreux, Miles li va regalar la seva trompeta personal, que estava feta amb metall de color vermell. D'aquesta manera, el nomenava més o menys oficialment el seu hereu. Al gener d'aquest mateix any, d'aquest mateix 1991, Roney havia vingut a Alboraia, a la comarca de l'Horta Nord, al País Valencià, on hi havia l'estudi de gravació Tabalet, que el saxofonista el Perico Sanbeat va escollir per gravar un dels seus primers discos. Ho va fer amb el trompeta Wallace Roney i amb Tete Montoliu com a convidats especials. I la cosa va sonar així. Aquí teniu There Will Never Be Another You.

Perico Sambeat, Tete Montoliu i el trompetista nord-americà Wallace Roney ens han interpretat There Will Never Be Another You. Roney va ser una de les víctimes mortals de la pandèmia del coronavirus. Va morir el 31 de març del 2020. I avui li direm adéu amb un disc que va gravar l'any 1994. Era una mena de superproducció jazzística, un disc format majoritàriament per balades i per temps mitjos, en el que Roney toca acompanyat d'orquestra dirigida i arranjada per Gil Goldstein, amb convidats de la talla de Ravi Coltrane o el seu germà Antoine Roney en el saxo tenor o la seva esposa, Geri Allen, en el piano. Tots plegats ens interpreten una composició del guitarrista Pat Metheny que es titula Last to Know.

0: this is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: Jazz It, TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Amb el concert del supergrup de fusió Bill Evans All Stars, el passat 4 de maig a la Sala Jamboree de Barcelona, va començar el Mas i Mas Festival, un esdeveniment que s'allargarà fins al mes d'octubre amb concerts en el club i a les sales Apolo, Paral·lel 62 i La Paloma. El cartell és simplement excel·lent i abraça diferents tendències de jazz. La setmana vinent tindrem el seu organitzador, el senyor Joan Mas, que vindrà al nostre estudi per presentar-nos aquest festival. Avui, de moment, nosaltres fem una prèvia per anar-nos situant. Comencem amb el cantant José James, que amb la seva veu poderosa i polièdrica actuarà a la sala Paral·lel 62 el diumenge 14 de juliol a les 8 del vespre.

José James ens acaba d'interpretar Fine and Mellow, un homenatge en clau masculina a Billie Holiday. I ara passem a una veu femenina molt interessant i que s'està consolidant a nivell internacional. És Cyrille Aimé, nascuda a França, filla de pare francès i de mare dominicana. Una noia que explota amb molta efectivitat aquest mestissatge natural que té. No té una veu particularment potent, però anul·la aquesta aparent mancança amb una gran expressivitat i sobretot amb una calidesa que la fa molt i molt propera. Acaba de treure el disc titulat A Fleur de Peau i aquí teniu una mostra de com sona Inside and Out.

Cyril M., Inside and Out. Cyril M., nascuda l'any 1984, forma part d'aquesta generació de cantants que no es tanquen en un repertori estrictament jazzístic i que accepten amb total naturalitat influències d'orígens molt diversos, interpretats sempre amb ànima jazzística. Això no falta mai. En el seu cas, l'origen antillà de la seva mare es fa molt evident al costat de pinzellades electròniques o hip-hop que serien pròpies de la seva generació. Aquí la teniu amb una altra peça d'aquest seu disc nou, A Fleur de Peau, una peça que es titula Beautiful Way.

0: mi nombre es Mike Rodríguez, soy trompetista y cuando estoy en Barcelona, entonizo con Jazz It.
1: El Festival Mas i Mas 2024 també fa un homenatge a la generació de músics nascuts a la dècada dels anys 60 que, en els 80, quan encara eren estudiants, van fer de Nova York el seu centre d'operacions abans de fer el salt a la absoluta internacionalitat. En aquesta generació hi trobem els barcelonins germans Jordi i Mario Rossi, els saxofonistes nord-americans Mark Turner, Chris Chick i Bill McHenry, el guitarrista també de l'altra banda de l'Atlàntic, Kurt Rosenwinkel, sense oblidar altres col·legues com el saxofonista basc Gorka Benítez i una colla més. Avui acabem Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb una gravació de l'any 1997 on hi trobem a tres representants d'aquest grup. Tenim a Chris Chick, saxo, Kurt Rosenwinkel, guitarra, Jordi Rossi, bateria. Ens porten At Long Last Love i amb ella us diem adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, el nostre tècnic, Lali Ferrando, la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

ara que sembla que els estius seran cada vegada més llargs i més insuportables, és gairebé un plaer que per fi arribi el fred. Treure abrics i bufandes gairebé oblidats al fons de l'armari, menjar sopes, begudes calentes, encendre la llar de foc, si la tenim, i aprofitar per fer una vida una mica més casolana, veure una sèrie, llegir o, evidentment, escoltar música. Per tant, avui ens ho farem venir bé i, tot aprofitant aquests dies de baixes temperatures, us proposarem escoltar música que vibri en la mateixa freqüència que l'estació hivernal. Música del fred inspirada en l'hivern. Com és marca de la casa, tocarem estils diversos, però sobretot procurarem que compleixi els dos requisits d'avui: l'hivern i la bona música.

0: I hem obert avui la bona música amb el tema Plus d'hiver del multiinstrumentista i compositor bretó Jan Tiersen. Una música plena de melangia extreta del seu cinquè àlbum, Le Retrouvaille, era el títol de l'àlbum, publicat l'any 2005 i que va comptar amb diferents col·laboracions vocals. En el tema que hem sentit, aquest Plus d'hiver, es podia sentir la veu de Jane Birkin, que amb el seu singular estil més aviat xiu-xiuejava que no cantava la lletra. Així, doncs, hem començat avui l'hivern a la bona música.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Avui el nostre hivern musical ens portarà, com és marca de la casa, temes i intèrprets de tota mena d'estils. Saltarem de l'un a l'altre sense xarxa i sense complexos. Vosaltres, els nostres oients, ja esteu acostumats i teniu les oïdes preparades per aquests salts estilístics. El següent tema hivernal serà tot un clàssic, per no dir la més clàssica de les músiques hivernals. Ens referim, com no, a la sèrie de concerts de la Opus 8 d'Antonio Vivaldi, aquella que va subtitular amb el nom de Les Quatre Estacions. Va ser l'obra que li va donar fama mundial, sens dubte, fins i tot avui en dia, i de la que sentirem el concert corresponent a l'hivern. Això sí, us avancem que avui sentirem els tres moviments que integren aquest concert, però els sentirem en versions radicalment diferents. Començarem per la versió del primer moviment arranjada i recomposta per Max Richter, una versió que ja ha sonat en alguna ocasió però que tornem a portar perquè ens sembla fascinant el que fa aquest home, aquest equilibri entre modernitat i alhora respecte per l'original. Primer moviment de l'hivern de Vivaldi, recomposat per Max Richter.

era Winter, l'arranjament o recomposició, com diu l'àlbum original, del primer moviment del concert L'Inverno, l'hivern, d'Antonio Vivaldi. Obra, en aquest cas, o arranjament de Max Richter de l'any 2012 i que podríem dir que ja és tot un clàssic contemporani. El violí solista sentíem un home que es prodiga moltíssim els darrers anys en aquesta subtil línia que separa el clàssic de les noves músiques, com és Daniel Hope.

Angel of Winter, l'àngel de l'hivern. Aquest era el poètic títol que el jove compositor italià Nico Cartosio va donar a aquest breu fragment simfònic de factura impecable que acabem de sentir i que un ja no sap si classificar com a música de cinema clàssica, neoclàssica o neosimfònica. Potser el millor serà no classificar-la de cap manera i dir que Cartosio és simplement un gran compositor i un gran orquestrador i que la seva música entraria amb molt bona puntuació en el nostre humil reducte de la bona música.

0: Dama viatgera, ja sé que sóc només una parada a la teva ruta. Dama d'hivern, ja sé que no sóc el teu amant. Això és el que cantava Leonard Cohen en aquest tema de l'any 68 i que va incloure en un dels seus primers àlbums, aquell que portava per títol simplement Songs of Leonard Cohen. El cantautor tenia llavors 33 anys i era gairebé més conegut com a escriptor que com a músic, però aquest àlbum, que incluïa temes com Suzanne o el que hem sentit, aquest Winter Lady, va ser el que el va catapultar com un dels cantautors més destacats de la seva generació.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: I del fred dels sentiments passem al fred real, al fred tèrmic. En aquest cas, embolcallat, a més de neu. I ens apropem a una música meravellosament descriptiva concebuda per un dels més originals compositors del segle XX, Claude Debussy. Us podríeu arribar a imaginar com és el so d'unes passes a la neu? Segurament és un so lleugerament cruixent, levíssim, que frega el silenci. I com expressar això en música? En fi, és una tasca impossible per la majoria de compositors, però no per Debussy. Mireu, la peça porta per títol precisament Passes a la neu. I el compositor la va escriure amb una indicació que diu: el seu ritme ha de tenir el valor sonor d'un paisatge trist i glaçat.

Passes sobre la neu, de Claude Debussy, en una interpretació de referència a càrrec d'Arturo Benedetti Michelangeli, un pianista tan mític que fins i tot apareix en alguna novel·la com a personatge. Debussy va datar aquest preludi per piano el desembre del 1909 i el va estrenar ell mateix com a intèrpret. Això sí, no sabem l'origen del seu títol, tampoc se sap si té alguna referència literària o pictòrica. En tot cas, és una meravellosa música descriptiva i, a la vegada, una lliçó d'harmonia avançada. Penseu que es fa servir fins i tot com a exemple als conservatoris. I reprenem ara l'audició del concert de l'hivern de Vivaldi, que hem encetat al principi del programa. Ja sabeu que aquests concerts estaven escrits per violí solista i formaven part d'una col·lecció més àmplia titulada Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Bé, abans hem sentit el primer moviment i ara sentirem el segon, l'adagio, en el que el compositor vol imitar un plàcid i nostàlgic dia de pluja. La versió que sentirem no és l'original per violí, sinó una molt bona adaptació per a violoncel i orquestra a càrrec de Yo-Yo Ma.

0: hem sentit a Yo-Yo Ma en una adaptació al cello del concert per violí titulat L'hivern d'Antonio Vivaldi, en concret del seu segon moviment, l'Adagio. Acompanyaven el solista els Amsterdam Baroque Players, dirigit per l'organista Tom Koopman.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: I com que l'espai dedicat a l'hivern ens està quedant molt plàcid, molt chill, com diuen ara, l'animarem una mica. Ho farem amb potència rockera, tot i que amb el fre de mà a punt, perquè es tracta d'una balada del grup de heavy metal alemany Accept, una banda formada l'any 1976, una banda fundada l'any 1976 pel vocalista Udo Dirkschneider i el guitarrista Wolf Hoffmann. Una banda que amb diferents dissolucions i reunificacions ha extès la seva activitat fins no fa gaire. D'aquest grup, considerat un dels millors de principis dels 80, us hem triat, com no, el tema Winter Dreams.

Winter Dreams, somnis d'hivern, és el tema del grup Accept, que acabem de sentir que es va publicar l'any 1983 en el seu àlbum Balls to the Wall. Per cert que Winter Dreams també és el nom d'una història curta de Scott Fitzgerald, publicada l'any 1922, que va servir segurament d'inspiració als nois d'Accept i que diuen que va ser la precursora de la famosíssima El gran Gatsby del mateix autor. I a continuació, sense abandonar aquests somnis invernals, us aproparem una música molt més simfònica. Mireu, hem estat a punt de triar una de les sinfonies del finlandès Jan Sibelius perquè totes elles destilen, en certa manera, el paisatge gelat de les terres nòrdiques. Però, finalment, hem preferit la descripció, podríem dir, més romàntica que Tchaikovsky va fer de les fredes terres de la seva Rússia natal, tal com va fer en la seva primera sinfonia i que porta un títol inequívoc. I, a més, fixeu-vos, idèntic al del tema de rock que acabem de sentir, Somnis d'hivern, Winter Dreams.

La primera sinfonia escrita per Txaikovski en la dramàtica tonalitat de sol menor i titulada per ell mateix Somnis d'hivern va ser estrenada l'any 1866 quan el músic tenia 26 anys. Acabava llavors de guanyar una plaça de professor al Conservatori de Moscou. I a més, per aquells anys també estava descobrint i també reprimint la seva homosexualitat. Doncs bé, aquesta sinfonia, pel que sembla i explica el germà de Txaikovski, que ho ha deixat escrit, va suposar pel compositor un esforç enorme, perquè resulta que ell, encara jove, estava tutelat i va tenir que revisar i reescriure aquesta sinfonia una i altra vegada. Era examinada amb lupa pels seus professors, pels seus superiors al conservatori, i rebutjada reiteradament. En fi, va ser certament una composició difícil. Hem sentit, en concret, el segon moviment d'aquesta sinfonia a càrrec de l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Neville Marriner.

Cold we are, cold we are. Estem freds o som freds, repeteix aquesta cançó una i altra vegada. És el tema del grup holandès que porta el nom de Heaven i que va escriure en el seu recull de l'any 2019 Symphonic Tales, un recull en el que el grup és acompanyat per una orquestra de fins a 50 músics i en el que ens parla, en aquest cas, d'un fred que no és el termòmetre, sinó que és aquell que de vegades sentim dins nostre, fred interior que no podem compensar amb cap mena de calefacció.

Bé, i acabarem aquest espai hivernal tal com l'havíem començat amb la música de Vivaldi des del seu concert L'Inverno, l'hivern de les quatre estacions. Ens acomiadarem amb el tercer i darrer moviment d'aquest popular concert, una de les primeres partitures de la història purament descriptiva. Penseu que sentint-la amb atenció gairebé podem sentir els ocells, el vent, el sol, els rius i el fred. També Vivaldi ens fa sentir el fred. Doncs bé, estem sentint una versió relativament recent que han enregistrat amb criteris històrics Daniel Zapico i el seu conjunt instrumental, i amb ella us direm adeu-siau per avui, amb Pere Sánchez des del control tècnic i qui us ha parlat, Lluís Bonamusa. Cuideu-vos, abrigueu-vos i preneu el millor reconstituent contra tots els mals i també contra el fred. Ja ho sabeu, la bona música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
4: Més de 1.900 joves van morir en plena democràcia a les casernes militars espanyoles mentre feien el servei militar, la mili. Abusos sexuals, suïcidis, en un entorn que pretenia construir de manera forçada la masculinitat de nois que tot just havien fet els 18 anys. El documental, que ho dirigit per la periodista badalonina Mireia Prats, Et faran un home, ha estat guardonada amb un premi Zoom i parla del per què va passar tot això i en denuncia els fets. Avui ens acompanya els nostres estudis, la Mireia Prats. Què tal? Molt bon dia, benvinguda.
5: Hola, bon dia, bon dia.
4: Que per cert esteu també de rodatge aquí a Badalona, Mireia, m'han comentat.
5: M'acabo d'escapar, estem a dalt la vila, avui tenim una moguda de rodatge, amb una càmera externa, amb un taxi, amb dos agents de la Guàrdia Urbana que tallaran una mica, evitaran que ens avancin en aquest taxi. A dins hi tenim el nostre protagonista. Avui tenim una mica de moguda, sí, pels carrers de Badalona.
4: I ens pots avançar alguna cosa d'aquest altre projecte?
5: Us puc avançar poc, no em deixen gaire, però és la història d'una persona gran que relaciona amigablement amb la IA després d'haver passat per un dol molt trist, no? Una persona gran, és un senyor de 78 anys que s'ha fet amic de la IA, ell li ha posat un nom, porten 15 llibres escrits, un d'ells es ven a Nova York, l'altre al Regne Unit.
4: Porten conjuntament escrits amb la intel·ligència artificial.
5: Sí, llavors és la relació entre aquest home, que a més té un lloro, que parla molt, llavors és el lloro, l'animal, l'home i la màquina. No, és, i, per tant, és un documental que no és de ficció, perquè estem treballant pel sense ficció, però semblarà més una pel·lícula, saps? És una narració d'una història que té moltes capes, no? Que podem parlar de la resiliència de la gent gran, del dol, de la tristesa, de la solitud, no? I mira, ens hem trobat un personatge que és real, que l'haguéssim agafat amb un càsting de ficció.
4: I que compleix tots aquests requisits.
5: Sí. I estem amb això, portem des del 9 de desembre rodant cada dia gairebé amb aquest senyor.
4: Molt bé.
5: I estem amb això.
4: I entenc que dins les localitzacions, Badalona, si es tracta d'un badaloní, jugarà un paper important.
5: De la vila, sobretot, perquè és un senyor que no es mou gaire de dalt la vila. Llavors, sí,

0: de TV3 del Sense Ficció et faran un home, que deixa unes xifres doncs, d'amors i d'abusos que no sé si quan vau començar us les arribàveu a imaginar, no?
1: No, gens, gens. Tampoc sabem, perquè mai ningú sabrà la xifra exacta de què estem parlant. És a dir, nosaltres estem dient 1.900 morts perquè els tenim contrastats, aquests sí. Però el Ministeri de Defensa i els arxius militars no ens han deixat contrastar res més. Llavors, hi va haver un moment que amb la investigadora, amb la documentalista, vam arribar a tenir una xifra d'uns 4.000, 4.500 morts. Però no ens hem atrevit, perquè eren in itinere, el ministeri, hi havia molts accidents de trànsit, molts accidents amb armes que ells no van registrar bé. Per tant, sempre ho hem dit, que hi ha un garbuix de xifres.
0: Hi ha una sospita important, no?
1: Home,
0: que la xifra
1: totalment
0: seria molt
1: superior,
0: més elevada.
1: Superior, superior. Mm. Sí, sí, aquesta sospita la tenim, però com que ens agrada ser rigorosos, els 1.900 sí que els diem amb plenitud de contrastació, però la resta no. No.
0: Deia que més de 1.900, que ara ens comentava, joves van morir a l'Emili. En quines circumstàncies? Tot van ser suïcidis? Eren joves, sants, amb tota una vida per endavant? I de cop i volta, què provoca aquesta mort?
1: La dels suïcidis, molts d'ells, les famílies encara ara es pregunten com és que el seu fill, que va escriure cartes dos dies abans dient estic content, ara us vindré a veure, em donen un permís, m'he comprat un radiocaset... Un jove alegre amb amistats, és a dir, perquè un mes després d'arribar a l'Emili se suïcida. És molt estrany.
0: I a més amb una cosa que no deixa de ser temporal, l'Emili, per molt que estiguem parlant de que anys enrere, diguéssim, es perllongava molt més en el temps, no?
1: Sí, però... sí que hi ha suïcidis que la família ha entès que per malaltia mental, és a dir, hi ha suïcidis post-mili perquè l'Emili els ha traumatitzat. És a dir, aquí sí que estem parlant de que els abusos tan greus que van rebre aquests nois van provocar una post-mili molt traumàtica, molt traumàtica. Llavors, sí que hi ha suïcidis que són evidents, i fins i tot que es van suïcidar a casa, amb un permís, o just acabar de l'Emili, o uns anys després de l'Emili, aquests també... Vull dir, hi ha molta casuística. Llavors, també molta gent moria per accidents amb armes. Les armes estaven en mal estat. Hi havia molta gent que bevia molt. A les cantines de les casernes hi havia molt d'alcohol, hi havia molt d'alcoholisme. I vull dir que és la combinació perfecta, és a dir, alcohol, drogues, perquè també hi havia molta droga a les casernes, i unes armes en mal estat, doncs la casuística era d'això, de trets inesperats, trets que l'arma s'ha encallat i t'he disparat sense voler. I després també sabem que hi ha hagut assassinats encoberts, que això és greu. De fet, un dels protagonistes del Et faran un home, Morts silenciades, és un noi que els militars van dir que s'havia clavat una obra cartes al cor. Nosaltres hem parlat amb forenses i ens han dit, és molt difícil que tu mateix et matis clavant-te, perquè primer que l'encertis i després que la segona vegada ja no estàs en condicions de matar-te, no?, tu sol. I aquesta família sempre ha sospitat que el van assassinar, sempre. Llavors, bueno, però aquí estem, És a dir, no ens han obert la possibilitat tampoc al Ministeri de Defensa d'investigar més enllà, del que surt.
0: Clar, de fet, a quins arxius sí que heu pogut tenir accés, no?, per arribar a aquestes xifres de suïcidis? Ho dic perquè la majoria de certificats de defunció, no?, que rebien les famílies i deia això, mort accidental, no? Poques vegades hi apareixia reconegut el suïcidi, no?
1: Exactament. Nosaltres hem consultat a més de 27 arxius militars i a més a les memòries estadístiques del Ministeri de Defensa, però fins on ens han deixat. Què ens hem trobat? Ens hem trobat que el Ministeri de Defensa dels anys 80, clar, no hi havia ordinadors, ho tenien registrat d'una manera molt, molt sui generis, era molt aleatori. Cada any canviaven de... el que un any eren accidents mortals per arma a la caserna, l'altre any eren només muerte por arma. I no sabia si era per accident, si era un homicidi. Res es judicialitzava, molt poca cosa es judicialitzava.
0: No es feia
1: tribunals
0: investigació.
1: Militars, no. No, molt poca cosa, Havia de ser molt evident que un sergent matava un recluta davant de tothom, havia de ser una cosa molt evident i que el capità de la companyia digués, no, ara t'empuro, anar tu. Però va passar molt poques vegades. Hi ha això, Hi ha un garbuix de xifres, ells mateixos al Ministeri de Defensa ens han tancat moltes portes perquè jo crec que ells mateixos saben que es

0: va fer malament. Mm-hmm. Es va fer malament. No passa res, som una democràcia que el que podem fer és ser adults i sortir al govern espanyol i dir, escolteu, no es van fer bé les coses als anys 80 i 90 amb l'exèrcit i amb aquests joves reclutes que morien, no ho vam fer bé, demanem perdó. Mm-hmm. No costa tant, no?
1: Hi havia un perfil de recluta que resulti ser la víctima habitual? Estic pensant en persones homosexuals, per exemple.
0: Sí, clar, sí, sí. Hi eren, però clar, no és justificable, no? Però clar,
1: no,
0: els homosexuals,
1: no,
0: els homosexuals ho passaven fatal.
1: Que siguin
0: fatal,
1: el gruix, no?
0: Sí.
1: De
0: no,
1: víctimes.
0: Però no són el gruix, no ho són. Ja, mm-hmm. Vam estar mirant homosexuals, testimonis de Jehovà, nois que vinguessin de pobles molt petits, que per tant dius, ostres, sí que és veritat, és com el bullying, mm-hmm. que en el més feble, o que detecten que té certes febleses, doncs allà és on van els agressors, mm-hmm. no? I els botxins a buscar les víctimes. Però és que la casuística és enorme i hi ha de tot. I nosaltres hem comprovat en famílies de nois morts que són famílies que podrien ser la teva i la meva, eh? Vull mm-hmm. dir, no.
1: És un documental que té dues parts, la primera sobre els abusos sexuals i la segona sobre les morts dels joves, no? Com mm-hmm. neix la idea del primer i del segon, diguéssim, sí. capítol, no? I quina era la realitat entorn als abusos sexuals? Eren
0: no
1: molt
0: només,
1: comuns?
0: No parlem només d'abusos sexuals, eh? Parlem d'abusos greus en general, eh? Uh-huh. Parlem d'una violència sistèmica. En el primer et faran un home, parlem de que tu anaves a la mili i eres un novato, acabaves d'entrar, i els veterans, que potser et portaven només un any de diferència o 6 mesos de diferència, uh-huh. entre iguals, entre reclutes...
1: T'adoctrinaven per la via de la violència.
0: Sí,
1: ja.
0: Totalment. O sigui, et faran un home, quin tipus d'home? Uh-huh. També això ens ho hem de plantejar, és a dir... Quines masculinitats van sortir d'aquelles casernes. Eh? Uh-huh. Això és greu, perquè la violència era per se, i era intrínseca i sistèmica. Tu entraves, eres víctima, i quan et feien veterà, que portaves 6 uh-huh. mesos, un any, tu eres el botxí dels nous que entraven. Val? Era una violència sistèmica, això és el que hem retratat en el primer Et faran un home. Tot tipus de violències, molt greus, algunes tortures uh-huh. i també abusos sexuals, sí.
1: Uh-huh. En aquella època el suïcidi encara estava, podríem dir, que més estigmatitzat, no? Que uh-huh. en l'actualitat. Com us expliquen les famílies com van viure, no?, a aquells moments?
0: Mira, és molt curiós perquè aquestes famílies ho van viure en silenci. Per això el segon documental es diu Et faran un home, morts silenciades, perquè les va silenciar l'estat espanyol, les va silenciar l'estament militar i les van silenciar les pròpies famílies pel dol estigmatitzant que portaven a sobre. És a dir, era molt vergonyant que el teu fill no tornés de la mili viu, no?, i que s'hagués mm-hmm. mort. Són famílies que van enterrar el seu fill sense identificar-lo, perquè els militars no els van deixar, els tornaven el fill amb un fèretre precintat i no van deixar obrir el fèretre, van enterrar se suposa que el seu fill, no? Però, a més, aquest silenci ve donat també molt per l'estigma social, el que tu dius, eh? Als anys 80 el suïcidi era tabú, la comunitat, la societat no entenia aquestes morts i, per tant, es van mm-hmm. silenciar. I les famílies que ens han acompanyat i que generosament ens han donat aquest testimoni tan bèstia, que tenien callat des de feia més de 30 anys, han fet el dol davant de la càmera.
1: Mm-hmm. Què demanen? Demanen les famílies reparació? Demanen sí. alguna compensació?
0: Econòmica no. És el que demanen, és això que deia
1: un
0: jo,
1: reconeixement.
0: No? Un reconeixement dels fets, és a dir, que sí, que això va passar, que és cert i que a més els seus fills van patir una violència gratuïta, és a dir, l'estat espanyol i l'exèrcit no van saber vetllar per aquests joves i no els van saber custodiar bé, que el govern reconegui que es van fer malament les coses, que no els van saber custodiar bé i que es demani un perdó. Uh-huh. I això ara està en aquests grups de famílies, s'han erigit en un grup de suport de víctimes de la mili, que tenen un mail que es diu veu.victimesmili@gmail.com. Amb aquest mail ells estan recollint molts missatges de molta gent de l'estat espanyol, de tot arreu. Mm-hmm. Volen anar al síndic de Greuges, al Defensor del Pueblo, i que s'obri una comissió d'investigació. També els grups parlamentaris de Catalunya ho han demanat. El Parlament de mm-hmm. Catalunya s'ha demanat, s'ha fet una instància oficial perquè la Sindicatura de Greuges obri una investigació i s'insta el govern espanyol a que es faci el mateix, una comissió d'investigació al Congrés.
1: Tot això desvela, a través d'aquest documental també, que heu pogut veure sense ficció, què és el que passava, no?, en el servei militar als anys 80, 70, 80, però no sé si la investigació us ha dut també a pressuposar que algunes d'aquestes males praxis continuen encara a dia d'avui, malgrat ja no es faci el servei militar, però no, vaja, sí que hi ha carrera militar.
0: Ara és un... Exacte, és carrera i per tant és professional, és un estament que penja del govern, lògicament, del Ministeri de Defensa, però les Forces Armades...
1: Continua estant igual de blindat, per això?
0: Sí.
1: Vull dir, tenir és a dir, nosaltres sabem que hi ha alguna... Funciona.
0: Sí, però ara, per sort, ara és una altra època. Nosaltres ens hem fixat als 80-90 perquè era democràcia, estàvem en democràcia, però era un exèrcit molt postfranquista. Era massa a prop encara de la dictadura franquista i les cúpules militars eren molt franquistes, d'acord? Ara, per sort, vull dir, la Margarita Robles, la ministra de Defensa, ens va dir, hombre, però ara les Forces Armades és un estament que està molt ben valorat. Bueno, sí, no té res a veure, és evident. A més, ara avui dia hi ha mòbils i tothom es grava i les notícies les sabem al minut. Abans era tot molt opac, no? Als anys 80-90, aquells nanos a dins les casernes no tenien comunicació ninguna.
1: Quedaven aïllats. Era,
0: clar, quedaven molt aïllats, no? És molt diferent. Nosaltres ens hem volgut fixar en una època democràtica, que a més Espanya entrava a l'OTAN, i per tant és molt curiós, no?, que una democràcia europea tingués aquestes anomalies i que tants nois morissin o tants passessin un infern, és greu.
1: Quina caserna catalana va ser la més dura?
0: Nosaltres ens hem fixat en Viella, segurament. La duresa, sí, la duresa venia pel clima, perquè els hiverns allà eren molt crus i no hi havia els plomons o les fibres que tenim ara. Venia pel clima i després perquè en allà, durant uns anys, sobretot els nostres testimonis de l'any 84, 83-84, hi havia fins i tot gent que complien pena de presó i criminals a dins de la caserna. Que els hi van dir, bueno, mientrestant, complis prisió, però te'n vas a la mili a Viella, perquè eren escaladors i esquiadors, perquè era molt dur tot el que feien, feien una supervivència molt bèsties. Se'n deia la Legió Blanca, sense ser legió, però li deien la Legió Blanca. I d'aquí surt els nostres... La llavor de Et faran un home surt de Viella, perquè per un company nostre, càmera de TV3, que ho va passar.
1: De fet, no només parlem d'abusos físics, sexuals, violacions en alguns casos, no, sinó també de maltractament psicològic també en la seva majoria, no? Ho dic perquè alguns, com el crític de cinema Alex Gorina, explica que aquesta violència que van exercir contra ell el va fer ser violent. Això és un...
0: No, això no ho diu el Gorina, perdona. No, no, no. Ho diu un noi que va passar per l'Escoe. Ho diu l'Artur Sebastián.
1: Ah, doncs mira, que, ja... disculpa i gràcies per la correcció.
0: Pobre, el Gorina no ho ha estat mai violent. El Gorina és un home de pau i amb ell el van violar. I té un testimoni molt dur, L'Àlex Gorina també se'ns va destapar molt i li hem agraït sempre la seva generositat, perquè que et violin tres sergents, no?, quan tens 20 anys i et marca, et marca tota la vida. El que passa és que són víctimes, als homes no els agrada presentar-se com a víctima, no? Tots els homes de l'Et faran un home ens deien, jo sóc supervivent. Dic, vale, molt bé, si et sents còmode, perfecte. Ells ho han tingut bloquejat, no?, amb una casella del cervell que tens aquí arraconat i per supervivència vius tota la vida amb això, perquè no tan, en principi no te'n recordes gaire. I ara tots aquests han fet com un clic quan els hem entrevistat i molts, a mida que anaven explicant davant de la càmera el que els
1: havia... Se n'adonaven que a banda de sobreviure havien estat víctimes.
0: Sí,
1: no?
0: sí. Havien tornat violents molts d'ells, és cert. Això que m'has preguntat és molt interessant.
1: Sí, això et anava a preguntar. Si era un cas, malgrat aquesta confusió, que lamento també pel que fa a la persona, t'anava a demanar, no?, si aquesta reacció d'anar exercit i això... Els experts ho diuen, no? En moltes ocasions la persona que és agressora sovint es estat víctima, no? També és un cas aïllat on en general els testimonis van haver de fer alguna mena de teràpia per tornar a ser ells mateixos, per mirar, diguéssim, de no convertir aquest rancor, aquesta ràbia, entenc, en, o aquest odi, no? En alguns casos, en un comportament que es pot entendre, sovint es pot escapar, no?
0: Amb els que hem parlat nosaltres, als anys 80 i 90 no hi havia teràpies com hi ha ara, o la gent no anava tant al psicòleg com es va ara, s'hi anava molt poc, i el tema del psicòleg no estava sobre la taula, val, com per tractar-se aquests traumes. Llavors, per exemple, un d'ells, l'Artur Sebastián, el que va fer és anar-se'n, retirar-se, quan va tornar de la mili, i es va retirar un any a Menorca, a fer de pescador a Menorca. Aquesta va ser la seva teràpia. Va dir, ostres, m'he tornat violent, he exercit violència, he rebut violència, per tant no vull ser així, i se'n va anar a Menorca a pescar. I vull dir que ha imaginat quina teràpia, no? Però li va anar bé, li va funcionar, és un bon home, i la veritat és que... I molts d'altres, sí, es tornaven violents. Per això deia jo, quin tipus de masculinitats, no? Aquest et faran un home, que era la frase típica que els hi deien, vés a la mili, que et faran un home, no? Que era com el ritual de passar de ser jove a ser adult, no?
1: I que encara moltes àvies, i molts avis diuen als seus nets, mira, estàs fet tot un home, o estàs feta tota una dona, no? Amb totes les connotacions que això doncs, pot derivar.
0: Sí, però per sort ara no han de passar per una mili com era aquella per fer-se un home. Vull dir, ara tenim moltes altres mètodes de passar de ser jove a ser adult, no? Va ser molt traumàtic, va ser un infern. I nosaltres celebrem haver-ho pogut destapar, però no se n'havia parlat mai. És a dir, sí, històries de la mili, el jijijaja, no? Però anar a fons, no? I tenir aquests homes que ara s'han revelat i que s'han destapat i que han pogut trencar el seu silenci com a víctimes, per nosaltres ha estat molt important.
1: Possibilitats d'arribar a totes aquelles persones que van doncs, perpetrar aquestes tortures, aquestes violacions, aquestes agressions?
0: Mira, nosaltres ens ho vam plantejar, no? Perquè, clar, és gravíssim, no? I són delictes. Hi ha molta casuística de delictes, però...
1: Molts han prescrit?
0: Clar, tots. Llavors, des del moment que vam descobrir, evidentment, que per època, per anys que han passat, que tot havia prescrit, quin sentit té que nosaltres assenyalem tal persona, tal altra de les cúpules militars, si al final era sistèmic, no? Nosaltres el que assenyalem és que hi ha unes cúpules militars als anys 80 i 90 a Espanya que van permetre això. Molts d'ells no ho van exercir, però ho van permetre. S'hi van posar de costat, s'ho miraven de reull i, mira, si se maten entre ellos, hemos endurecido a la tropa. Perquè això a mi m'ho han dit. Jo he parlat amb coronels retirats. Jo això ho he estat parlant. I m'ho han justificat. Havia que endurecer a la tropa. Bueno, noi... mentre tinguis aquesta actitud, no els hem volgut entrevistar. És a dir, el que expressament no surten els militars en aquests dos documentals, perquè el Joan Torrents i jo, el Joan Torrents és el codirector, el meu company, no hem volgut equiparar el testimoni de víctimes amb militars que encara t'ho justifiquen, no? Que injust, no?, per les víctimes, que després posis el militar al seu costat amb un testimoni que és molt barroer, no?
1: Doncs Mireia Prats, codirectora d'Et faran un home, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I ens deixa ja amb ganes de conèixer aquest nou projecte que esteu rodant a la ciutat. Que
0: us ho direm. Gràcies.
1: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: A aquesta hora ens acompanya a l'altra banda del telèfon la doctora nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, com anem?
1: Doncs molt bé, Sònia. Avui volíem parlar amb tu sobre nutrició i quina és, diguéssim, la seva aparició, de quina manera es parla de nutrició a les xarxes socials, Ho dic perquè sovint... se'ns diu a través de molts perfils i podem generalitzar segurament en el conjunt de plataformes, però segurament Instagram sigui, diguéssim, la més activa, no?, en aquest sentit, de què és moda o no consumir, en què ens hem de fixar o no pel que fa a la nutrició, no? Però més enllà del que ens digui un influencer o una influencer, el que cal és parar atenció en què diu la ciència, no?, i sobretot, doncs, els professionals del sector.
4: Totalment, totalment. De fet, a part d'Instagram, no, com comentaves, hi ha moltes dietes virals també a la xarxa de TikTok, que evidentment tots la coneixem, i ostres, la majoria d'aquestes dietes virals no tenen base científica. Aleshores, aquestes dietes que solen penjar en reels, no, o en històries, etc, etc, se solen basar en experiències personals o resultats visuals ràpids, sense la majoria, insisteixo, cap estudi que les avali, no? Aleshores, clar, la ciència demostra que les dietes extremes molt restrictives o de moda o d'evidències personals poden provocar dèficits nutricionals a altres persones, no? També pèrdua de musculatura i un sinfín, per així dir, d'efectes col·laterals, no? Aleshores, clar, la nutrició basada en l'evidència busca tot el contrari, busca un equilibri, una sostenibilitat en el temps, per al pacient, adaptació a cada persona, no uns resultats immediats, que potser això és el que enganxa, no?, de les xarxes socials, potser.
1: Uh-huh. Per tant, alerta amb aquestes dietes virals, eh?
4: Total.
1: Perquè els What I Eat in Day, no?, que això doncs, és també molt comú, no mostren la realitat.
4: Doncs, evidentment, no la mostren. De fet, el What I Eat in a Day és el que sol menjar una persona al llarg del dia, que es grava i va, no, posant tot allò que menja, però clar, això només reflecteix un dia en concret i no els hàbits habituals, molt probablement, no? Aleshores, la salut nutricional s'avalua en funció de conductes mantingudes en el temps. A més, sovint no mostren quantitats reals o snacks que es fan a més o el context de tota la persona, no? Com una activitat física real, la genètica, l'estat de salut, si hi ha malalties, si no. Aleshores, clar, això pot generar comparacions irreals i ideals poc saludables, i més també en tot l'àmbit de risc dels joves, no? Que al final et deixes molt influenciat pel que veus i, clar, pot també arribar a desenvolupar alguna alteració conductual, no?, a nivell de salut mental, que també reflecteixi via nutrició.
1: Uh-huh. I menjar molt pot ser, menjar molt poc, de fet, pot ser perjudicial, encara que sembli saludable, no?, que digui, doncs, algú que en poques dosis, en poques quantitats, ja en té prou. Sí que és veritat que sovint mengem en excés, això també és cert, no?
4: Sí, exacte. Doncs com tu dius, ni per excés ni per defecte, no? Perquè a vegades hi han com reptes, no?, a xarxes socials, hi han, bueno, modes, no?, com parlàvem, i menjar poc, que és com l'altre extrem, pot semblar disciplina, control, però hem d'anar molt a l'aguait i molt en compte, perquè a part de no saludable, pot tenir també uns efectes col·laterals com fatiga, pèrdua de musculatura, alteracions hormonals, desequilibris metabòlics, i en dones també pot afectar el cicle menstrual. Uh-huh. Quantes vegades, a vegades, es pot retirar la menstruació per un període de molt estrès? Doncs també pot passar en un període de molt mala alimentació. Per tant, tot això al final són indicis, crides, no?, del nostre cos, que ens està dient que per aquí no és. I la salut no depèn de menjar menys, sinó de cobrir les nostres necessitats nutricionals del nostre cos de manera correcta. Per això és tan, tan important sempre contrastar-ho amb un professional de la salut.
1: Com detectar? Jo mateixa, Sònia, l'altre dia estava a les xarxes socials i m'apareixia algú dient no mengis salmó perquè o no mengis això que sempre has menjat, doncs que sàpigues que et pot fer mal, no?, en aquest altre sentit. Com detectar informació nutricional que és falsa a les xarxes socials?
4: Sí, a vegades és difícil, perquè potser tu estàs seguint des de fa un munt d'anys algun influencer, no?, i clar, et tira allà un missatge nutricional i pots arribar a dubtar, no? Però algunes senyals d'alerta són sobretot promeses de resultats ràpids. Això sobretot es veu en temes de pèrdua de pes, de canvis físics importants, doncs ara que ve l'estiu, tal, o sigui, jo me'n recordo el Pol Cejas, que és un entrenador de Badalona, sí, que a vegades he col·laborat amb ell també a la vostra ràdio, a la vostra televisió, i me'n recordo que va dir una comparativa que em va encantar. Per exemple, amb el tema del pes, no? És a dir, si tu vas conduint i et ve una pujada molt prominent, tu acceleres mentre estàs pujant o acceleres abans de que vingui aquesta pujada? Evidentment acceleres abans, no?, perquè si no se't calaria el cotxe. Mm-hmm. Doncs amb la dieta passaria igual, no? En el cas de que vulguem cuidar-nos i vulguem arribar a una fita, sempre l'important és anar amb calma, amb una solidesa, no? I al final aconseguiràs els objectius d'una forma més orgànica i sense alteracions, no? Per tant, promeses de resultats ràpids, com dèiem, és una senyal gran d'alerta. També evitar o eliminar aliments de la dieta sense justificació mèdica, doncs esto no lo comas, esto sí, tal. O sigui, al final, això és una mica red flag, bandera vermella. I també frases típiques com: això no t'ho expliquen els nutricionistes, això no t'ho expliquen els metges. Coses així com una mica conspiranoiques, potser, no? Però sempre és com una mica de, bueno, aviam, no? Per què diu això? Quin contrast, no? I també un altre així senyal d'alarma seria el vendre, el comercialitzar suplements com a solució principal. Potser algú que em conegui dirà: ostres, Sònia, però tu tens una línia de suplementació natural. Sí, jo en tinc línia de suplementació, però com diu la paraula, els suplements suplementen la base inicial, que és la dieta, els bons hàbits, l'esport, el mantenir el pes, és a dir, sempre és un plus, no? No és la base, com a, per així dir, no? Per tant, quan et fiquen sí o sí al cap de que has de consumir això per aconseguir allò altre, etcètera, etcètera, aquí també és una mica de posar l'interrogant, no? Al final, la ciència hem de pensar que es basa en estudis revisats, consens professionals, context individualitzat, no en trucs o secrets virals.
1: Mm-hmm. Els reptes detox, que també són un habitual, mm-hmm, no? La xarxa social, Sònia, sí, serveixen, sí, sí, realment per desintoxicar el cos? Es poden fer de manera recurrent, en qualsevol època de l'any, o hi ha potser un moment que és més idònic, que no pas un altre?
4: Aviam, el cos ja de per se ja té sistemes naturals de desintoxicació o de descongestió, no? O sigui, al final no hi ha evidència que alimentar-se només a base de sucs detox, tés o, què et diré, dejunis il·limitats en el temps, doncs eliminin toxines, no? Alguns fins i tot poden causar marejos, hipoglucèmies, desequilibris en els electrolits, i hem d'anar amb compte en aquest sentit. Diferent és quan hem tingut, per exemple, una tongada molt potent de medicaments, o que hem menjat molt malament per un període hiperllarg, o que tenim alguna patologia de base, o una analítica alterada a nivell hepàtic, o que hem estat consumidors cronificats d'alcohol, etc, etc. Aquí sí que en ocasions es recomana, i sempre partint d'una dieta específica, d'un pes correcte, de fer esport, d'evitar tòxics, etc, etc, mm-hmm, doncs suplementar, no, amb algun suplement natural, la base que estem esmentant, però no substituint res, no? Per exemple, el carmarià, que és la silimarina, que és un dels compostos més estudiats a nivell de suport hepàtic, doncs té estudis. O sigui, aquest sí que té estudis, no? Per exemple, però no es pot prendre ni limitat en el temps, sempre hi ha un tempo determinat, i amb una base, el que dèiem, no? Amb una base de tractament terapèutic.
1: Uh-huh. Per tant, amb un seguiment, també, no? D'un professional.
4: Exacte. Exacte, total.
1: Sònia, i per què la nutrició sense evidència, que sovint, uh-huh, és la que més prolifera, també, val a dir, s'acaba fent viral tan fàcilment, no? Per què hi caiem?
4: Sí, jo diria que és perquè ofereix solucions simples a problemes complexos. I el cervell humà, i a més a dia d'avui, no, que busquem sempre resultats molt ràpids, tot ho volem per ahir, no? Uh-huh. I els algoritmes, no, que premien el contingut, doncs, impactant, no el rigorós. I clar, la ciència, al ser més lenta, amb matisos, amb estudis acumulatius, és com, des del meu punt de vista, com menys viral, no? Però, clar, evidentment, molt més fiable a llarg termini. Aleshores, clar, hem d'intentar arribar en aquest equilibri mentre busquem, o bueno, mentre simplement estem mirant i fem oci digital per alguna xarxa social.
1: Hi ha molt intrusisme, no? Entenc, a les xarxes socials pel que fa al sector de la nutrició.
4: Moltíssim. De fet, tu menges, opines, no? Uh-huh. Aleshores, tu dius la teva, que això és lícit. Però, clar, una altra cosa és recomanar, i també, si tens això, no? Molta influència i pots impactar molt en altres persones, en especial els joves, com dèiem abans, uh-huh, doncs clar, això és un hàndicap molt, molt, molt important. I no dic que, o sigui, al final, compartir experiències personal és legítim, podem fer-ho, o sigui, per això no hi ha problema, però clar, fer recomanacions dietètiques amb finalitats de salut, primer de tot, requereix titulació universitària, col·legiació professional, també doncs una experiència, evidentment, no? I al final, si tu ho fas sense tot això que et respaldi, pots posar en risc la salut de les persones que t'estan escoltant, no? Aleshores, per mi tot això és com un sac que que constitueix tot aquest intrusisme professional i que també amb tot el col·legi de nutricionistes estem batallant per intentar fer ressò de la nostra figura al final.
1: Soni, quins riscos reals pot tenir seguir consells nutricionals d'algú no qualificat, d'algú que ens hem trobat per les xarxes?
4: Ens poden ser molt importants, des de dèficits de nutrients a pèrdua de musculatura, empitjoraments de malalties potser que ja tinguem de base. I un dels que sempre m'agrada esmentar molt és relacions poc saludables amb el menjar, no? O sigui, això també és bastant perillós. Aleshores, clar, els consells no qualificats poden generar hàbits perjudicials a llarg termini. I, clar, en casos extrems, problemes mèdics realment greus. Per això que és important estar en alerta i saber què escollir. Evidentment, si fem un oci digital per passar el temps i veure com una influencer ens explica, no sé, un viatge, fantàstic. Però, clar, per temes de salut, al final la nutrició, encara que tothom mengem cada dia, no som experts en el tema i és important això, que si tenim una influència, tenir aquest criteri, no aquesta ètica.
1: Mm-hmm. Clar, ètica que també s'haurien, en certa manera, d'autoimposar les pròpies xarxes socials. Haurien de regular millor el contingut nutricional o deixar explícit d'alguna manera que l'usuari sàpiga doncs, que allò no està avalat, no? Diguéssim, per no sé, una universitat dedicada o un centre mèdic.
4: Exacte, això seria ideal. Igual que fa uns mesos o un any, més o menys, que quan tu fas una publicitat per Instagram has d'especificar que és publicitat, doncs també estaria bé una proposta d'aquest estil si tu fas una recomanació, posar doncs, que és una experiència personal, que no tens cap tipus d'aval científic, per també advertir no, al consumidor, encara que ja ho sàpiga. No? Uh-huh. Nosaltres a vegades veiem una influencer amb un bolso, per dir alguna cosa, i sabem que és una publicitat, ¿vale? Però va bé que ens ho recordi. No? Aleshores, clar, l'ideal és que cada cop hi hagi més consens, no? I permetre la difusió de consells sense filtre, doncs el que dèiem, pot tenir conseqüències negatives. I la regulació hauria d'anar acompanyada sempre d'una educació nutricional, un pensament mm-hmm. crític, la visibilització de professionals qualificats, no? O sigui, aleshores és qüestió d'anar fent com un tetris, no?, en tot això i a poc a poc anar agafant més embranzida i que cada vegada més doncs, professionals nutricionistes, etcètera, puguem donar aquest ressò per xarxes.
1: És curiós, que sovint, diguéssim, aquelles professions que doncs, requereixen de més formació, no?, per tenir un aval després també en la pràctica, són les que més fàcilment, ja no dic se suplanten, però sí que se simulen, no?, les xarxes socials, no sé, el nutricionisme, moltes qüestions relacionades amb la salut, també de l'àmbit de la fisioteràpia, no?, i en aquí, doncs, costa molt discernir, no?, i és veritat que doncs, ens exigim i a vegades autoexigim molt en l'àmbit laboral i, en canvi, en l'àmbit, diguéssim, de la difusió, sembla que tot s'hi val, no? Que no hi ha...
4: Totalment.
1: Que no hi ha regulació, no? Que
4: totalment.
1: Es, realment es faci palesa, més tenint en compte que estem en aquest debat també de si cal o no, amb aquesta proposta del govern espanyol, restringir també l'accés a les xarxes socials, als menors de 16 anys, no? Que sovint totalment. Són els que també doncs, acaben veient-se afectat per totes aquestes influències, no? Quan estem parlant amb menors, doncs hem de ser molt conscients dels riscos davant d'un trastorn, per exemple, de l'alimentació, que pot venir provocat, que es poden generar a les xarxes socials, no, Sònia?
4: Totalment. Pensem que en una etapa d'adolescència el cervell s'està formant. Mm-hmm. El teu criteri, al final, tota la influència que tu vegis t'afectarà en major o menor mesura, no? Al final, quin desenvolupament cognitiu tindrà un adolescent criant-se amb una xarxa social sense censura, no? Quins missatges haurà captat més, menys? O sigui, clar, això és que és un debat increïble, no?, que podríem fer, però, ostres, almenys protegir, no?, el que deies, protegir els menors, perquè si ja els adults ens pot arribar a afectar, imagina't, no?, amb una etapa adolescent que potser, doncs, hi ha més complexes o la persona potser que ara també no, està sortint molt a les notícies, el tema del bullying, potser estàs en un moment que estàs doncs, més fluix d'autoestima o estàs passant malament i a més veus aquests missatges tan subliminals d'aconsegueix això, et veuran molt millor... Tot, clar, és fins a quin punt no, realment hi ha un llindar de perillositat i no, no? Sí, clar, tot això seria superinteressant també anar-lo plasmant a les xarxes socials i agafar consciència i criteri.
1: Sònia, doncs moltíssimes gràcies per aquestes reflexions, també entorn a la nutrició i les xarxes socials. Deixeu-vos estar de moda i aneu per la salut, eh? I fixeu-vos en allò que està avalat per la ciència. Sònia Ruiz, doctora nutricionista, fins la pròxima, que vagi molt bé.
4: Fins la propera, adeu. Adeu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí.
2: Amb xancles i banyador.
1: Jordi Merca.
5: No pares, de fer coses.
1: Com estàs?
5: La gent no ho veu, però no pares,
1: Trec estàs aquí, fum, surt fum de la porta de l'estudi.
5: Donar-li el botó, teclejant, què tal, sé què... Buah, que loco, tu, no?
1: Muy loco.
5: Clar, la gent pensa que això de la ràdio, tu vens aquí...
1: Que tu t'asseus.
5: Què passa, com esteu?
1: Que te cuenten.
5: Què tal, que te cuenten. Estàs a tope, eh? La gent fliparia, eh?
1: Oi que sí.
5: Bueno, què tal, com estàs?
1: Doncs estic bé.
5: Sí?
1: Molt bé.
5: Ah, sí. Vale, que guai. Jo també, bueno, constipat, no?, que és el típic.
1: Ja,
5: però bueno, ja fa calor, eh?
1: M'estic escapant, però ja... molta gent veig que està refredada, amb grip, fins i tot.
5: És un clàssic, no?, que arriba la calor i tothom encostipat. Que diu, home, encostipa quan hi ha fred, no?
1: Jo em vull escapar, eh?
5: Bueno,
1: no
5: pues llavors...
1: No em deixis virus.
5: No t'atiraré els meus virus. Bueno, que avui... I clar, jo vinc a fer una secció d'humor aquí, però és que no sempre es pot fer humor, eh?
1: Vens molt negre per fer humor.
5: Sí. Bueno, sempre vaig de negre, perquè diuen que el negro adelgaza, no? Diu, bueno, ja que no adelgazo jo...
1: Que lo haga el negro.
5: Que lo haga el negro, por lo menos, no?
1: Va,
5: avui ens posem seriosos, parlem d'un tema molt seriós.
1: Sí?
5: Avui no hi ha lloc per la comèdia en aquesta secció.
1: Què ha passat?
5: Perquè avui comprovarem la frase... La curiositat mató al gato. Perquè avui parlem dels Therians. Saps el que són els Therians?
1: Sí.
5: Que ja està aquí, ja ha arribat. Semblava que no els íbamos a librar.
1: No, o sigui, la cosa és que no han arribat.
5: Sí, bueno, no han arribat. Semblava que anaven a arribar.
1: Semblava, però no.
5: I després no són tants, eh? Per això, clar...
1: Són quatre gats,
5: al final són quatre gats. Va, què són els Therians? Ja, potser hi ha gent que encara no ho sap. Els Therians és aquesta nova moda mundial que hi ha de gent adulta, vale? Gent adulta, eh?
1: Mira, ets el primer que diu... Perquè fins ara només diuen joves. I jo penso,
5: no.
1: De Therians hi haurà de totes...
5: Són adults, eh? Vull dir,
1: condicions.
5: Vull dir, no són nens disfressats,
1: sí, sí, sí.
5: Eh? Gent adulta que s'identifica...
1: El Carnestoltes va ser fa 3 setmanes. Això és una altra cosa.
5: S'identifica emocionalment i espiritualment com un animal. Vale? O sigui, ells, emocionalment i espiritualment... M'ha agradat molt el d'espiritualment.
1: Que esperen el literal, allò d'estàs com una cabra.
5: Ah, exacte. Estàs com una cabra, totalment. Primer de tot, he de dir que per fi...
1: Sí.
5: M'he adonat compte de que ma mare tenia raó. Avui, des d'aquí, vull demanar perdó a la meva mare. Però no només a la meva mare. A totes les mares del món. Perquè qui hi ha més savi? Qui hi ha més savi en aquest món que una mare? Tu ets mare.
1: Jo sóc mare.
5: Tu, clar, potser per mi no.
1: Però pels meus
5: però
1: fills...
5: Però pels teus fills, ets la persona que més sap... Per mi potser no, potser sap de coses i no, no.
1: Sóc la llet per ell.
5: Però, pels teus fills, ets la persona més sàvia del món.
1: Sí, sí.
5: Perquè jo... A partir d'avui, gràcies a ma mare, sóc un Therian que m'identifico amb un lleó. Mamalim, mamalà.
1: Tu vols ser el rei de la selva, eh?
5: Correcte. Ah, mira, no ho havia pensat així, m'agrada. Per què? Perquè jo i milers de nens i nenes...
1: Jo el que sé és que hi ha molt de burro en aquest planeta.
5: Bueno, molt de burro. Ho tens per tot, eh? Molt bé, m'agrada. Hi ha milers i milers de nens i nenes espanyoles que s'han passat la vida escoltant aquella frase de mare de nen. Recull l'habitació, que això sembla una leonera. Eh? La culpa dels Therians la tenen les mares.
1: És
5: no?
1: veritat.
5: Clar.
1: Veritat.
5: Tot i que...
1: Incitaven els Simbas.
5: Clar. Tot i que, clar, potser les mares són molt sàvies, però també potser ens fan sentir una mica amb confusió.
1: Per què?
5: Perquè també m'havien dit allò de... Esto parece una cuadra.
1: Veus?

0: Vale. Aquí no me portem temazos, Camalló sexual de la muntanya. És un temazo, vale.
1: Para gente que mai havia escoltat aquest...
0: No havies escoltat mai aquesta cançó, home, però això és un himne. No, Camalló homosexual de les muntanyes.
1: I cultura musical,
0: És que no en tens ni idea, tia. Menos mal que tinc jo en aquesta secció. Mira el Camalló, mira com corre. Tri-tri. Vale. Per la gent que no estigui al cas, els Therians, és aquesta nova tendència de gent adulta, vale? I, ojo, perquè aquesta gent que parlarem...
1: Aquesta música trobo que et distreu molt, sí. Amb aquest Caballo.
0: És veritat, crida molt aquest senyor, Vale, gent adulta i que amb possibilitats, que té possibilitats de votar a les següents eleccions generals per escollir president del govern, vull dir, el dato. Vull dir que aquesta gent que parlarem, el seu vot val 1, igual que el teu,
1: Posaran el vot con las tarpas.
0: Exacte, la tarpa ahí, vale? Vale, doncs aquesta gent s'identifica amb un animal. Però no ha de ser un animal en concret. Vull dir, pot ser qualsevol animal... Bueno, qualsevol no, perquè no poden ser ni animals.
1: He trobat que són poc originals,
0: Sí, però...
1: De la serp no hi ha una balena, per exemple,
0: És que ara et portaré una cosa, perquè jo ho he llegit, i diu que els Therians només poden ser animals euterios i metaterios.
1: Sí.
0: Què vol dir això?
1: No ho sé, perquè, mira, em sona l'altre dia la meva filla...
0: Ni idea.
1: Estava estudiant la cèl·lula meva i em deia...
0: Sí.
1: I em deia, no la meva, una cèl·lula...
0: La teva seria la cèl·lula de la mare, clar. Perquè si és la teva, la cèl·lula de la mare.
1: I em sona això, que era eutèria i no sé què, i no sé quantos.
0: Són animals eutèrios, no ho sé, no tinc idea. Però diuen que no pot ser animals que posin ous o que estiguin extingits. Llavors, clar, el de la serp, aquell que anava amb una serp, les serps posen ous. Clar, no. És que entre ells mateixos no es posen d'acord, Ja saps el que és un euterio?
1: És molt complicat, això.
0: És que és molt complicat, Vale? Clar, està bé que no ens pugui identificar amb animals que no posin ous. Que posin ous, perquè, clar, t'ho imagina't ja el que ens faltava. Un com es diu aquest? Un Therian ponint de huevos. Ja, vaja, el que ens faltava, ja, el que ens faltava per veure. Vale, he estat investigant...
1: Escolta, però...
0: Què?
1: Hi havia un Therian que era una serp.
0: Pues no pot. Clar, és el que t'estic dient, que no pot. Que la gent s'ha flipat. Ja no és Therian, aquest. Aquest és un flipao, no és un Therian autèntic.
1: És Serperia.
0: No és un autèntic Therian, vale?
1: Els euterios són una infraclasse de mamíferos caracteritzades...
0: Sí.
1: Això és Wikipedia. Bueno, és IA, ja no és ni Wikipedia.
0: Sí.
1: Caracteritzades por el desarrollo de sus crías dentro del útero materno.
0: Sí.
1: Som nosaltres, no? Alimentant.
0: Sí, claro. No, tu i jo som etèrios.
1: Som infraclasse, mami, però som infraclasse.
0: Som etèrios, Que cosa, Nunca pensar que seríem...
1: I s'alimenten a través d'una placenta compleja hasta el nacimiento.
0: Ah, això ho tenim nosaltres, una placenta compleja, no?
1: Sí.
0: Home, hi ha gent que se la menja i tot, la placenta.
1: És veritat.
0: Com es deia aquella, l'actor aquella?
1: Jo en conec un,
0: De què? Personalment?
1: Sí.
0: Que se la va jalar. I jo el conec? Sí? Ui, per Dios, però així, vuelta i vuelta.
1: Vinga, va, segueix.
0: Ai, vale. Vale. Vols saber, he estat investigant, vols saber qui va ser la primera persona que era Therian?
1: Qui?
0: La porto, la tinc.
1: Ah, sí?
0: Es diu Juana Judit Bustos Agüite, més coneguda com la Tigresa de Oriente.

0: Què et sembla?
1: La tigressa d'Oriente. És aquesta
0: fam... I aquesta era una tigressa. Mira, clar, la... posats a ser un animal.
1: Bueno, clar, esta... aquesta
0: si
1: noia...
0: Si no ets el rei de la selva...
1: Clar, jo soy el rei de la selva. La tigressa d'Oriente l'havien portat molt en aquesta secció perquè feia moltes fa moltes cançons, clar, i aquestes coses, ¿vale? És una famosa youtuber i va ser la primera persona que va dir, ei, que jo soy... Therian, official Therian. Seria com la diosa de los Therians, no? Per la gent que no sàpiga ben bé qui és la Tigressa d'Oriente, seria una mica com la Letizia Sabater d'aquí.
0: Estava pensant, si Letizia Sabater fos un Therian, quin seria?
1: Clar, quin animal seria un Therian, la Letizia
0: segur
1: Sabater?
0: Segur que ho té claríssim.
1: Segur que sí, segur. I tu? No. Per què? Perquè, clar, la gent diu que són Therians perquè en altra vida, en una altra sí? vida, havien sigut animals.
0: Jo seria...
1: Tu quin voldria ser? Clar.
0: No?
1: Quin voldria ser
0: un
1: tu?
0: Elefant.
1: Un elefant?
0: Sí.
1: Hòstia, mira que vieja... O sea, mira que... Hòstia, m'ha sorprès.
0: Mira, un elefant.
1: Mira que jo pensava... Mira, havia pensat un gat, un tigre...
0: Ui, no, un gat, els hi tinc molta al·lèrgia, jo.
1: Un elefant? Per què un elefant?
0: I per què no?
1: Que guai, mira. Però...
0: A que si fos un elefant tu, rei de la selva...
1: Te respetaria.
0: Això per ell, no et ficaries amb mi?
1: Clar, un elefant mata un león, no? O un león mata un... Qui guanya, el león o l'elefante?
0: Jo crec que era l'elefant.
1: L'elefante gana, no? El Xavi diu l'elefante sempre.
0: Ara saps per què, eh? Un elefant.
1: Hola, una elefanta, tia. Series una elefanta, eh?
0: I van sense pressa.
1: Serien dumbo.
0: Que tota la vida tu em deies, Núria, treus fum, no, pares?
1: És veritat.
0: Un elefant.
1: Ojo,
0: Soc baixeta, seria alta.
1: Te dic una cosa.
0: Són avantatges, ho veus?
1: Per això jo t'he vist el teu tamany, que és de bolsillo.
0: Aquí em deixo les orelles cada dia amb els cascos,
1: clar,
0: veus? Si fos un elefant,
1: veritat,
0: tindria...
1: Tu ets tamanyo de bolsillo, tu ets així molt petiteta. Clar, m'has dit un elefant.
0: Clar, i t'has sorprès.
1: M'has sorprès.
0: Un elefant.
1: Hola, que guai. Però tu dius que van a poc, tu no has vist un vídeo d'elefants corrents, no?
0: No.
1: Flipes,
0: no.
1: Flipes com corre aquella penya, eh?
0: Sí, però vegades comptades deuen córrer, eh?
1: Es veu que és una de les coses més perilloses del món, és una estampida d'elefants, eh?
0: Oh.
1: Es veu que no tenen amigos, esa gente corriendo. Jo seria un tigre.
0: Tu un tigre.
1: Jo un tigre.
0: Però ja has canviat d'opinió. Si fa una estona m'has dit que series el rei lleó.
1: Ai, el león, un tigre, no, un león, el rei de la selva.
0: Que volàtil que és.
1: Però cuidao, perquè aquí venim a fer algú bo per la gent. Cuidao amb els Therians, perquè els Therians, saps? Els Therians, aquesta gent, no? Pues aquesta gent que paga religiosament el seu IRPF, aquesta gent paga l'IVA...
0: A mi em sembla més preocupant...
1: Si li posen una multa la paga, el Therian, ja, també,
0: ja, però
1: cuidao,
0: que a mi em sembla més preocupant les 3.000 persones que van anar de triomf a buscar Therians,
1: clar,
0: que els Therians en si.
1: Clar, perquè bueno, això, clar, la gent... Això ho he estat llegint. Clar, van dir, concentració Therian en Barcelona i Madrid. Clar, a Barcelona encara hi havia 100 o 200. Però, clar, hi havia 3.000 persones que van dir que guapo, anem a fer vídeos. Perquè què és lo guai d'això, anar a fer vídeos? A Madrid es veu que només hi eren 3 a la plaça del Sol. Es veu que només van anar 3. Bueno,
0: mira.
1: No hi tanto Therian en Madrid.
0: No.
1: Mira que li llaman los gatos. A los madrileños son gatos.
0: Ah, sí?
1: Son tos Therian.
0: No son osos.
1: No, osos no.
0: Pardos.
1: El oso madroño.
0: Ah, eso.
1: Però a los madrileños se llaman gatos, no? A la gent de Madrid son gatos.
0: Això, no sé, això, tu trepitges molt Madrid.
1: Vale, cuidao, perquè... No hem de confondre.
0: Mm-hmm.
1: Molt important, eh?
0: Importantíssim.
1: No hem de confondre un Therian amb un furri, eh?
0: Què és un furri?
1: Home, no saps el que és un furri? Pues tu podries confondre un Therian amb un furri. Un furri és una cultura que té interès pels animals antropomorfos, que és una paraula molt difícil de dir. Antropomorfos. Saps què és un antropomorfos?
0: Sí, tot s'ajunta així, es fa petita la boca.
1: Antropomorfos, vale? Al contrari que el Therian, els furris no creuen que són animals... No, ells no pensen.
0: O sigui, tenen el cap una mica més amaclat,
1: exacte,
0: no?
1: Diguéssim que han sido queridos de pequeño i li agrada disfressar-se d'animal i comportar-se com animal, però ell sap que no és una...
0: Un furri, muertos, no?
1: Un furri sap que no és
0: molt
1: un animal,
0: bé.
1: Vale? Clar, a mi m'ha fet molta gràcia això, els furs dels Therians, perquè mola, aquests Therians mola perquè es cullen animals molt guapos.
0: Que no és Therian, eh?
1: Therian. Therian,
0: ah, els Therian. Dic, tu li poses tot
1: no,
0: la
1: perquè,
0: R.
1: No, perquè m'he posat un furri, dic, hòstia, un furri, ara m'he Therian. No, un furri i un Therian.
0: Això.
1: Clar, he vist els Therians que hi ha, i clar, es cullen animals molt guapos.
0: Sí.
1: Un gos, i és un husky siberiano.
0: Clar.
1: Un...
0: Jo vaig veure un llop albí de no sé què.
1: Un d'aquí de Sant Boi, aquest és d'aquí de Sant Boi. Aquest,
0: no? Una guineu roja de
1: una
0: tal.
1: Guineu, clar.
0: Noms compostos.
1: Clar, no veu jo un Therian, diu, no, jo quiero ser un pequinès. No, jo no veig un Therian, no, jo quiero ser un bulldog francès.
0: Mira, es cookie, el bulldog.
1: Ah, yo no. Yo no pienso en tener, yo quiero ser un ornitorrinco.
0: O un porc.
1: O un porc,
0: un asa. Un asa català.
1: Un cerdo vietnamita. ¿Te recordes dels cerdos vietnamites? Què cosa donaven? No, jo quiero ser... Jo vull ser un mico d'aquells que té el cul vermell. Saps aquells micos del zoo, sí, que tenen el cul vermell? No, tots això són, no, animals guais.
0: Tots però... són cookies, no?
1: Ah, però què serà el següent? Perquè si ja la nostra societat a la que estem...
0: discrimina els animals.
1: Clar.
0: No?
1: Ja volem ser animals. Què és lo següent? Quina serà la següent moda? Gent que s'identifica amb mobles d'IKEA. No, és que jo quiero ser un escorgen. És que jo quiero ser una lac. O gent que... No, jo m'identifico con electrodomésticos. És que jo vull ser una batidora. Oh. No, és que jo quiero ser una Thermomix.
0: Avui el meu fill havia de fer un taller de cuina a l'escola, sí, i em deia ahir, mama, he de portar...
1: La Thermomix.
0: No. El Pimer. I jo, què és el Pimer?
1: El Pimer.
0: El Pimer.
1: El Pimer, pequeña y mediana empresa. Ah, no,
0: el mini Pimer.
1: Clar, mini, però que no es diu mini primer, eh? Saps per què es diu mini primer? És per la marca, això és una batidora.
0: Clar, però Thermomix també ho deus, una batedora.
1: Una batedora, no? És, però en veritat és una batedora.
0: Ah, això.
1: Vale? O gent que diu, no, jo és que ja me... Jo me identifico con personajes históricos. És que jo soy Julio César. I saps qui té la culpa de tot això d'Asterian?
0: Qui?
1: Vols que t'ho digui jo?
0: Digue-m'ho.
1: I no és Perro Sánchez que té la culpa de tot, eh? Perquè últimament Perro Sánchez té la culpa de tot. No és ell!
0: Qui és?
1: Saps que... Saps... Tu vols saber qui ha sigut la culpa?
0: D'aquí, d'aquí.
1: La culpa de que tothom vulgui ser un Therian és... Saps d'aquí? Mira quin silenci, eh? Quina manera de crear tensió. És... The Melody!
0: Clar, ella ja es creia una goril·la?
1: Claro! Tota la vida! De que érem petitets nosaltres, teníem 13,
0: teníem
1: 14 anys.
0: Teníem normalitzat, això.
1: I estàvem allà, les manos hacia arriba... Como los gorilas. Maldita també... Melody, licor de crema catalana.
0: I hi ha alguna cançó infantil que també fa associacions terian rares, eh?
1: ¿Cómo seguiremos investigando?
0: Això.
1: ¿Cuándo un equipo de investigación? ¡Gloria Serna! ¿Cuándo un equipo de investigación de los terian? Por Dios, de mi vida. Yo los terian los relacionaría mica amb aquella penya. Jo crec que són els mateixos, aquella penya que es va posar molt de moda, que portaven bebès rebords pel carrer.
0: Jordi, puc fer una petició?
1: Sí.
0: Imita tres animals i marxem.
1: Vale, quin?
0: No sé.
1: Un mico.
0: Un mico.
1: No? Un gos.
0: Se't dona millor el gos.
1: I quin més, quin més? Ah, una gaviota! La gaviota la
0: claves.
1: La clavo, eh? Quita-me la música, Xavi, porfa. Mira. Oh, pensa que tinc mal a una boca i no puc fer-ho bé. Mira.
0: En una boca, quantes té? Quita, gaviota.
1: Pues toma por idiota. Que la gaviota
0: ha
1: molado, eh?
0: Molt, molt. Ets un crack.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Bon dia, ja sabeu que Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Allà podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir de la mà del seu equip d'experts més de 50 cuines a mida pensades per tu. És el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
4: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
5: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
6: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
5: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
7: Fem créixer el català.
8: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
9: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. És dimarts 25 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. Badalona participa aquesta setmana al segon diàleg d'alcalde Xina-Espanya, un fòrum que reunirà prop de 40 ciutats espanyoles i xineses per compartir experiències i buscar oportunitats de col·laboració davant dels principals reptes de les ciutats. La delegació badalonina estarà encapçalada per l'alcalde Xavier García Albiol i la primera tinenta d'alcalde, Cristina Güera, que viatjaran a la Xina del 25 al 31 d'agost, juntament amb representants d'altres 18 municipis espanyols. La trobada posarà sobre la taula qüestions com la innovació, el desenvolupament urbà, la sostenibilitat, la transició energètica i el desenvolupament econòmic i empresarial. Badalona és una de les ciutats de l'Estat amb més demanda relativa d'habitatge de lloguer. Ocupa la setena posició d'un rànquing que encapçalen Terrassa, l'Hospitalet i Sabadell. Una situació que coincideix amb una reducció dels contractes de lloguer i un augment del preu mitjà a la ciutat. Terrassa, l'Hospitalet i Sabadell són les tres ciutats de l'Estat amb més demanda relativa d'habitatge de lloguer durant el segon trimestre del 2026. Badalona, com diem, ocupa la setena posició per davant de Barcelona, que és desena a la llista. La ciutat es troba entre els municipis amb més pressió de la demanda, amb un preu mitjà de 16,70 euros per metre quadrat en els anuncis de lloguer segons Idealista. L'Associació de Comerciants del Centre de Badalona assegura que l'ús del Bizum per a pagar els negocis és gairebé inexistent. La normativa es va habilitar al maig i s'ha desplegat durant aquest estiu de manera progressiva als establiments de Catalunya. Des de Badacentre, però, atribueixen la poca demanda, sobretot al desconeixement entre la població. Cinto Cubert és el president de Badacentre.
4: Les targetes s'ho mengen tot actualment. És més fàcil trobar la targeta, pagar amb la targeta, que t'envien tot, que fer un Bizum. No he notat res. És totalment residual. Precisament, des que hi ha la normativa, ningú ho ha demanat. Abans de la normativa, algun client que la visa no li funcionava o no portava efectiu, deia, puc fer un Bizum.
3: En esports, el jugador de la Sisa Joventut, Diego Niebla, participarà en els entrenaments que la selecció espanyola realitzarà aquesta setmana a Saragossa. L'Alé s'unirà a la preparació del combinat nacional dirigit per Xus Mateo, que s'enfrontarà aquest dissabte 28 a Portugal i dilluns 31 a Grècia en partits de classificació per la Copa del Món 2027. A Badalona, avui dimarts, jornada plenament estiuenca, amb domini del sol durant el matí i temperatures en ascens. Al migdia i a primera hora de la tarda s'arribarà als 32 o 33 graus. A partir de la tarda augmentaran els núvols alts i mitjans, però sense esperar precipitacions destacables.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Bon dia, obrim per vacances.

0: Ens traslladem a una pel·lícula, una comèdia, un western de comèdia, nord-americana, l'any 63, 1963, una pel·li que es diu Four for Texas, 4 a Texas. Suposo que es devia traduir de la mateixa manera, almenys l'original, el títol original és aquest, Four for Texas. Pel·lícula protagonitzada per Frank Sinatra, i en aquesta pel·li Frank Sinatra deia una cançó, deia una frase, no? Tipo, em diuen que aquestes botes no són per caminar. Lee Hazelwood va agafar un compositor de cançons, va agafar doncs aquesta frase, es va inspirar en això i va composar aquesta cançó tan xula que acabaria enregistrant Nancy Sinatra. Nancy Sinatra l'enregistraria l'any 66 i esdevindria ràpidament número 1 en el top 100, sí, dels Estats Units i també de les llistes de singles doncs, de la Gran Bretanya. Diuen les males llengües, això és l'oficial, diuen les males llengües, he sentit en algun lloc, ho he llegit en algun lloc, que Frank Sinatra li va encarregar aquest tema a Lee Hazelwood, li va dir, fes-me un tema per la meva filla, perquè està una mica despendonada, està una mica bandarreta, per entendre'n si li hem de donar un èxit musical, a veure si li encarrilem el camí i la vida. Bé, doncs això, avui parlem de botes i d'altres qüestions. De fet, parlem de calçat, perquè la pregunta del dia ens diu, o us interpel·la, a veure si preferiu a l'estiu portar sandàlies, xancletes, bambes... Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: O botes de pluja, que és el que ens va passar ahir.
1: Jo he de dir que ahir vaig voler fer una mica el graciós, vaig dir, no, vinc descalç, i avui veient la que va caure ahir per Cardedeu... He hagut de venir amb bambes.
0: Vinga, va caure fort a Cardedeu, sí?
1: Va pedregar i tot, sí.
0: Mira,
1: sí.
0: Mira, és que jo em pensava que només n'havíem tingut a Tarragona i a Lleida d'això, de fenomen meteorològic. A Cardedeu també, eh? Us va fer molt bé moltes coses o què?
1: No tan malbé, però va ploure i va... Em consta que fins i tot va pedregar en algun lloc.
0: Molt bé. I avui us heu despertat com naltros, amb tot de fulles per terra... O hi ha sensació de tranquil·litat?
1: No, bueno, jo he vist arbres caiguts, sí, de fet, un arbre bastant gran, sí. Mm. Però no es perceben desperfectes generalitzats, per dir-ho així. No hi ha més tranquil·litat del que em descrius.
0: Molt bé, molt bé. Fantàstic. Doncs, no re, això us preguntem, a veure quins tipus de calçat prefereixen els nostres oients, veritat?
1: Jo et faig ja una mica d'espoiler. Tenim moltes varietats. Hem preguntat si preferiu dos sandàlies, xancletes, hawaianes, anar descalços, portar botes, bambes, crocs... En fi, avui tindrem debat.
0: Coneixerem potser més tipus de sabates dels que pensem ara mateix, perquè me n'has dit unes quantes que dic, ui, què és això? A més, que és xulo allò de les sabates perquè en cada territori es diuen a vegades de canviar el nom, la nomenclatura, que sí?
1: Exacte, sí, sí. Jo l'única cosa que espero és que avui no tinguem algú indecent que vagi amb el cul a l'aire com l'Adrià d'ahir.
0: Els peus a l'aire sí, el cul no, sisplau.
1: Molt exacte, bé. anem a controlar-nos.
0: Molt bé, doncs gràcies Jordi, fins ara mateix.
1: Fins ara.
0: Aquesta és la pregunta del dia, acompanyats de la música de Nancy Sinatra, que sens dubte ens fa pensar en les botes que molts ens vam haver de posar ahir per poder arribar als llocs, per no mullar-nos tant els peus. Però tindrem altres continguts, no només parlarem de les pluges d'ahir, parlarem d'altres qüestions en aquestes dues hores a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: A part de fer un repàs de l'aigua i la pedra que va caure ahir en diversos punts de Catalunya, el que farem també serà proposar-vos lectura, novel·les, això ho fan molt bé des de Torredembarra, des d'on a la Torre, amb aquest territori lectura, i avui amb un gènere que a mi personalment, mira, em distreu molt, que és el cozy crime. Són aquells novel·les negres, entre cometes, amb crims amables, amb crims que no et fan patir gens. A veure si trobem l'assassí entre tots aplegats.

0: Després marxarem cap a Barcelona per conèixer l'estat de salut del comerç tradicional, que diuen els titulars que està en retrocés. També a Premià ens proposen trepitjar platja avui per conèixer com treballen els socorristes de platja. Intentarem nedar entre tonyines, això serà cap a baix, cap al Delta de l'Ebre, i a l'espai de jardineria us explicarem quines plantes heu de tenir a casa perquè us ajudin a suportar la calor. Vinga, va, i comencem avui la ronda d'actualitat.
1: Obert per vacances.
0: La comencem, com dèiem, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia.
2: Bon dia.
0: I és que us hem de parlar de la forta tempesta empedregada que ens va deixar ahir carrers plens d'aigua, passos inundats, no només a Tarragona, a diferents municipis de la demarcació. Les pluges més intenses van durar uns minuts, però van estar suficients perquè l'aigua baixés per carrers de la ciutat, del Serrallo, carrers de Ponent, del centre de la ciutat, vaja, de Llevant, a tot arreu.
2: Doncs sí, a hores d'ara encara es poden veure arbres caiguts i vehicles danyats, per sort sense danys personals. Alguns testimonis parlen que va ser com un esclafit. Els desperfectes es podien resseguir per tot el terme, de punta a punta, pel traçat de l'antiga Nacional 340. També van caure arbres de grans dimensions que van obligar a tallar el trànsit. El pont per accedir al càmping Les Palmeres va quedar completament negat d'aigua, així com els accessos al barri mariner de Tarragona, al Serrallo. Carme Pedrol, l'antiga presidenta veïnal del Serrallo, ens ho explicava així.
3: Estava comentant amb la meva neboda i la veritat és que jo no me'n recordo d'haver viscut una cosa així. A veure, evidentment ha durat molt poquet, no? Però és que si dura una mica més, vull dir, jo me pongo de los nervios perquè és que no tinc memòria d'haver viscut un fenomen així barrejat als tres factors, no? L'aigua, el vent, perquè ha fet una ventada. A més, s'ha posat fosc, bueno, tothom ho ha vist, no cal dir-ho, no? S'ha posat fos, i la pedra, els tres fenòmens.
0: Ha sigut com un segon eclipsi, eh? Es va posar més fosca durant l'eclipsi.
2: Sí, sí, es va posar fosc. De fet, veies el núvol que s'anava apropant i tal com s'anava apropant, s'anava enfosquint tot,
0: tipo
2: la veritat.
0: Tipo pel·lícula, sí, sí.
2: Sí, sí. També hi va haver afectacions a terrasses de bars, de restaurants, que òbviament en aquesta època estan totes instal·lades en diferents punts de la ciutat i també d'altres municipis. I en aquest sentit, Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, diu que tot va ser molt ràpid i que pràcticament no van tenir temps de desmuntar les terrasses. Per sort, no hi havia clients i assegura que les reserves es van anar anul·lant pràcticament totes per les dificultats d'accedir al barri.
4: Al restaurant, pues, les lones, tots els toldos de la part exterior, n'hi han quatre de trencats, perquè ha tingut molt de pressa, no han tingut temps d'acció o reacció, perquè quan ha caigut la primera pedregada sí que ens ha fet mal. Hi ha un vidre que altre, però bueno, més o menys ho salvarem. Hi havia, sí, tres, quatre tauletes, que mira, tots uns aquí ens hem arropat sota les lones i hem esperat que mai ni, i després ja poquet a poquet han pogut marxar, però que tampoc podien, que els ponts estaven negats. Hi ha dos cotxes dintre. Estan els dos ponts molt, molt plens. Si ara amb Aina mitja horeta se'n va l'aigua, doncs intentarem obrir, les reserves s'han anul·lat quasi totes.
2: Uh-huh. En aquest sentit, també hem de dir que la pedra no afecta només a Tarragona, també a altres municipis de la demarcació. Si anem fins a Prades, fins a Vinyols dels Arcs, etc, hi va haver pedres que van caure del tamany de casa, de quasi pilotes de tenis.
0: A Falset hem vist allò, la pedra ocupant tota la mà, eh? Sí, sí.
2: A les platges també hi ha afectacions, mobiliari afectat i runa, òbviament, que ha arrossegat l'aigua. Les platges estaran brutes aquests dies. I la pedregada també va trencar vidres de finestres i la ventada va tombar diferents arbres que es poden veure. Les pluges van deixar 77 litres en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. I a Vinyols i als Arcs en va deixar 88,6. Són els dos municipis amb més litres acumulats. I també es van poder viure a la demarcació de Tarragona ratxes de vent de fins a 117 km per hora.
0: Tot això passava ahir a la tarda, a vora les 6, veritat? Deien ser quarts de 6, les 6.
2: Sí, sí, sí, no, sí. No sé si arribaven a les 6, però a vora les 6, sí, sí.
0: I avui ens hem aixecat això, amb bé tots els carrers plens de fulles i de branques d'arbres per terra i, en fi, neteja i ordre una miqueta. Però tenim sol.
2: Tenim sol i tindrem sol, eh? Tot apunta que tindrem sol.
0: Marina Pérez Got, moltes gràcies.
2: A tu.
0: Seguim amb la ronda d'actualitat. I seguim coneixent les afectacions d'aquestes tempestes d'ahir, ara cap a Ponent, on també va ser zona força afectada del nostre territori. Saludem l'Arnau Vilà de Munt. Arnau, bon dia. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: T'han patit la tempesta, la pedregada, i això a Lleida ja sabem que vol dir que afecta el conreu. Què ens expliques?
5: Doncs sí, les tempestes han descarregat amb força en municipis del Segrià Nord, com Almenar, Corbins i Alfarràs, però també altres punts de la comarca, com el Batàrrec i la mateixa Lleida Ciutat. L'episodi va començar poc després de les 2 de la tarda i almenar la mida de la pedra va superar els 2 centímetres de diàmetre. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, aquest ha estat el 8è dia de la campanya de fruita estiuenca en què s'ha registrat pedra a la zona d'estudi, però la d'aquest dilluns ha estat de moment la pedregada més virulenta de la temporada, tant per mida de les pedres com per la superfície afectada. Encara és aviat per saber amb exactitud quins danys ha provocat la tempesta, però les conseqüències de la, com diem, les conseqüències de la pedra sovint es fan més visibles unes hores després de l'episodi. Tot i això, Jaume Gardenyes, responsable de fruita fresca d'Unió de Pagesos, explica que la tempesta ha deixat afectacions en cultius com la pera, la poma, la figa, el préssec i altres varietats de fruita de pinyol, però, sobretot, demana que les assegurances agràries puguin començar els peritatges com més aviat millor. L'escoltem.
6: Ahir vam tenir una gran pedregada a la zona del Farràs Almenar, amb unes afectacions del 80%, que ens afecta préssec tardà, figues i alguna pera que ens falta recollir. A part, diferents calamarsalls més puntuals a nivell municipal, i el que demanem des del sindicat és que hi hagi uns peritatges ràpids i que la gent pugui acabar entrant a les fingues a treballar.
5: En aquest sentit, preveuen que les afectacions no siguin devastadores, ja que una part important de la producció ja estava acollida. Com ja va ser habitual aquests darrers anys, la campanya s'avança i això ha provocat que el 70% de la pera i més del 85% de la fruita de pinyol ja s'ha recollit. En paral·lel a la pedregada, també explico que els bombers han hagut d'atendre diversos incidents pel temporal. A Lleida Ciutat, els bombers de la Generalitat van sanejar un balcó al carrer Salmerón i van actuar per la caiguda d'un cable al barri de Pardinyes. Pel que fa al 112, fins a mitja tarda s'havia rebut 373 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya, de les quals 19 procedien del Segrià.
0: I el Pirineu? Fa el Pirineu, sí, ara
5: correcte.
0: T'ha de preguntar a la muntanya, sí.
5: Anem a parlar del Pirineu perquè llavors sí, al Pallars Sobirà van haver de bombar l'aigua acumulada als baixos d'un habitatge i després també va haver-hi actuacions per arbres caiguts a les carreteres de la Vall del Cardós i a la Torre de Capdella i finalment també va haver-hi un desprendiment a la C-13 a Talarn.
0: Molt bé, esteu bé ara?
5: Ara estem bé, ara estem
0: sí,
5: bé.
0: Núria, ja
5: estem
0: fa solet, ja?
5: Sí, comença a fer solet, ja està superat, i ara, com dèiem, a mirar les afectacions, clar. Tot i que, com ens diuen, no, els experts i responsables sindicals, sembla que la cosa doncs, no quedarà tan devastadora, per dir-ho així.
0: D'acord, d'acord. Doncs, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies. Des de Montfem, una abraçada.
5: Igualment.
0: En canvi, qui no han tingut pluja és en terres barcelonines, així en general. Va, des de Cugat Mèdia, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola, Tina. A veure, intentem contactar amb Cugat Mèdia, a veure si tenim fàcil accés
7: sentiu?
0: A la Tina. Ara sí, Tina, bon dia.
7: Ara,
0: bon dia.
7: Hola, què tal, bon dia.
0: Ahir repassàvem i dèiem, no, si és que aquí no ha plogut.
7: No, és que, a veure, en general, la pitjor part crec que us l'heu endut vosaltres aquí. En general, sí, ha sigut molt més tranquil·let.
0: I no, no era la previsió, eh? Ara,
7: no,
0: ara
7: exacte.
0: Parlarem. Doncs vinga, amb vosaltres parlem d'altres qüestions. Mira, parlem de política. Els comuns, diuen, lamenten el fracàs del govern en educació, salut o rodalies. Demanen d'aquesta manera la dimissió de Manel Nadal.
7: Sí, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, lamenta que el govern no està aconseguint posar Catalunya en marxa i remarca que alguna cosa està fallant perquè l'executiu té més recursos que mai amb el pressupost del 2026. Per a Cid, no és només una qüestió de gestió, sinó també d'orientació i de prioritats polítiques. El partit demana la dimissió del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, pel desastre èpic, diu, de Rodalies durant la jornada de l'eclipsi solar.
8: Una persona que és l'encarregada de gestionar la mobilitat de Catalunya que diu, en passiva, que s'hauria d'haver previst millor la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi, qui l'hauria d'haver previst? Sinó ell. I el govern Illa actua d'una manera sorprenent, és a dir, l'eclipsi és un projecte de país i Rodalies és no, com un fenomen natural, el caos de Rodalies és un fenomen natural. No? Per tant, crec que té una prioritat equivocada, que és un govern que viu obsessionat amb l'asfalt i amb les carreteres, quan el que hauria de fer és prioritzar el tren.
7: Un altre dels àmbits de gestió contra els quals carreguen els comuns és educació. Cid critica que el departament no hagi negociat amb els sindicats convocants a la vaga per al 8 de setembre, el primer dia de curs, que segueix en peu, com tampoc amb altres actors, inclosos els grups parlamentaris, per assolir un gran pacte de país sobre l'àmbit educatiu.
0: I us expliquem també que ha mort el conductor d'un turisme en una sortida de via, això a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, tot plegat quan va caure per un terraplè.
7: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 7 i 6 d'ahir dilluns. L'accident ha estat al quilòmetre 14,7. Arran de l'accident s'han activat 5 patrulles als Mossos, 4 dotacions dels bombers i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes o passatgers d'una motocicleta. Entre a les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
0: Vinga, tanquem amb una notícia més amable. Parlem de les festes de Sants, que ja tenen guanyador del primer premi dels carrers guarnits. És el carrer de Valladolid.
7: Sí, exacte. Se l'han portat per segon any consecutiu amb un guarnit dedicat al tema de la Ruta de la Seda. En canvi, el segon premi d'aquesta edició del concurs se l'ha endut al carrer de Sagunt amb el seu decorat geomètric, que també ha obtingut una menció especial del jurat al millor sostre. El tercer guardó ha anat a parar al carrer de Guadiana amb el seu guarnit amb pastissos i bombons sota el lema "Com més sucre, més dolç".
0: Doncs vinga, amb aquesta dolça notícia tanquem la connexió amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies.
7: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I a Girona, és que és un refugi climàtic, és que no passa res tampoc. Pau Villafanya, bon dia.
9: Molt bon dia, Núria.
0: Tampoc us ha plogut per aquí, eh?
9: No, la veritat que no. Van créixer una mica les nuvolades, va ser una mica més l'amenaça que altra cosa.
0: Molt bé, perfecte. Doncs ens alegrem, mira, que no hagueu pillat en aquest sentit. Vinga, va, que comencem parlant d'un sistema d'intel·ligència artificial per evitar ofegaments a la platja. Això s'està aplicant a Platja d'Aro i Roses.
9: Sí, en el cas de Platja d'Aro s'ha col·locat una càmera a la zona de Ridaura, al sud de la platja gran del municipi, i a l'Alt Empordà el sistema s'ha fet amb una prova pilot a la platja adjacent a la Bocana de Santa Margarida, que és una de les més concorregudes del municipi. Els dos projectes estan gestionats per l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics i les càmeres envien les imatges a una central que té l'empresa des d'on fan l'avís, el servei de socorrisme corresponent en cas d'emergència. El sistema de vigilància amb intel·ligència artificial, en tot cas, no substitueix la presència humana de socorristes, sinó que l'objectiu és complementar-la.
0: I us expliquem també que han interceptat a la Jonquera un conductor amb 21 quilos de haixix i mig quilo de cocaïna al maleter del seu cotxe.
9: La droga intervinguda hauria tingut un valor de més de 55.000 euros al mercat negre. La matinada de dimarts passat, la Policia Nacional feia un control rutinari i preventiu al municipi quan una patrulla va veure com el conductor d'un turisme intentava fugir fent maniobres evasives. El sospitós va fer cas omís dels senyals de parada dels agents i va modificar la trajectòria per intentar evadir-se. Els agents el van interceptar i durant l'escorcoll del vehicle van localitzar un doble fons al maleter ple de droga.
0: Molt bé, doncs encara una darrera notícia ens porta cap a Santa Coloma de Farners, que conserva l'únic taller artesanal de barreteria medieval de les comarques de Girona.
9: El seu responsable és en Lluís Ginestà, un artesà que es dedica a fer barrets des de fa anys i que s'ha especialitzat en la temàtica medieval, si bé també en fa d'altres estils. A més de barrets, en Lluís també elabora tota mena de decoració de l'estil, com les antigues carpes d'acampament on es refugiaven o vestimenta medieval típica. Ginestà assenyala que una de les claus per fer tot aquest material és la documentació històrica, que és tan important com l'elaboració de les peces que li demanen.
10: A l'imaginari col·lectiu diem com a barrets medievals, que de fet no es corresponen exactament a com eren aquells barrets a l'època. I això ho han fet doncs, els còmics o les pel·lícules o etcètera, no? Per exemple, el barret de Robin Hood, no? Que empunta amb la ploma i això, que a tothom li vindrà a la imatge, doncs realment no eren exactament així. Eren uns barrets amb unes orelleres que s'abaixaven, es tapaven l'orella per poder tirar amb els arcs.
9: L'atractiu turístic que suposen les fires medievals, a més, ha fet que cada vegada tingui més feina, tant a Catalunya com quan surt a vendre a fires a França o, per exemple, a Itàlia.
0: Doncs té una entrevista, això, Pau, eh?
9: Doncs mira,
0: ho apuntem, tot i que ens queden poquets dies, però podríem fer una entrevista que déu-n'hi-do, una barreteria artesanal. Moltíssimes gràcies des de Girona, Pau Villafanya, una abraçada.
9: A reveure.
0: A reveure. Hem invertit la ronda d'actualitat, ja ho veieu, perquè ens, bé, hem suposat que potser la notícia estaria més a comarques de Tarragona i de Lleida. Passen coses, evidentment, a la resta de Catalunya, i així us expliquem cada dia. Nosaltres ara doncs ampliem aquesta informació, parlem de pluges, parlem de canvi climàtic, parlem d'aquest estiu tòrrid i aquest setembre que es preveu encara calorós i potser un octubre mullat. No ho sé, que ens ho expliquin els experts. Entrem en la primera entrevista de la jornada.
1: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs, com dèiem, entrem en matèria i volem saber, volem parlar de meteorologia i de climatologia, també. L'estiu meteorològic, allò que marca el calendari, està arribant a la seva fi, però ens ha deixat un rastre de rècords i calorades excepcionals, que ben segur que passaran a la història climàtica, no només de Catalunya, sinó de bona part d'Europa, que ja sabeu què ha passat també, no? Les temperatures altes en països en què no estan gens acostumats. Avui, a l'Obert per Vacances, en volem deixar constància i per això en volem parlar en propietat des del punt de vista climatològic i més enllà, amb el Sergi Corral, que el tenim als estudis de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
1: Molt bon dia,
0: Núria. I meteorològic, volia dir, que és diferent, exacte. I això ens ho explicaràs.
1: Oi tant, oi.
0: Vinga. Sergi, sembla que tenim convidat al cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom. El saludes?
1: Doncs sí. Molt bon dia, Marc.
2: Hola, bon dia.
1: Aviam, una mica de feina, no?, aquest estiu, en podríem dir, en tema meteo, encara que el bon temps sembla que no dugui feina meteorològica i climàtica, però déu-n'hi-do el que ens ha passat per sobre i aquest, mira, amb rabiosa actualitat, aquests dos parells d'episodis encara més.
2: Sí, déu-n'hi-do, ha estat un estiu mogut, com deies, especialment per les calorades persistents que hem tingut, i finalment, doncs, la traca final d'aquestes tempestes, que per altra banda ja és habitual, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost tinguem tempestes de finals d'estiu, però sí que han assolit algunes intensitats molt elevades, no? Per tant, sí que està sent, bé, encara no s'ha acabat, però està sent un estiu bastant mogut, i tant.
1: Marc, entre els observadors tenim una mica el mite de que... tenim una mica la sensació de que ens ha caigut un mite. Parlo de l'estiu de 2003. Segurament serà així, no?
2: Doncs sí, serà així, i a més el superarem amb escreix. De fet, les dades que portem recopilades fins al dia 20 de mes d'agost, i que agafarien tots els 3 mesos d'estiu, ja ens marquen que estem en una anomalia, és a dir, una diferència respecte a la temperatura normal del període 90-2020 de 3,5 graus. Pensem que el 2003 va ser de 2,4, per tant, superaríem més d'un grau la temperatura d'aquell estiu del 2003, que juntament amb 2025 o 2022 havia estat, doncs, els més càlids fins ara.
1: Quines diríem que són les campanades que més han sonat aquest estiu, o amb què, ara que parlaves d'aquesta magnitud, no?, de la superació de no 2 sinó 3 graus per sobre de la mitjana, però també en quant a per exemple, si no vaig errat, de dies de 40 graus, de mínimes tòrrides, o sigui, quines són les campanades més destacades?
2: Doncs podríem dir que el fet més característic d'aquest estiu està sent la persistència de situacions de calor extrema, i potser podríem dir de tot l'estiu, des de l'1 de juny fins ara, aquest dia 25, potser hem tingut 5, 7 dies o 8, com a molt, que hem tingut temperatures per sota de la mitjana. O sigui, la resta de dies ha estat per sobre. Això ens marca, doncs, una persistència molt elevada, i fins i tot hi ha dies en què hem superat 5 graus, el que és l'habitual d'aquestes dates. Per tant, un dels trets més característics és la persistència, i això es tradueix, com comentaves, en extrems de temperatura molt, molt diferenciats, com són el nombre de dies en què, com a mínim, en algun punt de Catalunya s'han superat els 40 graus. Això estem al voltant dels 20 dies, no?, que hem tingut aquesta fita, que és inaudita fins ara, o, com deies, les nits tòrrides, aquestes nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus, que en el cas de la ciutat de Barcelona, perquè és la que té, podríem dir, un afegit lligat a la pròpia morfologia de la ciutat, en què, doncs, tenim més de 55 nits amb aquestes condicions, que no és un rècord. Teníem a l'anterior el 51 del 2003, per tant, hem superat aquest rècord, i malauradament això no és una flor d'estiu, mai millor dit, sinó que estem en una situació que any rere any estem batent rècords, ja sigui el juliol, ja sigui l'agost, ja sigui en el conjunt de l'estiu, i que ens marquen, doncs, una clara influència del canvi climàtic, que a l'estiu és quan es manifesta amb més força.
1: Som exagerats si diem que aquest estiu serà el més fresc del que ens espera per endavant?
2: A veure, jo crec que sí que som una mica exagerats, però perquè tindrem una certa variabilitat, és a dir, que tindrem algun estiu en què, doncs, les temperatures seran properes a la normalitat, però la tendència és que cada cop siguin més freqüents estius com aquest. Pensem que la influència del canvi climàtic es manifesta sobretot a la Mediterrània amb més força. L'àmbit mediterrani és un d'aquests punts calents on més s'estan manifestant els canvis, sobretot amb l'increment de temperatura, i tot això va lligat a, doncs, a un increment d'aquestes situacions donades de calor, persistència, més extensió d'aquestes situacions, i per tant serà cada cop més freqüent un estiu com aquest.
1: Fa poc en vam parlar aquí a la xarxa, crec, amb tu, si no que em vaig mal errat, de que vau presentar la cartografia d'extrems climàtics a Catalunya, no? També havíeu presentat el nou període del climàtic de l'Atlas. Aquests episodis, o sigui, comparat amb aquesta cartografia, que no és tan antiga, és recent que acabeu de presentar, però estius com aquest us obligaran a redefinir els llindars?
2: Sí, de ben segur sí. Realment, la cartografia que vam presentar, clar, per tenir una bona base de com d'excepcional és, per exemple, aquest estiu, ho hem de referenciar respecte a un període bastant llarg, no? Que normalment són 30 anys, i els trentennis es marquen de manera internacional per les autoritats meteorològiques mundials, com és l'Organització Meteorològica Mundial, i que marca, doncs, 91-2020, no? Aquest trentenni, com a referència per, doncs, determinar si un estiu, com és aquest cas, és molt o poc càlid. Però, clar, els canvis s'estan produint a tanta velocitat que els anys 90 van ser frescos, molt frescos, en relació amb la situació actual. Per tant, segur que d'aquí 4 anys haurem de tornar a fer aquesta cartografia i agafar el trentenni, doncs, del segle XXI, no? Del 2001 fins al 2030. Per tant, malauradament, la situació del canvi climàtic ens fa ser cada cop més curosos i també actualitzar més freqüentment aquests valors de referència que estan canviant amb molta velocitat.
1: Marc, no parlem només de rècords a la temperatura de l'aire, sinó que fa pocs dies en Josep Pasqual, d'aquí prop, de l'Estartit, ens passava el rècord d'aquests 27,8 graus de l'aigua del mar en superfície al voltant de les Medes. Què passarà amb tot això? O sigui, el mar també s'està notant, tot plegat.
2: Sí, clar, el mar està en contacte amb l'atmosfera, per tant és un sistema íntimament relacionat i tot el que passa a l'atmosfera part o d'hora es trasllada també a les superfícies marítimes. Sí que hi ha un cert retard, perquè costa més d'escalfar un cos aquàtic que no pas la Terra, no? Que és més ràpid d'escalfar, però sí que, per exemple, les onades de calor marines cada cop són més freqüents. Actualment la Mediterrània Occidental es troba al voltant d'uns 2 graus per sobre de la mitjana, i en el cas de l'Estartit, com bé deies, amb dades des de 1974, el 13 d'agost vam assolir aquest rècord, no? De 27,8, que mai s'havia registrat. I això és una conseqüència d'aquest escalfament que es manifesta a l'atmosfera i que també, malauradament, a l'aigua del mar també, doncs, respon, no? I això també lligat a l'expansió del mar per efectes de la calor, que provoca també l'increment del nivell de l'aigua del mar.
1: Uh-huh. En Josep Maria Gensans deia allò de la massa d'aire mediterrània, no? Aquesta massa d'aire mediterrània que, amb el caldo aquest que tenim a mar, doncs el que hem d'esperar aquesta tardor, llamps i trons a Dojo.
2: Sí, a veure, no és una condició, podríem dir, essencial, que tinguem... per molt que tinguem el mar molt càlid, que és així, no? Que tenim 2-3 graus per sobre de la mitjana, si no tenim situacions favorables perquè els núvols puguin créixer i, per tant, puguin provocar pluja, no passarà res. Això va passar el 2022. Vam tenir un estiu molt càlid, però a la tardor no vam tenir cap llevantada o cap situació de gota freda que potenciés aquest efecte de...
0: Ui, se'ns ha tallat la comunicació. Estàvem parlant amb el climatòleg, intentem molt bé. Bé, se'ns ha tallat la comunicació, però mira, Sergi, nosaltres sempre tenim un pla B, i si ara parlàvem amb un climatòleg, ara et proposo conversar amb un meteoròleg.
1: Em sembla perfecte.
0: Bueno, m'hauries d'explicar per mi la diferència. Jo diria, per mi la gran diferència és que els meteoròlegs sempre pillen, en el sentit de que són els que fan les prediccions, i si no l'encerten, els hi van els pals. Seria això, no?
1: Núria, t'ho posaré fàcil. O sigui, la diferència és que ara mateix, un 25 d'agost, a les 9 i 34 minuts del matí, Tarragona té una temperatura de, posem, de 24,5 graus. Però, si mirem a la mateixa hora d'un 25 d'agost dels últims 30 anys, la mitjana de temperatura de Tarragona a aquesta hora potser és de 22,3. Per tant, podem dir que avui estem 2 graus per sobre de la mitjana. Mm-hmm. Aquesta seria una mica la diferència entre meteorologia, que és el que està passant en un momento dado, que deia aquell, o la climatologia, que és l'històric d'aquest arxiu, d'aquest patrimoni meteorològic i climàtic que tenim en el nostre país, com ens en formava ara mateix mm-hmm. en Marc.
0: Doncs ho has explicat supercorrectament. Molt bé, ho hem entès perfecte. Molt bé, mira, que saludem el Luismi Pérez, el meteoròleg de la xarxa. Luismi, bon dia.
3: Hola, molt bon dia, companys.
0: La primera pregunta, deixa-me la fer bé, Sergi. A veure, què va passar ahir a Tarragona, mare de Déu, que no ens ho esperàvem, que no estàvem dins de la previsió, que aquí no havia de ploure massa. Què va passar?
3: No.
0: I és normal que de sobte es descontroli la previsió?
3: Deixa'm dir una paraula que és molt barruera per començar. El que va passar ahir a la ciutat de Tarragona i Rodalies va ser una cagada de la previsió. Tan fàcil com això. Dit això, que no és tan fàcil i tampoc pot dir una previsió així tan a la... Bla, bla. A veure, és un exemple molt clar que ahir les previsions ens donaven que sí que cap al camp de Tarragona hi podia haver tempestes fortes, sobretot més cap a l'interior, es veia més cap a les muntanyes de Prades, al Montsant, fins i tot arribant a Llaveria o fins i tot ja més cap a l'interior i tot, cap a la banda de les Garrigues, però aquestes tempestes es van desmadrar, van ser més extenses del previst i sobretot es van moure cap a una banda que no estava en aquestes previsions. Ahir, la situació en altura, per tant, allò que la gent coneix com a cap a on van els núvols, doncs bàsicament és cap a on els empeny el vent, sobretot on els empeny a cotes una mica més altes, a partir dels 2.000, 4.000, 5.000 metres d'altitud, doncs ahir els models ens donaven, i models són previsions, ens donaven que la corrent de vent era del sud-oest, per tant, que aquestes tempestes interiors tarragonines s'anirien movent més cap a la Catalunya central, a banda de les que ja van caure, que aquestes van estar molt ben situades de les comarques de Ponent o del Pirineu. Què va passar? Que es va formar el que es diu una supercèl·lula. El que vam tenir ahir al camp de Tarragona, inclosa, com no, la mateixa capital, va ser un mesocicló, que també se li coneix d'aquesta manera, des del punt de vista doncs, meteorològic, podríem dir que és com una mena de... És un núvol que és una mena de rentadora. És un núvol que va fent una centrifugació total i que es mou en direcció erràtica, així de clar. Que si els vents són de sud, i, per tant, els núvols s'haurien de moure cap al nord, que és el que passava ahir, segons les previsions, aquestes tempestes literalment van a la seva bola. I, per tant, es van desviar d'aquest trajecte que es movia des de la Ribera d'Ebre i el Priorat i van acabar entrant directament per tota la vall del Francolí i la vall del Gallà. I van entrar fins al mar. De fet, es van situar una mica més al nord i tot, van arribar al Garraf. Aquestes tempestes, supercèl·lules que se li coneix, són tempestes molt severes. Són tempestes que tenen molta energia.
0: Però no
3: molta
0: és habitual, que... no és habitual aquí a
3: Catalunya. No. De fet, a veure, sí que són habituals. T'he de dir que són habituals aquestes supercèl·lules. Són així com a molt a pel·li de sèrie B o potser pel·li de ciència-ficció, una supercèl·lula, un mesocicló, un vòrtex mesociclònic, també se li coneix així. Aquestes estructures de tempestes són bastant típiques a Catalunya. I, de fet, a Catalunya hi ha fenòmens severs d'una forma recurrent. També, com bé comentava Marc, i ho tenen molt estudiat des del Meteocat i des dels serveis climatològics generals, doncs aquest tipus de situacions, d'una forma sempre molt aïllada, és probable que siguin més freqüents a Catalunya, bàsicament per això que també comentava el Sergi, no? Que tenim inputs de més energia, com per exemple un mar més calent que no té per què traduir-se en pluja sempre. Dit això, aquestes supercèl·lules l'hem tingut a Catalunya. És una terra de supercèl·lules, l'Aragó encara més. Però sí que és cert que al camp de Tarragona no es reportava una com aquesta, des de fa molts anys, amb aquesta ventada tan forta. I sobretot, penseu una cosa, en aquestes supercèl·lules, molt sovint el que sol passar és que plou molt o bé fa molt de vent. Però combinar molt de vent amb molta pluja i sobretot que la mar sigui grossa, pedra, com que hi ha ahir, i en grans quantitats, això és el que és complicat. Tenim pedregades molt grans a Catalunya. Hi ha hagut registres en la història recent, de fet, dels últims 20-30 anys, t'ho diré demà, 20-30 anys,
0: sí.
3: De pedres de més de 10 centímetres. Recordem, malauradament, la de la Bisbal d'Empordà, per exemple, que va ser luctuosa en aquest cas i tot. Més de 10 centímetres de diàmetre. Això succeeix, però el que és molt estrany és que hi hagi pedra molt grossa i a la vegada abundant. Això és el que va passar ahir al camp de Tarragona.
0: Luis, em sembla que coneixes el Sergi, no? Perquè tots dos som meteoròlegs.
3: Sí, el Marc, també el Marc, eh? A més, tots estem vinculats a la geografia, el Sergi pelem menys a la biologia, però vaja, la geografia també, els geògrafs tirem més a la climatologia que a la meteorologia, però mira, alguns acabem tirant més cap als mitjans de comunicació i ja ens acabem dedicant a això més de la comunicació meteo, que com bé ha comentat el Sergi, doncs aquesta diferència respecte a la climatologia. Però sí, ens coneixem prou bé els tres.
1: Lluís Mi, encantat de poder xerrar amb tu aquí ara a l'Obert per Vacances. Volia fer un parell de prestacions que abans li s'ha treballat comunicació, no l'he pogut dir en Marc. No sé si te'n recordes de l'estiu aquell del 2002, que veníem també de calorades i d'un estiu excepcionalment càlid, que va ser l'estiu de la pedra. O sigui, es van produir pedregades com la d'ahir de Tarragona, al Garraf, a l'Empordà, al Maresme, fins i tot a Barcelona. O sigui... I jo volia fer un punt de la diferència, que l'altre dia també ho discutíem en petit comitè, de mentre a la primavera els grups aquests, les tempestes, es queden en terra, la pròpia massa d'aire mediterrània, aquesta que hem comentat abans, i el mar en escalfor, fa que en aquesta època de l'any les tempestes no morin a l'arribar a la costa. I això s'ha de tenir especial atenció, fins i tot se reactivin, com tu deies.
3: Sí, de fet, a veure, està demostrat que a banda que la temperatura del mar va pujant, en el moment que està més alta, o potser en el moment que és més perllongada aquesta pujada, també això crea el que es diu una subsidència. I és el que comentaves, aquesta subsidència que no es deixa, perquè la nostra audiència també ho entengui, una subsidència és una caiguda d'aire des de l'atmosfera cap al terra, d'una forma pausada, d'una forma, com si diguéssim, anticiclònica, o sigui, és com una mena de llosa d'aire que va caient cap al terra. En el moment que va caient, aquest aire es fa estable, o sigui, que no es pot remoure, no hi ha turbulència, no hi ha formació de grans tempestes. Per tant, podríem dir que la mateixa tapadora d'aire tan calent que té la Mediterrània inhibeix les tempestes que es puguin apropar. És com si diguéssim que és com un escut, el que tu dius. Les tempestes s'apropen. Però sí que arriba un moment en el que justament això acaba tenint un efecte contrari, que les tempestes que arriben des de l'interior, des de, per exemple, el que dius tu, els grups de Girona o les tempestes de Tarragona, des dels ports, molt sovint, quan arriben a la costa no es desfan, sinó que encara el que fan és esclatar més. Això es va presenciar i es va copsar prou bé el divendres passat, amb aquella convecció càlida que la coneixem. I també, molt probablement, ahir, perquè ahir les tempestes arribaven des de l'interior amb molta potència, va ser curiós perquè arribaven a la Ribera d'Ebre amb molt mala bava, amb aquestes pedregades tan grosses, per exemple, a Móra d'Ebre, Móra la Nova, amb Vinebre, Flix... I després van arribar al Priorat, van quedar com una mica més esmicolades i va ser travessar tota la Serra de Prades i el Montsant i tornar a agafar molta més potència. De fet, quan van arribar al mar és quan van acabar esclatant una altra vegada. Per tant, està molt bé aquest fenomen que comentes, que dura la primavera inhibeix la mateixa mar, principis d'estiu també, però després la mateixa mar que està tan calenta ajuda en que en un moment donat, que sol ser doncs ara, el mes d'agost, es reverteixi la situació. Per tant, si les condicions són bones com ahir, potser fenòmens com els d'ahir, justament, no seran pas tan estranys aquest mateix any.
1: Doncs, Núria, ja veus que bé, aquest caldo mediterrani, aquests fenòmens... sempre hi han estat, perquè jo dic que la Mediterrània és un clima una mica d'estirabots, d'esparracat, que diem aquí dalt, amb aquests els i baixos. Però bé, els meteoròlegs continuarem suant per afinar les previsions aquestes, i sobretot en aquesta època de l'any. I el meteoròleg que teniu a Tarragona, suposo que quan ve Santa Tecla o quan ve Festes Majors, ja apreta a córrer.
0: No, sí, és que aquí el que fem és posar un Siri directament, i ja està. I no passa res. Mira, està molt bé posar etiquetes, jo em quedo amb aquestes supercèl·lules o mesocicló, perquè pel que diu el Lluís Mi, no serà la primera vegada que ho escoltem. Sí, molt interessant. És. I mira, ens passarà potser com amb l'eclipsi, sí que per culpa, entre cometes, d'aquesta meteorologia canviant, no, d'aquests fenòmens, al final acabarem mantenent una miqueta més de clima i de meteorologia, que potser ja ens toca, no? Saber una miqueta més, mirar cap al cel, clar que sí.
3: Són converses d'ascensor i les hem d'anar aplicant.
0: Clar que sí.
1: I de geografia, el que deia el Lluís, sobretot importantíssim.
0: Sí, doncs mira, avui hem conversat amb el Marc Prohom, el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. No l'hem pogut acomiadar com toca, però vaja, moltíssimes gràcies al Marc Prohom per acompanyar-nos. I ara just estàvem conversant amb el Lluís Mi Pérez, el meteoròleg de la xarxa, que aquests dies em sembla que t'enredarem bastant, Et demanarem algun altre moment. Val, Lluís?
3: Cap problema. això, al cap i a la fi, qui té passió per això, aquest masoquisme li va bé.
0: Molt bé. El Sergi se sent identificat, no?, amb això.
4: Oh, i tant, mare de Déu. Home. I al final de l'estiu ja tinc callo de masoquisme.
0: Nois, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
4: A vosaltres, que vagi bé.
3: Que vagi molt bé.
0: Una entrevista avui, hem parlat començant de climatologia, de meteorologia, una entrevista conduïda pel Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala. Va, que seguim endavant, ara sí, canviem de tema totalment i anem cap a terres barcelonines. Parlem ara de comerç tradicional. Ens diuen els titulars que Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i drogueries, això entre l'any 2016 i el 2024, i també un 30% de les sabateries i negocis de pell, segons els censos municipals de locals comercials. Les dades il·lustren un retrocés, com veiem, del comerç tradicional i el detall, que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, i és que n'han tancat 141 en aquests 8 anys i quasi el 25%. Les botigues d'ous i aviram, i un 15% menys, eh? Fins i tot les carnisseries, 10% menys. Bueno, xifres a la baixa, ja ho veieu. I això a Barcelona, que és un clar exemple d'aquest retrocés, però el fenomen també es fa extensiu, diria jo, a la resta del territori. Després d'aquesta introducció amb moltes xifres, en volem parlar de tota la repercussió que té, eh? Per una banda, amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria, de nou.
0: Acompanyada del Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç, veritat?
6: Sí, bon dia. Bon dia.
0: Bon dia.
5: Crec, Núria, que tenim, sí?, un petit problema perquè no em sent a mi el convidat, perquè estem... O sigui, aquests dies estem sense tècnic, llavors estic amb un problema una mica...
0: Doncs de... farem una cosa, Tina. Farem una cosa.
5: No, el faig venir aquí amb mi a control, no pateixis. Estem aquí...
0: Segur?
5: Sí, tots dos benvinguts. Sí. I així ja li vaig fent preguntes i parlem els dos amb el mateix micro.
0: Molt
5: aquí
0: bé.
5: Se solucionen les coses ja d'aquesta manera.
0: Són unes xifres que, en fi, quan les posem sobre la taula, no ens fan estranyes, perquè tots ho veiem, que a casa nostra, en el nostre barri, tanquen un tipus de comerços, no?, i no obren uns altres. Però és això, ara des de Sant Cugat veurem com ens ho expliquen.
5: Sí, exacte. Doncs ara sí que podem saludar en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç.
6: Sí, bon dia, bon dia.
5: Doncs, Jaume, et començo preguntant jo, si et sembla, ho estem veient, aquest retrocés passa a tot arreu. Què creus que ho fa que tanquin aquest tipus de comerços? Per què costa tant de mantenir-los?
6: Bé, efectivament, el que constatem, i les dades ens ho diuen, i a més també la vida del carrer i els clients i els comerciants, és que efectivament hi ha un retrocés, i a més no només és un retrocés d'un sector en concret, sinó que és un retrocés del comerç, però també aquest comerç tradicional. Jo crec que parlar d'un únic factor seria un error i alhora seria més fàcil. I s'ajunten una sèrie de factors. Alguns tenen molt que veure amb els hàbits de consum, altres tenen que veure amb que potser per part de l'administració cal prestar més atenció i veure més quin és el paper actiu i què pot fer per acompanyar que aquests tancaments no hi siguin, i hi ha una tercera que hi és i que, evidentment, el comerç ja pren nota. Hi ha coses a millorar, coses a canviar, que el mateix comerç, el mateix comerciant ha de fer, i que jo crec que, en definitiva, aquesta diagnosi ja l'ha feta i fa per canviar i per evitar aquests tancaments.
5: Aquest retrocés del comerç tradicional va acompanyat alhora de la proliferació de diferents cadenes, no? Estic pensant, per exemple, en proliferació de locals d'ungles o d'estètica, que aquí a Sant Cugat, per exemple, és un bon exemple d'això. No sé si això treu personalitat als municipis, aquest retrocés d'aquest comerç més local tradicional i aquesta proliferació de més cadenes.
6: El problema de les cadenes i la proliferació d'aquest tipus de comerços és que de vegades són molt volàtils, són molt passatgers. És a dir, els trobem, però de la mateixa manera que hi ha hagut un, podríem dir, boom, o una capacitat de penetrar perquè hi ha una demanda, amb molta rapidesa també desapareixen. És a dir, no queden consolidats perquè es belluguen molt al voltant de el que en aquell moment és el que es demanda. Això no és dolent en el sentit de que avui dia tots els hàbits de consum també són així. És a dir, la gent, i penso també molt amb la gent jove, també funciona d'aquesta forma. És a dir, els productes, les modes, les tendències són ràpides i canvien amb molta rapidesa. Però això no hauria d'anar en detriment de que el comerç tradicional continués. És a dir, una cosa no treu l'altra. Tenim espais, tenim capacitat les ciutats per absorbir des del tipus d'activitat comercial de moda, entre cometes, fins al tradicional. Aquesta és una feina que, com deia, hem de fer tots plegats, i els primers que han de prendre consciència també és l'administració pública, que moltes vegades podem dir que fa una diagnosi, opina, però no acaba de potser fer l'acompanyament necessari, que és el que deia.
5: S'està monopolitzant, potser d'alguna manera, seguint amb el tema de les cadenes, el tema del comerç, potser en un únic sector, diguéssim, s'està monopolitzant en aquest sentit, o segueix havent-hi una diversitat?
6: Hi ha diversitat, el que passa és que hi ha alguns comerços que literalment desapareixen perquè no tenen aquesta cabuda en els hàbits de consum. El comerç s'agrupa naturalment, per exemple, quan trobem moda, la trobem molt agrupada i la trobem en els carrers on cal, és a dir, és la forma que ja fa molts anys van tenir per competir amb els espais i centres comercials tancats, que també travessen un moment que, tot i que pensar que van molt bé, també s'han vist afectats per determinades tendències. Això no és difícil de combatre, o entre cometes, perquè el comerç ja s'agrupa, és a dir, penso en moda, d'acord, moda sempre està ubicada als mateixos llocs. Penso en alimentació, també, perquè també s'agrupa. El que passa és que, per exemple, com tu dius, tenim aquestes cadenes, que moltes vegades, quan pensem en cadenes, tampoc és algú negatiu, en el sentit de que moltes vegades són franquícies. Franquícies vol dir que un determinat petit empresari o comerciant fa una aposta ferma per no haver de crear una marca, sinó que aprofita tota l'estructura i la marca que hi ha, no? Però és veritat que això fa que tanquin moltes d'aquestes. Jo no sé si podríem dir que monopolitzen, però és veritat que jo no donaria tant la culpa a aquestes cadenes i a aquestes grans marques i a aquestes tendències. Crec que pot sobreviure el comerç local tradicional, entre cometes, però amb una sèrie de deures, no?, que és el que et comentava. Per exemple, quan parles amb els comerciants, tots diuen que tots són males notícies, en el sentit del que els ajuda. Efectivament, les qüestions relatives als tributs municipals, per exemple, hi ha per desgranar coses que potser podríem canviar, no? Cada vegada són més exigents amb una sèrie de coses que ningú qüestiona, per exemple, la gestió del residu, aquests canvis que hi ha, qui rep més l'impacte és el comerç. L'espai local i les decisions a prendre sobre l'espai públic han de ser més participades per l'activitat econòmica. Penso en la mobilitat. Parlem dels canvis en mobilitat, que poden ser benvinguts, però mai se situa l'eix de l'activitat econòmica en aquestes decisions. L'espai públic ha d'acabar d'estar més pensat en pro del comerç, i després accions comercials que també poden haver-hi, que han d'anar de la mà per canviar més hàbits de consum. Una altra de les potes principals és el de l'ocupació. Les dificultats per poder tenir una ocupació de qualitat i fins i tot ja tenir-ne. No? El petit comerç és un autònom que moltes vegades ell és qui tanca obra i està sol, o com a molt l'està acompanyat per algun treballador. Les dificultats són reals, no? I això tampoc ajuda, perquè demana un esforç increïble perquè una persona pugui ser capaç d'engegar, no? L'emprenedoria també hauria de ser algun dels factors a primar. És a dir, si una cadena pot fer-ho, perquè no ho pot fer un petit? Però les dificultats hi són. Aleshores, ja és una aventura real poder començar i engegar. Sí, sí.
5: Des de diferents ajuntaments es fa molta campanya, no?, per intentar que la gent consumeixi el comerç local i de proximitat. No sé si caldria fer més cosa en aquest sentit, o s'ha de buscar alguna altra fórmula per intentar que la gent en faci més ús d'aquest comerç.
6: Les campanyes de dinamització moltes vegades són dintre d'una temporalitat. Penso en el Nadal, penso en accions específiques. Aquí a Sant Cugat tenim una de les accions, que és la Nit en Blanc, que està molt consolidada. El Nadal també està molt treballat a través de l'associacionisme comercial, creant una marca, creant dinamització al carrer. Tothom és conscient que el carrer en aquelles dates és molt important, però potser sí que caldria fer campanyes més de dinamització. Fa temps, per exemple, que parlem i comentem d'accions de la traslladar el que deia de l'eix de l'activitat comercial. Per exemple, s'ha parlat molt del bo cultural, no? Quan algú fa 18 anys, doncs, fer afavorir que consumeixi cultura i espectacles en tota la seva dimensió. Per què no, per exemple, posar el focus en que hem de fer que aquesta gent que comença a consumir se n'adoni que l'espai públic és on trobarà segurament companys, amics, familiars, i també hi trobarà a l'altra banda. Ajudem-lo a que també tingui una empenta per fins i tot tenir diner per poder-lo dedicar això amb una sensibilització, eh?
5: Tot i així, comentaves, no?, que hi ha comerços que segueixen resistint. Aquí a Sant Cugat, sense anar més lluny, n'hi ha algun de centenari, no?, d'altres que també s'hi acosten o que porten molts anys encara doncs, donant servei. No sé quina seria la fórmula perquè encara tinguin la persiana oberta després de tant de temps.
6: Tot té a veure amb acompanyar-los i amb que se sentin part ja no tan sols del comerç, sinó de la ciutat. Si són referents, si són motors per tenir-los a prop i tenir-los acompanyant el nou comerç i el que ja existeix, doncs és molt millor. També és veritat que aquests comerços tenen continuïtat gràcies a que no han de començar, no han d'arrencar amb espais comercials, lloguers, compres, començar a haver de tenir gent que no ha treballat mai en el comerç i que l'has de captar, etcètera, etcètera. Se'ls ha de fer participar més amb les decisions i, com et deia, jo crec que l'eix té molt a veure amb posar en el focus les decisions amb l'activitat econòmica del centre.
5: Doncs Jaume Buscallà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Obert per Vacances i haver-nos explicat una mica tot aquest tema del comerç local i tradicional.
6: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Parlem de comerç, quan i on calgui. Gràcies.
7: I Tina Forés, companya de Cugat Mèdia, també moltes gràcies per l'entrevista. Fins aviat.
5: Fins aviat, Núria, que vagi bé.
7: Fins demà mateix, eh? La Tina connectarem demà, de nou cap a Cugat Mèdia, però nosaltres, en fi, seguirem ara a la segona hora del programa a partir de les 10 i 3 minutets parlant d'altres qüestions. Ens cal, o us preguntem, quin tipus de calçat preferiu per dur a l'estiu?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Mec

0: Són les 10.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis O. Badalona participarà aquesta setmana al segon diàleg d'alcaldes Xina-Espanya, un fòrum que reunirà prop d'una quarantena de ciutats espanyoles i xineses per compartir experiències i buscar oportunitats de col·laboració davant dels principals reptes de les ciutats. La delegació badalonina estarà encapçalada per l'alcalde Xavier García Albiol i la primera tinenta d'alcalde Cristina Güera, que viatjaran a la Xina del 25 al 31 d'agost, juntament amb representants d'altres 18 municipis espanyols. La trobada posarà sobre la taula qüestions com la innovació, el desenvolupament urbà, la sostenibilitat, la transició energètica i el desenvolupament econòmic i empresarial. La delegació espanyola visitarà a més diferents ciutats, empreses, centres d'innovació i projectes vinculats a aquests àmbits. L'acte central tindrà lloc el 28 d'agost a Yantai, on se celebrarà el segon diàleg d'alcalde Xina-Espanya. En aquesta jornada, Cristina Güera participarà en una taula rodona sobre innovació i ciutats intel·ligents, mentre que Xavier García Albiol serà un dels encarregats de fer la cloenda del fòrum. El Club Natació Badalona és un dels protagonistes del documental Patir, una producció dirigida per Àlex Carabí que repassa la història i l'essència d'una de les embarcacions més vinculades a les platges catalanes. El Patir de Vela va néixer fa 100 anys com una manera senzilla d'endinsar-se al mar i amb el temps s'ha convertit en tot un símbol de la costa. El documental recupera el testimoni de diferents navegants i també posa el focus en la relació de Badalona amb aquesta embarcació, amb un paper destacat dels germans Monger i del Club Natació Badalona. La sisa joventut ja comença a rodar. La setmana passada l'equip va iniciar els primers entrenaments i el club ja ha publicat el calendari oficial dels partits que jugaran durant la pretemporada. Dimecres la penya posarà el rum a Astúries per fer una estança de 5 dies. Aprofitant el viatge, els verdinegres disputaran el primer amistós de la temporada davant el Montbus Obradoiro. El partit se celebrarà el dissabte a les 9 de la nit a Gijón. Nicola Provítola, Simon Birgander, Luz Hackenson i Jani Crack no viatjaran amb l'equip perquè han estat convocats amb les seves seleccions per jugar els partits classificatoris per la Copa del Món 2027. Ja al setembre, la sisa joventut disputarà el tradicional torneig de Sant Julià de Vilatorta. El primer enfrontament serà contra el Kids As Manresa el dia 3 a 8:45 del vespre. El dia 6 jugarà contra el Raciofarm Ulm. Tenim 24 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona.

0: Doncs sí, de sandàlies, però també de xancles, de bambes, de sabata convencional, de tot això va la pregunta que us fem avui dins l'Obert per Vacances. El tema del dia, quin és el calçat més adequat per aquest estiu? I em sembla que a Cardedeu estan recollint les vostres impressions, les vostres opinions, i ens ho explica tot plegat el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia, com ho tenim?
1: Bon dia de nou. Doncs, aviam, les xarxes estan que cremen. Estem rebent moltíssims àudios i he de dir que jo m'estic indignant.
0: És polèmic.
1: És molt polèmic.
0: Per què t'indignes?
1: Jo m'estic indignant. No. Anem a fer una cosa. Anem a escoltar un àudio primer de l'Aina Barbany, que hem tocat un tema que li interessa. Anem a escoltar un àudio de l'Aina i després t'explico la meva indignació.
0: No hi és, l'Aina. És que estava a Kansas.
1: Està...
0: Jo anava a dir, els companys...

0: No, des de Banyoles.
1: Sí.
0: I aquí vull portar el debat al meu terreny. Ah. Ho diu les crocs. Ja està, ja ho he dit.
1: Sí, però...
0: En popular opinió.
1: A veure, entenem crocs com allò tancat que té foradets, no? Perquè després
0: sí,
1: de crocs n'hi ha de més obertes i tal. No, les tancades.
0: Les tancades amb foradets, que la gent es fica pins o se les personalitza...
1: Sí.
0: No puc amb aquest tipus de sabates.
1: Per
0: I no és l'únic àudio que hem rebut en aquest sentit, eh?
1: Sí.
0: Molta gent és pro-crocs i no ho entenc.
1: Què et passa, tu, amb les crocs? Quin trauma tens?
0: Amb suen al peu, rellisca, fan aquell soroll tan desagradable que és com... Oh, no,
1: però
0: no
1: a veure, val a dir, si és de goma xula, de goma bona, en principi van bé, perquè el problema és que hi ha moltes imitacions de crocs i, clar, la goma és important aquí, però bueno, tu has provat les originals. I
0: jo ho he intentat tot. Les originals, les diuen, no, comença amb les d'hivern, que són com amb així forrades de dins, amb llana, que són calentetes. No puc, les odio amb totes les meves
1: tampoc,
0: forces.
1: Tampoc, val.
0: No és una sabata que estigui feta per mi.
1: No, ja està, és la vida. No passa
0: sí,
1: res.
0: Sí.
1: Però saps que estàs en minoria, que la gent...
0: Ho sé que està dient això en directe, és una popular opinion, però ja està.
1: Quan fas l'aniversari, Jordi, que te n'encarrego unes...
0: 17 d'octubre, no em regaleu unes crocs, sisplau.
1: Molt bé, i l'Aina què venia a dir?
0: L'Aina deia el mateix, deia que era molt pro-crocs, que s'acabava de mudar i que anava amb crocs tot el dia. Jo, un moment... Podeu ja parar amb les crocs, si us plau?
1: És que el que tenen les crocs és que, en principi, si és que no et sua molt al peu i tal, vas amb el... et tapen els dits, però igualment et dona espai, perquè el fotut de les xancles o de les sandàlies és que tens els dits al descobert. A veure, això t'agrada o no t'agrada? Llavors les crocs
0: també,
1: tenen una protecció.
0: Tampoc m'agrada.
1: Tampoc...
0: Jordi, començo a veure que el problema sóc jo, eh? Estic veient aquí un patró.
1: Tu que ets de bambes,
0: patró.
1: No? Bueno, quin dia en bambes? No sé si dieu quets o tenis o com en dieu vosaltres.
0: Jo vaig... Bé. Tot l'estiu amb espardenyes d'espart. Tot l'estiu.
1: Ah, això resseca els peus, Jordi.
0: Potser per això no m'agrada.
1: Sí, ja va bé, tu ja va bé.
0: A mi ja em va bé. Mira. Les trobo supercòmodes, fresques.
1: Sí.
0: Sí.
1: Molt bé. I no passa mai de moda, això és veritat.
0: Exacte.
1: Està molt bé. Escolta, mira que havíem de fer la connexió curta, Jordi, però és que ens enredem.
0: ens enredem una mica.
1: Com en dieu aquí a Cardedeu, o com en dius tu, bambes, quets, tenis...
0: Jo sempre n'hi he dit bambes, però he sentit d'això, tenis, quets, de tot.
1: De tot,
0: vull dir,
1: sí.
0: Ja per escollir.
1: Però sabem de què volem.
0: Ens acabem entenent.
1: Sí. Molt bé, Jordi, doncs si tenim temps, que no sé si en tindrem, vora les 11 acabem de recollir missatges que vagin més enllà de les crocs, per favor. A veure,
0: i tant.
1: Penseu en aquestes sandàlies o les típiques xancletes, que abans n'hi has dit hawaianes?
0: Sí. Sí, són les típiques xancletes hawaianes, xancletes del dit, aquestes que tenen com un palet entre el dit gros.
1: Sí.
0: I així, doncs aquestes.
1: Molt bé, doncs digueu-nos més coses. Va, crocs ja, de crocs ja no parlem, que si
0: descartem
1: no li
0: ha porticat,
1: Jordi. Molt bé. Doncs vinga, ara connectem. Fins ara, company.
0: Fins ara.
1: Fins ara. Nosaltres el que fem és donar-vos més arguments i anar a tenir més opcions per triar el calçat correcte. Un dels grans problemes de l'estiu, ara ens ho deia el Jordi, és la suor, la humitat. I anem a saber què li podem donar a un calçat, com el podem seleccionar, perquè realment ens sigui pràctic i no ens porti ja no només comoditat, sinó que ens eviti problemes als peus durant l'estiu. És un reportatge que ens ofereix Ràdio Arenys.

0: Efectivament, Núria, mira, així d'entrada hem preguntat al carrer què preferim portar als peus durant l'estiu.
1: Bàsicament sandàlies, perquè són més còmodes i més fresques.
2: Obert, perquè toqui el sol i ventilin els peus.
3: Sí. Xancles, és més còmode. Durant l'any ja portem bambes, així aprofitem, no sé, que els peus respirin.
4: Doncs a mi m'agrada anar amb sandàlies a l'estiu, ja que així tens els peus fresquets. Això sí, si vaig a les muntanyes, llavors amb un bon calçat, amb unes bambes.
5: Bueno, pues sandàlies o que estiguin obertes, perquè si el peu descansa, respira. I al estar tancat, pues, com que sembla... I no portar ni mitges, ni mitjons, ni res, pues millor sandàlies, no?
6: Perquè és més fresquet i llavors pas corre l'aire, i llavors pues, respira una mica més al peu.
7: Jo també, perquè és més còmode, perquè amb les bambes com fa més calor.
0: Ja ho veus, hi ha diverses opcions preferides, tot i que la...

0: Sandàlia guanya la palma d'or, eh? I és que hi ha diferents tipus de calçat que poden ser ideals per l'estiu, des de xancletes fins a sabatilles esportives. Això és el que ens sembla, perquè cada opció ofereix avantatges i desavantatges que cal avaluar en funció de l'activitat i de les necessitats de l'usuari. L'elecció inadequada pot provocar problemes, butllofes, lesions, malestar en general. Per tant, a l'hora d'escollir calçat d'estiu, no hem de, potser, només mirar el que ens agradi d'un aparador, sinó parlar amb gent que hi entén. Per tant, escoltem a la podòloga Anna Cucurull, d'aquí d'Arenys, que ella ho té clar. A l'estiu, en general, no anem pas ben calçats.
1: A l'estiu, tothom va calçat mal calçat. Com que tothom té calor, doncs de cap a peus anem tots mig despullats, anem tots al nostre aire i amb el que ens agrada portar. Veiem les coses que ens captiven, veiem aquella cosa en l'aparador, aquell calçat en concret, i ens el posem al peu. Això no vol dir que anem ben calçats. El calçat hauria de ser, en aquest cas, hauria d'estar sempre agafat per la part del taló, perquè quan fas el pas, el taló, el calcani, no desplaci el peu d'un cantó a l'altre i sempre caigui de forma neutral en la sabata perquè puguis fer un pas correcte i no desviar el taló i evitar accidents perquè se doblega la sabata.
0: Parlem del tipus de calçat. Les xancletes són un tipus de calçat clàssic. A l'estiu, per anar a la platja, per anar a la piscina, són simples de manejar i permeten una ràpida entrada i sortida del peu, eh? Són pràctiques, però el seu ús prolongat pot ser perjudicial per als peus perquè no aporten el suport necessari. L'ús constant pot generar dolor al taló i també a la planta del peu. També poden causar esquinços en caminar de manera insegura sobre superfícies irregulars. Com que estan dissenyades de forma minimalista, les xancletes no ofereixen suport per l'arc del peu ni estabilitat. La manca de subjecció pot provocar el que dèiem butllofes i també alguna rascada. Per tant, es recomana limitar-ne l'ús per anar a la platja, per anar a la piscina i poca cosa més.
1: Aquestes fatals, fatals, però són còmodes. Amb elles aixequem, anem a la platja i el peu està fresc, el notem fresc. És la diferència, no vol dir que estigui ben calçat el peu. Si hem de ser estrictes, no les hauríem de dur, però la societat pot més que no pas el que tu puguis dir i recomanar pels peus. No es pot lluitar contra les publicitats i contra la societat en si, en aquest sentit, de calçats i de vendes. Tots som pecadors en aquest sentit, tots ho fem. Però recomanat és que sempre vagi agafat al darrere el taló.
0: Una altra opció, sandàlies, un dels calçats més populars a l'estiu. Varien en estil, des de models casuals fins a aquells més elegants. Ofereixen una excel·lent ventilació, cosa que ajuda els peus a mantenir-se frescos. Això ens interessa. Les sandàlies de plataforma han guanyat popularitat per la seva comoditat i també per alçada. Proporcionen un suport addicional a la planta del peu i poden ser una opció estilosa per diverses ocasions, des de sortides informals fins a esdeveniments ja una mica més formals. I les sandàlies planes són ideals per aconseguir una sensació de lleugeresa. Permeten que els peus respirin, reduint la probabilitat de suor i de malestar. Són versàtils i es poden fer servir amb vestits, amb shorts o fins i tot per anar a la platja.
1: És mirar que estiguin subjectes als laterals, mirar que hi hagi una tira o una cinta o una part del taló protegit, i la puntera sempre és més, com que el peu ja queda recollit de forma lateral i per la part de darrere del taló, si els dits queden descoberts, ja no balla el peu, ja no es desequilibra. Sempre el peu està direccionat a davant i evita els errors que dèiem abans de torçades de turmell, d'entrebancades, tots aquests petites incidències. La part del taló, que és la base, el de més, poc o molt pots considerar un calçat que t'aguanta el peu, t'estabilitza el peu.
0: Tercera opció, sabatilles, sabatilla esportiva, bambes. Per fer activitat física, les bambes són essencials i les sabatilles de lona poden ser perfectes per un look així més desenfadat. Són lleugeres, són còmodes, una opció versàtil per a diverses activitats, des d'una passejada pel parc fins a reunions casuals amb amics. Però si duem sabata tancada, el peu ha de respirar bé.
1: Pots haver-hi sabata tancada, sí, però com que fa calor, normalment una bamba, jo crec que no s'hauria de portar bamba a l'estiu, perquè fa transpirar massa la pell, i llavors hi ha problemes de pell, de micosis, de fongs en general, de hiperhidrosis, o sigui que el peu sua molt, o per la contra que el peu no pot suar, perquè les glàndules ja estan de manera que ja no tenen més suor i arriba un punt que irrita molt la planta del peu, fa mal la planta del peu, fa mal al peu en si, i és perquè no es pot hidratar per massa tancat.
0: I no només cal vigilar el tipus de calçat, Núria, aquí entrem en un altre àmbit. Cal pensar també en el material de què estan fets. Un clima calorós i humit, com a la costa, demana materials que permetin la transpiració i evitin l'acumulació de suor. Els materials naturals ofereixen una millor transpiració i comoditat. Materials naturals, per exemple, quins? Doncs el cuir, un material durador que s'adapta a la forma del peu amb el temps, o la lona, que és lleugera i permet una bona circulació de l'aire. Ara bé, de materials sintètics també n'hi ha, que podem utilitzar. Plàstic i polièster, doncs no, perquè no permeten la transpiració. Però sí que hi ha un calçat de reixeta o de malla, també de microfibra transpirable o camusa, que absorbeixen la humitat i permeten la circulació de l'aire.
1: Els materials haurien de ser materials que deixin transpirar el peu. Si no transpira el peu, els hi fan com una bossa de plàstic i és el mateix procés, llavors. Si sua molt el peu, el deshidrata. Si el peu no té la facultat ja de poder transpirar, l'irrita la planta, l'inflama i la pell i dona problemes. Hi ha molts en el mercat de materials que deixen transpirar, però el primordial és això, mirar que el peu a l'estiu pugui traspuar, que pugui ser lliure, que pugui tenir la sensació de llibertat, de no estar encapsulat a dins de la sabata.
0: I l'estil de sabata també pot comportar riscos si no el triem bé. Els talons alts són sinònim d'elegància, ja ho deu saber, però la seva utilització durant l'estiu pot comportar conseqüències serioses. Sovint es fan servir en esdeveniments socials, d'aquells que són a l'aire lliure, que volem quedar bé, però això no sempre és una elecció adequada. Els talons alts generen un canvi en la distribució del pes. Això pot provocar dolor, fatiga als peus. Si algú porta talons i ens està escoltant, potser ja ho sap, en superfícies regulars, a més, evidentment, augmenten el risc de caigudes i lesions. Jo ja hagués caigut, et pots fer un esguins o una torçada. La calor de l'estiu pot fer que els peus s'inflin, fent que fer servir talons resulti encara més incòmode. Estem sentint, tota aquesta estona a la podòloga Anna Cucurull, ara parlant d'això, de portar talons alts.
1: El que marquen els cànons de la societat i de la modernitat i de la moda, això a vegades ens fa crispar una mica, però no hi podem fer-hi res. S'ho carreguen perquè flexionen massa i fan que tot el peu treballi d'una altra manera. És més complicat, llavors, perquè les articulacions del turmell, les articulacions de la base del peu, dels metatarsians, no treballen bé, els esclafes, els trepitges, un tipus de sabata, si està ben agafat o no està ben agafat en el peu, hi ha molts, molts problemes, llavors. S'haurien d'anar analitzant sobre el terreny de cada calçat. Però portar talons no és bo. No ha sigut mai bo, ni serà mai bo portar masses talons.
0: Doncs bé, ja ho has sentit. Mira, com a conclusió final, Núria, per mantenir la comoditat i la salut podològica, és recomanable optar per un calçat que ofereixi un equilibri entre estil i funcionalitat, especialment en climes càlids. Peu fresc, peu lliure, però ben agafat pel turmell. I el darrer consell del reportatge, aquest ja us el dic jo, sobretot, ni per casualitat, feu com molts estrangers que ens visiten aquests dies i, sisplau, prohibit portar sandàlies amb els mitjons posats i ben alts, que això fa molt lleig.
2: Ai, que és que ara ja no sé si és una qüestió d'estètica o què hem de fer? Estètica o conservar bé el peu? Ai, bueno, Ràdio Arenys, moltes gràcies pels consells. Farem el que podrem, també us ho dic, No sé si això ha aclarit una mica més els termes en qüestió de què preferiu a l'estiu. Potser canviar les vostres preferències, però feu-nos-ho saber a través del WhatsApp o de l'Instagram. Obert Vacances, això és el nostre hashtag, la nostra etiqueta. Ara seguim endavant. Des d'Arenys marxem cap a Premià. I és que amb la calor, les platges de tot Catalunya, també les de Premià de Mar, es converteixen en un dels punts de trobada més concorregut els mesos d'estiu. Perquè tothom pugui gaudir del mar, però això sí, amb seguretat, darrere de cada jornada de platja hi ha tot un equip de professionals que treballen pendents de prevenir riscos, atendre incidències i actuar quan cal. Els volem conèixer, volem posar-los nom i cognom i agrair d'aquesta manera, amb aquesta entrevista, la feina que fan els socorristes de platja. Manel Ferrer, Premià Mèdia, bon dia.
3: Bon dia, ens escolteu bé, Núria, que avui estem en un lloc d'aquells que és perillosa la cobertura.
2: Sí, però
3: esteu
2: a platja?
3: Estem a platja.
2: Doncs espera, que traiem sintonia i a veure si se sona el mar.
3: Ui, no sé si escoltarà el mar, però la briseta pot ser que vagi arribant, perquè avui fa aquest airet, Núria. No sé quin temps us fa avui a Tarragona. Aquí a Premià hi ha un sol que va sortint, hi ha núvols, però el sol va guanyar una mica la guerra als núvols, per així dir-ho, i ara s'està prou bé aquí a la platja amb aquest airet. Saps que s'agraeix també? Sí. És a dir, que estem molt bé de temperatura i el dia és prou maco, i a més estem acompanyats amb la Dayana García, que ella és la coordinadora de les platges, de socorrisme de les platges de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
4: Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Dayana. Así como dijo, bueno, coordino la playa de Premiá, ya es el segundo año. Y bueno, esto, nos encontramos un día muy lindo, muy cálido, y hoy con mucho oleaje.
3: Que això anàvem a dir, Dayana, que el dia és molt maco, però heu començat al matí, ho escoltàvem mentre ho parlaves amb la resta de socorristes, que comenceu amb bandera groga avui.
4: Sí, así es. Las banderas, bueno, las usamos, de acuerdo al color, las usamos como modo de prevención. Hoy hay bastante oleaje, hay corriente, entonces, bueno, colocamos bandera groga para hacer esta prevención, más que nada a los niños, personas mayores, y bueno, suelen los usuarios preguntar por los colores de bandera cuando se encuentran con un color diferente, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es una manera de prevenir también.
3: Vale. Dayana, ara parlarem una mica de la feina que feu aquí a la platja, però preguntava ara fora de micro, quanta gent formeu part d'aquest dispositiu a la platja de Premià?
4: Mira, este año en plantilla somos 21 personas, por día 13. Tenemos 6 puestos que cubren todo Premià. Y luego vamos rotando, vamos haciendo cambios, hacemos, bueno, trabajo aquí en la base, pero bueno, en total somos 13 personas a diario.
3: Uh-huh. 13 persones que treballeu aquí a la platja de Premià de Mar, per torns, a les diferents torres de vigilància. Com està sent l'estiu a les platges de Premià de Mar? Hi ha hagut alguna incidència remarcada o està sent prou tranquil?
4: No, en general está tranquilo, es una playa muy familiar, más que nada este lado de Playa Levant, hay muchos usuarios locales y en comparación a otros años sí que vemos más turistas, gente que viene de otros lados, pero no hay tanta afluencia de gente. Ya agosto se ha frenado un poco, julio fue intenso, estuvo lindo, hubo movimiento. Pero bueno, ya se encuentra bastante tranquilo. Por ahí los fines de semana sí que viene más gente, viene a disfrutar, que bueno, que uno libra también y viene a pasar el día aquí. Pero bueno, esto es bastante tranquilo. Nosotros también, como te dije antes, hacemos mucha prevención, entonces no tuvimos grandes incidencias. Y sí que hubo alguna que es externo, ¿no? Problemas de salud ya de personas que intervenimos ahí. Pero en general, la verdad que fue una temporada muy, muy tranquila.
3: Mm-hmm. Molt bé. Núria, no sé si vols preguntar alguna cosa a la Dayana.
2: Si els hi fan cas, si els fan cas, perquè a vegades és una mica el repte, no? Bandera groga, mira, però bandera vermella, a mi em van fer fora l'altre dia del mar, i bueno, jo perquè crec, però els nens eren una mica reticents, allò de... I realment les onades, bulliren, la corrent era molt bèstia.
4: Sí, bueno, eso... A ver, intentamos ir siempre de buena manera, hacer buena comunicación, la gente ya nos conoce, entonces sí que hacen caso, también preguntan, se informan, así que estamos ahí, hacemos prevención y no hay ningún problema, por suerte.
3: Qué bien.
2: I feu altres serveis als usuaris de les platges? Tipo, us deu venir algú dient, mira, m'han robat el mòbil, deixa'm trucar, o aguarda'm la bossa que em vaig a banyar un moment. ¿No? Son una mica el punto de referencia.
4: Sí, somos punto de referencia, nos piden bastante cosas. También tenemos un servicio de baño adaptado, así que suelen venir usuarios con movilidad reducida, ya usuarios conocidos y usuarios que vienen a pasar un día y se encuentran con este servicio, así que hacemos esto con sillas anfibias, acompañamos a la gente a entrar al mar, nos quedamos con ellos... Pero la gente pide también.
3: Mm-hmm. Amb això que ens deies ara, Dayana, parlaves d'aquest servei adaptat de banys i deies que és molt especial el moment que les persones ho fan per primera vegada, no? Una mica com reaccionen i una mica doncs, les cares que posen.
4: Sí, total. Bueno, imagínate que son personas que dependen de otros para todo, para levantarse de la cama, para cambiarse, para a veces hasta comer... Y bueno, ven aquí, ven el servicio, entiendo que hacemos un buen servicio de esto y la verdad que se alegran, entran al mar. Hay mucha gente que ha venido y hacía muchos años que no se metían. Y claro, eso después de mucho tiempo, sentirlo, me imagino que debe ser brutal, es muy especial. Entonces, bueno, la gente lo agradece, se pone muy contenta. Hemos visto gente llorar también por esto. Y es súper lindo. A nosotros nos gusta mucho hacer este servicio.
3: Qué bé. Diana, quant de mal ha fet les sèries com Los Vigilantes de la Playa? Perquè, clar, allà el que veiem tota l'estona són salvaments tota l'estona, cada 5 minuts. I aquí en deies abans, home, Manel, salvaments és el que menys fem, per sort, eh?
4: Sí, sí, no es como la peli, la verdad. Es otra cosa. Nosotros somos agentes de prevención, entonces nuestro trabajo está ahí, haciendo prevención, estando en contacto con los usuarios que vienen, informando sobre el estado del mar, el estado del tiempo. Pero si se precisa correr, vamos a correr y tal, pero no.
3: ¿Recordes, Diana, alguna actuació complicada que t'hagi tocat viure en tots aquests anys d'experiència, alguna situació d'aquestes que dius, allà ho vam passar malament?
4: Mira, sí, pero bueno, tal vez porque fue la primera vez, ¿no?, de esto, que uno a diario no tiene estas cuestiones, estas situaciones bastante adrenalínicas, si se quiere. Pero sí, hemos recordado, hemos sacado un niño. Además, cuando son pequeños, cuando no son adultos, por ahí uno siente otras cosas. Hemos sacado un niño, tenía principios de ahogamiento y tal, y hemos, bueno, estado con él y por suerte hicimos todo bien, salió todo bien. Pero bueno, son momentos donde uno por ahí ni piensa lo que hace. Solo lo hace, ¿no? Uh-huh. Desde el conocimiento, desde la pasión tal vez también. Pero bueno, esto, no, estamos preparados también que en cualquier momento puede suceder. Claro. A veces nos ponen a prueba, está bueno que pase, no lo deseamos que sea frecuente, pero bueno, sí que sale todo bien, por suerte. Uh-huh.
3: Amb això que ens deies ara, important també, amb tota aquesta feina que feu, suposo que també cada dia és diferent, no? Perquè poden passar mil coses i el bànol de coses que poden passar, que us podeu trobar a la platja, és molt diversa. Com se us prepara vosaltres formativament i també com a persones, doncs, per poder afrontar i assimilar situacions molt diverses?
4: Vale, bueno, en principio cada uno tiene su formación, hay chicos que hacen el grado, hay chicos que hacen la carrera en institutos. Uh-huh. Bueno, yo vengo de Argentina con una formación de un año, y la experiencia también. Luego aquí nosotros como dinámica de trabajo reforzamos esos contenidos para que sean criterios comunes. Lo hacemos a diario, hacemos prácticas de RCP, hacemos prácticas con oxigenoterapia, con DESA, y estamos formándonos continuamente. Uh-huh. Y además, bueno, de lunes a viernes hacemos entrenamientos físicos, así que bueno, justamente para esto, para estar preparados ante cualquier situación. Vale. Que no se dude, que sea algo automático, que no se genere dudas. Uh-huh. A la hora de actuar. Y también como coordinarnos entre equipos, que eso al final somos un montón de personas y se necesita estar coordinados para actuar
3: y fer grup. Doncs, Diana, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances i gràcies també per la feina que feu tu i tot el teu equip durant aquest estiu a les platges.
4: Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan lindo día. Espero que disfruten l'último tiempo de playa.
3: Exacte. Núria, per tant, si vols conèixer una coordinadora simpatiquíssima de socorristes, doncs has de venir a la platja de Premià de Mar a conèixer la Diana.
5: He de venir. Bandera groga, segur que esteu millor que nosaltres, que segur que la tenim vermella a hores d'ara.
2: Manel, et quedes a la platja, veritat? Intueixo que et quedes i ens enviaràs aquelles fotos tan xules que envies després de les entrevistes, no?
3: Oi tant, ara us enviaré una foto.
2: Una enveja.
5: Manel Ferrer,
3: gràcies. Fins demà, adéu.
5: Entrevista, doncs, a connexió amb Premià de Mar, amb la platja de Premià de Mar, ja ho veieu, així de fresquetza. Hem començat avui el dimarts. Seguim endavant amb més propostes. Mireu, un pla estupendo és Platja i lectura, un bon llibre. Jo crec que les novel·les que avui ens porten des de Territori i Lectura, a Ona la Torre, ens ho posen molt fàcil, són novel·les de platja, 100%. Són el que se'n diu Cozy Crimes, per entendre'ns. Són novel·les d'assassinats directament, però d'aquells que no fan por, d'aquells en què, bueno, els personatges s'acaben fent amables i fins i tot acabes fent, no?, acabes estimant i acabes tenint carinyo a l'assassí, que bé, ja descobrir-lo o no ja és cosa de, bueno, de la teva intuïció i dels Cozy Crimes que hagis llegit. No m'enrotllo més, en tot cas ens ho explica des d'Ona la Torre, Mònica Socias.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Entre les novel·les de gènere negre i criminal hi trobem el Cozy Crime. En català, el crim acollidor. Si a l'estiu baixem ritme i volem menys sang i fetge, però no deixar el misteri, aquí hi trobareu bones propostes. Agatha Christie ha estat la inspiració per a Núria Prades, autora de Benvolguda senyora Christie, una novel·la de tasseta de te que conté tots els ingredients necessaris per enganxar-nos a la lectura. Ens trobem a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Emma Marbury rep en herència la llibreria de la seva tieta Penelope Brent i decideix recuperar-la. Tenim la protagonista, la llibreria i la comunitat de veïns. Què ens falta? El crim.
2: Aquell tràgic matí, el del dilluns 6 d'octubre, la dona va arribar a la casa a 5:45, com sempre. Es va posar a feinejar perquè l'Ernest esmorzava a 6:00 en punt, ni un minut abans ni un després, però el fuster no va aparèixer. A 7:15, la senyora Gannett ja no se'n sabia a venir. I si li havia passat alguna cosa mentre dormia? Va sortir de la cuina refregant-se les mans al davantal nerviosament amb la intenció de pujar a l'habitació, però no ho va arribar a fer perquè en passar per la sala que havia de travessar per dirigir-se a les escales es va trobar amb l'escena més sinistra que els seus ulls havien contemplat mai. L'Ernest Head jeia a terra enmig d'un gran bassal de sang.
1: Un homenatge a la gran Agatha Christie inspirat en una de les seves novel·les menys conegudes, La senyora McGinty ha mort, publicada l'any 1952. I una altra de les sorpreses que l'autora ens regala és incloure a la gran dama del misteri en aquesta història, ajudant l'Emma a esbrinar un misteri que la portarà de corcoll. Si quan acabeu de llegir-la en voleu més, aquí teniu alguns títols traduïts al català de La senyora Christie. El tren de 4:50 i aleshores no en queda cap i La casa torta. Continuem amb els homenatges, amb alguns assassinats més i un espai excepcional i perfecte per dur-los a terme, el Palau Güell. Mort al Palau, de Glòria Sabater Marín, publicada per Rosa dels Vents, està inspirada en Sherlock Holmes, el gran personatge d'Arthur Conan Doyle, i l'estil de l'habitació tancada, que ens permetrà viure cada racó d'una de les joies arquitectòniques del nostre país, amb un misteri d'alta intensitat que es convertirà en un repte per a la Robina, la protagonista. Ambientada a finals del segle XIX i principis del XX, en el context del modernisme, que comença a mirar cap a Europa, on, entre les primeres traduccions de Sherlock Holmes al català, també hi tenen espai les mèdiums.
2: La senyora Armida torna a formular la pregunta un parell de vegades més. I de sobte, la tauleta es va alçar i va començar a bellugar-se de manera violenta. Fou llavors quan se sentí un udol salvatge i la dona entrà en una mena de trànsit i es posà a parlar amb una veu que semblava néixer de les profunditats de l'avern. No, no et volem entre nosaltres. Marxa. Cosa sei venuto a fare? Cosa vuoi da noi? El mal és entre nosaltres. La senyora Armida se sacsejava frenèticament com si fos una nina de drap i les paraules que pronunciava esdevingueren esgarips horribles. Els convidats, espantats, van trencar el cercle just en el moment que la majordoma va irrompre a la sala amb l'esfereïment pintat al rostre. Quin horror! L'Esteve, al despatx del senyor Güell, hi ha tanta sang! L'Esteve, el mosso de quadra, l'han matat!
1: Qui és l'assassí o assassina? Quins motius té? Qui serà el següent a morir? I quina novel·la de Conan Doyle inspirarà la seva mort? El misteri està a servir. Territori Lectura. recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
3: De plans d'estiu no ens en falten, ja ho veieu, estem a la platja de Premià, de cop i volta ens trobem un llibre a les mans, una cosa crime d'aquests que ens proposa des d'Ona la Torre, i ara, si voleu encara més acció i dintre l'aigua, marxem a nedar amb dofins. Sí, segur que n'heu sentit parlar. Entre tonyines, perdoneu-me, dofins, entre tonyines. Segur que n'heu sentit parlar. És una proposta que ens fan des de la Cala Ràdio i que té a veure amb el grup Belfagor, que són uns especialistes en això de la criança de tonyines i, a part de gastronòmicament, doncs, també ens ofereixen aquesta experiència lúdica i molt d'estiu. El Francesc Callau ens explica des de la Cala Ràdio.
4: En temporada estiuenca, la gent busca fer coses fresquetes i què millor que fer-les a dins de l'aigua, a la mar. Una de les activitats que es pot fer des de fa uns anys a l'Ametlla de Mar i concretament a tota aquesta zona de la Costa Daurada és l'activitat de nedar en tonyines a partir d'una activitat anomenada Tonatur que està impulsada pel grup Belfagor. En què consisteix això de nedar en tonyines? Perquè, clar, és a dir, estem parlant d'animals grans, d'animals que pues, no tenim a la vora, com si passa amb altres animals més habituals en zoològics i instal·lacions de característiques similars com són els dofins, i qui millor que ens ho pot explicar que el David Puente, que és el director comercial de l'activitat Tonatur. Què és nedar en tonyines, David?
5: Nedar en tonyines, Tonatur, és l'experiència única al món de poder conèixer aquesta espècie, tant en biologia com en valor gastronòmic, com la història de la tonyina roja, i amb la possibilitat de poder nedar entre centenars d'elles. Quan dic centenars, dic 400. Quan dic tonyines de 2 metres i mig, 200, 250 quilos.
4: Per a la gent que no està avesat al tema, déu-n'hi-do, 15 exemplars, no sé si fa por, si no fa por, si la gent pot estar tranquil·la, si és una activitat segura...
5: És una activitat completament segura. El Tonatur va néixer el 2012, ja fa unes quantes temporades que estem en marxa i està completament consolidat com una de les millors activitats que es poden fer tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre, per no dir inclús Catalunya. Tingues en compte que són peixos molt grans, però són peixos. D'acord? No són agressius, la seva forma de defensa és la fugida. Llavors, o sigui, fan una mica de respecte. Quan arribem al catamarà, a la instal·lació acuícola del grup Belfagor, s'amarra el catamarà a una de les piscines de 50 metres de diàmetre, amb 30 metres de fondària de xarxa, i allà tenim els 400 exemplars, comencem a tirar peix blau, que és amb el que s'alimenten les tonyines dintre del grup Belfagor, i clar, comencem a veure realment els peixos, lo gran que arriben a ser. I realment la primera cara de sorpresa de dir, ala, ala, on ens hem de posar? Automàticament poden entrar dintre l'aigua i disfrutant com mai.
4: Una activitat que es pot fer en família?
5: Sí, sí, és una activitat de qualsevol edat. Tinguen en compte que de 0 a 4 anys poden pujar al catamarà, no poden nedar, no? Per seguretat. L'activitat del bany es fa a partir de 5 anys. I de 5 a 10 els nens han de portar la millor de flotabilitat obligatòria, però que és una activitat completament familiar. De fet, el target que tenim sobretot són famílies, i que els nens i els grans, els pares, s'ho passen genial dintre de les dues hores que dura l'activitat.
4: Cal venir equipat o l'activitat ja ofereix l'equipament necessari per poder posar-se a l'aigua?
5: A veure, s'ha de vindre amb roba còmoda, vale? Sobretot amb el banyador, tovallola, tot i que s'ha de vindre, doncs, això amb ganes d'esport, ganes de passar-ho bé, i sí, s'han de portar el que és la màscara i el tub d'esnorquel o ulleres de piscina.
4: És una activitat que entenc que genera sorpresa. Com explicar a la gent que ens escolta el que genera poder nedar entre exemplars de 200 quilos?
5: S'ha de viure. Realment puc expressar en paraules el que sents quan estàs dintre de la piscina, quan veus un peix de 250 quilos en 2 metres i mig que et passa pel costat. Doncs realment és una sensació que allibera adrenalina. No, agrada agrada moltíssim, no? Sobretot els primers 5-10 minutets que ja perds la por, ja veus completament que són animals completament inofensius, llavors realment ja comences a gaudir de l'espectacle, no? Realment gaudeixes de veure-les com nades, són gairebé hipnòtiques amb aquests colors que tenen i demés, i realment doncs, són majestuoses i agrada molt. Tingues en compte que l'activitat del bany com a tal doncs, durant uns 40-45 minuts hi ha unes bolles posades perquè et puguis agafar i no cansar-te, però hi ha aventurers que es tiren els 45 minuts a l'aigua i que no volen sortir.
4: I és una activitat que forma part d'una filosofia d'empresa del grup Balfegó per que es coneixi encara més la tonyina, no?
5: Sí, de fet el Tonatur és una part de la comunicació d'empresa del grup Balfegó, mereix amb la filosofia i continua com a tal de donar a conèixer que una altra pesca és possible, que la sostenibilitat és el futur, que hem de cuidar, i que les coses ben fetes doncs, sempre tenen futur. I d'aquí va néixer Tonatur, en aquest sentit, no? De donar a conèixer realment doncs, com és l'espècie. O sigui, no només és anar en catamarà i banyar-te, hi ha locucions en quatre idiomes, hi ha un vídeo explicatiu de 20 minuts quan se va cap a les piscines, que t'explica tot el món de la tonyina, on viuen, on se reprodueixen, què mengen, acaba la seva biologia, i com el grup Balfegó ha acabat amb el mètode de l'encerclament, amb l'única, diguéssim, forma de perd de pesca, que és molt espècie i selectiva, en aquest sentit doncs, pot aconseguir realment fer les captures, portar-les vives a la milla de mar, alimentar-les i poder gaudir de la tonyina roja del grup Balfegó, que està considerada una de les millors tonyines del món, tonyina roja del món, diguéssim, es trasllada de 5 dies de l'any.
4: David, moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres per la confiança i per deixar-me vindre, explicar i donar a conèixer aquesta activitat, que és única al món.
4: Nadar entre tonyines a la Mella de Mar, quelcom que s'ha de fer abans de que acabi l'estiu.
3: Doncs sí, és una de les propostes xules per fer, almenys els que som de per aquí al sud ho tenim clar que algun dia o altre, no? Ara ho dèiem amb els tècnics, algun dia o altre ho sentim a parlar de no? gent que ha fet l'experiència i pensem que sí que val la pena, com moltes altres propostes que us anem fent durant l'estiu, no és exclusiu això, però bueno, en aquest cas doncs, tocava parlar d'aquesta activitat d'estiu des de la que la ràdio el company Francesc Callau, que ens ha parlat sobre l'experiència de nedar entre tonyines. Va, que seguim endavant, ara ja gairebé tancant el programa i direu, home, és dimarts i toca parlar de jardineria. Segur que ja teniu els guants, no?, de jardí posats, aquells guants de jardiner, les tisores de podar, no sortia el nom, les tisores de podar també a la mà, no? Esteu potser fins i tot amb la regadora, potser no us fa falta avui, perquè van quedar prou mullades les plantes ahir en certs punts de Catalunya. La qüestió és que us hem ajudat a muntar el vostre jardinet, o sí, en qualsevol terrassa, en qualsevol balcó, en qualsevol raconet que teniu. Us hem ajudat també a lliurar-nos dels insectes que no ens fan gaire bé i aprofitar els que sí, els que poden fins i tot aportar coses a les nostres plantes. Avui, dins l'espai de jardineria que ens proposen des d'Altafulla Ràdio, us expliquem com les plantes poden ajudar-nos a combatre aquesta calotxa fogosa que tenim, utilitzar les plantes a l'estiu especialment per donar-nos frescor. Tot plegat ens explica en conversa l'Eduard Virgili.
6: A l'estiu, quan arriba una onada de calor, busquem l'ombra d'un arbre, obrim el parasol o engeguem l'aire condicionat. Però hi ha una altra manera ben natural de fer més agradables els espais de casa. Les plantes. Benvinguts un cop més a fer jardineria per vacances, com sempre, amb el que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
7: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
6: Avui parlem d'una sensació que tots hem experimentat alguna vegada. Per què sota un arbre s'hi està tan bé?
8: Bé, perquè és molt agradable estar entre la natura i després perquè la calor que tenim aquests dies sota els arbres, la sombra no és una sombra d'una lona ni és una sombra d'una sola fulla. Són com diferents capes que entre elles circula l'aire i ens acaba cobrint la zona de baix, no? I això fa que hi circuli l'aire i rebem una llum molt plàcida.
6: La natura és molt sàvia, està clar, però és només una sensació o realment les plantes refresquen?
8: És real, és així. La forma en la que circula l'aire fa que sota els arbres s'estigui molt més fresc. I, de fet, si combinem no només un arbre, sinó que tenim diverses plantes i, de fet, quin tipus de planta, fa que l'aire circuli molt més fàcil.
6: Per tant, omplir un balcó de plantes també pot ajudar-nos a passar millor l'estiu.
8: Igual que els oceans, amb aigua calenta i aigua freda, fa que es generin corrents, amb l'aire passa exactament el mateix. Si tenim arbres molt grans, veurem que realment a baix circula un aire. Doncs, amb plantes petites, l'efecte és molt menor, és evident, però també es genera això.
6: Joan Maria, quines espècies ens poden ajudar més a crear aquesta sensació de frescor?
8: L'ideal idoni seria combinar diferents fulles. Fulles grans amb fulles molt petites i allargades. Però també tenim altres plantes que per l'aroma i per les seves propietats ens generen espais molt més agradables i molt més frescos, com les plantes de citronela, les plantes de melissa, les plantes de menta, aromes molt més frescos, les afàbregues, albaques. També ens ajuda moltíssim a tenir aquesta zona que, a part de tenir sombra i a part de generar temperatures diferents, el flaire, l'olor, l'aroma que ens transmet, ens refresca. Les plantes enfiladisses ens poden ajudar moltíssim també a cobrir parts laterals, a parts que ens ajuden a tenir una part coberta i que no ens doni tant de sol en aquella zona. Però és veritat que el generar tota una part tapada normalment no generen aquest pas d'aire tant com altres plantes.
6: I dins de casa, aquestes plantes, quin paper juguen per tenir la sensació de frescor i benestar que busquem?
8: Dins de casa, amb finestres tancades, no generarem una corrent d'aire. Però si tenim finestres obertes, tenim mosquiteres o tenim alguna forma que circules, veuràs que això també es genera. I si tenim plantes que fan aroma, doncs encara ens ajudarà més. I dins de casa doncs, també podem ajudar amb gardènies o hi ha un tipus d'allíssums també, o ja et deia abans també la fàbrega. Si tenim llocs on a més hi ha claror, és fantàstic. I si tenim alguna lavanda posada, ens ajudarà moltíssim. Que li toqui un racó de sol dins de casa és fantàstic. Però és veritat que aquest efecte el notem molt més a l'exterior que a l'interior.
6: Joan Maria, hi ha alguna diferència entre una terrassa plena de ceràmica, amb testos, rajoles, formigó, i una terrassa amb vegetació?
8: A part que estem molt acostumats a treballar amb la vista i veiem tot de cop una zona verda o una zona com molt desèrtica, i a més l'extrem és així, a part d'això, està comprovadíssim, hi ha diferents estudis científics, que les plantes ens generen una pau, una tranquil·litat, però és que a la vegada tenim aquesta temperatura que ens ajuda a tenir aquella terrassa no només directament a ple bat del sol, sinó que està coberta de parts de sombra. Aquestes parts de sombra que no només són de dia, sinó que de nit també hi ha aquesta planta que també treballa amb les humitats. I de cop tenim un balcó molt més refrescant i molt més fred que ens ajuda també a que a la casa tinguem també aquesta temperatura que baixa. És molt poca la diferència en temperatura com a tal, sí, però com a percepció de l'ésser humà és molt més alta.
6: Encarem el tram final del podcast, jardiners i jardineres, i això significa que desmuntem un altre mite. Per tenir ombra, cal plantar un arbre gran?
8: No, només cal plantar un arbre que ens donarà sombra, que serà de creixement horitzontal i que ens permet doncs, tenir sombra, però més aviat paciència en que creixi i serà molt més efectiu un arbre plantat de petit que no un arbre de gran.
6: I ara sí, el consell d'avui per si fem jardineria per vacances.
8: Si tenim una caseta que podem posar-hi plantes i podem posar-hi arbres, si tenim algun arbre que ens doni sombra, que ens faci una ombra, veurem que aquell racó a poc a poc és el més agradable i també per les plantes segurament. Llavors aprofitem aquesta petita sombra. I si som amb terrasses, amb balcons, que la sombra costa una mica més, aquestes plantes que tenim, si les agrupem d'alguna forma, ens ajudarà també molt més que elles sobrevisquin i d'alguna forma també ens ajudarà a nosaltres. I és més, si entre aquestes plantes i tenim plantes aromàtiques, veurem com inclús aquest aroma de les plantes aromàtiques ens permet passar un estiu molt més agradable.
6: Les plantes envelleixen, perfumen i avui hem descobert que també ens ajuden a fer més suportables els dies de més calor. Ens queda poc per arribar al darrer capítol de Jardineria per Vacances. I justament al proper episodi parlarem del retorn de les vacances. Què fem quan arribem a casa i ens trobem les plantes després d'uns dies d'absència? Encara hi som a temps de recuperar-les? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
3: Moltes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio. Mira, em quedo amb dos idees, allò de les plantes i l'aromateràpia, i em quedo també una mica amb el podcast de la setmana vinent, allò entonar el meu culpa, eh? Això ens ha passat, no sé si us passa sovint, però bé, no, de fet no, anava a dir quan tornem de vacances, no, les plantes estan tan malament. Doncs mira, al contrari, jo a vegades quan torno de vacances les trobo millor, perquè és com si les plantes reclamessin que les deixés una mica tranquil·les. Ara que hi penso. En fi, tot això ho desvelarem, eh? Tot el que cal saber sobre la tornada a casa després de les vacances i les nostres plantes ho desvelaran, com deien, en el proper capítol de Jardineria, que ens portaran des d'Altafulla Ràdio. Això serà dimarts vinent. Ara sí, anem tancant programa i ho fem en connexió amb Radio Ciutat de Tarragona. Arriba l'agenda.

0: Estem amb temps d'agenda, falten 10 minutets per tancar el programa d'avui i com sempre ara connectarem amb Ràdio Ciutat de Tarragona que ens ha preparat tres propostes d'agenda. Mireu, una festa major, una altra proposta de cinema a l'aire lliure, que això sempre triomfa molt i encara és època, i després un concert de violí. Ara sí, podem saludar la companya Lídia Porta. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la festa major la celebrem a Castellterçol. No l'havia dit mai, aquesta població. Ara ens dius on està.
1: Doncs sí, és una població que està al Moianès i el que destaquem és una proposta que és del que s'anomena una corredissa de gegants.
0: Corredissa de gegants?
1: Jo tampoc, sí, jo tampoc no ho havia vist mai, i és que els gegants, en lloc de ser una cercavila normal i corrent, el que fan és, amb unes rèpliques dels gegants originals, doncs corre pel casc antic de la població, i aquest any és el 30 aniversari d'aquesta activitat tan diferent.
0: Ostres, per tant està més que consolidada, 30 anys dels gegants corrent. Me fa gràcia això de que no són els originals, allò. Intueixo caigudes.
1: Sí, els originals són de l'any 54, uh-huh. I ara fan servir unes rèpliques del 2004 per al que pugui passar.
0: Molt bé. Molt bé. Això, gegants corrents de manera esbojarrada, a Castellterçol. Sabem on està, Lídia?
1: Jo busco mentrestant.
0: Al Moianès, sí que m'ho has dit. Sí que és veritat. Molt bé. Estan de festa major i fan aquesta activitat 30 anys ja, fent aquesta corredissa gegantera. Molt bé, això per una banda, aquesta nit a quarts d'onze. Però per l'altra banda, tenim cinema a l'aire lliure en una altra població.
1: Sí, doncs tenim a Trem, a la pel·lícula Gran Showman, que crec que la coneix tothom, que és una pel·lícula protagonitzada pel Hugh Jackman i el Zac Efron, que és un biopic d'un dels empresaris estadounidens de cinema més importants de la història. I, com bé deies, doncs és una proposta que és l'última cita del Nits de la Fresca, que ha convertit Trem, doncs, i diverses zones de la població en escenaris, doncs, per circ, per música, habaneres o cinema, en aquest cas.
0: Pel·lícula...
1: I la cita és avui.
0: Pel·lícula musical, que ningú se'ns despisti. Pel·lícula musical.
1: Sí, exacte, sí. És la pel·lícula aquesta de Great Showman, que sí. És la musiqueta i tal, sí, és aquesta.
0: Té banda sonoritat, t'agrada, Lídia? L'expliques de manera que t'agrada, se nota.
1: Sí, una miqueta,
0: ves, s'ha notat. Vinga, va, i acabem amb més música, en aquest cas la d'una violinista.
1: Doncs sí, tenim la bigatana Honor Pino, que també s'encarrega de tancar, ara estem de tancament de cicles i de coses, a últimes setmanes d'agost, del Notes del Parc de Girona. I el projecte que presenta és Les Chances Mus, que és un projecte dedicat exclusivament a recuperar obres de 12 dones compositores del barroc que s'han conservat a Venècia i a París. I l'espectacle doncs, combina sonates i peces vocals, lògicament, amb el violí, que és precisament l'element essencial i per reivindicar aquest llegat musical femení que moltes vegades està... oblidat.
0: Doncs fins aquí l'agenda de la jornada. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies, companya. Fins demà.
1: Ale, fins demà. Adéu.
0: Fins demà. Darrera cançó que sona avui a l'Obert per Vacances i darrera connexió amb Cardedeu.

0: Darrera cançó, però escolta, que marxem animats, a veure, animats amb Doctor Prats, amb aquest Camina. Ràdio Cardedeu, Jordi, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Què tal? Darreres impressions sobre calçat d'estiu més enllà de les crocs. Què ens diuen els
1: oients? Segueixo amb la meva creuada en contra de les crocs, sí. No ho deixo. Però no, hem rebut àudios de més variats, gràcies a Déu. Hem sortit del tema crocs. Si vols, n'escoltem un parell.
0: Vinga.
2: Hola, molt bon dia. Em dic Montse. Jo del calçat solo portar sempre menorquines, amb una mica de talonet per no perdre mai l'estilisme. Gràcies, bon dia.
0: L'estilisme és important. Menorquines.
1: M'agrada. Sí,
0: sabarques,
1: sí.
0: Sabarques, que es diu, no? Allò que està... Sí, de Menorca.
1: Exacte. També són bastant còmodes. És a dir, que m'agraden bastant i m'agrada aquest èmfasi de... És que combinen amb tot.
0: Sí, és veritat. Tots els colors. I amb una mica de talonet, que ara les fan així també. Dona, fa goig. Darrer tall així molt ràpid, Jordi.
1: Sí, som-hi.
3: Anar descalç és sempre millor, però...
1: Yeah. Aquest és dels meus.
3: No som rics, ni per tenir per
1: aquest. Dels meus.
3: L'estiu... ni terra radiant a l'hivern. Ni mai ho tenim prou net. Així que arribes a casa i unes sabatilles.
0: I ja.
1: Sabatilles. Escolta, a l'estiu.
0: Sí, sí. Bé. Escolta, aquest noi no serà el que anava despullat l'altre dia per casa, no?
1: No,
0: perquè
1: crec...
0: Perquè això d'anar descalç, jo li he notat el to, eh? Dic, no sé.
1: És un altre. Confirmem que és un altre. He de dir que vaig a fer la confessió de que el que anava, el que dormia despullat ahir, sé qui és i sé per quin carrer no he de passar ja.
0: Bé, això és important. Que bo. Ràpidament, Jordi, hem de tancar programa ja. Tema del dia de demà. Què ens pregunteu?
1: Doncs demà preguntarem per l'esport a l'aire lliure i com fer-lo per no morir de calor durant l'estiu.
0: Uf, esport a l'aire lliure. Mira, ja em canso només de pensar-hi. Ja su. Molt bé. Doncs demà parlem d'això, eh? Demà ens posarem més actius, més fit. Perfecte.
1: Parlem demà.
0: Sí, fins demà, Jordi. Una abraçada forta.
1: Una abraçada.
0: I amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb el Jordi Marescot durant tota aquesta setmana, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Demà prometem tornar a les 9 del matí. Passeu bon dimarts.

0: Són les 11.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Alexis O. 5 dotacions dels bombers han intervingut aquest dimarts en l'incendi a la coberta d'una nau de dues plantes situada al número 654 del carrer Alfons 12. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 7 del matí. El foc ha afectat la part superior de la nau i ha cremat els conductes de ventilació, part del cablejat elèctric i l'aïllant de la coberta. Les flames han estat controlades ràpidament, ja que cremaven amb poca intensitat i s'han pogut extingir ràpidament abans que es poguessin desenvolupar. Un cop extingit del foc, els efectius han dut a terme tasques de ventilació de l'espai. Segons els bombers, la nau corresponia a un negoci del sector de la moda que actualment estava tancat. No s'han hagut de lamentar danys personals. Badalona participarà aquesta setmana al segon diàleg d'alcaldes Xina-Espanya, un fòrum que reunirà prop d'una quarantena de ciutats espanyoles i xineses per compartir experiències i buscar oportunitats de col·laboració davant dels principals reptes de les ciutats. La delegació badalonina estarà encapçalada per l'alcalde Xavier García Albiol i la primera tinenta d'alcalde Cristina Güera, que viatjaran a la Xina del 25 al 31 d'agost, juntament amb representants d'altres 18 municipis espanyols. La trobada posarà sobre la taula qüestions com la innovació, el desenvolupament urbà o la sostenibilitat, entre d'altres. La delegació espanyola visitarà, a més, diferents ciutats, empreses, centres d'innovació i projectes vinculats a aquests àmbits. L'acte central tindrà lloc el 28 d'agost a Yantai, on se celebrarà el segon diàleg d'alcaldes Xina-Espanya i en aquesta jornada Cristina Güera participarà en una taula rodona sobre innovació i ciutats intel·ligents, mentre que Xavier García Albiol serà un dels encarregats de fer la cloenda del fòrum. Badalona és una de les ciutats de l'Estat amb més demanda relativa d'habitatge de lloguer. Ocupa la setena posició d'un rànquing que encapçalen Terrassa, l'Hospitalet i Sabadell, una situació que coincideix amb una reducció dels contractes de lloguer i un augment del preu mitjà a la ciutat. Badalona es troba entre els municipis amb més pressió de la demanda, amb un preu mitjà de 16,70 euros per metre quadrat en els anuncis de lloguer, segons Idealista. Les dades de l'Incasòl recollides per la Cambra de la Propietat Urbana de Badalona mostren una reducció del mercat durant el 2025. Es van signar més de 2.500 contractes, un 2,5% menys que l'any anterior. El preu mitjà va ser d'11,52 euros al metre quadrat al mes i un 1,8% més que el 2024. Badalona és, a més, zona de mercat residencial tensat, com també ho són 8 de les 10 ciutats que encapçalen aquest rànquing. L'Associació de Comerciants del Centre de Badalona assegura que l'ús del Bizum per a pagar els negocis és gairebé inexistent. La normativa es va habilitar el maig i s'ha desplegat durant aquest estiu de manera progressiva als establiments de Catalunya. Des de Badacentre, però, atribueixen la poca demanda, sobretot, al desconeixement entre la població. De fet, des de l'Associació de Comerciants del Centre consideren que és un mètode encara desconegut, a més diuen que tampoc suposa una gran revolució, ja que els clients no noten una gran diferència entre pagar amb Bizum o amb targeta. Fins i tot asseguren que aquesta darrera opció acostuma a ser més còmoda. Escoltem el president de Badacentre, Cinto Gobert.
4: Les targetes s'ho mengen tot actualment. És més fàcil treure la targeta, pagar amb la targeta, que t'envien tot, que fer un Bizum, que has de buscar el telèfon o el d'allò. Penso que ara actualment és molt més senzill pagar amb targeta. No he notat res, és totalment residual. Precisament, des que hi ha la normativa, ningú ho ha demanat. Abans de la normativa, algun client que la vista no li funcionava o no portava efectiu, deia, puc fer un Bizum? I així, en plan festiu, el feien, eren gent coneguda, però des que hi ha la normativa, precisament, és al revés.
3: I en esports, el jugador de la Sisa Joventut, Diego Niebla, participarà en els entrenaments que la selecció espanyola realitzarà aquesta setmana a Saragossa. L'Ale s'unirà a la preparació del combinat nacional dirigit per Xus Mateo, que s'enfrontarà aquest dissabte 28 a Portugal i el dilluns 31 a Grècia en partits de classificació per la Copa del Món 2027.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: 27 graus de temperatura a Badalona.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
6: Vine a les teves botigues Veig.

0: Ulisses, vine. Són una cosa. Avui volem marxar fins a la població de Pajajà, al Baix Llobregat.
1: Pajajà, no? Sí. Pajajà, com és?
0: Com és?
1: Amb ella i jota, no?
0: Sí.
1: Pajajà, no?
0: Sí.
1: Complicat de dir això.
0: Complicat, eh? Escolta una cosa, en aquesta població la crisi es veu que està afectant més a l'habitual. Ara et quedes astorat perquè resulta que avui publiquen diferents diaris, entre els quals hi ha El Punt i el diari Avui, que l'Ajuntament d'aquesta població ha recordat als ciutadans que les bosses de plàstic gratuïtes destinades a recollir els excrements de gos no són aptes per guardar-hi aliments.
1: Atenció, eh?
0: Resulta que el consistori ha llançat aquesta advertència arran de la sospita que alguns veïns les utilitzen per la conservació dins la nevera d'aliments.
1: És a dir, la bossa de tifes la utilitzen per guardar els pebrots. No?
0: Sí, les bosses, es veu que, ha informat l'Ajuntament, no tenen garanties sanitàries.
1: Home, és evident.
0: Què et sembla?
1: Doncs em sembla que això és de sentit comú, no?
0: Tot bé, perquè es veu que l'Ajuntament d'aquesta població del Baix Llobregat va instal·lar una vintena de dispensadors a bosses de plàstic gratuïtes per tal que els propietaris dels gossos poguessin fer-les servir per recollir els excrements. El consistori preveia en 3 mesos que se'n gastarien 10.000.
1: Mm.
0: Però en realitat ja porten gastades 15.000.
1: Clar, si la gent ho utilitza per la nevera...
0: Eh? En 3 mesos, 15.000. La gent ho deu utilitzar per tot, per les escombraries, per l'entrepà del nen, per posar al congelador el bistec que et queda...
1: Bosses gratuïtes!
0: Pues, per al súper, pues, per al Condis,
1: sí,
0: per tot. Anem a trucar-hi a l'Ajuntament, et sembla?
1: Ajuntament de Pallejà.
0: Sí, aviam què ens diuen.
1: Mentre Regina dos Santos balla...
0: Ens faran passar per algun ciutadà. Sí. Aviam què ens diuen.
1: Un ciutadà que vol preguntar,
2: no? Ajuntament de Pallejà. En aquest moment les línies estan ocupades.
0: Tothom truca, breu, clar. Tothom ha fet servir aquestes bosses. És bo, el tema, eh?
1: És boníssim.
0: Clar, aquí a Badalona no hi ha bosses d'aquestes, no?
1: Hi ha bosses de fècula de patata.
0: Però bosses per excrement de gossos no n'hi ha.
2: Ajuntament,
0: no.
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, trucava per ser un veí d'aquí de la població.
2: Sí.
0: Volia parlar amb algú sobre el tema de les bosses dels excrements de gossos.
2: Doncs sí, aviam un momentet, sisplau, li passo medi ambient.
0: D'acord, gràcies.
1: Estan en alerta ja, és greu això. Estan en alerta,
0: home, és que s'han gastat 15.000
1: sí,
0: quan
1: sí.
0: Havien de gastar 10.000 bosses.
1: Estan preparats per trucades d'aquest tipus. Quina música més maca que tenen.
0: Sí, són una mica de mala qualitat, direm, les bosses.
1: Home, si són per tifes.
2: Sí, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, sóc Joan Pérez, que truco d'aquí del poble. Mira, jo he trucat perquè volia saber informació sobre aquestes bosses que repartiu. Resulta que, bueno, avui he vist al diari que no les puc utilitzar com feia fins ara, per guardar aliments i tal.
2: És que aquestes bosses no són per guardar aliments.
1: Què diu ara?
2: Sí,
0: Què diu ara?
2: Home, les bosses pels excrements dels gossos és per excrements dels gossos.
0: Però, perdoni, jo és que aquest matí he vist el diari i no m'ho creia. Però no posa res a fora. Quan ho repartiu en aquests dispensadors.
1: Senyora?
2: Sí, escolti. Però és que... Usted ja saps que si és pels gossos no és per el menjar ni per res.
0: Però això no es pot utilitzar. O sigui, són tòxiques.
2: Home, tòxiques. És que és una bossa reciclable.
0: O sigui, no...
1: Reciclable.
0: No puc fer servir per l'entrepà, no?
2: Home, per l'entrepà... ja està per els excrements dels gossos.
0: Només, Ja. Bueno, no ho sabia, perdoni, eh?
2: No, i tant.
0: Per això he trucat al consistori.
2: Sí, no passa res.
1: Pregunta si et pot passar alguna cosa.
0: No pot passar res, no?
2: Home, no ho sé.
1: Oi.
0: No ho sap.
2: Això és per als gossos.
0: Ja, no puc fer servir.
2: Espera un moment, eh?
0: Sí.
1: A veure si ja tinc...
0: Jo crec que ara em passarà en algú altre. Tens
1: una malaltia, alguna cosa, ara?
0: Ara passarà en sanitat. Sanitat respon.
1: Amb salut directament, perquè els hi expliquis.
0: Ja veuràs.
1: Clar, i si se t'ha contaminat l'entrepà de mortadela?
0: Però escolta una cosa. Aquestes bosses, les que donen al súper,
1: sí,
0: també ho són de reciclables.
1: Sí, i tampoc s'ha de fer servir per als entrepans de mortadela.
0: Però en canvi sí que les fan servir per als excrements de gossos.
1: Sí, clar.
0: Pels
1: excrements, per les escombraries...
0: Per l'entrepà.
1: Per l'entrepà també.
0: Bé, ningú... Per cert, que de seguida marxarem, buscarem...
2: Sí. Bon dia.
0: Bon dia, no, s'ha de parlar amb la seva companya.
2: Sí, perquè sóc la tècnica de medi ambient i m'ha passat a mi.
0: Ja, ja.
2: Digui'm, què és, un veí de Pallejà?
0: Sí, sí. Joan Pérez, em dic.
2: Digui'm.
0: No, res, li explicava el tema de les bosses que avui he vist al diari.
2: Sí, sí.
0: Que... Jo potser perquè sóc una mica ignorant, eh? I em perdonin la molèstia, eh? Però clar, jo ho feia servir també per guardar l'entrepà de mortadela.
2: Mm. Doncs no ho ha de fer servir. Per això s'ha fet la notícia i ja està. I no hi ha més. És una qüestió de civisme.
0: Val, les 300 que tinc a casa les puc tornar, no?
2: Les pot tornar? Home, si les fa, se les pot guardar. Si vostè té gos, se les guarda i les deixa per...
0: Val.
1: Dia-li que no tens
2: gos. Deixa per fer-la servir per recollir els excrements, que és per lo que estan destinades.
0: Val, perfecte. És que jo no ho sabia, això. Jo em pensava que eren gratuïtes sí que per fer-les servir per tot.
2: Escolti, ho ha de saber perquè les agafa vostè d'una paperera que posa paperera de gossos.
0: Ja, per Ja. No. Però les bosses estan netes.
1: No t'has fixat.
2: Esclar, estan netes, però ja tenen una destinació. Vull dir que...
1: T'escaques.
2: Està molt clar. Qui ho vol veure, ho veu. Qui no ho vol, i la intenció era evitar comportaments incívics de gent que s'endú les bosses per una cosa que no...
0: Bueno, no, ara mateix ho tornaré, eh?
2: Vostè té gos?
0: No.
2: Pues llavors no els hauria d'haver agafat, perquè és una paperera i ho posa per gossos.
0: No tinc gos.
2: És un comportament incívic el que ha fet vostè.
0: Ja, i això em poden denunciar o no? Em poden denunciar la policia o no?
2: No, perquè no el tenim identificat.
1: Ai.
0: Ai.
2: No el tenim identificat. Vull dir que no el denunciarem. Simplement volíem evitar aquests comportaments entre la població.
0: Jo demano disculpes, eh? Ara mateix són aquestes bosses.
2: Molt bé.
0: Gràcies.
2: De res.
1: Encara que estiguin tacades de mortadela, tu torna-les.
0: Atenció, que et tenen identificat.
1: No, que no et tenen.
0: Ah, que no et tenen.
1: Que no et tenen, per això no et denuncien, si no t'haguessin denunciat. Ja. No et tenen identificat, Jordi Pérez.
0: Que busquin el Joan Pérez.
1: Joan Pérez.
0: Sí. Va, escolta una cosa.
1: Sí.
0: Avui el diari OK, que darrerament ens costa molt de trobar, resulta que publica una notícia que ens ha cridat l'atenció. Han buscat els senyors del què,
1: sí,
0: ja que fa fred a tot arreu, a tot el país, han buscat la població espanyola on fa més fred.
1: Sí, avorrit.
0: Sí. Diu que l'han trobat, diu que és la Sibèria espanyola i que està a Sòria. Resulta que el poble es diu Castillejo de Robledo.
1: Preciós.
0: És una localitat que està al est de la província de Sòria. Que, per exemple, aquests darrers dies, en ple casc urbà, hi ha una temperatura, atenció, de 20 sota zero.
1: 20 sota zero?
0: 20 sota 0.
1: Insuportable, això, 20
0: sota 0. Jo crec que trucarem ara i el telèfon no anirà, perquè les línies deuen estar
1: congelades.
0: Anem a trucar-hi, aviam quina temperatura tenen ara mateix.
1: Castillejo, es diu?
0: Castillejo de Robledo.
1: Castillejo de Robledo.
0: Mm. Es veu que és el poble...
1: més fred de l'estat espanyol.
0: Mm.
1: Mira, no va les línies.
0: No va res.
1: No va res.
0: Anem a trucar telefònica ràpidament, va. Perquè potser tenen un altre telèfon d'aquest ajuntament.
3: 22 de Telefónica, 45 céntimos de establecimiento y 1,5 céntimos por segundo y va incluido desde la red fija.
0: Això que la carretera que comunica la població és una autèntica... una autèntica carretera de vidre.
4: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Buenos días, estoy buscando el teléfono del Ayuntamiento de Castillejo de Robledo, en Soria.
4: Un momento, por favor.
0: Sí. Hace mucho frío allí.
1: És una dada que no li ha importat el més mínim.
0: Explica avui el diari que el poble aquest, que té 90 habitants...
1: 90?
0: 90.
4: Està consultant, eh?
0: Sí,
1: consulti.
4: Mientras os recuerdo que aquí hacemos también reservas de restaurantes, envíos de taxis, pues algún día usted lo necesitará también,
1: ¿eh? De mi que m'importa.
0: Ah, vale. Sí. McDonald's, també?
1: És un nou sistema, aquest, no?
0: Horóscopo tienen.
4: ¿Me dice a mí?
0: Sí.
4: Sí, entramos en internet, supongo que no...
0: Sagitario.
4: ¿Qué quiere que se lo mire?
0: Sagitario.
4: Pues un momentito, anótese el del ayuntamiento que ya lo tengo aquí.
1: Ah, muy bien, apuntemos el ayuntamiento.
4: Es el 975.
0: Sí.
4: 35.
0: Sí, vale.
4: Y ahora
0: ese es el que tengo, no tienen otro. Es que sale un fax.
4: Pues porque ahora las dos funciones.
0: No hay otro.
4: Ahora se lo miro.
0: O el bar del pueblo.
1: Clar, és que una població tan petita...
4: O algun comercio.
0: Sí,
4: l'Ajuntamiento solamente da esa línia.
0: Vale, y otro teléfono público que...
4: Sí, a ver si tengo algo como teléfono público.
0: Un restaurante.
4: Exacto. A ver, espere. Le puedo dar unas bodegas, una casa que hay de turismo rural.
1: Turismo rural, ¿no?
4: Un hostal, por ejemplo.
0: Hostal.
4: El del hostal Venta de Corpes le doy. Que es el Venta de Corpes.
0: Sí, sí.
4: Que es el 975.
0: Sí, vale. ¿Y el horóscopo?
4: ¿De qué, cuál me ha dicho?
0: Sagitario.
4: Que Sagitario. ¿Para hoy?
0: Sí, para hoy.
4: Para esta semana, vamos.
1: No tindrem temps de trucar al poble, eh?
4: A ver.
0: M'interessa més això que...
1: Això també és veritat. Sagitario, eh? És el teu signe.
4: ¿Qué le leo todo? Sí. ¿El amor, la salud y el trabajo?
0: El amor solo.
4: ¿Solo el amor?
0: Sí.
1: El trabajo també t'hauria de preocupar, eh?
4: A ver, los asuntos referentes a sus relaciones sí. afectivas se resolverán de forma más fácil y sencilla de lo que pensaba. No se deje llevar por pensamientos complicados o retorcidos. Y respecto al sexo opuesto, nada es tan dramático como piensa.
1: ¿Cómo?
4: O sea, que si está enfadado con alguien...
0: No lo entiendo, ¿eh?
4: Pues nada, que no es tan dramático como piensa, que si ha tenido algún problema o ha tenido alguna historia, que no es tanto como usted piensa, que es más sencillo, que lo puede resolver de forma más fácil y sencilla de lo que usted pensaba.
0: Muy bien, gracias.
4: A usted por su llamada y buenos días.
0: M'he quedat astorat ara que Telefònica et digui el horòscop.
1: Sí, jo també. Un minut,
0: anem a trucar, corre, per saber només la temperatura.
5: Sí, dígame.
0: Hola, buenos días. He llamado a Castillejo de Robledo.
5: Sí.
0: Hola, mira, te llamo de Cataluña, de Radio Badalona.
5: Sí.
0: Mira, te llamo porque me han comentado que es el pueblo de España que más frío hace. ¿Es verdad esto?
5: Pues sí, a ver, espero que los paso con el jefe.
0: Ah, vale, es la Esbalana, en aquel caso.
1: ¿Quién es el jefe?
6: Sí, dígame.
0: Hola, buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Sí.
0: Mira, una pregunta. Hoy sale en el periódico que Castillejo de Robledo es el pueblo de España que hace más frío. ¿Qué temperatura tenéis ahora?
6: Pues ahora andamos sobre los 8 o 9, bajo cero, por ahí andamos.
0: ¿Solo, eh?
6: Solo, sí.
0: ¿Y es verdad que llegáis a 20 grados bajo cero?
6: Sí. Ayer, bueno, entre ayer sí, hasta 20 llegamos. Vamos, tenemos zonas del pueblo que ni tenemos agua, ni tenemos nada.
0: Ya. Bueno, gracias por todo.
6: Pero vamos, sigue nevando y sigue haciendo muchísimo frío.
1: Sí, muy bien. Vamos de frente.
0: Como el Polo Norte, como la Siberia.
6: Yo creo que más, ¿eh?
0: Más. Muy bien, gracias por todo.
6: Gracias. Venga, a ustedes, adiós.
0: Bé, escolta, marxo.
1: Sí, 9 graus sota zero, eh?
0: Sí, sí, ara mateix, eh? Temperatura normal. De mig matí, de mig matí.
1: I nosaltres amb 5 ja estem congelant-nos.
0: Escolta, acabo només amb un titular. Un adolescent de Califòrnia que ha enviat 14.528 SMS en un mes.
1: Sí.
0: Què et sembla?
1: Ja veuràs quina gràcia farà quan arribi la factura.
0: Ja li ha arribat, $2.000.
1: $2.000.
0: Sí. Apa, marxo. Fins demà.
1: Adéu.
7: Hello. Víctimes al telèfon.
8: Qui diga?
7: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
8: Ràdio Z.
9: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
9: No, de Badalona.
10: És la ràdio de Badalona.
7: Vint anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
12: Està. Què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la Mas Mona.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: He llamado a Telechorro.
14: Sí, però no.
11: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
15: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
7: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
16: Manténgase a la espera, gracias.
0: Sí, aquí estoy.
11: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
17: Bueno, pues...

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem aquest espai número 500 de víctimes al telèfon, mm-hmm, amb les altres notícies de l'actualitat.
1: Escolta una cosa, ja que parlem del programa, tu saps que el nom de 5 minuts més...
0: Va ser idea teva.
1: Sí, però no és original.
0: No.
1: De fet, TV3 fa uns anys hi havia un programa que seia 5 minuts més.
0: A TV3?
1: A TV3, sí.
0: No ho
1: recordo. Bé, al Canal 33.
0: No ho recordo.
1: Però és més, actualment...
0: Sí.
1: Hi ha algun programa de ràdio i de tele que es diu 5 minuts més a mitjans de comunicació també locals.
2: 5 minuts més.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Per exemple, a Ràdio Olot.
0: A Ràdio Olot, sí.
1: Sí, tu recordes que un dia ho vam comentar-ho, això.
0: De fet, vam sentir la sintonia i tot.
1: Sí, anem a trucar-hi, aviam si hi ha algun component del programa 5 minuts més.
0: A veure quantes edicions porta.
1: Sí.
0: Perquè en teoria estan abans que nosaltres, però... Potser no porten el compte.
1: Anem a trucar, aviam quantes edicions porta el programa...
0: 5 minuts més. A Ràdio Olot.
1: Mm. Gran ràdio.
0: Gran ràdio.
1: No, no, de veritat.
0: Que sí. I gran programa, els 5 minuts més.
1: Aviam si hi ha algú a Ràdio Olot.
0: Home, hauria d'haver-hi algú, no?
1: Home, sí.
0: Tu hi has estat?
1: No. A Olot sí, però la ràdio no.
0: Però l'has escoltat, la ràdio?
1: D'Olot, sí.
0: Ja està bé, eh?
1: Moltes vegades, perquè jo havia anat a Olot molts estius i és la ràdio que ja s'escolta, Ràdio Olot.
0: Mm-hmm. Doncs em sembla que no hi són, els 5 minuts
1: no
0: més.
1: No hi són.
0: No hi són, oi?
1: Fem una cosa.
0: Podem aprovar o què?
1: Sí, però podem buscar el telèfon per una altra banda, una altra línia. Hi ha a la televisió de Mollet...
0: Sí.
1: He vist a la seva graella de programació que hi ha un programa de 5 minuts més. M'he quedat astorat.
0: A on? A quina
1: televisió? Al Canal de Mollet. De televisió, en aquest cas, eh?
0: Sí.
1: Tenim el telèfon també de la televisió de Mollet. Anem a trucar-hi.
0: Molt bé, anem a trucar-hi.
1: Però veig aquí que s'emet molts dies a la setmana. Tinc la programació.
0: Mm.
1: I gairebé cada dia fan un programa de 5 minuts més. Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: He trucat al Canal de Mollet.
3: Sí.
1: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona.
3: Digue.
1: Mira, una pregunta. Aquí a la tele hi ha un programa que... al Canal de Mollet, eh? Tenen un programa que es diu 5 minuts més?
3: Sí.
1: I em pots explicar de què va? És que truco des d'un programa que es diu 5 minuts més, també.
3: Aviam, nosaltres 5 minuts més d'informatiu.
1: D'informatiu?
3: Sí. Ah. O sigui, nosaltres l'informatiu el fem d'un quart d'hora...
1: Sí.
3: I un cop a la setmana fem 5 minuts més en el qual un... tema important de la setmana el tractem en profunditat.
1: És com un annex.
3: Sí. Per exemple, els plens, quan sí. Hi ha ple, el ple de l'Ajuntament, que hi ha un cop al mes, per aquests 5 minuts més els dediquem al ple.
0: Aquí fem contraple.
3: Llavors és quan ja...
1: Nosaltres a Ràdio Badalona els 5 minuts més dura, atenció, 4 hores cada dia. De 9 a 1.
3: El vostre dura 5 minuts, eh?
1: El vostre dura realment 5 minuts.
3: El nom té 5 minuts més perquè és com una notícia ampliada, eh? És un reportatge.
1: Doncs moltes gràcies, de veritat.
3: De res, tot el contrari.
1: Gràcies, que vagi bé.
3: Adéu, moltes felicitats pels 500.
1: Gràcies, adéu.

0: Anem a d'altres temes, sí. Mentre truquem a Ràdio Lot, que en diuen que tenim un altre telèfon. Moltes vegades també passa això, eh?
1: Els serveis de documentació d'aquesta secció, que són molts.
0: Ja. Vull fer un experiment ara mateix.
1: A veure, quin experiment
0: vols fer? Ja tremoles, oi?
1: Sí.
0: Ja tremoles. He triat uns telèfons...
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Digui'm.
0: Hola, truco de Ràdio Badalona.
2: Sí.
0: Qui ets?
2: Jo sóc la Margarida, d'administració...
0: De la Ràdio d'Olot, eh?
2: Sí, exacte.
0: Mira, demano per algú del programa 5 minuts més.
2: Sí, el Joel Tallant, doncs.
0: S'hi pot posar?
2: Un momentet,
0: molt bé.
1: És com amiga de la Maria Dolors,
0: sí.
1: La Margarida.
0: Molt simpàtica.
1: Sí, la Margarida, i tant. Buscant el Joel Lluent?
0: No sé què m'ha dit. Joan.
1: Joan, que deuen estar a l'antena, vaja, segur.
0: No sé, perquè crec que el fa més d'hora, el programa.
1: Sí, hauríem pogut intentar fer una comunicació.
3: Sí, digui'm.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Què tal, com anem?
3: Bé, i tu?
0: Et truco de Ràdio Badalona.
3: Digue'm.
0: Escolta una cosa, et dic una cosa, estàs a l'antena.
3: Ah, molt bé, perfecte, fantàstic.
0: Què et sembla?
3: Molt bé, genial.
0: Ara em pots... bé, pot ser el que vulguis.
1: Ens pots insultar.
0: Et pots insultar, si vols. Escolta una cosa, et truco perquè et truco dels 5 minuts més...
3: Sí.
0: ...de Ràdio Badalona,
3: sí.
0: Que avui fem 500 programes.
3: Ah, molt bé, enhorabona.
0: I volíem saber, jo crec que vosaltres encara sou més antics que nosaltres, oi?
1: Teniu el copyright.
0: Sí, teniu una mica el copyright.
3: No sé exactament quants programes portem ara mateix, m'enganxes en fred, però jo diria que... Home, anem pel quart any, pràcticament, eh?
0: Doncs sí, per tant, segur, perquè nosaltres anem per la tercera temporada.
1: Per tant, deu portar 600, 700,
3: sí, sí.
1: Pràcticament.
3: Aprox.
0: Sí. I escolta una cosa, i els 5 minuts més de Ràdio Lot, quin horari té?
3: Els 5 minuts més de Ràdio Lot comença a les 7 del matí i s'acaba a les 10.
0: A les 10?
3: Sí, la temporada passada allargàvem fins a les 11 del matí, aquest any ens quedem a les 10... I, bueno, és un despertador amb notícies, música, concursos, entreteniment, seccions de col·laboradors de diverses matèries.
0: Despertador, vaja.
3: Sí, un despertador.
1: Molt bé. A quina hora et lleves?
3: A quina hora em llevo?
1: Sí.
3: Gran pregunta. Em llevo entre un quart i dos de sis. És l'hora que tinc el despertador assignat. De vegades em llevo tres quarts, també t'he de ser sincer.
0: Ja.
3: Sí, però vaja, la idea és ser aquí almenys com a mínim una hora abans. Aquí, vull dir, aquí a la feina.
1: Nosaltres comencem a les 9, eh?
3: Home, això no té cap mèrit.
0: Ja.
3: Això no té cap mèrit.
0: A les 9 al programa, eh?
1: Però acabem a la 1,
0: però
1: eh?
0: Però s'acaba a la 1, eh?
3: Ah, bueno, vale.
1: Ah, fem 4 horetes.
3: Sí, bueno, però vosaltres a quina hora entreu a la feina?
0: A les 8.
1: A les 8.
3: Ui, això és horari...
0: Sí, de ministre.
3: De ministre, just.
0: Sí, de ministre.
3: Però està molt bé. Està
0: molt bé, doncs, escolta, de veritat, gràcies per la complicitat.
3: Sí, gràcies a vosaltres per trucar. I escolta, enhorabona, eh? I per molts anys.
0: Molt bé, doncs, gràcies.
3: Escolta, aquesta us la tornarem, eh?
0: Sí, cap problema, eh?
3: Us la tornarem.
0: Cap problema.
1: Ens trucarem en directe.
3: Mira, doncs m'has donat una idea. Sí, és una possibilitat.
1: Truca abans de... després de les 8, per això.
3: Molt bé, no?
0: Sí, perquè a les 7 no hi ha ningú.
1: No hi ha ningú aquí.
3: Molt bé.
0: Gràcies.
3: Una abraçada.
1: Adéu.
3: Adéu.
1: Encara n'hi s'hi posarà la dona de fer feines.
0: Sí, sí.
1: Abans de les 8.
0: Escolta una cosa, anem a fer un experiment.
1: Sí, quin és l'experiment?
0: L'experiment que fem ara mateix és, atenció, volem fanfàrria, una mica de fanfàrria, vinga, o alguna cosa, per canviar un experiment que serà trucar en directe a diverses cases, a diversos domicilis de Badalona,
1: sí.
0: Preguntant com es diu el programa del matí de Ràdio Badalona.
1: Saps que això ho vam fer fa un temps i va sortir
0: sí,
1: bé?
0: Sí, però hi ha una diferència.
1: Quina és la diferència?
0: No dic la diferència. Anem a trucar en directe. Són domicilis a Badalona, tots?
1: No entenc quina és la diferència.
0: Hi ha una cosa en comú, i hauràs d'encertar-ho tu. És com un joc, això.
1: Com un joc? Avui m'esteu posant molt a prova, eh?
0: Ara no contestarà ningú als 6 telèfons, crec. Tenim 6, Xavi? Perquè jo no tinc la còpia. Tenim 6, aquests telèfons?
1: Ara sí.
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Hola, mira, te llamo de Ràdio Badalona.
4: Sí.
0: ¿Eres Julián?
4: Sí.
0: Mira, te quería hacer una pregunta. ¿Tú sabes cómo se llama el programa de la mañana de Radio Badalona?
4: Pues no.
0: No. ¿Tú cómo te llamas, Julián? ¿Qué más?
4: Julián Tornero.
0: Julián Tornero. Vale, y no lo sabes, ¿no?
1: No me puedo creer.
0: Vale, perfecto, gracias.
4: Nada.
1: No me puedo creer.
0: Hem buscat tots els torneros de Badalona, que surten a la guia.
1: Però és conscient que podia sortir algun familiar meu aquí.
0: I et passaré, et regalo el llistat a la guia telefònica que hem trobat aquestes 6 persones que siuen tornero.
1: Home, els trucarem, eh?
0: Sí?
1: Home, i tant, deuen tenir alguna relació amb mi, deuen tenir.
0: Un dia podies fer una tertúlia.
1: Perquè... tertúlia de torneros.
0: Sí, tertúlia de torneros.
1: Sí.
0: Santa Teresa salta a la red. Es veu que les carmelites escalces d'Èsica... Què?
1: Les carmelites descalces d'Èsica?
0: Sí, es diuen així, les monges. Es veu que busquen més monges mitjançant un vídeo del YouTube que mostra la vida a clausura.
1: Que moderna.
0: Titular del diari El País, Dios te llama en YouTube. Diu, comunidades de monjas recurren al vídeo en la red ante la falta de vocaciones. Ens anem a posar seriosos,
1: sí?
0: I anem ara mateix a visualitzar a través de la ràdio aquest vídeo del convent. És aquest?
1: Aquest és el so, eh?
0: Sí, aquest és el so del vídeo de les Carmelites Descalces de Écija. Però atenció, perquè se sent així de malament. O sigui, hi ha moments que estan malament, però les monges ho han deixat.
1: Però això és el dimoni.
0: Ara de seguida hi haurà una veu en off. En off, que ens informarà. Aquí van apareixent imatges del convent i de la seva vida diària.
1: Sí.
0: Com fan pastissos, com els dolços...
1: Com si fos marinador, no? El
0: sí.
1: Campo de gol, la piscina...
0: Sí, sí, sí, sí. El jardí de les monges,
1: sí.
0: La font ornamental que tenen...
1: L'austre, eh?
0: Sí, sí, tot, tot,
5: com
0: tot.
5: Que procure...
0: Atenció! Això tot...
5: Com que procuremos ara, guardar ara, sí. Cumplidamente nuestra regla y sí. Constitución con gran cuidado,
0: sí.
5: Espero en el Señor admitirá nuestros ruegos, que no os pido cosa nueva, hijas mías, sino que guardemos nuestra profesión, pues es nuestro llamamiento y somos obligadas, aunque de guardar a guardar va mucho. Dice el principio de nuestra regla que oremos sin cesar,
0: las onadas,
5: aunque se haga esto con todo el cuidado que pudiéremos,
1: pero es una
5: que es lo más importante,
0: sí, sí.
5: No se dejará de cumplir los ayunos y disciplinas y silencio que manda nuestra orden, porque ya sabéis que para ser la oración verdadera se ha de ayudar con esto, que oración y regalo no se compadecen.
1: No lo entenc.
0: Sí, sí, això, i el vídeo va continuant, eh?
5: Así animaba a Santa Teresa a sus hijas en camino de perfección. Un libro escrito para sus monjas de San José.
0: Bé, escolta una cosa, però sóc que aquestes monges de Écija no són les úniques, perquè avui també expliquen al diari El País que hi ha d'altres que estan buscant a joves a través d'internet, a través de penjar vídeos a través de la xarxa. És el cas també d'un altre convent, el monasterio de San Pedro de las Carmelitas de Osuna, a Sevilla, que segons explica avui Sor María de Amor Gobe...
1: No, no pot ser.
0: Que sí, ho posa aquí.
1: Sor María de Amor?
0: Sor María de Amor Gobe.
1: No pot ser,
0: Ho posa al País. No m'ho invento, eh?
1: Molt bé.
0: Diu que esperen que aquests vídeos donguin resultat i que més joves s'hi acostin al convent.
1: Però això està bé, l'església es modernitza, ho trobo fantàstic.
0: Anem a trucar-hi, si et sembla, aquesta hora, al convent. Aviam què t'ho explica.
1: A Sant Pedro o...?
0: No, anem a trucar a les Carmelites Descalces.
1: A les que estan descalces.
0: Truca'm a Écija. Això és Sevilla.
1: Home, podries trucar aquests d'una empresa de sabates.
0: No.
1: Però crec que ho notarien.
0: Aviam si tenim línia i podem contactar.
1: És que està molt lluny, i triga una mica.
0: Bueno, de fet, avui diu el diari La Vanguardia que no paren de rebre trucades a tot arreu.
1: Imagina't. I ara que ho han publicat encara
0: diu, han recibido una avalancha de llamadas telefónicas.
1: A veure si agafen el telèfon, perquè potser...
0: Potser aquesta hora estan fent pastissos, eh? És l'hora de fer pastissos.
1: No, estan resant. Aquesta hora deu haver-hi alguna oració.
0: Home, però algú ha d'agafar el telèfon al convent.
1: No, el problema és que com van descalces, saps? No sents qui va agafar el telèfon i una per l'altra no l'agafa.
0: No té res a veure, home. Hola? Ens han agafat?
1: Ave Maria?
0: Hola?
1: Ave Maria?
0: Tornem a marcar.
1: Està penjant, no sé què passa.
5: Un gesto de amistat. Se reagrupan bajo una regla común,
0: sí,
5: como
0: hermanos
5: de la
0: Bienaventurada
5: Virgen María del Monte Carmelo.
1: Ah, que m'estan convencent,
5: ha sido el Carmelo.
0: Jo et veig, és un convent, ja faria si t'ho volia dir.
5: Hundiéndose en la fe, para vivir en plenitud el misterio de
0: Dios. Atenció, atenció al titular.
1: Ho explicaré un altre dia.
0: Acabes de dir que tu de petit volies ser mossèn?
1: Sí, però això ho explico un altre dia. Un dia ma mare volia ser Goku, volia ser mossèn i su bizarreta.
0: Entre Goku, mossèn i...
1: I Indiana Jones, també.
0: Sí.
1: Bé, quan és petit, escolta.
0: Bé, escolta, bé, aviam si alguna de les monges pot agafar el telèfon.
1: Sí.
0: En aquest convent, recordem que podeu veure aquest vídeo a través d'internet, si poseu, al YouTube, si poseu Vivir com una Carmelita, per a què? Si poseu això...
1: Tot això hem de posar.
0: Sí, vivir com una carmelita em pregunta, eh? Per a què?
1: Home, doncs, el convent és ben maco, eh?
0: Sí, sí, és preciós, sí. És Jordi preciós, sí.
1: I no
0: escolta,
1: la contaminació...
0: no contesten de moment. Anem a la part final de l'espai, aviam si ens contesten. Vinga. I anem a d'altres temes al dia, et sembla?
1: Som-hi.
0: Doncs som-hi. Ara, hola, buenos días.
6: Buenos días.
0: He llamado al convento.
6: Sí, un convento, sí.
0: Sí, el convento de San José, ¿no?
6: Sí, San...
0: De las Carmelitas Descalzas de Écija.
6: Sí.
0: Es que tardabais mucho en coger el teléfono.
6: Sí, que estamos lejos.
0: Ya, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
6: Ah, ya, un momentito, le pongo con nuestra madre, ¿vale?
0: Sor madre.
6: Sí, le voy a llamar a nuestra madre, un momento.
0: Vale, perfecto.
6: Vale.
1: Però la madre, vol dir la madre superiora o la madre de verdad?
0: La madre de superiora de, del convent.
1: Ah, la madre superiora.
0: Mm. Aviam si t'envien uns dolços.
1: Sí, t'ho van enviar un dia, no?
0: Sí, d'un convent de no sé on.
1: Mm.
0: Eren bons.
1: Molt bons. Mm. No fan una altra cosa durant el dia, fer dolços i resar, no?
0: Sí, sí, sí. Eren boníssims.
1: Mm.
0: Eren... Què portaven? Canela portaven? No me'n recordo.
1: Cabell d'àngel, no eren?
0: No, cabell d'àngel no.
1: Home, sent monges, cabell d'àngel, que millor.
0: No, però això no portava perquè hagués arribat aquí caducat, eh?
1: Sí, potser sí.
0: I malmès. Bé, espero que aquest convent no sigui gaire gran.
1: Sí, gaire gran.
0: Perquè, clar, nosaltres això és en directe i, clar, si assa a l'altra punta, veurem què passa, eh?
1: Jo no vull fer broma, però van descalces de veritat o no?
0: Que no, home, no. Hi ha un titular, en aquest cas, al País, que diu «Antes los jóvenes venían a la iglesia, pero ahora hay que hacer promoción». Promoció s'ha de fer.
1: I tant. I per què no anuncies per televisió?
0: Jo no sé com tu no surts a internet, també, a YouTube.
1: Anunciant què?
0: Anunciant els 5 minuts més. Ara això és el futur, Carles.
1: Sí. No, no, és possible.
0: Què anuncis al tot? No, anuncis a...
1: Però,
0: a internet.
1: A TV3? Ah, a YouTube.
0: Sí, sí, sí. Bé, veurem que... quan tarda.
6: Sí, nuestra madre dice que se le puede disculpar que en este momento no lo puede atender. ¿Se necesita algo?
0: Bueno, queríamos saber cómo va el tema del vídeo de internet, del vídeo del YouTube.
6: El vídeo... Pues nada, nosotros...
0: Bueno, es que creo que hoy sale en el periódico que el vídeo está, bueno, causando furor.
6: Sí, que nosotros ni siquiera, como no leemos los periódicos tampoco, ni sabemos por dónde va la cosa. Eso fue un vídeo que lo hicieron amigos y nada, para... Y después se le ocurrió poner en internet para dar a conocer nuestra vida, pero que nosotros no... No sé por qué estará haciendo tanto furor. ¿Será porque la gente ya está cansada de tanta cosa?
0: Bueno, porque en el vídeo también se explica un poco vuestra vida,
6: claro.
0: El día a día, y esto la gente que, bueno, que no conoce la vida en el interior de un convento,
6: claro.
0: Esto siempre gusta.
6: Claro, debe ser eso. Que te llama la atención una vida que a los ojos del mundo pues no, no vale nada, vamos, a lo que el mundo tiene por valor, ¿no?
0: Pero... Ya. Una pregunta, porque este vídeo también sirve un poco para promocionar el convento, para que más jóvenes vengan al convento.
6: Pues si sirve para eso, bendito sea Dios. Si Dios por ahí se vale de eso, para llamarle a alguna joven, pues bendito sea
1: María.
6: Dios. Claro.
0: ¿Cuántas carmelitas sois aquí en el convento de San José?
6: 12 somos ahora.
0: ¿Ahora?
6: Sí.
1: Como los apóstoles.
0: ¿Y eso es mucho o poco...?
6: Nuestro número es limitado, es hasta 21 monjas.
0: 21, o sea que sí. Hay plazas.
1: No.
6: Sí, sí, hay plazas.
0: Hay plazas libres.
6: Sí.
0: ¿Y por qué cree que no las jóvenes no vienen ahora?
6: Porque yo creo que están muy aturdidas, ¿no? Con tanta cosa que hay ahora. No, es difícil escuchar la voz de Dios en este mundo que todo es imagen, aparato, música. Las jóvenes están siempre con el cosito en la oreja.
0: Ya, es que todo va muy rápido ahora.
6: Un aceleramiento que no hay tiempo para escuchar a Dios. Y si, aunque Dios cuando
1: como
6: él
1: si
6: quiere
1: si tuviéramos un número de teléfono móvil.
0: Ya. Pero, ¿usted ha visto el vídeo?
6: Es que no sé ni qué vídeo es porque el muchacho que lo hizo me dijo a mí que no era el que... Nosotros hicimos un vídeo aquí hace, no sé, dos años. Un vídeo...
1: Uy.
6: Que nosotros teníamos aquí por si alguna joven venía. Pero dice que es uno que él ha hecho, pero con fotos, ni siquiera ha sido un vídeo.
0: Bueno, hay fotos, el convento, sale sí. Los fruteros, el jardín.
6: Claro, sí, será foto que la... Lo que pasa es que él es muy listo, parece que le habrá hecho un vídeo. No, la verdad que ese, creo que no. El que están sacando ahora no.
0: Ya.
1: No lo ha visto, ¿eh?
0: Bueno, pues mírelo en internet si tiene.
6: No, tampoco tengo internet, así que será cuando él venga que vea algún...
0: Una pregunta.
6: Sí.
0: ¿Hacéis dulces, pasteles?
6: Sí, unos bizcochos hacemos. Y...
0: Sí, ¿cómo son? ¿Cómo se llaman los bizcochos?
6: No, bizcochos le decimos nosotras.
0: ¿Bizcochos, eh?
6: Sí, es como
1: descalzos.
6: Para el desayuno, ya está.
0: ¿Y cómo son?
6: Pues como si fuera esta de las tortas de aceite.
0: Oh,
6: no sé cómo le...
0: ¿Cómo, si como las tortas de Rosales, de Inés Rosales?
6: No, es como un bizcochuelo, pero
0: ya,
6: no
0: es que así, en el Carrefour y en el Condis vienen unas tortitas que se llaman tortitas Inés Rosales.
6: No, esas las conozco porque a veces las han traído aquí. No, estos que son esponjosos, o sea, no sé cómo decirle, un bizcocho.
1: Un bizcocho.
0: Qué bueno, ¿no?
6: Sí, somos buenos.
0: ¿Y esto lo vendéis?
6: Sobre todo para el tiempo de Navidad.
0: Ah.
6: En este tiempo, si viene alguien a encargar y eso, porque tampoco...
0: Ya se ha acabado ahora.
6: Sí,
0: ¿Y enviáis por correo?
6: ¿Cómo?
0: Si enviáis por correo.
6: ¿Por correo? Sí.
0: Sí.
6: Si te paga el correo, el que quiera, sí, se puede mandar.
0: Bueno, podríamos aquí... ¿Nos podrías enviar una cajita?
6: Para un bizcocho, si este me dice la dirección.
0: Lo pagamos, ¿eh?
6: Bueno, yo le mando a... ¿Cómo se llama?
0: A Radio Badalona, sí.
6: Ajá, ¿radio?
0: ¿Qué vale esto?
6: El bizcocho lo creo que está...
1: La
6: creo,
1: voluntad,
6: a
1: ¿no?
6: 8 euros, me parece
0: vale.
6: que está.
1: ¿A 8 Ajá. euros el bizcocho?
0: A ver, te doy la dirección.
6: Sí.
0: Mira, es Radio Badalona.
6: Badalona, ¿no?
0: Badalona.
6: Con la B alta, con
0: sí,
6: la...
0: Sí, Badalona con B alta.
6: Vale.
1: ¿Con B alta? Que es sí, catalana esta noia.
6: Radio Badalona, ¿qué más?
0: Esto es calle San Agustín.
1: Mira, sí. Me agradará el nombre.
0: También es santa la calle.
6: Sí.
0: Número 11.
6: Ajá, vale.
0: El código postal
6: sí.
0: 08915.
6: 08915, sí.
0: Badalona,
6: ajá.
0: Cataluña.
6: Cataluña, muy bien. ¿Un solo bizcocho quiere?
0: Bueno, ¿cómo es el bizcocho? ¿Cuánto mide?
6: Que sé, pero será así, no es muy grande.
1: ¿Para cuántas personas?
0: ¿Para cuánta gente es?
6: A lo mejor si lo parte así en cuatro le salen buenas cuatro porciones.
0: Bueno.
6: Si quiere le mando una cajita con dos.
0: Sí, una cajita con dos.
6: Vale.
1: ¿Sí lo pagará? ¿Fran Famadas? Bueno.
0: Si es tan amable.
6: Sí, cómo no.
0: Ya. ¿Y el nombre de la persona? ¿Fran?
6: ¿De qué persona?
0: De la persona que va a la atención cuando lleve la caja a la radio.
6: Ah, sí. Vale.
0: Fran Famadas.
6: ¿Fran?
0: Famadas.
6: Termina
0: es...
6: con una X, ¿no, Frank?
0: ¿Con una X? No. Bueno, sí, con una X.
6: Con doble X.
1: Sí. Con doble X, eso, con doble X.
6: Y después, Frank, y el...
0: Famadas.
6: Famadas.
0: Sí, Famadas.
6: Vale. Muy bien.
1: Ja els has vist prou, els bizcochos, si ho ponen el seu nom.
6: Ja, no?
0: Ja està.
6: Muy bien.
0: Pues nada, gracias por todo.
6: No, que Dios se lo pague a usted.
0: Venga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
6: Ah, no, mi nombre no se va a decir, vale.
0: Ah, hermana, gracias.
6: Convento, sí.
0: Vaya con Dios.
6: Quédese venga. Con él, adiós,
0: venga,
6: que Dios le bendiga, adiós.
1: ¿Vive usted con él?
0: Quédese usted con él.
1: Sí, estoy con él. No, home, no. Que això sí, com para, ni para ti ni para mí, no, Dios está con todos.
0: Bé, veurem, provarem aquest bizcocho.
1: Sí, bé, provarem, no ho sé, ja t'ho deia, que si li envies al Frank, no ets el
0: bueno, Francs, no, ha dit?
1: Francs, sí, Francs.
0: Sí.
1: Francs Famàlegs.
0: Sí. Bé, veurem com és aquest bizcotxo.
1: Sí.
0: Anem a altres temes del dia, et sembla? Deixem
1: Vinga.
0: El tema de les monges. Ja ho sabeu que a 3 internet podeu veure aquests vídeos que avui publiquen diferents diaris. I parlem, anem directament fins a l'aeroport del Prat, a Barcelona.
1: Som-hi.
0: No sé si saps que gairebé està a punt la T1, aquesta nova terminal de l'aeroport de Barcelona.
1: Mm-hmm.
0: Ja està gairebé a punt, ja era hora, després anys d'espera. Bé, resulta que ara la nova TU de l'aeroport de Barcelona busca figurants.
1: Sí.
0: Busquen 6.000 persones que simulin tots els procediments que realitzen els passatgers d'un aeroport per posar a prova la capacitat de la nova terminal.
1: Molt bé, i això...
0: Jo que Aena vol assegurar-se que totes les infraestructures de la nova terminal TU funcionin correctament per quan entri en funcionament. Per aconseguir-ho, han decidit convocar un càsting de figurants. Això que els actors hauran de simular tots els procediments que realitzen els passatgers, com facturar maletes, passar pel control de seguretat, embarcar, recollir equipatges, etcètera, etcètera.
1: Insultar l'home que et registra, no?
0: Sí, despullar-te perquè et deixin passar per al control.
1: Sí, tot això.
0: Això que això es farà al febrer, durant el mes de febrer, dimarts i dijous, entre 8:45 del matí i 3:45 de la tarda.
1: Home, déu-n'hi-do, no?
0: Els actors es veu que cobraran entre 40 i 50 euros per realitzar sessions de 7 hores.
1: Home, molt no és.
0: Ja es poden quedar...
1: La feina.
0: El paper... Home...
1: Molt no és, però
0: 7 hores, 50 euros.
1: Però no fan res, eh? No has de fer res, no?
0: Es cobra més aquí o a la TU?
1: Home, aquí.
0: Aquí, a la TU.
1: No hi ha dubte. Aquí es cobra més que a la TU.
0: Bé, anem a trucar, si et sembla, aeroport de Barcelona. No sí. He trucat mai.
1: No, és veritat. Truca amb l'aeroport de Barcelona.
0: Típic telèfon que truca molta gent per dir que hi ha bombes per tot arreu.
1: Sí?
0: Sí.
1: No ho he fet mai, això, ja.
0: Mira, so directe, comunica. Que és raro que comuniqui l'aeroport de Barcelona.
1: Sí, no?
0: Sí, és estrany. Torna'm a trucar-hi. Per cert, tenim connexió directa amb l'aeroport. Ho sento,
1: sí,
0: a través dels companys al Prat Ràdio.
1: Sí, sí. Ara surt un avió cap a Madrid. Mira.
0: Sí, mira. Spanair, és.
1: Spanair?
0: Què, comunica el telèfon?
1: Encara caurà un al Besòs.
0: Anem a trucar... Si... No diguis això, home. Anem a trucar a Telefònica.
1: Home, ho dic perquè... Per la notícia del Rio Hudson.
0: Truquem a Telefònica, que ens passin directament, potser serà més fàcil.
7: ...de Telefònica, 45 céntimos de establecimiento y 1,5 céntimos por segundo IVA incluido desde la respija de Telefónica. Otras redes consultar.
8: El de Telefònica.
0: Sí. Mira, mira l'avió.
1: Són macos de veure, eh?
9: Telefònica, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
0: Hola, bon dia. Em pots donar el telèfon de l'aeroport de Barcelona?
9: El aeropuerto de Barcelona.
0: Sí, sí. El Prat.
9: Discúlpeme, ¿desea alguna información dentro del aeropuerto o únicamente
0: bueno,
9: la...
0: Quiero hablar con alguien del aeropuerto. De información, supongo.
9: ¿Pero no es información de algún vuelo?
0: No.
9: Ah, de acuerdo.
0: Es para un casting.
9: Muy bien, de acuerdo. Un momento, por favor.
1: Lo trobo normal, ¿eh? Lo trobo normal.
9: Sí, perdone, mientras le estoy revisando la búsqueda...
0: ¿Tenéis regalo? ¿Tenéis regalos?
9: ¿Quién?
0: Vosotros.
1: La tele.
9: No. Regalo... La promoción.
0: De la tele, digo de la tele.
9: La de la tele, pues eso lo iba a comentar, que ya hemos acabado en diciembre.
1: ¡Oh!
0: ¿Y ahora qué me ibas a regalar?
9: ¿Eh?
0: ¿Ahora qué regaláis?
9: Ahora todavía, por ahora no tenemos ninguna información de qué regalar.
0: Ah, vale, vale.
1: Entonces, ¿qué nos quiere decir?
0: ¿Y entonces qué me iba a decir?
1: No nos importa, entonces.
9: Que en el servicio 1-18-22
0: sí.
9: También le podemos gestionar de forma gratuita.
0: Mm.
9: El envío de taxis a la hora y dirección que usted nos indique.
1: Ah, muy bien.
0: Vale.
9: O la reserva de un restaurante, que en ambos casos lo llamaríamos para confirmar el trámite realizado.
0: Vale, vale. Pues mira, yo soy una persona que le iría muy bien. Vale, vale.
9: También comentarle que también podemos gestionarle de forma gratuita la cita previa.
0: Oiga, debe el teléfono.
9: Ah, de acuerdo, tome nota.
1: Pobrado, Ana, pero no te
9: quiero decir. El número solicitado es un número general, es que nos consta aquí. 902
0: sí.
9: 47
0: sí.
9: 04, que si quiere también le conecto directamente.
1: Bueno, no queremos nada más. Gracias. Sí, gracias.
9: Gracias por su llamada.
7: Servicio de información.
0: Se habla Telecinco ya.
1: Tienes ganas de trabajar. Sembla allò de la sopa de lletres, que et fan estar allà hores i hores.
7: ¿Qué información necesita?
0: Uy, ya comencemos aquest telèfon.
7: Del parking, accessos a l'aeropuerto.
0: Això serà horrorós.
7: Servicios al pasajero.
0: Què diem? Casting.
7: Para recibir información del parking, diga parking.
1: No, parking no, casting. Això no serà fàcil.
7: Lo sentimos. No podemos identificar su petición con claridad.
0: Sí.
7: Claro. No se retire, por favor.
1: Un
7: le atenderemos personalmente.
0: Ah, vale.
1: Així m'agrada.
0: Estem trucant a l'aeroport de Barcelona. Clar,
10: dius... Buenos días.
0: Hola, bon dia. He trucat a l'aeroport de Barcelona.
10: Sí, dígame.
0: Mira, truco pel tema del casting.
10: Ah, vale, pues lo voy a pasar con ellos.
0: Vale, vale.
1: Veus que bé, que
0: escolta, jo m'agafo un dia lliure, jo t'ho dic ara, eh?
1: Per fer el càsting,
0: home?
1: Pues si es dic que pagaven poc.
0: 6.000 persones.
11: Terminal B.
0: Hola, bon dia.
1: Què diu?
11: Hola,
0: mira, busco, truco pel tema del càsting.
11: Perdó, truques?
0: Pel tema del càsting.
11: De càsting? Tema de càsting?
0: Sí, el tema del càsting.
1: Ah, ja comencem.
11: No sé res.
0: Com?
11: Que no sé res. Càsting, no.
0: Bueno, truco perquè Aena està buscant 6.000 persones que simulin a la nova TU.
11: No, debes emmerar en la pàgina web Aena, en internet.
1: Quin idioma
11: parla? En pàgina web Aena, internet.
1: A la pàgina web d'Aena, internet.
0: Sí, però...
11: En pàgina web Aena.
1: Però quin idioma parla? Però...
11: No, aquí tenim informació només de vols, no de càsting ni de la nova...
0: Però hi ha alguna persona que porti el tema del càsting?
11: No sé res, perdona.
0: Però em pots passar amb una altra persona que em pugui informar?
11: Sí, però si no... Un moment, que pensa una altra persona.
1: Sí, però no un momentet. Clar,
0: qui és,
1: que no.
0: Qui és aquesta senyoreta?
1: No anem bé,
0: Ui.
1: No sap ni com va el telèfon, pobra dona.
0: Escolti. Ara ens ha penjat.
1: Home, era evident. Era evidentíssim que passaria això. Però t'esperaves alguna cosa més? Però no has vist que això
0: bé,
1: anava bé.
0: Si algú que ens està escoltant no té feina i vol fer de càsting, vol fer d'actor...
1: Vol fer de càsting.
0: Que miri a la web, tu.
1: I tant, Aena, eh?
0: No tenim més temps aquí de perdre.
1: Hello. Víctimes al telèfon.
12: Qui diga?
13: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
14: Ràdio Z.
15: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
15: No, de Badalona.
13: Són les 12.
16: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
13: Notícies Badalona.
17: Bon dia, Badalona. Els parla Alex Isó. Badalona és una de les ciutats de l'Estat amb més demanda relativa d'habitatge de lloguer. Ocupa la setena posició d'un rànquing que encapçalen Terrassa, l'Hospitalet i Sabadell. Una situació que coincideix amb una reducció dels contractes de lloguer i un augment del preu mitjà a la ciutat. Terrassa, l'Hospitalet i Sabadell són les tres ciutats de l'Estat amb més demanda relativa d'habitatge de lloguer durant el segon trimestre d'aquest any. Badalona ocupa la setena posició per davant de Barcelona, que és desena a la llista. La ciutat es troba entre els municipis amb més pressió de la demanda, amb un preu mitjà de 16,70 euros per metre quadrat en els anuncis de lloguer, segons Idealista. Les dades de l'Incasòl, recollides per la Cambra de la Propietat Urbana de Badalona, mostren, però, una reducció del mercat durant el 2025. Es van signar 2.599 contractes, un 2,5% menys que l'any anterior. El preu mitjà va ser d'11,52 euros per metre quadrat al mes, un 1,8% més que el 2024. Badalona és, a més, zona de mercat residencial tensionat, com també ho són 8 de les 10 ciutats que encapçalen aquest rànquing. Badalona participarà aquesta setmana al segon diàleg d'alcalde Xina-Espanya, un fòrum que reunirà prop de 40 ciutats espanyoles i xineses per compartir experiències i buscar oportunitats de col·laboració davant els principals reptes de les ciutats. La delegació badalonina estarà encapçalada per l'alcalde Xavier García Albiol i la primera tinenta d'alcalde Cristina Güera, que viatjaran a la Xina del 25 al 31 d'agost, juntament amb representants d'altres 18 municipis espanyols. La trobada posarà sobre la taula qüestions com la innovació, el desenvolupament urbà, la sostenibilitat, la transició energètica i el desenvolupament econòmic i empresarial. El fòrum està organitzat per l'Associació d'Amistat del Poble Xinès amb l'Estranger i la Fundació Càtedra Xina, una institució de referència dedicada a impulsar les relacions i la cooperació entre Espanya i la Xina en els àmbits institucional, econòmic, empresarial, acadèmic i cultural. 5 dotacions dels bombers han intervingut aquest dimarts en l'incendi a la coberta d'una nau de dues plantes situada al carrer Guifré 674. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 7 del matí. El foc ha afectat la part superior de la nau i ha cremat els conductes de ventilació, part del cablejat elèctric i l'aïllant de la coberta. Les flames han estat controlades ràpidament, ja que cremaven amb poca intensitat i s'han pogut extingir abans que es poguessin desenvolupar. Un cop extingit el foc, els efectius han dut a terme tasques de ventilació de l'espai. Segons els bombers, la nau corresponia a un negoci del sector de la moda que actualment estava tancat. No s'han hagut de lamentar ferits. El Club Natació Badalona és un dels protagonistes del documental Patí, una producció dirigida per Àlex Carabí que repassa la història i l'essència d'una de les embarcacions més vinculades a les platges catalanes. El Patí de Vela va néixer fa 100 anys com una manera senzilla d'endinsar-se al mar i amb el temps s'ha convertit en tot un símbol de la costa. El documental recupera el testimoni de diferents navegants i també posa el focus en la relació de Badalona amb aquesta embarcació, amb un paper destacat dels germans Monger i del Club Natació Badalona. La producció compta també amb la participació de diversos socis del club que expliquen la seva experiència i els aspectes més tècnics del patí de vela. I en esports, el jugador de la Sisa Joventut, Diego Niebla, participarà en els entrenaments que la selecció espanyola realitzarà aquesta setmana a Saragossa. L'Alé s'unirà a la preparació del combinat nacional dirigit per Xus Mateo, que s'enfrontarà dissabte 28 a Portugal i el dilluns 31 a Grècia, en partits de classificació per la Copa del Món 2027.
12: Obramat Badalona, amb els preus més baixos del mercat, us ofereix l'estat de les platges.
17: Ara mateix uneix a la bandera groga a les platges de Badalona. Hi ha maror, la qualitat de l'aigua té una temperatura de 28 graus, és bona i no hi ha meduses.
12: Benvolgut professional, sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat, amb estoc sempre disponible i els millors preus. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
17: 30 graus de temperatura a Badalona.
18: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
19: Vols aprendre català o millorar-ne el nivell?
20: Apunta't als cursos del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià. Truca al 93 398 46 30 o entra a cpnl.cat/Badalona.
19: Sol·licita una prova de nivell abans dels dies d'inscripció i inscriu-te del 14 al 21 de setembre. Consulta les dates concretes segons el teu nivell.
20: Fem créixer el català.
21: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia, Badalona. Els parla Àlex Isó. Badalona és una de les ciutats de l'estat amb més demanda relativa d'habitatge de lloguer. Ocupa la setena posició d'un rànquing que encapçalen Terrassa, l'Hospitalet i Sabadell. Una situació que coincideix amb una reducció dels contractes de lloguer i un augment del preu mitjà a la ciutat. Terrassa, l'Hospitalet i Sabadell són les tres ciutats de l'estat amb més demanda relativa d'habitatge de lloguer durant el segon trimestre d'aquest any. Badalona ocupa la setena posició per davant de Barcelona, que és desena a la llista. La ciutat es troba entre els municipis amb més pressió de la demanda, amb un preu mitjà de 16,70 euros per metre quadrat en els anuncis de lloguer, segons Idealista. Les dades de l'Incasòl, recollides per la Cambra de la Propietat Urbana de Badalona, mostren, però, una reducció del mercat durant el 2025. Es van signar 2.599 contractes, un 2,5% menys que l'any anterior. El preu mitjà va ser d'11,52 euros per metre quadrat al mes, un 1,8% més que el 2024. Badalona és, a més, zona de mercat residencial tensionat, com també ho són 8 de les 10 ciutats que encapçalen aquest rànquing. Badalona participarà aquesta setmana al segon diàleg d'alcaldes Xina-Espanya, un fòrum que reunirà prop de 40 ciutats espanyoles i xineses per compartir experiències i buscar oportunitats de col·laboració davant els principals reptes de les ciutats. La delegació badalonina estarà encapçalada per l'alcalde Xavier García Albiol i la primera tinenta d'alcalde Cristina Güera, que viatjaran a la Xina del 25 al 31 d'agost, juntament amb representants d'altres 18 municipis espanyols. La trobada posarà sobre la taula qüestions com la innovació, el desenvolupament urbà, la sostenibilitat, la transició energètica i el desenvolupament econòmic i empresarial. El fòrum està organitzat per l'Associació d'Amistat del Poble Xinès amb l'Estranger i la Fundació Càtedra Xina, una institució de referència dedicada a impulsar les relacions i la cooperació entre Espanya i la Xina en els àmbits institucional, econòmic, empresarial, acadèmic i cultural. 5 dotacions dels bombers han intervingut aquest dimarts en l'incendi a la coberta d'una nau de dues plantes situada al carrer Guifré 674. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 7 del matí. El foc ha afectat la part superior de la nau i ha cremat els conductes de ventilació, part del cablejat elèctric i l'aïllant de la coberta. Les flames han estat controlades ràpidament, ja que cremaven amb poca intensitat i s'han pogut extingir abans que es poguessin desenvolupar. Un cop extingit el foc, els efectius han dut a terme tasques de ventilació de l'espai. Segons els bombers, la nau corresponia a un negoci del sector de la moda que actualment estava tancat. No s'han hagut de lamentar ferits. El Club Natació Badalona és un dels protagonistes del documental Patir, una producció dirigida per Àlex Carabí que repassa la història i l'essència d'una de les embarcacions més vinculades a les platges catalanes. El Patir de Vela va néixer fa 100 anys com una manera senzilla d'endinsar-se al mar i amb el temps s'ha convertit en tot un símbol de la costa. El documental recupera el testimoni de diferents navegants i també posa el focus en la relació de Badalona amb aquesta embarcació, amb un paper destacat dels germans Monger i del Club Natació Badalona. La producció compta també amb la participació de diversos socis del club que expliquen la seva experiència i els aspectes més tècnics del patí de vela.
4: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.
3: El jugador de la Sisa Joventut, Diego Niebla, participarà en els entrenaments que la selecció espanyola realitzarà aquesta setmana a Saragossa. L'Ale s'unirà a la preparació del combinat nacional dirigit per Xus Mateo, que s'enfrontarà aquest dissabte 28 a Portugal i el dilluns 31 a Grècia en partits de classificació per la Copa del Món 2027.
5: Benvolgut professional, sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat, amb estoc sempre disponible i els millors preus. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
3: 31 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
0: Vine a les teves botigues Pets de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Vex Badalona al carrer de la Independència.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern defensa no haver activat el Les Alert davant de les pluges dels últims dies perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i emergències per gestionar fenòmens locals intensos. Ho ha argumentat la portaveu Sílvia Paneque.
2: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
0: Tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i de pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
3: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. L'altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
0: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. També hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més. Aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però, com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
5: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat l'espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
0: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de la transformació a l'antiga fàbrica industrial l'Escocesa.
5: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
0: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
5: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró com ho ha fet des de la primera edició del curs.
6: Va, se n'ha fet tantes coses. Estimar la música, li procuraré comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
0: En esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol. Joan Barberà.
7: El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
0: El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació en José Gallardo i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern defensa no haver activat el sistema ES Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè assegura els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació tant amb ajuntaments com amb emergències per tal de gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara ara un pla de xoc per adaptar-se al canvi climàtic tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
5: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
5: El govern defensa la no activació de les alertes durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols i estan fonamentats per criteris tècnics i recorda també que hi ha altres mecanismes de gestió.
2: Les alertes és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb les alertes. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
5: El canvi climàtic i també el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
0: Són unes explicacions que arriben just l'endemà de la forta pedregada que ha afectat el Tarragonès, el Baix Penedès, el Segrià, diverses comarques catalanes. A Tarragona s'estan refent de les conseqüències d'aquest temporal que ha afectat tota la ciutat de punta a punta. De fet, és la localitat més afectada. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha uns 2.000 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde, Rubén Viñuales, és partidari de revisar protocols, però també veu complicada la capacitat de les administracions per anticipar-se a episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions,

0: guanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
1: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
2: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, sobretot als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut les últimes hores al pont dels Masos, a Coma-ruga. Allà, agents de la policia local han hagut de rescatar un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
4: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle hi havia una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el vam treure del vehicle perquè estava en estat de xoc.
3: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
2: De fet, en global, aquest episodi de pluja s'ha tancat amb prop de 900 trucades fetes al telèfon d'emergències, al 112, especialment procedents del Camp de Tarragona i de la pròpia capital, la ciutat de Tarragona. Són unes tempestes que també han afectat diversos municipis del Segrià, amb especial incidència a Almenar, Albatàrrec, Corbins, així com diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada, amb el més cultius de pera, de poma i de préssec, i les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
5: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de gualla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est, cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
6: Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
5: Segons Assaig, en aquests moments ja s'ha collit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passant 10 minuts a les 2, obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat autònoma de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
8: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
0: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
9: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
0: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
2: Doncs no deixem aquesta crisi migratòria perquè la ministra de Defensa, Margarita Robles,

0: ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar explicacions sobre la crisi migratòria. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència, que estan en el punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
1: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de l'assalt, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
2: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
3: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
1: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
0: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
4: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
5: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació, ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i en tot cas aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
4: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació a tothom. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga dels docents.
6: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
4: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 d'indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
7: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
4: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació Idees M i la Generalitat.
0: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
8: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
9: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar seguir oberta per a la gent del poble, per a la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres hem decidit adquirir la parada aquesta.
8: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
0: A l'Alt Empordà, Roses prova aquest estiu un nou sistema d'intel·ligència artificial per reforçar la vigilància i la seguretat a les platges. La prova pilot s'està fent a Santa Margarida, on una càmera analitza en temps real el que passa a l'aigua per detectar possibles situacions de risc. Empordà Televisió, Jesús Segade.
10: L'Ajuntament de Roses aposta per la tecnologia per reforçar la seguretat a la costa. Aquest estiu, la platja de Santa Margarida compta amb una prova pilot d'intel·ligència artificial dissenyada per detectar riscos d'ofegament a l'aigua i reduir al màxim el temps de resposta. El sistema anomenat LIFE analitza el mar en temps real mitjançant una càmera i alerta immediatament la central de socorrisme si detecta que un banyista té dificultats, tot plegat sense enregistrar imatges per tal de protegir la privacitat. Escoltem com valora aquesta iniciativa el regidor de Medi Ambient de Roses.
11: I estem contents d'aquesta iniciativa, estem molt contents i tan contents podem acabar estant que si funciona aquesta prova pilot l'any que ve, i de cara a l'any que ve, de cara a la temporada que ve, ho implementaríem a més platges urbanes del municipi.
10: La tecnologia actuarà com un segon parell d'ulls per als socorristes durant els mesos d'agost i setembre.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà d'aquest dilluns.
4: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de sis de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys.
0: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
4: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i en lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
0: La Ronda de Dalt de Barcelona recupera el carril tallat entre la sortida 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca.
4: El carril estava tallat en tots dos sentits des del passat 3 d'agost per minimitzar futurs talls nocturns i optimitzar els treballs i recursos. L'obra per tapar aquest tram de la ronda agafa forma amb la col·locació d'aquestes darreres setmanes de la meitat de les peces que formen el nou sostre. La previsió és acabar-ho a finals del 2027.
0: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme i ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i amb la celebració de l'any que du el seu nom en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana a Mataró, Torrent hi està impartint les seves classes com ha fet els últims 28 anys. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
12: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
13: L'òrgan és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
12: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
13: Massa no hi fer tantes coses. Estimar la música i procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
12: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
0: Avui arrenca a Taradell la Festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat usonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa que amb 34 anys de tradició, a través del teatre, la música i les danses, les històries i les aventures del bandoler Jaume Masferrer, es manté viva. El 9FM, Judit Lechón.
12: La Festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'Agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de Festa Major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol.
14: Bon dia, Marta. El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Lliga de les Nacions, a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina. Pels compromisos internacionals es disputarà el 3 o 4 d'octubre i el partit a l'espera de l'anunci oficial. Per tant, es jugarà al nou Camp Nou. A la primera divisió masculina, l'Espanyol prepara la visita al camp de la Reial Societat a la tercera jornada de Lliga. Recordem, un camp, el del conjunt basc, la temporada passada van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
15: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
14: Un Pere Milla que es mostra molt feliç i es mostra feliç d'estar al club on volia estar.
15: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els seus colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
14: I a segona divisió hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañi.
16: El Girona va presentar ahir dos jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, Moment, que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys, que arriba procedent del Benfica a canvi d'un milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
14: I en bàsquet, el FIEC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
17: Bueno, encantado de que Jacel sea una de la familia FIEC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tiene un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
0: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé 3:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida amb més notícies.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Desconstrucció. No de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
4: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i, si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure, per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a la enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
1: La xarxa.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges dels últims dies perquè, diuen, els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. Així ho argumenta la portaveu Sílvia Paniqué.
4: Ens estem trobant amb alguns fenòmens locals intensos que tenen previsions doncs més acotades en el temps. I és en aquest moment on insisteixo només amb criteris tècnics de si hi ha temps suficient, de si és prudent o no.
2: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i de la directora general de Protecció Civil, tot plegat després d'un nou episodi de tempestes i pedregades que ha afectat sobretot el Tarragonès i el Baix Penedès. Des d'una de les poblacions més perjudicades, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana més suport i seguiment per part del govern.
5: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
2: A la capital tarragonina, els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i netejar els carrers, però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. A més, hi ha afectacions al Segrià. Avui, en canvi, el dia s'ha llevat en calma pel que fa a la situació meteorològica. La previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia, un dimarts que s'ha presentat i, de fet, s'està presentant molt més calmat que no pas ahir. Déu-n'hi-do, les tempestes severes que vam tenir de forma local, però molt desastroses en el cas del Camp de Tarragona, també al Pirineu Lleidatà, a les Terres de l'Ebre, en alguns racons del Ripollès. Ventades molt fortes, molta pluja, més de 100 litres per metre quadrat al barri del Serrallo de Tarragona, o molta calamarsa que en el cas de Móra d'Ebre va arribar a diàmetres superiors als 8 centímetres. Tot això avui és història, per tant, molta més tranquil·litat, i amb un palet de vent de ponent que va bufant entre Tarragona i Barcelona, manté la humitat baixa, però la temperatura elevada, i tot plegat amb un cel que simplement està portant aquests núvols decoratius, pinzellades de núvols primets, i poca cosa més, aquest vent que va bufant que fa que la sensació també sigui de calor, però com dèiem, de poca xafogó. Demà tornaran els núvols a ser més abundants i entre Tarragona i Barcelona, sobretot al migdia, alguna pluja tímida. N'estem pendents a la xarxa.
2: És dimarts, 25 d'agost de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol crea un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a Ceuta. Esther Minguell.
7: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en serà el cap visible. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat al Congrés l'actuació de l'executiu a Ceuta i ha reivindicat la espanyolitat de les dues ciutats autònomes.
2: L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa.
7: Ubicada al 22 arroba nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i tecnologia agroalimentària.
2: En cultura, la prestigiosa organista Montserrat Torrent inaugura la 28a edició del curs d'orgue del Maresme.
7: I ho ha fet en una edició molt especial perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom. Aquesta setmana imparteix classes a Mataró, com ha fet des de la primera edició del curs.
8: Va, se n'ha fet tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
2: Als esports, el terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa com a seleccionador de Països Baixos de futbol, Joan Barberà.
9: El tècnic ballesà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League.
2: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern defensa no haver activat el sistema S-Alert davant de les pluges d'aquest cap de setmana perquè els criteris tècnics no ho aconsellaven. Insisteixen que hi ha d'altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments i amb emergències per gestionar aquests fenòmens locals intensos. L'executiu prepara un pla de xoc, de fet, per adaptar-se al canvi climàtic, tant a les fortes pluges com a les altes temperatures o a l'elevat risc d'incendi. És una de les prioritats del govern, que avui ha reprès l'activitat política després de l'estiu.
7: Impulsar polítiques d'adaptació al canvi climàtic serà una de les prioritats del govern català en el nou curs polític i es treballarà amb una visió transversal i des de diferents departaments. Sílvia Paner, que és portaveu del govern.
4: Aquí estem parlant doncs, de l'adaptació de les ciutats a aquestes altes temperatures i com acompanyem els ajuntaments en aquesta transformació. Estem parlant de tenir infraestructures més resilients doncs, a aquests embats de fenòmens meteorològics doncs, més violents i més sobtats que estem vivint. Per tant, estem parlant de fet d'una política transversal, no sectorial, de tot el govern per tal de poder-nos adaptar.
7: El govern defensa la no activació de l'ESALER durant les pluges del cap de setmana per l'aplicació dels protocols fonamentats per criteris tècnics i recorda que hi ha altres mecanismes de gestió.
4: L'ESALER és una peça més de tots els mecanismes de comunicació que ja es tenien fins ara i que es complementen a partir del 2023 amb l'ESALER. Però hi ha altres mecanismes de comunicació amb els ajuntaments, amb els cossos i amb els operatius que en aquell moment des del terreny també valoren les actuacions que han de fer.
7: Sobre aquesta qüestió, Junts i Comuns han demanat les compareixences de la consellera d'Interior i la directora general de Protecció Civil. El canvi climàtic, el pla cura per la gestió de les ajudes a la dependència o l'inici del curs escolar són temes que es treballaran aquest divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes, on es reunirà el govern per preparar l'arrencada del curs polític.
2: Mentrestant, Tarragona refada les conseqüències del fort temporal de pluja intensa, vent i pedra que ha afectat tota la ciutat de punta punta. Els serveis municipals han treballat tota la nit per retirar arbres caiguts i per netejar els carrers. De fet, encara ho fan a aquestes hores. Però encara hi ha abonats sense subministrament elèctric i problemes amb les línies d'autobús. L'alcalde Rubén Viñuales és partidari de revisar protocols, però veu complicada la capacitat de les administracions d'anticipar-se en episodis tan ràpids i devastadors com el d'ahir. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
10: Finestres trencades, arbres tombats, carrers inundats, terrasses i tendals caiguts. La virulència de la tempesta es va deixar sentir en tots els racons de la ciutat. L'alcalde Rubén Viñuales recorda que cap de les previsions indicaven que la ciutat es veuria afectada per una tempesta de grans dimensions. Es mostra partidari de revisar protocols.
5: Jo crec que la lliçó és que jo puc fer una previsió, però des dels organismes responsables de la Generalitat s'ha de fer un seguiment en temps real. Que altre problema serà quin marge d'actuació ens dona.
10: El temporal va afectar la ciutat de Llevant a Ponent, al polígon Francolí. Totes les naus van patir desperfectes, com explica el portaveu dels empresaris, Narcís Ortega. El president de l'Associació de Veïns de l'Urbanització de la Mora parla de tots els arbres que van caure.
11: Un cas molt excepcional que feia verdaderament por, no? Hi havia molta gent doncs, que no va poder sortir de les naus.
12: Hi ha molts arbres caiguts, l'aigua no va fer tant de mal com altres vegades, però el vent que acompanyava l'aigua sí que ens ha castigat fort.
10: El 112 va rebre 456 trucades des de la ciutat de Tarragona.
2: L'episodi de temps violent deixa conseqüències també al Baix Penedès, només dos dies després dels aiguats del cap de setmana. La pluja ha tornat a provocar inundacions, així com diverses incidències, especialment als barris marítims del Vendrell. Una de les situacions més complicades s'ha viscut al pont dels Masos, a Coma-ruga, on agents de la policia local han rescatat un home que havia quedat atrapat dins del seu vehicle. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
13: El rescat es produïa cap a les 7 de la tarda en un dels moments en què la pluja era més intensa. L'home, de 63 anys, viatjava en una furgoneta que va quedar atrapada al túnel dels Masos de Coma-ruga, un indret on les inundacions són molt habituals i que ja havia quedat negat d'aigua el cap de setmana. És precisament un dels accessos a la discoteca on dissabte es va haver d'evacuar desenes de persones. L'agent de la policia local del Vendrell, Miguel Ángel Rodríguez, explica com van actuar.
14: Van veure un vehicle que estava enfonsat a l'aigua. Dins del vehicle n'hi ha una persona fent així espavents amb els braços i no ho vam pensar. Vam despullar-nos i vam nedar fins al cotxe, vam trencar el vidre, el van treure del vehicle perquè estava en estat d'això.
13: Les tempestes d'aquest dilluns a la tarda han tornat a provocar inundacions als barris marítims del Vendrell, especialment a Sant Salvador i Coma-ruga. S'hi han acumulat fins a 27 litres per metre quadrat, amb alguns episodis de calamar-se. El principal problema ha estat la intensitat de la pluja en poca estona. L'aigua ha obligat a tallar diversos carrers i els serveis d'emergència han hagut d'ajudar alguns ciutadans a poder accedir a casa seva. Amb el pas de les hores, però, la situació s'ha normalitzat i els carrers s'han pogut reobrir. No hi ha hagut afectacions als habitants. El 112 ha rebut 23 trucades relacionades amb les tempestes al Baix Penedès.
2: Un episodi de pluges violentes que es tanquen prop de 900 trucades en total al 112, especialment des del Tarragonès. Les tempestes han afectat també diversos municipis del Segrià, amb especial incidència Almenar, Albatàrrec, Corbins i diferents punts de l'Horta de Lleida. La calamarsada més virulenta de la temporada ha malmès cultius de pera, de poma i de préssec. I les organitzacions agràries reclamen ara que els ajuts arribin ràpid. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
15: Poc abans de les 3 de la tarda van començar a caure les primeres tempestes a Ponent, concretament al Segrià, on hi va haver precipitacions amb calamarsa, entrant pel nord-oest en municipis com Almenar i més tard a Lleida Ciutat. Els xàfecs van ser breus i van caure de forma intermitent amb pedres que anaven de la mida d'un cigró a un ou de guatlla. La cortina de tempestes es va dirigir en direcció est, cap a comarques com la Noguera i el Pla d'Urgell. Encara és aviat per quantificar els danys, però el sindicat Assaja apunta que els cultius que podrien haver patit més danys són la pera i la poma, així com algunes varietats més tardanes de fruita de pinyol, com el préssec. El president d'Assaja Catalunya, Pere Roquer, demana ara una resposta ràpida.
16: Evidentment, a partir d'ara, el que reclamem és una peritació ràpida i l'amplitud de mires a l'hora de poder donar aquells ajuts que corresponguin a totes aquestes explotacions que han quedat afectades per danys de pedra.
15: Segons Assaja, en aquests moments ja s'ha acollit més del 70% de la producció de pera i més del 85% de la fruita de pinyol.
2: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El govern d'Espanya ha aprovat la creació d'un comandament únic per gestionar la crisi migratòria a la ciutat de Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, serà el cap visible d'aquest nou comandament. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. El comandament únic reunirà sota la coordinació d'Ángel Víctor Torres a la ciutat autònoma de Ceuta, la delegació del govern, el CNI, els 11 ministeris involucrats en la crisi i el Consell de Seguretat Nacional. Justament ha estat durant la reunió d'aquest Consell que s'ha aprovat la creació del comandament, que després ha estat ratificada pel Consell de Ministres. La portaveu de l'executiu, Emma Saiz, ha destacat la importància de la decisió presa.
18: Ha declarado por primera vez en la historia la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además, se constituye una autoridad funcional o conocido como mando único para reforzar esa coordinación.
17: Ángel Víctor Torres viatjarà immediatament a Ceuta i ha marcat els objectius d'aquest comandament únic.
19: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados. Junto a ello, una recuperación económica y también social.
17: El ministre ha fixat el nombre de migrants que en aquests moments es troben a Ceuta entre el 5 i el 10% de les 70.000 persones que van entrar a finals de juliol. Ángel Víctor Torres s'ha compromès a aconseguir que la ciutat autònoma torni a la normalitat el més aviat possible.
2: David, el Consell de Ministres també ha aprovat 2 avantprojectes de llei per modificar les lleis d'asil i d'estrangeria. Amb l'objectiu d'adaptar la normativa espanyola a l'europea, es preveu substituir l'actual llei d'asil, veritat?
17: Doncs sí, per una nova norma que agilitzarà la tramitació de les sol·licituds. El segon avantprojecte reforma parcialment la llei d'estrangeria i introdueix un sistema de triatge per a les persones que travessin irregularment les fronteres exteriors de la Unió Europea.
2: Encara en relació amb la crisi a Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha encetat avui la primera de les 8 compareixences del govern de Pedro Sánchez previstes al Congrés fins dilluns que ve per donar-ne explicacions. Robles ha defensat la tasca dels efectius del Centre Nacional d'Intel·ligència al punt de mira les últimes setmanes pel seu paper en l'assalt massiu de finals de juliol. Lluís Mata.
20: Margarita Robles ha començat la seva intervenció amb un record del centenar de persones mortes durant aquest episodi, expressant el suport inequívoc del govern d'Espanya a la ciutat autònoma de Ceuta, a qui ha demanat disculpes si s'ha sentit en algun moment abandonada en aquesta crisi. Pel que fa a la gestió de la sal, ha posat en valor les funcions del CNI i la necessitat de la seva feina silenciosa i atribuït a una organització massiva i alimentada via xarxes socials el pas descontrolat de centenars de milers de migrants. Una reflexió que ha servit al Partit Popular per demanar la dimissió de la ministra. Escoltem Margarita Robles y la diputada del PP, Esther Muñoz.
21: Del examen, como digo, de las redes e imágenes tomadas, puede inicialmente concluirse que la realización material del asalto masivo el día 30, según los expertos, se fundó en una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad y por el transmitido mensaje en redes de supuesta falta de obstáculos en el cruce de fronteras.
22: ¿Cómo es posible que siga usted siendo ministra de Defensa ante un gobierno que ha hecho una dejación de funciones irresponsable?
20: La ministra de Defensa ha justificat també el reforç d'efectius de l'exèrcit a la ciutat autònoma per col·laborar amb les forces i cossos de seguretat i ha xifrat en 3.000 els militars sobre el terreny ara mateix. La ronda de compareixences de ministres al Congrés per abordar la crisi continuarà dijous amb el titular de Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Tornem a Catalunya. El govern condemna l'agressió a un aficionat del Barça a Elx aquest diumenge per part de la Policia Nacional, que va requisar-li una estelada. El cos de seguretat ha obert una investigació per analitzar els fets i la delegació del govern a la Comunitat Valenciana confirma que no s'havia donat cap ordre específica per requisar banderes.
7: La portaveu del govern, Sílvia Paneca, ha defensat la llibertat d'expressió i ha condemnat l'ús de la violència arran de les imatges que mostren l'agressió a l'aficionat.
23: El que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu, com pot ser doncs un partit de futbol, l'únic element prohibit són aquelles banderes o pancartes que tenen una incitació directa a la violència o l'odi. No és el cas de les estelades, per tant, en fi, aquest és el trasllat que podem fer des del govern. Hi ha aquest procés obert. Esperem aquesta investigació. Ens asseguren que no hi va haver una instrucció directa i, en tot cas, aquestes imatges doncs tenen la condemna del govern per l'ús d'aquesta violència i defensem que no pot ser d'altra manera la llibertat d'expressió.
7: Sobre l'inici del nou curs escolar, Paneque ha defensat la feina de la consellera d'Educació, que s'ha reunit amb representants de la comunitat educativa i que treballa per garantir una arrencada del curs que garanteixi el dret a l'educació. Paneque ha emplaçat a la roda de premsa que farà la consellera Niubó per presentar les novetats d'un curs que engega amb una convocatòria de vaga de docents.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passa un minut de 3:15. L'Ajuntament de Barcelona encara la recta final de transformació de l'antiga fàbrica industrial L'Escocesa. Ubicada al 22 Arroba Nord, l'objectiu passa per convertir-la en un pol d'economia social, cultural, d'habitatge inclusiu i també de tecnologia agroalimentària.
7: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha explicat que el projecte parteix d'una inversió inicial público-privada de prop de 52 milions d'euros per rehabilitar els més d'11.000 metres quadrats de l'espai. A més, preveu que generin 100 llocs de treball directes i uns 500 indirectes amb l'objectiu que estigui en funcionament el 2029. Collboni ha destacat també el factor cohesionador de la iniciativa per combatre la crisi de l'habitatge.
24: I de fer possible allò que anem repetint constantment, que és el dret a quedar-se al barri i el dret a quedar-se a la ciutat. I fer una cosa que és molt difícil, i sabem que és el gran repte que té Barcelona, que és prosperar, progressar, tenir èxit, però que això no vagi en detriment de viure al barri o de viure a la ciutat.
7: El projecte és una col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona amb empreses i administracions com Mercabarna, la Fundació Empans, l'Associació d'Idees M i la Generalitat.
2: No deixem les iniciatives municipals i anem ara cap al Ripollès. Allà el municipi de Toses compta amb una guingueta a peu de carretera que actua com a botiga i que dinamitza el poble. La seva particularitat és que es tracta d'un establiment que, després de la jubilació del propietari, va ser adquirit per l'Ajuntament, que n'ha fet una concessió. Ràdio Ripoll, Guido Sengiarotti.
25: A dia d'avui, el poble de Toses només té el bar de l'estació i no comptava amb cap botiga ni espai on anar a comprar els productes mínims necessaris. Sí que hi havia una guingueta de fusta davant de l'estació de tren. Un cop es va jubilar el propietari, la iniciativa de l'Ajuntament va ser adquirir-la i fer una concessió per la seva explotació. Això s'ha acabat aconseguint aquest estiu, quan la paradeta ha pogut obrir les seves portes de nou. Ho explica Josep Estragués, regidor de Cultura de Toses.
0: A l'Ajuntament vam creure que era molt interessant que pogués estar seguir oberta per a la gent del poble, per la gent que passa, que dona una mica més de vida, ja que aquí en el que és en el poble de Toses no tenim cap botiga, només tenim el bar que està en els baixos de l'estació, i el 2024 nosaltres vam decidir adquirir la parada aquesta.
25: Des del consistori es celebra que els passants s'hi aturen i que la gent del poble hi encarrega productes. És l'èxit d'un emplaçament en una carretera molt transitada d'una botigueta que, per sobre de tot, dona vida a Toses.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut el conductor de la moto implicada en l'accident mortal a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, d'aquest dilluns.
7: Els agents l'han arrestat aquesta matinada després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels vols d'un quart de sis de la tarda i la investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut. La víctima mortal és una jove de 22 anys que viatjava a la moto.
2: Un detingut per la mort violenta d'un home en una baralla en grup a la Ràpita, al Montsià.
7: Els fets van passar la matinada de diumenge. Els Mossos van rebre un avís a quarts de quatre i al lloc dels fets van trobar una persona ferida per apunyalament que va acabar morint. L'arrestat és un home de 34 anys que ahir es va presentar voluntàriament a dependències policials. Està previst que demà passi a disposició del jutjat de Guàrdia d'Amposta.
2: I el carrer Valladolid guanya el primer premi de carrers guarnits a les festes de Sants a Barcelona.
7: Amb la temàtica de la Ruta de la Seda, Valladolid ha aconseguit 384 vots i s'ha proclamat guanyador per segon any consecutiu. En segon lloc ha quedat el carrer de Sagunt amb la temàtica Sagunt i punt, que també ha aconseguit la menció especial del jurat al millor sostre. El carrer Guadiana s'ha endut el tercer premi pel seu obrador màgic ple de bombons, pastissos i croissants gegants.
2: És moment per a la cultura. La prestigiosa organista Montserrat Torrent ha inaugurat la 28a edició del curs d'orgue del Maresme. I ho ha fet en una edició molt especial, perquè coincideix amb els seus 100 anys i la celebració de l'any que du el seu nom, en homenatge a la seva trajectòria. Aquesta setmana, a Mataró, Torrent hi està impartint classe. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
1: Només hi participen 10 alumnes que han estat estrictament seleccionats. El curs d'orgue del Maresme és un dels més importants de Catalunya al costat del de l'Abadia de Montserrat. I això no ho diu qualsevol, sinó la prestigiosa organista Montserrat Torrent, que un any més, i aquesta ja és la 28a edició, participa com a docent d'aquesta formació.
4: L'òrgan no és un instrument fàcil, però jo crec que ara, en pocs anys, és molt més assequible i molt més conegut. El més important és que tinguin aquesta mort a l'estudi.
1: Aquest 2026 la Generalitat li dedica l'any Montserrat Torrent, coincidint amb el seu centenari i en homenatge a tota la seva llarga trajectòria davant l'orgue.
4: Massa no hi fer tantes coses. I estimar la música, li procurar de comunicar, però no n'hi ha per ser tants distintius.
1: Tot i que actualment té una sordesa pràcticament total, assegura que durant tota la seva trajectòria ha tingut molt bona oïda i, en el fons, el seu secret és que la música li dona vida.
2: I avui arrenca a Taradell la festa d'en Tocassons, una cita ja indestriable de la festa major d'aquesta localitat osonenca. Un any més es convida tothom a triar entre el bàndol dels bandolers o el dels sometents i a deixar-se endur per l'ambient d'una festa amb 34 anys de tradició. El 9FM, Judit Lechón.
6: La festa d'en Tocassons tornarà a convertir els carrers de Taradell en un gran escenari del segle XVII avui al vespre. Enguany se celebra la 34a edició on participants, voluntaris, entitats i veïns i veïnes tornaran a donar vida a escenes inspirades en el bandolerisme català a través del teatre, la música i la dansa. L'alcaldessa lliurarà la bandera de la vila a l'agutzil, cap dels sometents, per encomanar-li la defensa de Taradell davant l'arribada dels bandolers. A 6:45 de la tarda, el toc de sometent i les sardanes de festa major anunciaran l'arribada del bandoler, que farà acte de presència a les 7. Serà aleshores quan es descobrirà quin taradellenc o taradellenca dona vida enguany al popular Tocassons. L'edició 2026 incorpora un dels canvis més importants dels darrers anys. Per primera vegada, el judici d'en Tocassons es trasllada a la plaça, deixant enrere la seva ubicació habitual a Can Costa. Després de la captura del bandoler a la plaça d'en Gili, tota la comitiva es desplaçarà fins a aquest espai on tindrà lloc el gran desenllaç de la jornada. Aquí es coneixerà si és declarat culpable i, per tant, el pengen a la soga o no.
2: I arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El terrassenc Xavi Hernández inicia una nova etapa ara com a seleccionador de futbol dels Països Baixos.
5: Bon dia, Marta. El tècnic Pallasà serà presentat aquesta tarda com a nou seleccionador holandès fins l'any 2030. El català s'estrenarà oficialment el proper 24 de setembre contra Alemanya a la Nations League. El Barça-Real Madrid de la Lliga F es jugarà al nou Camp Nou. Coincideix amb l'aturada de la primera divisió masculina pels compromisos internacionals i es disputarà el 3 o 4 d'octubre. El partit, a l'espera de l'anunci oficial, es jugarà al Camp Nou. I a la primera divisió masculina, l'Espanyol ja prepara la visita al camp de la Reial Societat després de perdre contra el Real Madrid en el darrer partit per 2-1, en un partit on el conjunt blanc es va queixar de l'actuació arbitral. Cal destacar que l'equip de Manolo González ja s'entrena pensant en la visita contra el conjunt basc. La temporada passada, davant la Reial Societat, van tenir opcions de sumar els 3 punts, com recorda el davanter Pere Milla.
8: L'any passat vam estar a punt de guanyar allà, se'ns va escapar al final, així que bueno, aquest any pues, toca guanyar.
5: Un Pere Milla que avui ha reconegut i ha recordat que es mostra molt feliç d'estar al club on volia estar.
8: Fa molts anys sí que vaig dir que, bueno, que ojalà pogués jugar a l'Espanyol, no? I es va donar la situació de poder vindre aquí. Ja faran 4 anys. Molt content, no?, de defensar una institució com és l'Espanyol, poder vestir la samarreta i defensar els colors. Així que, bueno, content i endavant sempre.
5: A la segona divisió destaquem que hi ha novetats al Girona. Girona FM, Pau Villafañe.
9: El Girona va presentar ahir 2 jugadors per reforçar la defensa gironina. D'una banda, el central ganès de 28 anys, moment que arriba com a agent lliure procedent del Rayo Vallecano. El jugador signa contracte fins al 2029 i ja ha superat la greu lesió de genoll que va patir la temporada passada i va poder disputar el darrer mundial amb la selecció de Ghana. D'altra banda, el club també va presentar Mauro Furtado, defensa portuguès de només 18 anys que arriba procedent del Benfica a canvi d'1 milió d'euros pel 50% dels seus drets. L'equip portuguès es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador. Furtado, considerat com una de les grans apostes del futur del club gironí, es pot adaptar tant a la posició de central com de lateral esquerra.
5: I hem de destacar en bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà Jacel Pérez, de 24 anys. Escoltem el director esportiu del club català, Fernando Sanemeterio.
10: Bueno, encantados de que Jacel sea una de la familia FIAC Girona. Creemos que es una pieza que necesitamos, que encaja perfectamente en nuestro estilo de juego. Tienen un talento natural, tanto físico como técnico. Tiene esa exuberancia física que le hace ser diferencial a campo abierto, atacando situaciones el aro. Y luego además es un jugador con un alto motor para jugar al estilo de baloncesto que queremos hacer.
5: Les declaracions, les paraules del director esportiu del FIAC Girona, Fernando Sanemeterio, parlant de la nova incorporació del nou fitxatge del club català, Jacel Pérez. En handbol, el Barça s'ha endut la Supercopa Catalunya masculina en imposar-se al Freiking Granollers per 35-29. I en la competició femenina, el Granollers, el Balonmano Granollers, es va imposar en la final a Lleida per 26-22. Les dues finals d'aquesta Supercopa Catalunya d'handbol es van disputar a la localitat del Maresme de Calella. Per tant, ja tot preparat per començar la temporada. De moment, els dos primers títols en joc ja s'han decidit amb el Barça i el Granollers com a campions.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2. Bona tarda.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimarts 25 d'agost de 2026. Els parla Àlex Isó. Badalona és una de les ciutats de l'Estat amb més demanda relativa d'habitatge de lloguer. Ocupa la setena posició d'un rànquing que encapçalen Terrassa, l'Hospitalet i Sabadell, una situació que coincideix amb una reducció dels contractes de lloguer i un augment del preu mitjà a la ciutat. Es troba entre els municipis amb més pressió de la demanda, amb un preu mitjà de 16,70 euros per metre quadrat en els anuncis de lloguer, segons Idealista. Les dades de l'Incasòl, recollides per la Cambra de la Propietat Urbana de Badalona, mostren, però, una reducció del mercat durant el 2025. Es van signar 2.600 contractes, un 2,5% menys que l'any anterior. El preu mitjà va ser d'11,52 euros per metre quadrat al mes, un 1,8% més que el 2024. Badalona és, a més, una zona de mercat residencial tensionat, com també ho són 8 de les 10 ciutats que encapçalen aquest rànquing. Badalona participa aquesta setmana al segon diàleg d'alcalde Xina-Espanya, un fòrum que reuneix prop de 40 ciutats espanyoles i xineses per compartir experiències i buscar oportunitats de col·laboració davant dels principals reptes de les ciutats. La delegació badalonina estarà encapçalada per l'alcalde Xavier García Albiol i la primera tinenta d'alcalde Cristina Agüera, que viatgen a la Xina des d'avui i estaran fins al 31 d'agost, juntament amb representants d'altres 18 municipis espanyols. La trobada posarà sobre la taula qüestions com la innovació, el desenvolupament urbà, la sostenibilitat, la transició energètica i el desenvolupament econòmic i empresarial. El fòrum està organitzat per l'Associació d'Amistat del Poble Xinès amb l'Estranger i la Fundació Càtedra Xina. L'acte central tindrà lloc el 28 d'agost a Yantai, on l'alcalde serà un dels encarregats de fer la cloenda del fòrum. 5 dotacions dels bombers han intervingut aquest dimarts en l'incendi a la coberta d'una nau de dues plantes situada al carrer Guifré 674. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 7 del matí. El foc ha afectat la part superior de la nau i ha cremat els conductes de ventilació, part del cablejat elèctric i l'aïllant de la coberta. Les flames han estat controlades ràpidament, ja que cremaven amb poca intensitat. Un cop extingit el foc, els efectius han dut a terme tasques de ventilació. Segons els bombers, la nau corresponia a un negoci del sector de la moda que actualment estava tancat. No s'han hagut de lamentar ferits. A Badalona, demà dimecres, jornada majoritàriament estable, amb cel clar o poc ennuvolat durant bona part del dia. Les temperatures es mouran entre els 26 i els 29 graus, amb calor moderada. No s'esperen precipitacions significatives i el vent serà fluix.
2: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Ruta 66.
6: Benvinguts, això és la Ruta 66, un espai radiofònic de rock amb novetats i un cop d'ull als èxits de tota la vida. Un programa amb 15 anys en antena i que fa possible en Marc de los Santos com a tècnic de so i en Pitu posant la veu. Avui us portem una edició amb artistes força coneguts i altres que debuten discogràficament. Així doncs, si esteu preparats, comencem!

Burning for Love, ara fa exactament 40 anys de l'edició del disc de debut dels Bon Jovi, amb títol homònim, i aquest va ser un dels seus 3 singles escollits. A les llistes d'èxit no van aconseguir pujar a gaires posicions i el seu país fins al moment han venut 1 milió de còpies. Però ja es veien bones maneres de cara al futur. Runaway és la cançó més destacada d'aquest treball.

Fight to the End. Aquesta és una de les noves propostes dels alemanys Freakstorm, liderats per la cantant Sina Meyer i el bateria Oli Fuchs, amb el típic hard rock i aor que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. Després d'uns quants EPs i una llarga durada de debut, l'any 2021, ara tenim un segon disc dels Freakstorm i aquesta cançó li dona títol Angel in the Dark.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: Abans hem punxat un parell de cançons del nou disc dels alemanys Freakstorm, composicions pròpies incloses en el nou disc Angel in the Dark. Però també han afegit una versió dels seus ídols Scorpions, una original del 84, Big City Nights.

Cowboy from Hell, Liberate. Avui us presentem el texà Casey Daniels i la seva banda The Dead Angels. Sis nois que toquen diferents gèneres, southern rock, country rock, alternative country, americana i Red Deer. Tenen dos àlbums al mercat i properament sortirà un altre, encara sense data per aquest 2024. De moment tenim un avançament, Baby is a Rockstar.

Already Gone és una de les cançons més destacables dels històrics Eagles. Pertany al tercer àlbum de la banda, On the Border, de l'any 74. En aquells moments, els cinc components eren Glenn Frey, Don Henley, Van Halen, Randy Meisner, els quatre membres fundadors, i el nou guitarrista Tom Felder. El disc també inclou altres singles com James Dean i un que va ser número 1 a les llistes americanes. Parlem de The Best of My Love.

Over You és l'avançament en format de single dels veterans Romeo's Doubter. Els britànics, que van debutar l'any 88, després de diferents aturades, han tret el cinquè àlbum, Slipstream. I per acomiadar el programa d'avui, uns altres veterans britànics. Els Magnum editaran un nou disc aquest 2024. De moment tenim un aperitiu d'aquesta banda de hard rock. Amb la cançó Blue Tango, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Badalona és una de les ciutats de l'Estat amb més demanda relativa d'habitatge de lloguer. Ocupa la setena posició d'un rànquing que encapçalen Terrassa, l'Hospitalet i Sabadell, una situació que coincideix amb una reducció dels contractes de lloguer i un augment del preu mitjà a la ciutat. Terrassa, l'Hospitalet i Sabadell són les tres ciutats de l'Estat amb més demanda relativa d'habitatge de lloguer durant el segon trimestre de 2026. Badalona ocupa la setena posició per davant de Barcelona, que és desena a la llista. La ciutat es troba entre els municipis amb més pressió de la demanda, amb un preu mitjà de 16,70 euros per metre quadrat en els anuncis de lloguer, segons el portal immobiliari Idealista. Les dades de l'Incasòl, recollides per la Cambra de la Propietat Urbana de Badalona, mostren, però, una reducció del mercat durant el 2025. Es van registrar prop de 2.600 contractes, un 2,5% menys que l'any anterior. El preu mitjà va ser d'11,52 euros per metre quadrat al mes, un 1,8% més que el 2024. Badalona és, a més, zona de mercat residencial tensat, que també ho són 8 de les 10 ciutats que encapçalen aquest rànquing. I Badalona participarà aquesta setmana al segon diàleg d'alcaldes Xina-Espanya, un fòrum que reunirà prop de 40 ciutats espanyoles i xineses per compartir experiències i buscar oportunitats de col·laboració davant els principals reptes de les ciutats. La delegació badalonina estarà encapçalada per l'alcalde, Xavier García Albiol, i la primera tinenta d'alcalde, Cristina Güera, que viatjaran a la Xina des del 25 al 31 d'agost, juntament amb representants d'altres 18 municipis espanyols. En concret, faran estada a Beijing, Shanghai, Jiangsu i Xangai, ciutats amb un important pes econòmic i amb experiències destacades en àmbits d'interès per al desenvolupament de les ciutats. La trobada posarà sobre la taula qüestions com la innovació, el desenvolupament urbà, la sostenibilitat, la transició energètica i el desenvolupament econòmic i empresarial. El fòrum està organitzat per l'Associació d'Amistat del Poble Xinès amb l'estranger i la Fundació Càtedra Xina. L'acte central també tindrà lloc el 28 d'agost a Shanghai, on l'alcalde Xavier García Albiol serà un dels encarregats a fer la cloenda del fòrum. I l'Associació de Comerciants del Centre de Badalona assegura que l'ús del Bizum per pagar els negocis és gairebé inexistent. La iniciativa es va habilitar al maig i s'ha desplegat durant aquest estiu de manera progressiva als establiments de tot Catalunya. Des de Badacentre, però, atribueixen la poca demanda, sobretot el desconeixement entre la població. Des de l'Associació del Centre consideren que és un mètode encara desconegut. A més, diuen que tampoc suposa una gran devolució, ja que els clients no noten una gran diferència entre pagar amb Bizum o fer-ho amb targeta. Fins i tot asseguren que aquesta darrera opció sol ser més còmoda.
4: Les targetes s'ho mengen tot actualment. És més fàcil trobar la targeta, pagar amb la targeta, que t'envien tot, que fer un Bizum, que has de buscar el telèfon o el de llonces. Penso que ara actualment és molt més senzill pagar amb targeta. No he notat res. És totalment residual. Precisament, des que hi ha la normativa, ningú ho ha demanat. Abans de la normativa, algun client que la visa no li funcionava o no portava efectiu, deia, puc fer un Bizum?
3: Des de Badacentre afirmen que aquest sistema és positiu per als comerciants perquè no paguen comissions dels cobraments amb Bizum. I en esports, la sisa joventut 2026-2027 ja comença a rodar. La setmana passada l'equip va iniciar els primers entrenaments i avui el club ha publicat el calendari oficial dels partits que jugaran durant la pretemporada. Aquest dimecres la penya posarà rumb a Astúries per fer una estança de 5 dies. Aprofitant el viatge, els verdinegres disputaran el primer amistós de la temporada davant el Montbus Obradoiro.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: D'on estius a mercat, viuràs connectat.
7: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí. No.

0: Ens traslladem a una pel·lícula, una comèdia, un western de comèdia, nord-americana, l'any 63, 1963, una pel·li que es diu Four for Texas, 4 a Texas. Suposo que es devia traduir de la mateixa manera, almenys l'original, el títol original és aquest, Four for Texas. Pel·lícula protagonitzada per Frank Sinatra, i en aquesta pel·li Frank Sinatra deia una cançó, deia una frase, no? Tipo, em diuen que aquestes botes no són per caminar. Lee Hazelwood va agafar un compositor de cançons, va agafar doncs aquesta frase, es va inspirar en això i va composar aquesta cançó tan xula que acabaria enregistrant Nancy Sinatra. Nancy Sinatra l'enregistraria l'any 66 i esdevindria ràpidament número 1 en el top 100, sí, dels Estats Units i també de les llistes de singles doncs, de la Gran Bretanya. Diuen les males llengües, això és l'oficial, diuen les males llengües, he sentit en algun lloc, ho he llegit en algun lloc, que Frank Sinatra li va encarregar aquest tema a Lee Hazelwood, li va dir, fes-me un tema per la meva filla, perquè està una mica despendonada, està una mica bandarreta, per entendre'n si li hem de donar un èxit musical, a veure si li encarrilem el camí i la vida. Bé, doncs això, avui parlem de botes i d'altres qüestions. De fet, parlem de calçat, perquè la pregunta del dia ens diu, o us interpel·la, a veure si preferiu a l'estiu portar sandàlies, xancletes, bambes... Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: O botes de pluja, que és el que ens va passar ahir.
1: Jo he de dir que ahir vaig voler fer una mica el graciós, vaig dir... No?

0: Per dir-ho així, no hi ha més tranquil·litat de del que em descrius.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs no res, això us preguntem, a veure quins tipus de calçat prefereixen els nostres oients, veritat?
0: Jo et faig ja una mica d'espoiler, tenim moltes varietats. Hem preguntat si preferiu dos sandàlies, xancletes, hawaianes, anades, calços, portar botes, bambes, crocs, en fi, avui tindrem debat.
1: Coneixerem potser més tipus de sabates dels que pensem ara mateix, perquè me n'has dit unes quantes que dic, ui, què és això? A més, que és xulo allò de les sabates perquè en cada territori es diuen a vegades de canviar el nom, la nomenclatura, que sí?
0: Exacte, sí. Jo l'única cosa que espero és que avui no tinguem algú indecent que vagi amb el cul a l'aire com l'Adrià d'ahir.
1: Els peus a l'aire sí, el cul no, sisplau.
0: Exacte, anem a controlar-nos.
1: Molt bé, doncs gràcies Jordi, fins ara mateix.
0: Fins ara.
1: Aquesta és la pregunta del dia, acompanyats de la música de Nancy Sinatra, que sens dubte ens fa pensar en les botes que molts ens vam haver de posar ahir per poder arribar als llocs, per no mullar-nos tant els peus. Però tindrem altres continguts, no només parlarem de les pluges d'ahir, parlarem d'altres qüestions en aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: A part de fer un repàs de l'aigua i la pedra que va caure ahir en diversos punts de Catalunya, el que farem també serà proposar-vos lectura, novel·les, això ho fan molt bé des de Torredembarra, des d'on a la Torre, amb aquest territori lectura, i avui amb un gènere que a mi personalment, mira, em distreu molt, que és el cozy crime. Són aquelles novel·les negres, entre cometes, amb crims amables, amb crims que no et fan patir gens. Trobem l'assassí entre tots aplegats. Després marxarem cap a Barcelona per conèixer l'estat de salut del comerç tradicional, que diuen els titulars que està en retrocés. També a Premià ens proposen trepitjar platja avui per conèixer com treballen els socorristes de platja. Intentarem nedar entre tonyines, això serà cap a baix, cap al Delta de l'Ebre, i a l'espai de jardineria us explicarem quines plantes heu de tenir a casa perquè us ajudin a suportar la calor. Vinga, va, i comencem avui la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
1: La comencem, com dèiem, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia. I és que us hem de parlar de la forta tempesta empedregada que ens va deixar ahir carrers plens d'aigua, passos inundats, no només a Tarragona, a diferents municipis de la demarcació. Les pluges més intenses van durar uns minuts, però van estar suficients perquè l'aigua baixés per carrers de la ciutat, del Serrallo, carrers de Ponent, del centre de la ciutat, vaja, de Llevant, a tot arreu.
3: Doncs sí, a hores d'ara encara es poden veure arbres caiguts i vehicles danyats, per sort sense danys personals. Alguns testimonis parlen que va ser com un esclafit. Els desperfectes es podien resseguir per tot el terme, de punta a punta, pel traçat de l'antiga Nacional 340. També van caure arbres de grans dimensions que van obligar a tallar el trànsit. El pont per accedir al càmping Les Palmeres va quedar completament negat d'aigua, així com els accessos al barri mariner de Tarragona, al Serrallo. Carme Pedrol, l'antiga presidenta veïnal del Serrallo, ens ho explicava així.
4: Estava comentant amb la meva neboda i la veritat és que jo no me'n recordo d'haver viscut una cosa així. A veure, evidentment ha durat molt poquet, no? Però és que si dura una mica més, vull dir, jo me pongo de los nervios perquè és que no tinc memòria d'haver viscut un fenomen així barrejat als tres factors, no? L'aigua, el vent, perquè ha fet una ventada, a més s'ha posat fosc, bueno, tothom ho ha vist, no cal dir-ho, no? S'ha posat fos, i la pedra, els tres fenòmens.
1: Ha sigut com un segon eclipsi, eh? Es va posar més fosca durant l'eclipsi.
3: Sí, es va posar fosc. De fet, veies el núvol que s'anava apropant i tal com s'anava apropant, s'anava enfosquint tot,
1: tipo
3: la veritat.
1: Tipo pel·lícula, sí.
3: Sí. També hi va haver afectacions a terrasses de bars, de restaurants, que òbviament en aquesta època estan totes instal·lades en diferents punts de la ciutat i també d'altres municipis. I en aquest sentit, Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, diu que tot va ser molt ràpid i que pràcticament no van tenir temps de desmuntar les terrasses. Per sort, no hi havia clients i assegura que les reserves es van anar anul·lant pràcticament totes per les dificultats d'accedir al barri.
5: Al restaurant, doncs, que les bones, tot l'hostal 2 de la part exterior, n'hi ha 4 de trencats, perquè ha tingut molt de pressa, no han tingut temps d'acció-reacció, perquè quan ha caigut la primera pedregada sí que ens ha fet mal. hi ha algun vidre que altre, però bueno, més o menys ho salvarem. Hi havia, sí, 3-4 tauletes, que mira, tots

0: 11 a 15 m'ha arropat sota les bones i hem esperat que amaini i després ja poquet a poquet han pogut marxar, però que tampoc podien, els ponts estaven negats. Hi ha dos cotxes dintre, estan els dos ponts molt, molt plens. Si ara amaina mitja horeta se'n va a l'aigua, doncs intentarem obrir, les reserves s'han anul·lat quasi totes.
1: Uh-huh. En aquest sentit, també hem de dir que la pedra no afecta només a Tarragona, també a altres municipis de la demarcació. Si anem fins a Prades, fins a Vinyols dels Arcs, etc., hi va haver pedres que van caure del tamany de casa, de quasi pilotes de tenis.
2: A Falset hem vist allò, la pedra ocupant tota la mà, eh? Sí, sí.
1: A les platges també hi ha afectacions, mobiliari afectat i runa, òbviament, que ha arrossegat l'aigua. Les platges estaran brutes aquests dies. I la pedregada també va trencar vidres de finestres i la ventada va tombar diferents arbres que es poden veure. Les pluges van deixar 77 litres en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. I a Vinyols i als Arcs en va deixar 88,6. Són els dos municipis amb més litres acumulats. I també es van poder viure a la demarcació de Tarragona ratxes de vent de fins a 117 km per hora.
2: Tot això passava ja a la tarda, a vora les 6, veritat? Deien ser quarts de 6, les 6.
1: Sí, sí, sí, no, sí. No sé si arribaven a les 6, però vora les 6, sí, sí.
2: I avui ens hem aixecat això, amb bé tots els carrers plens de fulles i de branques d'arbres per terra i, en fi, neteja i ordre una miqueta. Però tenim sol.
1: Tenim sol i tindrem sol, eh? Tot apunta que tindrem sol.
2: Marina Pérez Gon, moltes gràcies.
1: A tu.
2: Seguim amb la ronda d'actualitat. I seguim coneixent les afectacions d'aquestes tempestes d'ahir, ara cap a Ponent, on també va ser zona força afectada del nostre territori. Saludem l'Arnau Vilà de Munt. Arnau, bon dia. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Tan petit la tempesta, la pedregada, i això a Lleida ja sabem que vol dir que afecta el conreu. Què ens expliques?
3: Doncs sí, les tempestes han descarregat amb força en municipis del Segrià Nord, com Almenar, Corbins i Alfarràs, però també altres punts de la comarca, com el Albatàrrec i la mateixa Lleida Ciutat. L'episodi va començar poc després de les 2 de la tarda i almenar la mida de la pedra va superar els 2 centímetres de diàmetre. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, aquest ha estat el 8è dia de la campanya de fruita estiuenca en què s'ha registrat pedra a la zona d'estudi, però la d'aquest dilluns ha estat de moment la pedregada més virulenta de la temporada, tant per mida de les pedres com per la superfície afectada. Encara és aviat per saber amb exactitud quins danys ha provocat la tempesta, però les conseqüències de la, com diem, les conseqüències de la pedra sovint es fan més visibles unes hores després de l'episodi. Tot i això, Jaume Gardenyes, responsable de fruita fresca d'Unió de Pagesos, explica que la tempesta ha deixat afectacions en cultius com la pera, la poma, la figa, el préssec i altres varietats de fruita de pinyol, però, sobretot, demana que les assegurances agràries puguin començar els peritatges com més aviat millor. L'escoltem.
4: Ahir vam tenir una gran pedregada a la zona de Farràs Almenar amb una afectació del 80%, que ens afecta préssec tardà, figues i alguna pera que ens falta de recollir. A part, diferents que van marxar més puntuals a nivell municipal, i el que demanem des del sindicat és que hi hagi uns peritatges ràpids i que la gent pugui acabar entrant a les finques a treballar.
3: En aquest sentit, preveuen que les afectacions no siguin devastadores, ja que una part important de la producció ja estava acollida. Com ja va ser habitual aquests darrers anys, la campanya s'avança i això ha provocat que el 70% de la pera i més del 85% de la fruita de pinyol ja s'ha recollit. En paral·lel a la pedregada, també explico que els bombers han hagut d'atendre diversos incidents pel temporal. A Lleida Ciutat, els bombers de la Generalitat van sanejar un balcó al carrer Salmerón i van actuar per la caiguda d'un cable al barri de Pardinyes. Pel que fa al 112, fins a mitja tarda s'havia rebut 373 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya, de les quals 19 procedien del Segrià.
2: I el Pirineu, fa el Pirineu, sí, ara correcte. T'hem de preguntar a la muntanya, sí.
3: Anem a parlar del Pirineu perquè a Llavorsí, al Pallars Sobirà, van haver de bombar l'aigua acumulada als baixos d'un habitatge i després també va haver-hi actuacions per arbres caiguts a les carreteres de la Vall del Cardós i a la Torre de Capdella i finalment també va haver-hi un desprendiment a la C-13 a Talarn.
2: Molt bé, esteu bé ara?
3: Arnau? Ara estem bé, ara estem
2: sí,
3: bé.
2: Sí, ja fa solet, ja?
3: Sí, comença a fer solet, ja està superat i ara, com dèiem, a mirar les afectacions, ja. Tot i que, com ens diuen, no, els experts i responsables sindicals, sembla que la cosa doncs, no quedarà tan devastadora, per dir-ho així.
2: D'acord, d'acord. Doncs, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies. Des de Munt FM, una abraçada.
3: Igualment.
2: En canvi, qui no han tingut pluja és en terres barcelonines. Així, en general, va des de Cugat Mèdia. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola, Tina. A veure, intentem contactar amb Cugat Mèdia, a veure si tenim fàcil accés.
5: Sentiu?
2: A la Tina. Ara sí, Tina, bon dia.
5: Ara,
2: bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia.
2: Ahir repassàvem i dèiem, no, si és que aquí no ha plogut.
5: No, és que, a veure, en general, la pitjor part crec que us l'heu endut vosaltres aquí. En general, sí, ha sigut molt més tranquil·let.
2: I no, no era la previsió, eh? Ara,
5: no,
2: ara
5: exacte.
2: Doncs vinga, amb vosaltres parlem d'altres qüestions. Mira, parlem de política. Els comuns, diuen, lamenten el fracàs del govern en educació, salut o rodalies. Demanen d'aquesta manera la dimissió de Manel Nadal.
5: Sí, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, lamenta que el govern no està aconseguint posar Catalunya en marxa i remarca que alguna cosa està fallant perquè l'executiu té més recursos que mai amb el pressupost del 2026. Per a Cid, no és només una qüestió de gestió, sinó també d'orientació i de prioritats polítiques. El partit demana la dimissió del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, pel desastre èpic, diu, de Rodalies durant la jornada de l'eclipsi solar.
6: Una persona que és l'encarregada de gestionar la mobilitat de Catalunya, que diu en passiva que s'hauria d'haver previst millor la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi, qui l'hauria d'haver previst? No, i el govern Illa actua d'una manera sorprenent, és a dir, l'eclipsi és un projecte de país i Rodalies és no, com un fenomen natural, el caos de Rodalies és un fenomen natural. No? Per tant, crec que té una prioritat equivocada, que és un govern que viu obsessionat amb l'asfalt i amb les carreteres, quan el que hauria de fer és prioritzar el tren.
5: Un altre dels àmbits de gestió contra els quals carreguen els comuns és educació. Cid critica que el departament no hagi negociat amb els sindicats convocants a la vaga per al 8 de setembre, el primer dia de curs, que segueix en peu, com tampoc amb altres actors, inclosos els grups parlamentaris, per assolir un gran pacte de país sobre l'àmbit educatiu.
2: I us expliquem també que ha mort el conductor d'un turisme en una sortida de via, això a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, tot plegat quan va caure per un terraplè.
5: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 7 i 6 d'ahir dilluns. L'accident ha estat al quilòmetre 14,7. Arran de l'accident s'han activat 5 patrulles als Mossos, 4 dotacions dels bombers i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes o passatgers d'una motocicleta. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
2: Vinga, tanquem amb una notícia més amable. Parlem de les festes de Sants, que ja tenen guanyador del primer premi dels carrers guarnits. És el carrer de Valladolid.
5: Sí, exacte. Se l'han portat per segon any consecutiu amb un guarnit dedicat al tema de la Ruta de la Seda. En canvi, el segon premi d'aquesta edició del concurs se l'han dut al carrer de Sagunt amb el seu decorat geomètric, que també ha obtingut una menció especial del jurat al millor sostre. El tercer guardó ha anat a parar al carrer de Guadiana amb el seu guarnit amb pastissos i bombons sota el lema "Com més sucre, més dolç".
2: Doncs vinga, amb aquesta dolça notícia tanquem la connexió amb Cugat. Tina Forest, moltes gràcies.
5: A tu, Núria, que vagi bé.
2: I a Girona, és que és un refugi climàtic, és que no passa res tampoc. Pau Llafanya, bon dia.
7: Molt bon dia, Núria.
2: Tampoc us ha plogut per aquí, eh?
7: No, la veritat que no. Van créixer una mica les nuvolades. Va ser una mica més l'amenaça que altra cosa.
2: Molt bé, perfecte. Doncs ens alegrem, mira, que no hagueu pillat en aquest sentit. Vinga, va, que comencem parlant d'un sistema d'intel·ligència artificial per evitar ofegaments a la platja. Això s'està aplicant a Platja d'Aro i Roses.
7: Sí, en el cas de Platja d'Aro s'ha col·locat una càmera a la zona de Riu d'Aura, al sud de la platja gran del municipi, i a l'Alt Empordà el sistema s'ha fet amb una prova pilot a la platja adjacent a la Bocana de Santa Margarida, que és una de les més concorregudes del municipi. Els dos projectes estan gestionats per l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics i les càmeres envien les imatges a una central que té l'empresa des d'on fan l'avís, el servei de socorrisme corresponent en cas d'emergència. El sistema de vigilància amb intel·ligència artificial, en tot cas, no substitueix la presència humana de socorristes, sinó que l'objectiu és complementar-la.
2: I us expliquem també que han interceptat a la Jonquera un conductor amb 21 quilos de haixix i mig quilo de cocaïna al maleter del seu cotxe.
7: La droga intervinguda hauria tingut un valor de més de 55.000 euros al mercat negre. La matinada de dimarts passat, la Policia Nacional feia un control rutinari i preventiu al municipi quan una patrulla va veure com el conductor d'un turisme intentava fugir fent maniobres evasives. El sospitós va fer cas omís dels senyals de parada dels agents i va modificar la trajectòria per intentar evadir-se. Els agents el van interceptar i durant l'escorcoll del vehicle van localitzar un doble fons al maleter ple de droga.
2: Molt bé, doncs encara una darrera notícia ens porta cap a Santa Coloma de Farners, que conserva l'únic taller artesanal de barreteria medieval de les comarques de Girona.
7: El seu responsable és en Lluís Ginestà, un artesà que es dedica a fer barrets des de fa anys i que s'ha especialitzat en la temàtica medieval, si bé també en fa d'altres estils. A més de barrets, en Lluís també elabora tota mena de decoració de l'estil, com les antigues carpes d'acampament on es refugiaven o vestimenta medieval típica. Ginestà assenyala que una de les claus per fer tot aquest material és la documentació històrica, que és tan important com l'elaboració de les peces que li demanen.
8: En l'imaginari col·lectiu diem com a barrets medievals que, de fet, no es corresponen exactament a com eren aquells barrets a l'època. I això ho han fet doncs, els còmics o les pel·lícules o etc. No? Per exemple, el barret de Robin Hood, no? Que en punta amb la ploma i això, que tothom li vindrà a la imatge, doncs realment no eren exactament així. Eren uns barrets amb unes orelleres que s'abaixaven, es tapaven l'orella per poder tirar amb els arcs.
7: L'atractiu turístic que suposen les fires medievals, a més, ha fet que cada vegada tingui més feina, tant a Catalunya com quan surt a vendre a fires a França o, per exemple, a Itàlia.
2: Doncs té una entrevista, això, Pau, eh?
7: Doncs mira,
2: ho apuntem, tot i que ja ens queden poquets dies, però podríem fer una entrevista que déu-n'hi-do, una barreteria artesanal. Moltíssimes gràcies des de Girona, Pau Villafanya, una abraçada.
7: A reveure.
2: A reveure. Hem invertit la ronda d'actualitat, ja ho veieu, perquè hem suposat que potser la notícia estaria més a comarques de Tarragona i de Lleida. Passen coses, evidentment, a la resta de Catalunya i així us expliquem cada dia. Nosaltres ara doncs, ampliem aquesta informació, parlem de pluges, parlem de canvi climàtic, parlem d'aquest estiu tòrrid i aquest setembre que es preveu encara calorós i potser un octubre mullat. No ho sé, que ens ho expliquin els experts. Entrem en la primera entrevista de la jornada.
9: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs, com dèiem, entrem en matèria i volem saber, volem parlar de meteorologia i de climatologia, també. L'estiu meteorològic, allò que marca el calendari, està arribant a la seva fi, però ens ha deixat un rastre de rècords i calorades excepcionals, que ben segur que passaran a la història climàtica, no només de Catalunya, sinó de bona part d'Europa, que ja sabeu què ha passat, també, no? Les temperatures altes en països en què no estan gens acostumats. Avui, a l'Obert per Vacances, en volem deixar constància i, per això, en volem parlar en propietat des del punt de vista climatològic i més enllà, amb el Sergi Corral, que el tenim als estudis de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: I meteorològic, volia dir, que és diferent,
1: exacte.
0: I això ens ho explicaràs.
1: Oi tant, oi
0: tant. Sergi, sembla que tenim convidat al cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom. El saludes?
1: Doncs sí. Molt bon dia, Marc.
2: Hola, bon dia.
1: Aviam, una mica de feina, no?, aquest estiu, en podríem dir, en tema meteo, encara que el bon temps sembla que no dugui feina meteorològica i climàtica, però déu-n'hi-do el que ens ha passat per sobre i aquest, mira, amb rabiosa actualitat, aquests dos parells d'episodis encara més.
2: Sí, déu-n'hi-do, ha estat un estiu mogut, com deies, especialment per les calorades persistents que hem tingut, i finalment doncs la traca final d'aquestes tempestes, que per altra banda ja és habitual, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost tinguem tempestes de finals d'estiu, però sí que han assolit algunes intensitats molt elevades, no? Per tant, sí que està sent, bé, encara no s'ha acabat, però està sent un estiu bastant mogut, i tant.
1: Marc, entre els observadors tenim una mica el mite de que... tenim una mica la sensació de que ens ha caigut un mite. Parlo de l'estiu de 2003. Segurament serà així, no?
2: Doncs sí, serà així, i a més el superarem amb escreix. De fet, les dades que portem recopilades fins al dia 20 de mes d'agost, i que agafarien tots els 3 mesos d'estiu, ja es marquen que estem en una anomalia, és a dir, una diferència respecte a la temperatura normal del període 90-2020 de 3,5 graus. Pensem que el 2003 va ser de 2,4, per tant, superaríem més d'un grau la temperatura d'aquell estiu del 2003, que juntament amb 2025 o 2022 havia estat doncs els més càlids fins ara.
1: Quines diríem que són les campanades que més han sonat aquest estiu, o amb què, ara que parlaves d'aquesta magnitud, no?, de la superació de no 2 sinó 3 graus per sobre de la mitjana, però també en quant a per exemple, si no vaig errat, de dies de 40 graus, de mínimes tòrrides, o sigui, quines són les campanades més destacades?
2: Doncs podríem dir que el fet més característic d'aquest estiu està sent la persistència de situacions de calor extrema, i potser podríem dir de tot l'estiu, des de l'1 de juny fins ara, aquest dia 25, potser hem tingut 5, 7 dies o 8, com a molt, que hem tingut temperatures per sota de la mitjana. O sigui, la resta de dies ha estat per sobre. Això ens marca doncs una persistència molt elevada, i fins i tot hi ha dies en què hem superat 5 graus, el que és l'habitual d'aquestes dades. Per tant, un dels trets més característics és la persistència, i això es tradueix, com comentaves, en extrems de temperatura molt, molt diferenciats, com són el nombre de dies en què, com a mínim, en algun punt de Catalunya s'han superat els 40 graus. Això estem al voltant dels 20 dies, no?, que hem tingut aquesta fita, que és inaudita fins ara, o, com deies, les nits tòrrides, aquestes nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus, que en el cas de la ciutat de Barcelona, perquè és la que té, podríem dir, un afegit lligat a la pròpia morfologia de la ciutat, en què doncs tenim més de 55 nits amb aquestes condicions, que no és un rècord. Teníem a l'anterior el 51 del 2003, per tant, hem superat aquest rècord, i malauradament això no és una flor d'estiu, mai millor dit, sinó que estem en una situació que any rere any estem batent rècords, ja sigui el juliol, ja sigui l'agost, ja sigui en el conjunt de l'estiu, i que ens marquen doncs una clara influència del canvi climàtic, que a l'estiu és quan es manifesta amb més força.
1: Som exagerats si diem que aquest estiu serà el més fresc del que ens espera per endavant?
2: A veure, jo crec que sí que som una mica exagerats, però perquè tindrem una certa variabilitat, és a dir, que tindrem algun estiu en què doncs les temperatures seran properes a la normalitat, però la tendència és que cada cop siguin més freqüents estius com aquest. Pensem que la influència del canvi climàtic es manifesta sobretot a la Mediterrània amb més força. L'àmbit mediterrani és un d'aquests punts calents on més s'estan manifestant els canvis, sobretot amb l'increment de temperatura, i tot això va lligat a un increment d'aquestes situacions d'onades de calor, persistència, més extensió d'aquestes situacions, i per tant serà cada cop més freqüent un estiu com aquest.
1: Fa poc en vam parlar aquí a la xarxa, crec, amb tu, si no que em vaig mal errat, de que vau presentar la cartografia d'extrems climàtics a Catalunya, no? També havíeu presentat el nou període del climàtic de l'Atlas. Aquests episodis, o sigui, comparat amb aquesta cartografia, que no és tan antiga, és recent que acabeu de presentar, però estius com aquest us obligaran a redefinir els llindars?
2: Sí, de ben segur sí. Realment la cartografia que vam presentar, que per tenir una bona base de com d'excepcional és, per exemple, aquest estiu, ho hem de referenciar respecte a un període bastant llarg, no? Que normalment són 30 anys, i els trentennis es marquen de manera internacional per les autoritats meteorològiques mundials, com és l'Organització Meteorològica Mundial, i que marca 91-2020, no? Aquest trentenni, com a referència per determinar si un estiu, com és aquest cas, és molt o poc càlid. Però, clar, els canvis s'estan produint a tanta velocitat que els anys 90 van ser frescos, molt frescos, en relació amb la situació actual. Per tant, segur que d'aquí 4 anys haurem de retornar a fer aquesta cartografia i agafar el trentenni del segle XXI, no? Del 2001 fins al 2030. Per tant, malauradament, la situació del canvi climàtic ens fa ser cada cop més curosos i també actualitzar més freqüentment aquests valors de referència que estan canviant amb molta velocitat.
1: Marc, no parlem només de rècords a la temperatura de l'aire, sinó que fa pocs dies en Josep Pasqual, d'aquí prop, de l'Estartit, ens passava el rècord d'aquests 27,8 graus de l'aigua del mar en superfície al voltant de les Medes. Què passarà amb tot això? O sigui, el mar també s'està notant tot plegat.
2: Sí, clar, el mar està en contacte amb l'atmosfera, per tant és un sistema íntimament relacionat i tot el que passa a l'atmosfera part o d'hora es trasllada també a les superfícies marítimes. Sí que hi ha un cert retard, perquè costa més d'escalfar un cos aquàtic que no pas la terra, no? Que és més ràpid d'escalfar, però sí que, per exemple, les onades de calor marines cada cop són més freqüents. Actualment la Mediterrània Occidental es troba al voltant d'uns 2 graus per sobre de la mitjana, i en el cas de l'Estartit, com bé deies, amb dades des de 1974, el 13 d'agost vam assolir aquest rècord, no? De 27,8, que mai s'havia registrat. I això és una conseqüència d'aquest escalfament que es manifesta a l'atmosfera i que també, malauradament, a l'aigua del mar també respon, no? I això també lligat a l'expansió del mar per efectes de la calor, que provoca també l'increment del nivell de l'aigua del mar.
1: En Josep Maria Gensans deia allò de la massa d'aire mediterrània, no? Aquesta massa d'aire mediterrània que amb el caldo aquest que tenim a mar, doncs el que hem d'esperar aquesta tardor, llamps i trons a dojo.
2: Sí, a veure, no és una condició, podríem dir, essencial, que tinguem... per molt que tinguem el mar molt càlid, que és així, no? Que tenim 2-3 graus per sobre de la mitjana, si no tenim situacions favorables perquè els núvols puguin créixer i, per tant, puguin provocar pluja, no passarà res. Això va passar el 2022. Vam tenir un estiu molt càlid, però a la tardor no vam tenir cap llevantada o cap situació de gota freda que potenciés aquest efecte de...
0: Ui, se'ns ha tallat la comunicació. Estàvem parlant amb el climatòleg, intentem molt bé. Bé, se'ns ha tallat la comunicació, però mira, Sergi, nosaltres sempre tenim un pla B, i si ara parlàvem amb un climatòleg, ara et proposo conversar amb un meteoròleg.
1: Em sembla perfecte.
0: Bueno, m'hauries d'explicar per mi la diferència. Jo diria, per mi la gran diferència és que els meteoròlegs sempre pillen, en el sentit que són els que fan les prediccions, i si no l'encerten, els hi van els pals. Seria això, no?
1: Núria, t'ho posaré fàcil. O sigui, la diferència és que ara mateix, un 25 d'agost, a les 9 i 34 minuts del matí, Tarragona té una temperatura de, posem, de 24,5 graus. Però, si mirem a la mateixa hora d'un 25 d'agost dels últims 30 anys, la mitjana de temperatura de Tarragona a aquesta hora potser és de 22,3. Per tant, podem dir que avui estem 2 graus per sobre de la mitjana. Mm-hmm. Aquesta seria una mica la diferència entre meteorologia, que és el que està passant en un momento dado, que deia aquell, o la climatologia, que és l'històric d'aquest arxiu, d'aquest patrimoni meteorològic i climàtic que tenim en el nostre país, com ens en formava ara mateix en Marc.
0: Doncs ho has explicat supercorrectament. Molt bé, ho hem entès perfecte. Molt bé, mira, que saludem el Luis M. Pérez, el meteoròleg de la xarxa. Luis M., bon dia.
3: Hola, molt bon dia, companys.
0: La primera pregunta, deixa-me la fer bé, Sergi. A veure, què va passar ahir a Tarragona, mare de Déu, que no ens ho esperàvem, que no estàvem dins de la previsió, que aquí no havia de ploure massa. Què va passar?
3: No.
0: I és normal
3: Mira,
0: que de sobte es descontroli la previsió?
3: Deixa'm dir una paraula que és molt barruera per començar. El que va passar ahir a la ciutat de Tarragona i Rodalies va ser una cagada de la previsió. Tan fàcil com això. Dit això, que no és tan fàcil i tampoc es pot dir una previsió així tan a la... Bla. A veure, és un exemple molt clar que ahir les previsions ens donaven que sí que cap al camp de Tarragona hi podia haver tempestes fortes, sobretot més cap a l'interior, es veia més cap a les muntanyes de Prades, al Montsant, fins i tot arribant a Llaveria o fins i tot ja més cap a l'interior i tot, cap a la banda de les Garrigues, però aquestes tempestes es van desmadrar, van ser més extenses del previst i sobretot es van moure cap a una banda que no estava en aquestes previsions. Ahir, la situació en altura, per tant, allò que la gent coneix com a cap a on van els núvols, doncs bàsicament és cap a on els empeny el vent, sobretot on els empeny a cotes una mica més altes, a partir dels 2.000, 4.000, 5.000 metres d'altitud, doncs ahir els models ens donaven, i models són previsions, ens donaven que la corrent de vent era del sud-oest, per tant, que aquestes tempestes interiors tarragonines s'anirien movent més cap a la Catalunya central, a banda de les que ja van caure, que aquestes van estar molt ben doncs, situades de les comarques de Ponent o del Pirineu. Què va passar? Que es va formar el que es diu una supercèl·lula. El que vam tenir ahir al camp de Tarragona, inclosa, com no, la mateixa capital, va ser un mesocicló, que també se li coneix d'aquesta manera. Des del punt de vista doncs, meteorològic, podríem dir que és com una mena de... És un núvol que és una mena de rentadora. És un núvol que va fent una centrifugació total i que es mou en direcció erràtica, així de clar. Que si els vents són de sud i, per tant, els núvols s'haurien de moure cap al nord, que és el que passava ahir, segons les previsions, aquestes tempestes literalment van a la seva bola i, per tant, es van desviar d'aquest trajecte que es movia des de la Ribera d'Ebre i el Priorat i van acabar entrant directament per tota la vall del Francolí i la vall del Gallà i van entrar fins al mar. De fet, es van situar una mica més al nord i tot, van arribar al Garraf. Aquestes tempestes supercèl·lules que se les coneix són tempestes molt severes. Són tempestes que tenen molta energia.
0: Però no,
3: molta
0: és, energia habitual. Que... no és habitual aquí a
3: Catalunya. No. De fet, a veure, sí que són habituals. T'he de dir que són habituals aquestes supercèl·lules. Són així com a molt a pel·li de sèrie B o potser pel·li de ciència-ficció, una supercèl·lula, un mesocicló, un vòrtex mesociclònic, també se li coneix així. Aquestes estructures de tempestes són bastant típiques a Catalunya. I, de fet, a Catalunya hi ha fenòmens severs d'una forma recurrent. També, com bé comentava Marc, i ho tenen molt estudiat des del Meteocat i des dels serveis climatològics generals, doncs aquest tipus de situacions, d'una forma sempre molt aïllada, és probable que siguin més freqüents a Catalunya, bàsicament per això que també comentava el Sergi, no? Que tenim inputs de més energia, com per exemple un mar més calent que no té per què traduir-se en pluja sempre. Dit això, aquestes supercèl·lules les hem tingut a Catalunya. És una terra de supercèl·lules, l'Aragó encara més. Però sí que és cert que al camp de Tarragona no es reportava una com aquesta, des de fa molts anys, amb aquesta ventada tan forta. I sobretot, penseu una cosa, en aquestes supercèl·lules, molt sovint el que sol passar és que plou molt o bé fa molt de vent. Però combinar molt de vent amb molta pluja i sobretot que la mar sigui grossa, pedra, com que hi ha ahir, i en grans quantitats, això és el que és complicat. Tenim pedregades molt grans a Catalunya. Hi ha hagut registres en la història, recent, de fet, dels últims 20-30 anys, t'ho diré demà, 20-30 anys,
0: sí.
3: De pedres de més de 10 centímetres. Recordem, malauradament, la de la Bisbal d'Empordà, per exemple, que va ser luctuosa en aquest cas i tot. Més de 10 centímetres de diàmetre. Això succeeix, però el que és molt estrany és que hi hagi pedra molt grossa i a la vegada abundant. Això és el que va passar ahir al camp de Tarragona.
0: Luis, em sembla que coneixes el Sergi, no? Perquè tots dos som meteoròlegs.
3: Sí, el Marc, també el Marc, eh? A més, tots estem vinculats a la geografia, el Sergi pelet menys a la biologia, però vaja, la geografia també, els geògrafs tirem més a la climatologia que a la meteorologia, però mira, alguns acabem tirant més cap als mitjans de comunicació i ja ens acabem dedicant a això més de la comunicació meteo, que com bé ha comentat el Sergi, doncs aquesta diferència respecte a la climatologia. Però sí, ens coneixem prou bé els tres.
1: Lluís Mi, encantat de poder xerrar amb tu aquí ara a l'Obert per Vacances. Volia fer un parell de prestacions que abans li s'ha treballat la comunicació, no l'he pogut dir en Marc. No sé si te'n recordes de l'estiu aquell del 2002, que veníem també de calorades i d'un estiu excepcionalment càlid, que va ser l'estiu de la pedra. O sigui, es van produir pedregades com la d'ahir de Tarragona, al Garraf, a l'Empordà, al Maresme, fins i tot a Barcelona. O sigui... I jo volia fer un punt de la diferència, que l'altre dia també ho discutíem en petit comitè, de mentre a la primavera els grups aquests, les tempestes, es queden en terra, la pròpia massa d'aire mediterrània, aquesta que hem comentat abans, i el mar en escalfor, fa que en aquesta època de l'any les tempestes no morin a l'arribar a la costa. I això s'ha de tenir especial atenció, fins i tot se reactivin, com tu deies.
3: Sí, de fet, a veure, està demostrat que a banda que la temperatura del mar va pujant, en el moment que està més alta, o potser en el moment que és més perllongada aquesta pujada, també això crea el que es diu una subsidència. I és el que comentaves, aquesta subsidència que no s'ha de deixar, perquè la nostra audiència també ho entengui, una subsidència és una caiguda d'aire des de l'atmosfera cap al terra, d'una forma pausada, d'una forma com si diguéssim anticiclònica, o sigui, és com una mena de llosa d'aire que va caient cap al terra. En el moment que va caient, aquest aire es fa estable, o sigui, que no es pot remoure, no hi ha turbulència, no hi ha formació de grans tempestes. Per tant, podríem dir que la mateixa tapadora d'aire tan calent que té la Mediterrània inhibeix les tempestes que es puguin apropar. És com si diguéssim que és com un escut, el que tu dius. Les tempestes s'apropen. Però sí que arriba un moment en el que justament això acaba tenint un efecte contrari. Que les tempestes que arriben des de l'interior, des de, per exemple, el que dius tu, els grups de Girona o les tempestes de Tarragona, des dels ports, molt sovint, quan arriben a la costa no es desfan, sinó que encara el que fan és esclatar més. Això es va presenciar i es va copsar prou bé el divendres passat, amb aquella convecció càlida que la coneixem. I també, molt probablement, ahir, perquè ahir les tempestes arribaven des de l'interior amb molta potència, va ser curiós perquè arribaven a la Ribera d'Ebre amb molt mala bava, amb aquestes pedregades tan grosses, per exemple, a Móra d'Ebre, Móra la Nova, Vinebre, Flix... I després van arribar al Priorat, van quedar com una mica més esmicolades i va ser travessar tota la Serra de Prades i el Montsant i tornar a agafar molta més potència. De fet, quan van arribar al mar és quan van acabar esclatant una altra vegada. Per tant, està molt bé aquest fenomen que comentes, que durant la primavera inhibeix la mateixa mar, principis d'estiu també, però després la mateixa mar que està tan calenta ajuda en que en un moment donat, que sol ser, doncs ara, el mes d'agost, es reverteixi la situació. Per tant, si les condicions són bones com ahir, potser fenòmens com els d'ahir, justament, no seran pas tan estranys aquest mateix any.
1: Doncs, Núria, ja veus que bé, aquest caldo mediterrani, aquests fenòmens... sempre hi han estat, perquè jo dic que la Mediterrània és un clima una mica d'estirabots, d'esparracat, que diem aquí dalt, amb aquests els i baixos. Però bé, els meteoròlegs continuarem suant per afinar les previsions aquestes, i sobretot en aquesta època de l'any. I el meteoròleg que teniu a Tarragona, suposo que quan ve Santa Tecla, quan ve Festes Majors, ja apreta corra.
0: No, sí, és que aquí el que fem és posar un Siri directament i ja està. I no passa res. Mira, està molt bé posar etiquetes. Jo em quedo amb aquestes supercèl·lules o mesocicló, perquè pel que diu el Lluís Mi, no serà la primera vegada que ho escoltem. Sí, molt interessant. I mira, ens passarà potser com amb l'eclipsi, que per culpa, entre cometes, d'aquesta meteorologia canviant, no, d'aquests fenòmens, al final acabarem mantenent una miqueta més de clima i de meteorologia, que potser ja ens toca, no? Saber una miqueta més, mira, clar que sí.
3: Són converses d'ascensor i les hem d'anar aplicant.
0: Clar que sí.
1: I de geografia, el que deia el Lluís, sobretot importantíssim. Sí,
0: doncs mira, avui hem conversat amb el Marc Prohom, el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. No l'hem pogut acomiadar com toca, però vaja, moltíssimes gràcies al Marc Prohom per acompanyar-nos. I ara just estàvem conversant amb el Lluís Mi Pérez, el meteoròleg de la xarxa, que aquests dies em sembla que t'enredarem bastant, Et demanarem algun altre moment, val, Lluís?
3: Cap problema. Això, al cap i a la fi, qui té passió per això, aquest masoquisme li va bé.
0: Molt bé. El Sergi se sent identificat, no, amb això?
4: Oh, de... Sí, mare de Déu. I al final de l'estiu ja tinc callo de masoquisme.
0: Nois, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
4: A vosaltres, que vagi bé.
3: Que vagi molt bé.
0: Una entrevista avui, hem parlat començant de climatologia, de meteorologia, una entrevista conduïda pel Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala. Va, que seguim endavant, ara sí, canviem de tema totalment i anem cap a terres barcelonines. Parlem ara de comerç tradicional. Ens diuen els titulars que Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i drogueries, això entre l'any 2016 i el 2024, i també un 30% de les sabateries i negocis de pell, segons els censos municipals de locals comercials. Les dades il·lustren un retrocés, com veiem, del comerç tradicional i el detall, que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, i és que n'han tancat 141 en aquests 8 anys i quasi el 25%. Les botigues d'ous i aviram, i un 15% menys, eh? Fins i tot les carnisseries, 10% menys. Bueno, xifres a la baixa, ja ho veieu. I això a Barcelona, que és un clar exemple d'aquest retrocés, però el fenomen també es fa extensiu, diria jo, a la resta del territori. Després d'aquesta introducció amb moltes xifres, en volem parlar de tota la repercussió que té, eh? Per una banda, amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria, de nou.
0: Acompanyada del Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç, veritat?
6: Sí, bon dia. Bon dia.
0: Bon dia.
5: Crec, Núria, que tenim, sí, un petit problema perquè no em sent a mi el convidat, perquè estem... O sigui, aquests dies estem sense tècnic, llavors estic amb un problema una mica...
0: Doncs farem una cosa, Tina. Farem una cosa.
5: No, el faig venir aquí amb mi a control, no pateixis. Estem aquí...
0: Tot,
5: sí, tots dos benvinguts. Sí. I així ja li vaig fent preguntes i parlem els dos amb el mateix micro.
0: Molt
5: aquí
0: bé.
5: Se solucionen les coses, ja, d'aquesta manera.
0: Són unes xifres que, en fi, quan les posem sobre la taula, doncs no ens fan estranyes, perquè tots ho veiem, que a casa nostra, en el nostre barri, tanquen un tipus de comerços, no?, i no obren uns altres. Però és això, ara des de Sant Cugat veurem com ens ho expliquen.
5: Sí, exacte. Doncs ara sí que podem saludar en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç.
6: Sí, bon dia, bon dia.
5: Doncs, Jaume, et començo preguntant jo, si et sembla, ho estem veient, aquest retrocés passa a tot arreu. Què creus que ho fa que tanquin aquest tipus de comerços? Per què costa tant de mantenir-los?
6: Bé, efectivament, el que constatem, i les dades ens ho diuen, i a més també la vida del carrer i els clients i els comerciants, és que efectivament hi ha un retrocés, i a més no només és un retrocés d'un sector en concret, sinó que és un retrocés del comerç, però també aquest comerç tradicional. Jo crec que parlar d'un únic factor seria un error i alhora seria més fàcil. I s'ajunten una sèrie de factors. Alguns tenen molt que veure amb els hàbits de consum, altres tenen que veure amb que potser per part de l'administració cal prestar més atenció i veure més quin és el paper actiu i què pot fer per acompanyar que aquests tancaments no hi siguin. I hi ha una tercera que hi és i que, evidentment, el comerç ja pren nota. Hi ha coses a millorar, coses a canviar, que el mateix comerç, el mateix comerciant ha de fer. I que jo crec que, en definitiva, aquesta diagnosi ja l'ha feta i fa per canviar i per evitar aquests tancaments.
5: Aquest retrocés del comerç tradicional va acompanyat a l'hora de la proliferació de diferents cadenes, no? Estic pensant, per exemple, en proliferació de locals d'ungles o d'estètica, que aquí a Sant Cugat, per exemple, és un bon exemple d'això. No sé si això treu personalitat als municipis, aquest retrocés d'aquest comerç més local tradicional i aquesta proliferació de més cadenes.
6: El problema de les cadenes i la proliferació d'aquest tipus de comerços és que de vegades són molt volàtils, són molt passatgers, és a dir, els trobem, però de la mateixa manera que hi ha hagut un, podríem dir, boom, o una capacitat de penetrar perquè hi ha una demanda, amb molta rapidesa també desapareixen, és a dir, no queden consolidats perquè es belluguen molt al voltant de el que en aquell moment és el que es demanda. Això no és dolent en el sentit que avui dia tots els hàbits de consum també són així. És a dir, la gent, i penso també molt amb la gent jove, també funciona d'aquesta forma. És a dir, els productes, les modes, les tendències són ràpides i canvien amb molta rapidesa. Però això no hauria d'anar en detriment de que el comerç tradicional continués. És a dir, una cosa no treu l'altra. Tenim espais, tenim capacitat les ciutats per absorbir des del tipus d'activitat comercial de moda, entre cometes, fins al tradicional. Aquesta és una feina que, com deia, hem de fer tots plegats i els primers que han de prendre consciència també és l'administració pública, que moltes vegades podem dir que fa una diagnosi, opina, però no acaba de potser fer l'acompanyament necessari, que és el que deia.
5: S'està monopolitzant, potser d'alguna manera, seguint amb el tema de les cadenes, eh? El tema del comerç, potser en un únic sector, diguéssim, o s'està, sí, s'està monopolitzant en aquest sentit, o segueix havent-hi una diversitat?
6: Hi ha diversitat, el que passa és que hi ha alguns comerços que literalment desapareixen perquè no tenen aquesta cabuda en els hàbits de consum. El comerç s'agrupa naturalment, per exemple, quan trobem moda, la trobem molt agrupada i la trobem en els carrers on cal, és a dir, és la forma que ja fa molts anys van tenir per competir amb els espais i centres comercials tancats, que també travessen un moment que, tot i que pensar que van molt bé, també s'han vist afectats per determinades tendències. Això no és difícil de combatre o entre cometes, perquè el comerç ja s'agrupa, és a dir, penso en moda, d'acord, moda sempre està ubicada als mateixos llocs. Penso en alimentació, també, perquè també s'agrupa. El que passa és que, per exemple, com tu dius, tenim aquestes cadenes, que moltes vegades, quan pensem en cadenes, tampoc és algú negatiu, en el sentit de que moltes vegades són franquícies. Franquícies vol dir que un determinat petit empresari o comerciant fa una aposta ferma per no haver de crear una marca, sinó que aprofita tota l'estructura i la marca que hi ha, no? Però és veritat que això fa que tanquin moltes d'aquestes. Jo no sé si podríem dir que monopolitzen, però és veritat que jo no donaria tant la culpa a aquestes cadenes i a aquestes grans marques i a aquestes tendències. Crec que pot sobreviure el comerç local tradicional, entre cometes, però amb una sèrie de deures, no?, que és el que et comentava. Per exemple, tots són, quan parles amb els comerciants, tots diuen que tots són males notícies, en el sentit del que els ajuda. Efectivament, les qüestions relatives als tributs municipals, per exemple, hi ha per desgranar coses que potser podríem canviar, no? Cada vegada són més exigents amb una sèrie de coses que ningú qüestiona, per exemple, la gestió del residu, aquests canvis que hi ha, qui rep més l'impacte és el comerç. L'espai local i les decisions a prendre sobre l'espai públic han de ser més participades per l'activitat econòmica. Penso en la mobilitat. Parlem dels canvis en mobilitat, que poden ser benvinguts, però mai se situa l'eix de l'activitat econòmica en aquestes decisions. L'espai públic ha d'acabar d'estar més pensat en pro del comerç i després accions comercials que també poden haver-hi, que han d'anar de la mà per canviar més hàbits de consum. Una altra de les potes principals és el de l'ocupació. Les dificultats per poder tenir una ocupació de qualitat i fins i tot ja tenir-ne, no? Petit comerç és un autònom que moltes vegades ell és qui tanca obra i està sol, o com a molt l'està acompanyat per algun treballador. Les dificultats són reals, no? I això tampoc ajuda, perquè demana un esforç increïble perquè una persona pugui ser capaç d'engegar, no? L'emprenedoria també hauria de ser algun dels factors a primar, és a dir, si una cadena pot fer-ho, perquè no ho pot fer un petit. Però les dificultats hi són. Aleshores, ja és una aventura real poder començar i engegar. Sí, sí.
5: Uh-huh. Des de diferents ajuntaments es fa molta campanya, no?, per intentar que la gent consumeixi el comerç local i de proximitat. No sé si caldria fer més cosa en aquest sentit o s'ha de buscar alguna altra fórmula per intentar que la gent en faci més ús d'aquest comerç.
6: Les campanyes de dinamització moltes vegades són dintre d'una temporalitat. Penso en el Nadal, penso en accions específiques. Aquí a Sant Cugat tenim una de les accions, que és la Nit en Blanc, que està molt consolidada. El Nadal també està molt treballat a través de l'associacionisme comercial, creant una marca, creant dinamització al carrer. Tothom és conscient de que el carrer en aquelles dates és molt important, però potser sí que caldria fer campanyes més de dinamització. Fa temps, per exemple, que parlem i comentem d'accions de la traslladar el que deia de l'eix de l'activitat comercial. Per exemple, s'ha parlat molt del bo cultural, no? Quan algú fa 18 anys, doncs, fer afavorir que consumeixi cultura i espectacles en tota la seva dimensió. Per què no, per exemple, posar el focus en que hem de fer que aquesta gent que comença a consumir se n'adoni que l'espai públic és on trobarà segurament companys, amics, familiars, i també hi trobarà l'altra banda. Ajudem-lo a que també tingui una empenta per fins i tot tenir diner per poder-lo dedicar això amb una sensibilització,
5: Tot i així, comentaves, no?, que hi ha comerços que segueixen resistint. Aquí a Sant Cugat, sense anar més lluny, n'hi ha algun de centenari, no?, d'altres que també s'hi acosten o que porten molts anys encara doncs, donant servei. No sé quina seria la fórmula perquè encara tinguin la persiana oberta després de tant de temps.
6: Tot té a veure amb acompanyar-los i amb que se sentin part ja no tan sols del comerç, sinó de la ciutat. Si són referents, si són motors per tenir-los a prop i tenir-los acompanyant el nou comerç i el que ja existeix, doncs és molt millor. També és veritat que aquests comerços tenen continuïtat gràcies a que no han de començar, no han d'arrencar amb espais comercials, lloguers, compres, començar a haver de tenir gent que no ha treballat mai en el comerç i que l'has de captar, etcètera, etcètera. Se'ls ha de fer participar més amb les decisions i, com et deia, jo crec que l'eix té molt a veure amb posar en el focus les decisions amb l'activitat econòmica del centre.
5: Doncs, Jaume Buscallà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Obert per Vacances i haver-nos explicat una mica tot aquest tema del comerç local i tradicional.
6: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Parlem de comerç quan i on calgui. Gràcies.
0: I Tina Forés, companya de Cugat Mèdia, també moltes gràcies per l'entrevista. Fins aviat.
5: Fins aviat, Núria, que vagi bé.
0: Fins demà mateix, eh? Amb la Tina connectarem demà, de nou cap a Cugat Mèdia, però nosaltres, en fi, seguirem ara a la segona hora del programa a partir de les 10 i 3 minutets parlant d'altres qüestions. Ens cal, o us preguntem, quin tipus de calçat preferiu per dur a l'estiu?
7: Una cigarreta o un bosc cremant? Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. 5 dotacions dels bombers han intervingut aquest dimarts en un incendi a la coberta d'una nau de dues plantes situada al carrer Guifré 674. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 7 del matí. El foc ha afectat la part superior de la nau i ha cremat els conductes de ventilació, part del cablejat elèctric i l'aïllant de la coberta. Les flames han estat controlades ràpidament, ja que cremaven amb poca intensitat i s'han pogut extingir abans que es poguessin desenvolupar. Un cop extingit el foc, els efectius han dut a terme tasques de ventilació de l'espai. Segons els bombers, la nau corresponia a un negoci del sector de la moda que actualment estava tancat. No s'han hagut de lamentar cap ferit. I la Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut aquest matí un home de 29 anys com a presumpte autor d'una temptativa de furt a les dependències municipals del Viver. Els agents han localitzat a l'interior del despatx de la regidora de Cultura, on presumptament intentava sostreure diversos objectes de valor. L'home ha estat enxampat i ha quedat detingut. Segons el govern local, l'individu acumula 26 antecedents policials. L'Associació de Comerciants del Centre de Badalona assegura que l'ús del Bizum per pagar els negocis és gairebé inexistent. La normativa es va habilitar al maig i s'ha desplegat durant aquest estiu de manera progressiva als establiments de tot Catalunya. Des de Badacentre, però, atribueixen la poca demanda, sobretot, al desconeixement entre la població. A més, diuen que tampoc suposa una gran revolució, ja que els clients no noten una gran diferència entre pagar amb Bizum o fer-ho amb targeta. Al carrer, poques persones saben d'aquest nou mètode de pagament, però la majoria estarien disposades a fer-lo servir.
4: Doncs no tenia ni idea, ni deia, però bueno, està molt bé que es pugui pagar amb Bizum.
5: La veritat és que no tenia ni idea, però crec que és algo positiu si és que és segur.
6: A mi em sembla bé, sempre que es pugui registrar el pagament i que després es pugui declarar.
7: Molt bona idea, perquè jo, per exemple, a vegades vaig sense efectiu i pues, pagar amb Bizum crec que és una gran oportunitat.
8: Jo treballo en comerç i a vegades m'han pagat amb Bizum i per això ho sé.
3: El Club Natació Badalona és un dels protagonistes del documental Patir, una producció dirigida per Àlex Carabí que repassa la història i l'essència d'una de les embarcacions més vinculades a les platges catalanes. El Patir de Vela va néixer fa 100 anys com una manera senzilla d'endinsar-se al mar i amb el temps s'ha convertit en tot un símbol de la costa. El documental recupera el testimoni de diferents navegants i també posa el focus en la relació entre Badalona i aquesta embarcació amb un paper destacat dels germans Montser i del Club Natació Badalona. La producció compta també amb la participació de diversos socis del club que expliquen la seva experiència i els aspectes més tècnics del patí vela. I en esports, el jugador de la Sisa Joventut, Diego Niebla, participarà en els entrenaments que la selecció espanyola realitzarà aquesta setmana a Saragossa. L'Ale s'unirà a la preparació del combinat nacional dirigit per Xus Mateu, que s'enfrontarà aquest dissabte 28 a Portugal i dilluns vinent a Grècia, en partits de classificació per la Copa del Món del 2027. El jove jugador de 18 anys entrena amb l'absoluta després de fer un gran paper al passat Eurobàsquet sub-18, on va estar inclòs en el 5 ideal del torneig. Va ser el jugador referència de la selecció que va acabar en quart lloc al campionat i va tenir una mitjana de 16,1 punts, 6,4 rebots i 2 assistències. Niebla va debutar a la Lliga Endesa el passat 8 de febrer contra el València Bàsquet en un partit on va anotar 4 punts. També ha tingut minuts en 5 dels duels d'aquesta temporada. En el comunicat anunciant la notícia, la Federació Espanyola de Bàsquet, juntament amb Xus Mateu, han agraït la predisposició i col·laboració de la Sisa Joventut per facilitar la incorporació del jugador a la concentració de la selecció.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Tenim 31 graus als carrers de Badalona.
9: D'un estiu s'ha mercat.
10: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances a més aquest matí.

0: Doncs sí, de sandàlies, però també de xancles, de bambes, de sabata convencional, de tot això va la pregunta que us fem avui dins l'Obert per Vacances, el tema del dia. Quin és el calçat més adequat per aquest estiu? I em sembla que a Cardedeu estan recollint les vostres impressions, les vostres opinions, i ens ho explica tot plegat el Jordi Mariscot. Jordi, bon dia, com ho tenim?
1: Bon dia de nou. Doncs, aviam, les xarxes estan que cremen. Estem rebent moltíssims àudios i he de dir que jo m'estic indignant.
0: És polèmic.
1: És molt polèmic.
0: Per què t'indignes?
1: Jo m'estic indignant. No. Anem a fer una cosa. Anem a escoltar un àudio primer de l'Aina Barbany, que hem tocat un tema que li interessa. Anem a escoltar un àudio de l'Aina i després t'explico la meva indignació.
0: No hi és l'Aina. És que estava a vacances.
1: Ara,
0: jo anava a dir, els companys de Cardedeu no sabeu fer vacances, és que quan no esteu treballant, feu doients.
1: Exacte.
0: Que no tenim l'Aina, no.
1: No tenim l'Aina, no tenim, fem una altra cosa, et passo a posar-te l'àudio de la meva indignació. Vale?
0: Perquè super descontextualitzat, però va.
1: Sí.
0: A veure.
2: Hola, mira, jo a l'estiu prefereixo anar descalça. Si estic per casa i així, descalça totalment. I si haig de sortir, crocs que són supercòmodes.
1: Aquesta és la Júlia que ens ha enviat un audio des de Banyoles. Sí. I aquí vull portar el debat al meu terreny. Ho diu les crocs. Ja està, ja ho he dit.
0: Sí, però...
1: En popular opinió.
0: A veure, entenem crocs com allò tancat que té foradets, no? Perquè després
1: sí,
0: de crocs n'hi ha de més obertes i tal. No, les tancades.
1: Les tancades amb foradets, que la gent es fica pins o se les personalitza...
0: Sí.
1: No puc amb aquest tipus de sabates.
0: Per
1: I no és l'únic àudio que hem rebut en aquest sentit, eh?
0: Sí.
1: Molta gent és pro-crocs i no ho entenc.
0: Què et passa, tu, amb les crocs? Quin trauma tens?
1: Amb suen al peu, rellisca, fan aquell soroll tan desagradable que és com... Oh, no,
0: però
1: no
0: a veure,
1: puc.
0: A veure, val a dir, si és de goma xula, de goma bona, en principi van bé, perquè el problema és que hi ha moltes imitacions de crocs i, clar, la goma és important aquí. Però, bueno, tu has provat les originals. I et
1: jo ho he intentat tot. Les originals, les diuen, no, comença amb les d'hivern, que són com amb així forrades de dins, amb llana, que són calentetes. No
0: tampoc,
1: puc, les odio amb totes les meves
0: tampoc,
1: forces.
0: Tampoc, val.
1: No és una sabata que estigui feta per mi.
0: No, ja està, és la vida. No passa
1: sí,
0: res.
1: Sí.
0: Però saps que estàs en minoria, que la gent...
1: Ho sé que està dient això en directe, és una popular opinion, però ja està.
0: Quan fas l'aniversari, Jordi, que te n'encarrego unes...
1: 17 d'octubre, no em regaleu unes crocs, sisplau.
0: Molt bé, i l'Aina què venia a dir?
1: L'Aina deia el mateix, deia que era molt pro-crocs, que s'acabava de mudar i que anava amb crocs tot el dia. Jo, un moment... Podeu ja parar amb les crocs, sisplau?
0: És que el que tenen les crocs és que, en principi, si és que no et sua molt el peu i tal, vas amb el... et tapen els dits, però igualment et dona espai, perquè el fotut de les xancles o de les sandàlies és que tens els dits al descobert. A veure, això t'agrada o no t'agrada? Llavors les crocs
1: també,
0: tenen una
1: tampoc
0: protecció.
1: M'agrada.
0: Tampoc. Jordi, difícil.
1: Començo a veure que el problema sóc jo, eh? Estic veient aquí un patró.
0: Tu que ets de bambes,
1: patró.
0: No? Bueno, quin dia en bambes? No sé si dieu quets o tenis o com en dieu vosaltres.
1: Jo vaig... Bé. Tot l'estiu amb espardenyes d'espart. Tot l'estiu.
0: Ah, això resseca els peus, Jordi.
1: Potser per això no m'agrada.
0: A tu ja em va bé.
1: A mi ja em va bé. Mira. Les trobo supercòmodes, fresques.
0: Sí.
1: Sí.
0: Molt bé. I no passa mai de moda, això és veritat.
1: Exacte.
0: Està molt bé. Escolta, mira que havíem de fer la connexió curta, Jordi, però és que ens enredem.
1: ens enredem una mica.
0: Com en dieu aquí a Cardedeu, o com en dius tu, bambes, quets, tenis...
1: Jo sempre n'he dit bambes, però he sentit d'això, tenis, quets, de tot.
0: De tot,
1: vull dir,
0: sí.
1: Ja per escollir.
0: Però sabem.

anar a tenir més opcions per triar el calçat correcte. Un dels grans problemes de l'estiu, ara ens ho deia el Jordi, és la suor, la humitat. I anem a saber què li podem donar a un calçat, com el podem seleccionar perquè realment ens sigui pràctic i no ens porti ja no només comoditat, sinó que ens eviti problemes als peus durant l'estiu. És un reportatge que ens ofereix Ràdio Arenys.

0: Efectivament, Núria. Mira, així d'entrada, hem preguntat al carrer què preferim portar als peus durant l'estiu.
1: Bàsicament sandàlies, perquè són més còmodes i més fresques.
2: Obert, perquè toqui el sol i ventilin els peus.
3: Sí, xancles. És més còmode. Durant l'any ja portem bambes, així aprofitem, no sé, que els peus respirin.
4: Doncs a mi m'agrada anar amb sandàlies a l'estiu, ja que així tens els peus fresquets. Això sí, si vaig a les muntanyes, llavors amb un bon calçat, amb unes bambes.
5: Bueno, pues sandàlies o que estiguin obertes, perquè si el peu descansa, respira. I a l'estar tancat, pues, com que sembla que ja no portar ni mitges, ni mitjons, ni res, pues millor sandàlies, no?
6: Perquè és més fresquet i llavors pas corre l'aire, llavors pues respira una mica més al peu.
7: Jo també, perquè és més còmode, perquè amb les bambes com fa més calor.
0: Ja ho veus, hi ha diverses opcions preferides, tot i que la sandàlia guanya la palma d'or, eh? I és que hi ha diferents tipus de calçat que poden ser ideals per l'estiu, des de xancletes fins a sabatilles esportives. Això és el que ens sembla, perquè cada opció ofereix avantatges i desavantatges que cal avaluar en funció de l'activitat i de les necessitats de l'usuari. L'elecció inadequada pot provocar problemes, butllofes, lesions, malestar en general. Per tant, a l'hora d'escollir calçat d'estiu, no hem de, potser, només mirar el que ens agradi d'un aparador, sinó parlar amb gent que hi entén. Per tant, escoltem a la podòloga Anna Cucurull, d'aquí d'Arenys, que ella ho té clar. A l'estiu, en general, no anem pas ben calçats.
8: A l'estiu, tothom va calçat mal calçat. Com que tothom té calor, doncs de cap a peus anem tots mig despullats, anem tots al nostre aire i amb el que ens agrada portar. Veiem les coses que ens captiven, veiem aquella cosa en l'aparador, aquell calçat en concret, i ens el posem al peu. Això no vol dir que anem ben calçats. El calçat hauria de ser, en aquest cas, hauria d'estar sempre agafat per la part del taló, perquè quan fas el pas, el taló, el calcani, no desplaci el peu d'un cantó a l'altre i sempre caigui de forma neutral en la sabata perquè puguis fer un pas correcte i no desviar el taló i evitar accidents perquè se doblega la sabata.
0: Parlem del tipus de calçat. Les xancletes són un tipus de calçat clàssic. A l'estiu, per anar a la platja, per anar a la piscina, són simples de manejar i permeten una ràpida entrada i sortida del peu, eh? Són pràctiques, però el seu ús prolongat pot ser perjudicial per als peus perquè no aporten el suport necessari. L'ús constant pot generar dolor al taló i també a la planta del peu. També poden causar esquinços en caminar de manera insegura sobre superfícies irregulars. Com que estan dissenyades de forma minimalista, les xancletes no ofereixen suport per l'arc del peu ni estabilitat. La manca de subjecció pot provocar el que dèiem butllofes i també alguna rascada. Per tant, es recomana limitar-ne el ús per anar a la platja, per anar a la piscina i poca cosa més.
8: Aquestes fatals, fatals, però són còmodes. Amb elles aixequem, anem a la platja i el peu està fresc, el notem fresc. És la diferència, no vol dir que estigui ben calçat el peu. Si hem de ser estrictes, no les hauríem de dur, però la societat pot més que no pas el que tu puguis dir i recomanar pels peus. No es pot lluitar contra les publicitats i contra la societat en si, en aquest sentit, de calçats i de vendes. Tots som pecadors en aquest sentit, tots ho fem. Però recomanat és que sempre vagi agafat al darrere el taló.
0: Una altra opció, sandàlies, un dels calçats més populars a l'estiu. Varien en estil, des de models casuals fins a aquells més elegants. Ofereixen una excel·lent ventilació, cosa que ajuda els peus a mantenir-se frescos. Això ens interessa. Les sandàlies de plataforma han guanyat popularitat per la seva comoditat i també per alçada. Proporcionen un suport addicional a la planta del peu i poden ser una opció estilosa per diverses ocasions, des de sortides informals fins a esdeveniments ja una mica més formals. I les sandàlies planes són ideals per aconseguir una sensació de lleugeresa. Permeten que els peus respirin, reduint la probabilitat de suor i de malestar.

0: Són versàtils i es poden fer servir amb vestits, amb shorts o fins i tot per anar a la platja.
1: És mirar que estiguin subjectes als laterals, mirar que hi hagi una tira o una cinta o una part del taló protegit, i la puntera sempre és més, com que el peu ja queda recollit de forma lateral i per la part de darrere del taló, si els dits queden descoberts, ja no balla el peu, ja no es desequilibra. Sempre el peu està direccionat a davant i evita els errors que dèiem abans de, doncs, de torçades de turmell, d'entrebancades, tots aquests petites incidències. La part del taló, que és la base, el de més, poc o molt pots considerar un calçat que t'aguanta el peu, t'estabilitza el peu.
0: Tercera opció, sabatilles. Sabatilla esportiva, bambes. Per fer activitat física, les bambes són essencials i les sabatilles de lona poden ser perfectes per un look així més desenfadat. Són lleugeres, són còmodes, una opció versàtil per a diverses activitats, des d'una passejada pel parc fins a reunions casuals amb amics. Però si duem sabata tancada, el peu ha de respirar bé.
1: Pots haver-hi sabata tancada, sí, però com que fa calor, normalment una bamba, jo crec que no s'hauria de portar bamba a l'estiu, perquè fa transpirar massa la pell, i llavors hi ha problemes de pell, de micosis, de fongs en general, de hiperhidrosis, o sigui que el peu sua molt, o per la contra que el peu no pot suar, perquè les glàndules ja estan de manera que ja no tenen més suor i arriba un punt que irrita molt la planta del peu, fa mal la planta del peu, fa mal el peu en si, i és perquè no es pot hidratar per massa tancat.
0: I no només cal vigilar el tipus de calçat, Núria, aquí entrem en un altre àmbit. Cal pensar també en el material de què estan fets. Un clima calorós i humit, com a la costa, demana materials que permetin la transpiració i evitin l'acumulació de suor. Els materials naturals ofereixen una millor transpiració i comoditat. Materials naturals, per exemple, quins? Doncs el cuir, un material durador que s'adapta a la forma del peu amb el temps, o la lona, que és lleugera i permet una bona circulació de l'aire. Ara bé, de materials sintètics també n'hi ha, que podem utilitzar. Plàstic i polièster, doncs no, perquè no permeten la transpiració. Però sí que hi ha un calçat de reixeta o de malla, també de microfibra transpirable o camusa, que absorbeixen la humitat i permeten la circulació de l'aire.
1: Els materials haurien de ser materials que deixin transpirar el peu. Si no transpira el peu, els hi fan com una bossa de plàstic i és el mateix procés. Llavors, si sua molt el peu, el deshidrata. Si el peu no té la facultat ja de poder transpirar, l'irrita la planta, l'inflama i la pell i dona problemes. Hi ha molts en el mercat de materials que deixen transpirar, però el primordial és això, mirar que el peu a l'estiu pugui traspuar, que pugui ser lliure, que pugui tenir la sensació de llibertat, de no estar encapsulat a dins de la sabata.
0: I l'estil de sabata també pot comportar riscos si no el triem bé. Els talons alts són sinònim d'elegància, ja ho deu saber, però la seva utilització durant l'estiu pot comportar conseqüències serioses. Sovint es fan servir en esdeveniments socials, d'aquells que són a l'aire lliure, que volem quedar bé, però això no sempre és una elecció adequada. Els talons alts generen un canvi en la distribució del pes. Això pot provocar dolor, fatiga als peus. Si algú porta talons i ens està escoltant, potser ja ho sap, en superfícies irregulars, a més, evidentment, augmenten el risc de caigudes i lesions. Jo ja hagués caigut, et pots fer un esguins o una torçada. La calor de l'estiu pot fer que els peus s'inflin, fent que fer servir talons resulti encara més incòmode. Estem sentint, tota aquesta estona a la podòloga Anna Cucurull, ara parlant d'això, de portar talons alts.
1: El que marquen els cànons de la societat i de la modernitat i de la moda, això a vegades ens fa crispar una mica, però no hi podem fer-hi res. S'ho carreguen perquè flexionen massa i fan que tot el peu treballi d'una altra manera. És més complicat, llavors, perquè les articulacions del turmell, les articulacions de la base del peu, dels metatarsians, no treballen bé, els esclafes, els trepitges, un tipus de sabata, si està ben agafat o no està ben agafat en el peu, hi ha molts, molts problemes, llavors. S'haurien d'anar analitzant sobre el terreny de cada calçat. Però portar talons no és bo. No ha sigut mai bo, ni serà mai bo portar masses talons.
0: Doncs bé, ja ho has sentit. Mira, com a conclusió final, Núria, per mantenir la comoditat i la salut podològica, és recomanable optar per un calçat que ofereixi un equilibri entre estil i funcionalitat, especialment en climes càlids. Peu fresc, peu lliure, però ben agafat pel turmell. I el darrer consell del reportatge, aquest ja us el dic jo, sobretot, ni per casualitat, feu com molts estrangers que ens visiten aquests dies i, sisplau, prohibit portar sandàlies amb els mitjons posats i ben alts. Que això fa molt lleig.
2: Ai, que és que ara ja no sé si és una qüestió d'estètica o què hem de fer, Estètica o conservar bé el peu? Ai, bueno, Ràdio Arenys, moltes gràcies pels consells. Farem el que podrem, també us ho dic, eh? No sé si això ha aclarit una mica més els termes en qüestió de què preferiu a l'estiu. Potser canviar les vostres preferències, però feu-nos-ho saber a través del WhatsApp o de l'Instagram. Obert Vacances, això és el nostre hashtag, la nostra etiqueta. Ara seguim endavant. Des d'Arenys marxem cap a Premià. I és que amb la calor, les platges de tot Catalunya, també les de Premià de Mar, es converteixen en un dels punts de trobada més concorregut els mesos d'estiu. Perquè tothom pugui gaudir del mar, però això sí, amb seguretat, darrere de cada jornada de platja hi ha tot un equip de professionals que treballen pendents de prevenir riscos, atendre incidències i actuar quan cal. Els volem conèixer, volem posar-los nom i cognom i agrair d'aquesta manera, amb aquesta entrevista, la feina que fan els socorristes de platja. Manel Ferrer, Premià Mèdia, bon dia.
3: Bon dia, ens escolteu bé, Núria, que avui estem en un lloc d'aquells que és perillós a la cobertura.
2: Sí, però esteu
3: bé,
2: a platja?
3: Estem a platja.
2: Doncs espera, que traiem sintonia i a veure si sona el mar.
3: No sé si escoltarà el mar, però la briseta pot ser que vagi arribant perquè avui fa aquest airet, Núria. No sé quin temps us fa avui a Tarragona. Aquí a Premià hi ha un sol que va sortint, hi ha núvols, però el sol va guanyar una mica la guerra als núvols, per així dir-ho, i ara s'està prou bé aquí a la platja amb aquest airet. Saps que s'agraeix també?
2: Sí.
3: És a dir, que estem molt bé de temperatura i el dia és prou maco, i a més estem acompanyats amb la Dayana García, que ja és la coordinadora de les platges, de socorrisme de les platges de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
4: Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Dayana. Así como dijo, bueno, coordino la playa de Premiá, ya es el segundo año. Y bueno, esto, nos encontramos un día muy lindo, muy cálido, y hoy con mucho oleaje.
3: Que això anàvem a dir, Dayana, que el dia és molt maco, però heu començat al matí, ho escoltàvem mentre ho parlaves amb la resta de socorristes, que comenceu amb bandera groga avui.
4: Sí, así es. Las banderas, bueno, las usamos, de acuerdo al color, las usamos como modo de prevención. Hoy hay bastante oleaje, hay corriente, entonces, bueno, colocamos bandera groga para hacer esta prevención, más que nada a los niños, personas mayores, y bueno, suelen los usuarios preguntar por los colores de bandera cuando se encuentran con un color diferente, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es una manera de prevenir también.
3: Molt bé. Dayana, ara parlarem una mica de la feina que feu aquí a la platja, però preguntava ara fora de micro, quanta gent formeu part d'aquest dispositiu a la platja de Premià?
4: Mira, este año en plantilla somos 21 personas, por día 13. Tenemos 6 puestos que cubren todo Premià. Y luego vamos rotando, vamos haciendo cambios, hacemos, bueno, trabajo aquí en la base. Pero bueno, en total somos 13 personas a diario.
3: Uh-huh. 13 persones que treballeu aquí a la platja de Premià de Mar, per torns, a les diferents torres de vigilància. Com està sent l'estiu a les platges de Premià de Mar? Hi ha hagut alguna incidència remarcada o està sent prou tranquil?
4: No, en general está tranquilo, es una playa muy familiar, más que nada este lado de Playa Levant, hay muchos usuarios locales y en comparación a otros años sí que vemos más turistas, gente que viene de otros lados, pero no hay tanta afluencia de gente. Ya agosto se ha frenado un poco, julio fue intenso, estuvo lindo, hubo movimiento. Pero bueno, ya se encuentra bastante tranquilo. Por ahí los fines de semana sí que viene más gente, viene a disfrutar, que bueno, que uno libra también y viene a pasar el día aquí. Pero bueno, esto es bastante tranquilo. Nosotros también, como te dije antes, hacemos mucha prevención, entonces no tuvimos grandes incidencias. Y sí que hubo alguna que es externo, ¿no? Problemas de salud ya de personas que intervenimos ahí. Pero en general, la verdad que fue una temporada muy, muy tranquila.
3: Mm-hmm. Molt bé. Núria, no sé si vols preguntar alguna cosa a la Dayana.
2: Si els hi fan cas, si els fan cas, perquè a vegades és una mica el repte, no? Bandera groga, mira, però bandera vermella, a mi em van fer fora l'altre dia del mar, i bueno, jo perquè crec, però els nens eren una mica reticents, allò de... I realment les onades, bulliren, la corrent era molt bèstia.
4: Sí, bueno, eso... A ver, intentamos ir siempre de buena manera, hacer buena comunicación, la gente ya nos conoce, entonces sí, sí que hacen caso, también preguntan, se informan, así que estamos ahí, hacemos prevención y no hay ningún problema, por suerte.
2: Qué bien, qué bien. I feu altres serveis als usuaris de les platges? Tipo, us deu venir algú dient, mira, m'han robat el mòbil, deixa'm trucar, o aguarda'm la bossa que em vaig a banyar un moment. ¿No? Son una mica el punto de referencia.
4: Sí, somos punto de referencia, nos piden bastante cosas. También tenemos un servicio de baño adaptado, así que suelen venir usuarios con movilidad reducida, ya usuarios conocidos y usuarios que vienen a pasar un día y se encuentran con este servicio, así que hacemos esto con sillas anfibias, acompañamos a la gente a entrar al mar, nos quedamos con ellos. Però la gent pide també.
3: Amb això que ens deies ara, Diana, parlaves d'aquest servei adaptat de banys i deies que és molt especial el moment que les persones ho fan per primera vegada, no? Una mica com reaccionen i una mica doncs, les cares que posen.
4: Sí, total. Bueno, imagínate que son personas que dependen de otros para todo, para levantarse de la cama, para cambiarse, para hasta, a veces hasta comer. Y bueno, ven aquí, ven el servicio, entiendo que hacemos un buen servicio de esto y la verdad que se alegran, entran al mar. Hay mucha gente que ha venido y hacía muchos años que no se metían y claro, eso después de mucho tiempo, sentirlo, me imagino que debe ser brutal, es muy especial. Entonces, bueno, la gente lo agradece, se pone muy contenta. Hemos visto gente llorar también por esto. Y es súper lindo. A nosotros nos gusta mucho hacer este servicio.
3: Qué bé. Diana, quant de mal ha fet les sèries com Los Vigilantes de la Playa? Perquè, clar, allà el que veiem tota l'estona són salvaments tota l'estona, cada 5 minuts. I aquí em deies abans, home, Manel, salvaments és el que menys fem, per sort, eh?
4: Sí, no es como la peli, la verdad, es otra cosa, nosotros somos agentes de prevención, entonces nuestro trabajo está ahí, haciendo prevención, estando en contacto con los usuarios que vienen, informando sobre el estado del mar, el estado del tiempo, pero si se precisa correr, vamos a correr y tal, pero...
3: ¿Recordes, Diana, alguna actuació complicada que t'hagi tocat viure en tots aquests anys d'experiència, alguna situació d'aquestes que dius, allà ho vam passar malament?
4: Mira, sí, pero bueno, tal vez porque fue la primera vez, ¿no?, de esto, que uno a diario no tiene estas cuestiones, estas situaciones bastante adrenalínicas, si se quiere. Pero sí, hemos recordado, hemos sacado un niño, además cuando son pequeños, cuando no son adultos, por ahí uno siente otras cosas. Hemos sacado un niño, tenía principios de ahogamiento y tal, y hemos, bueno, estado con él y por suerte hicimos todo bien, salió todo bien, pero bueno, son momentos donde uno por ahí ni piensa lo que hace. Solo lo hace, ¿no? Desde el conocimiento, desde la pasión tal vez también. Pero bueno, esto, no, estamos preparados también que en cualquier momento puede suceder. A veces nos ponen a prueba, está bueno que pase, no lo deseamos que sea frecuente, pero bueno, sí que sale todo bien, por suerte.
3: Amb això que ens deies ara, important també amb tota aquesta feina que feu, suposo que també cada dia és diferent, no? Perquè poden passar mil coses i el bànol de coses que poden passar, que us podeu trobar a la platja, és molt diversa. Com se us prepara a vosaltres formativament i també com a persones doncs, per poder afrontar i assimilar situacions molt diverses?
4: Vale, bueno, en principio cada uno tiene su formación, hay chicos que hacen el grado, hay chicos que hacen la carrera en institutos, bueno, yo vengo de Argentina con una formación de un año, y la experiencia también. Luego aquí nosotros como dinámica de trabajo reforzamos esos contenidos para que sean criterios comunes. Lo hacemos a diario, hacemos prácticas de RCP, hacemos prácticas con oxigenoterapia, con DESA, y estamos formándonos continuamente. Y además, bueno, de lunes a viernes hacemos entrenamientos físicos, Así que bueno, justamente para esto, para estar preparados ante cualquier situación, que no se dude, que sea algo automático, que no se genere dudas a la hora de actuar. Y bueno, y también como coordinarnos entre equipos, que eso al final somos un montón de personas y se necesita estar coordinados para actuar.
3: I fer grup. Doncs, Diana, moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Obert per Vacances i gràcies també per la feina que feu tu i tot el teu equip durant aquest estiu a les platges.
4: Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan lindo día. Espero que disfruten los últimos, el último tiempo de playa.
3: Exacte. Núria, per tant, si vols conèixer una coordinadora simpatiquíssima de socorristes, doncs has de venir a la platja de Premià de Mar a conèixer la Diana.
5: He de venir. Bandera groga, segur que esteu millor que nosaltres, que segur que la tenim vermella hores d'ara.
2: Manel, et quedes a la platja, veritat? Intueixo que et quedes
3: em
2: i ens enviaràs aquelles fotos tan xules que envies després de les entrevistes, no?
3: Oi tant, ara us enviaré una foto.
5: Manel Ferrer.
3: Gràcies, Núria. Gràcies. Fins demà. Adéu.
5: Entrevista, doncs, a connexió amb Premià de Mar, amb la platja de Premià de Mar, ja ho veieu, així de fresquetsa. Hem començat avui el dimarts. Seguim endavant amb més propostes. Mireu, un pla estupendo és Platja i lectura, un bon llibre. Jo crec que les novel·les que avui ens porten des de Territori i Lectura, a Ona la Torre, ens ho posen molt fàcil, són novel·les de platja, 100%. Són el que se'n diu Cozy Crimes, per entendre'ns, són novel·les d'assassinats directament, però d'aquells que no fan por, d'aquells en què, bueno, els personatges s'acaben fent amables i fins i tot acabes fent, no?, acabes estimant i acabes tenint carinyo a l'assassí, que bé, ja descobrir-lo o no ja és cosa de, bueno, de la teva intuïció i dels Cozy Crimes que hagis llegit. No m'enrotllo més, en tot cas ens ho explica des d'Ona la Torre, Mònica Socias.

0: Això és...
1: Territori Lectura.
0: Mònica Socies.
2: Entre les novel·les de gènere negre i criminal hi trobem el Cozy Crime. En català, el crim acollidor. Si a l'estiu baixem ritme i volem menys sang i fetge, però no deixar el misteri, aquí hi trobareu bones propostes.
1: Territori Lectura.
2: Agatha Christie ha estat la inspiració per a Núria Prades, autora de Benvolguda senyora Christie, una novel·la de tasseta de te que conté tots els ingredients necessaris per enganxar-nos a la lectura. Ens trobem a Dartmouth, Gran Bretanya, després de la Segona Guerra Mundial. Emma Marbury rep en herència la llibreria de la seva tieta Penelope Brent i decideix recuperar-la. Tenim la protagonista, la llibreria i la comunitat de veïns. Què ens falta? El crim.
3: Aquell tràgic matí, el del dilluns 6 d'octubre, la dona va arribar a la casa a 5:45, com sempre. Es va posar a feinejar perquè l'Ernest esmorzava a 6:00 en punt, ni un minut abans ni un després, però el fuster no va aparèixer. A 7:15, la senyora Gannett ja no se'n sabia venir. I si li havia passat alguna cosa mentre dormia? Va sortir de la cuina refregant-se les mans al davantal nerviosament amb la intenció de pujar a l'habitació, però no ho va arribar a fer perquè en passar per la sala que havia de travessar per dirigir-se a les escales es va trobar amb l'escena més sinistra que els seus ulls havien contemplat mai. L'Ernest Head jeia a terra enmig d'un gran bassal de sang.
2: Un homenatge a la gran Agatha Christie inspirat en una de les seves novel·les menys conegudes, La senyora McGinty ha mort, publicada l'any 1952. I una altra de les sorpreses que l'autora ens regala és incloure a la gran dama del misteri en aquesta història, ajudant l'Emma a esbrinar un misteri que la portarà de corcoll. Si quan acabeu de llegir-la en voleu més, aquí teniu alguns títols traduïts al català de La senyora Christie. El tren de 4:50 i aleshores no en queda cap i La casa torta.
1: Territori Lectura.
2: Continuem amb els homenatges, amb alguns assassinats més i un espai excepcional i perfecte per dur-los a terme, el Palau Güell. Mort al Palau, de Glòria Sabater Marín, publicada per Rosa dels Vents, està inspirada en Sherlock Holmes, el gran personatge d'Arthur Conan Doyle i l'estil de l'habitació tancada, que ens permetrà viure cada racó d'una de les joies arquitectòniques del nostre país, amb un misteri d'alta intensitat que es convertirà en un repte per a la Robina, la protagonista. Ambientada a finals del segle XIX i principis del XX, en el context del modernisme, que comença a mirar cap a Europa, on, entre les primeres traduccions de Sherlock Holmes al català, també hi tenen espai les mèdiums.
3: La senyora Armida torna a formular la pregunta un parell de vegades més. I de sobte, la tauleta es va alçar i va començar a bellugar-se de manera violenta. Fou llavors quan se sentí un udol salvatge i la dona entrà en una mena de trànsit i es posà a parlar amb una veu que semblava néixer de les profunditats de l'avern.
4: No, no et volem entre nosaltres.
3: Marxa. Cosa sei venuto a fare? Cosa vuoi da noi?
4: El mal és entre nosaltres.
3: Senyora Armida se sacsejava frenèticament com si fos una nina de drap i les paraules que pronunciava esdevingueren esgarips horribles. Els convidats, espantats, van trencar el cercle just en el moment que la majordoma va irrompre a la sala amb l'esfereïment pintat al rostre. Quin horror! L'Esteve, al despatx del senyor Güell, hi ha tanta sang! L'Esteve, el mosso de quadra, l'han matat!
2: Qui és l'assassí o assassina? Quins motius té? Qui serà el següent a morir? I quina novel·la de Conan Doyle inspirarà la seva mort? El misteri està a servir.
1: Territori Lectura.
5: lectura.
2: I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura. Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
6: De plans d'estiu no ens en falten, ja ho veieu, estem a la platja de Premià, de cop i volta ens trobem un llibre a les mans, una cosy crime d'aquests que ens proposa des d'Ona la Torre, i ara, si voleu encara més acció i dintre l'aigua, marxem a nedar amb dofins. Sí, segur que n'heu sentit parlar. Entre tonyines, perdoneu, dofins, entre tonyines. Segur que n'heu sentit parlar. És una proposta que ens fan des de la Cala Ràdio i que té a veure amb el grup Volfagó, que són uns especialistes en això de la criança de tonyines i, a part de gastronòmicament, doncs, també ens ofereixen aquesta experiència lúdica i molt d'estiu. El Francesc Callau ens explica des de la Cala Ràdio.
7: En temporada estiuenca, la gent busca fer coses fresquetes i què millor que fer-les a dins de l'aigua, a la mar. Una de les activitats que es pot fer des de fa uns anys a l'Ametlla de Mar i concretament a tota aquesta zona de la Costa Daurada és l'activitat de nedar en tonyines a partir d'una activitat anomenada Tunatur que està impulsada pel grup Volfagó. En què consisteix això de nedar en tonyines? Perquè, clar, és a dir, estem parlant d'animals grans, d'animals que pues, no tenim a la vora, com si passa amb altres animals més habituals en zoològics i instal·lacions de característiques similars com són els dofins, i qui millor que ens ho pot explicar que el David Puente, que és el director comercial de l'activitat Tunatur. Què és nedar en tonyines, David?
8: Nedar en tonyines, Tunatur, és l'experiència única al món de poder conèixer aquesta espècie, tant en biologia com en valor gastronòmic, com la història de la tonyina roja, i amb la possibilitat de poder nedar entre centenars d'elles. Quan dic centenars, dic 400. Quan dic tonyines de 2 metres i mig, 250 quilos.
7: Per a la gent que no està avesat al tema, déu-n'hi-do, 15 exemplars, no sé si fa por, si no fa por, si la gent pot estar tranquil·la, si és una activitat segura...
8: És una activitat completament segura. El Tunatur va néixer el 2012, ja fa unes quantes temporades que estem en marxa i està completament consolidat com una de les millors activitats que es poden fer tant a Costa Daurada com a Terres de l'Ebre, però no dic inclús Catalunya. Tingues en compte que són peixos molt grans, però són peixos. D'acord? No són agressius, la seva forma de defensa és la fugida. Llavors, o sigui, fan una mica de respecte. Quan arriba amb el catamarà a l'instal·lació acuícola del grup Volfagó, s'amarra el catamarà a una de les piscines de 50 metres de diàmetre, amb 30 metres de fondària de xarxa, i allà tenim els 400 exemplars, comencem a tirar peix blau, que és amb el que s'alimenten les tonyines dintre del grup Volfagó, i clar, comencem a veure realment els peixos, lo gran que arriben a ser. I realment la primera cara de sorpresa de dir, Anna, on ens hem de posar? Automàticament poden entrar dintre l'aigua i disfrutant com mai.
7: Una activitat que es pot fer en família?
8: Sí, sí, és una activitat de qualsevol edat. Tinguen en compte que de 0 a 4 anys poden pujar al catamarà, no poden nedar, no? Per seguretat. L'activitat del bany es fa a partir de 5 anys, i de 5 a 10 els nens han de portar millor de flotabilitat obligatòria, però que és una activitat completament familiar. De fet, el target que tenim sobretot són famílies, i que els nens i els grans i els pares s'ho passen genial dintre de les dues hores que dura l'activitat.
7: Cal venir equipat o l'activitat ja ofereix l'equipament necessari per poder posar-se a l'aigua?
8: A veure, s'ha de vindre amb roba còmoda, vale? Sobretot amb el banyador, tovallola, tot i que s'ha de vindre, doncs, això amb ganes d'esport, ganes de passar-ho bé, i sí, s'han de portar el que és la màscara i el tub d'esnorquel o ulleres de piscina.
7: És una activitat que entenc que genera sorpresa. Com explicar a la gent que ens escolta el que genera poder nedar entre exemplars de 200 quilos?
8: S'ha de viure. Realment puc expressar en paraules el que sents quan estàs dintre de la piscina, quan veus un peix de 250 quilos en 2 metres i mig que et passa pel costat. Doncs realment és una sensació que allibera adrenalina. No, l'agrada molt, moltíssim, no? Sobretot els primers 5-10 minutets que ja perds la por, ja veus completament que són animals completament inofensius, llavors realment ja comences a gaudir de l'espectacle, no? Realment gaudeixes de veure-les com nada, són gairebé hipnòtiques amb aquests colors que tenen i de més, i realment doncs, són majestuoses i agrada molt. Tingues en compte que l'activitat del bany com a tal doncs, durant els 40-45 minuts hi ha unes bolles posades perquè et puguis agafar i no cansar-te, però hi ha aventurers que es tiren els 45 minuts a l'aigua i que no volen sortir.
7: I és una activitat que forma part d'una filosofia d'empresa del grup Balfegó per que es coneixi encara més la tonyina, no?
8: Sí, de fet el Tonatú és una part de la comunicació d'empresa del grup Balfegó, va néixer amb la filosofia i continua com a tal de donar a conèixer que una altra pesca és possible, que la sostenibilitat és el futur que hem de cuidar i que les coses ben fetes doncs, sempre tenen futur. I d'aquí va néixer Tonatú, en aquest sentit, no? De donar a conèixer realment doncs, com és l'espècie. O sigui, no només és anar en catamarà i banyar-te, hi ha locucions en 4 idiomes, hi ha un vídeo explicatiu de 20 minuts quan se va cap a les piscines, que t'explica tot el món de la tonyina, on viuen, on se reprodueixen, què mengen, acabar la seva biologia, i com el grup Balfegó ha acabat amb el mètode de l'encerclament, amb l'única, diguéssim, forma de pesca, que és molt espècie i selectiva, en aquest sentit, doncs, pot aconseguir realment fer les captures, portar-les vives a l'Ametlla de Mar, alimentar-les i poder gaudir de la tonyina roja del grup Balfegó, que està considerada una de les millors tonyines del món, tonyina roja del món, diguéssim, es trasllada de 5 dies de l'any.
7: David, moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres per la confiança i per deixar-me vindre, explicar i donar a conèixer aquesta activitat, repeteixo, única al món.
7: Nadar entre tonyines a l'Ametlla de Mar, quelcom que s'ha de fer abans de que acabi l'estiu.
6: Doncs sí, és una de les propostes xules per fer, almenys els que som de per aquí al sud ho tenim clar que algun dia o altre, no? Ara ho dèiem amb els tècnics, algun dia o altre ho sentim a parlar de no? gent que ha fet l'experiència i pensem que sí que val la pena, com moltes altres propostes que us anem fent durant l'estiu, no és exclusiu això, però bueno, en aquest cas doncs, tocava parlar d'aquesta activitat d'estiu des de la que la ràdio el companya Francesc Callau, que ens ha parlat sobre l'experiència de nedar entre tonyines. Va, que seguim endavant, ara ja gairebé tancant el programa i direu, home, és dimarts i toca parlar de jardineria. Segur que ja teniu els guants, no?, de jardí posats, aquells guants de jardiner, les tisores de podar, no sortia el nom, les tisores de podar també a la mà, no? Esteu potser fins i tot amb la regadora, potser no us fa falta avui, perquè van quedar prou mullades les plantes ahir en certs punts de Catalunya. La qüestió és que us hem ajudat a muntar el vostre jardinet, o sí, en qualsevol terrassa, en qualsevol balcó, qualsevol raconet que teniu. Us hem ajudat també a lliurar-nos dels insectes que no ens fan gaire bé i aprofitar els que sí, els que poden fins i tot aportar coses a les nostres plantes. Avui, dins l'espai de jardineria que ens proposen des d'Altafulla Ràdio, us expliquem com les plantes poden ajudar-nos a combatre aquesta calotxa fogosa que tenim, utilitzar les plantes a l'estiu especialment per donar-nos frescor. Tot plegat ens explica en conversa l'Eduard Virgili.
5: A l'estiu, quan arriba una onada de calor, busquem l'ombra d'un arbre, obrim el parasol o engeguem l'aire condicionat. Però hi ha una altra manera ben natural de fer més agradables els espais de casa. Les plantes. Benvinguts un cop més a fer jardineria per vacances, com sempre, amb el que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
9: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
5: Avui parlem d'una sensació que tots hem experimentat alguna vegada. Per què sota un arbre s'hi està tan bé?
10: Bé, perquè és molt agradable estar entre la natura i després perquè la calor que tenim aquests dies sota els arbres, la sombra no és una sombra d'una lona ni és una sombra d'una sola fulla. Són com diferents capes que entre elles circula l'aire i ens acaba cobrint la zona de baix, no? I això fa que hi circuli l'aire i rebem una llum molt plàcida.
5: La natura és molt sàvia, està clar, però és només una sensació o realment les plantes refresquen?
10: És real, és així. La forma en la que circula l'aire fa que sota els arbres s'estigui molt més fresc. I, de fet, si combinem no només un arbre, sinó que tenim diverses plantes, i, de fet, quin tipus de planta, fa que l'aire circuli molt més fàcil.
5: Per tant, omplir un balcó de plantes també pot ajudar-nos a passar millor l'estiu.
10: Igual que els oceans, amb aigua calenta i aigua freda, fa que es generin corrents, amb l'aire passa exactament el mateix. Si tenim arbres molt grans, veurem que realment a baix circula un aire. Doncs amb plantes petites l'efecte és molt menor, és evident, però també es genera això.
5: Joan Maria, quines espècies ens poden ajudar més a crear aquesta sensació de frescor?
10: L'ideal idoni seria combinar diferents fulles. Fulles grans amb fulles molt petites i allargades. Però també tenim altres plantes que per l'aroma i per les seves propietats ens generen espais molt més agradables i molt més frescos, com les plantes de citronela, les plantes de melissa, les plantes de menta, aromes molt més frescos, les afàbregues, albaques. També ens ajuda moltíssim a tenir aquesta zona que, a part de tenir sombra i a part de generar temperatures diferents, el flaire, l'olor, l'aroma que ens transmet, ens refresca. Les plantes enfiladisses ens poden ajudar moltíssim també a cobrir parts laterals, a parts que ens ajuden a tenir una part coberta i que no ens doni tant de sol en aquella zona. Però és veritat que el generar tota una part tapada normalment no generen aquest pas d'aire tant com altres plantes.
5: I dins de casa, aquestes plantes, quin paper juguen per tenir la sensació de frescor i benestar que busquem?
10: Dins de casa, amb finestres tancades, no generarem una corrent d'aire. Però si tenim finestres obertes, tenim mosquiteres o tenim alguna forma que circules, veuràs que això també genera. I si tenim plantes que fan aroma, doncs encara ens ajudarà més. I dins de casa doncs, també podem ajudar amb gardènies o hi ha un tipus d'allíssums també, o ja et deia abans també la fàbrega. Si tenim llocs on a més hi ha claror, és fantàstic. I si tenim alguna lavanda posada, ens ajudarà moltíssim. Que li toqui un racó de sol dins de casa és fantàstic. Però és veritat que aquest efecte el notem molt més a l'exterior que a l'interior.
5: Joan Maria, hi ha alguna diferència entre una terrassa plena de ceràmica, amb testos, rajoles, formigó, i una terrassa amb vegetació?
10: A part que estem molt acostumats a treballar amb la vista i veiem tot de cop una zona verda o una zona com molt desèrtica, i a més l'extrem és així, a part d'això, està comprovadíssim, hi ha diferents estudis científics, que les plantes ens generen una pau, una tranquil·litat, però és que a la vegada tenim aquesta temperatura que ens ajuda a tenir aquella terrassa no només directament a ple bat del sol, sinó que està coberta de parts de sombra. Aquestes parts de sombra que no només són de dia, sinó que de nit també hi ha aquesta planta que també treballa amb les humitats. I de cop tenim un balcó molt més refrescant i molt més fred que ens ajuda també a que a la casa tinguem també aquesta temperatura que baixa. És molt poca la diferència en temperatura com a tal, sí, però com a percepció de l'ésser humà és molt més alta.
5: Encarem el tram final del podcast, jardiners i jardineres, i això significa que desmuntem un altre mite. Per tenir ombra, cal plantar un arbre gran?
10: No, només cal plantar un arbre que ens donarà sombra, que serà de creixement horitzontal i que ens permet doncs, tenir sombra, però més aviat paciència en que creixi i serà molt més efectiu un arbre plantat de petit que no un arbre de gran.
5: I ara sí, el consell d'avui per si fem jardineria per vacances.
10: Si tenim una caseta que podem posar-hi plantes i podem posar-hi arbres, si tenim algun arbre que ens doni sombra, que ens faci una ombra, veurem que aquell racó a poc a poc és el més agradable i també per les plantes segurament. Llavors aprofitem aquesta petita sombra. I si som amb terrasses, amb balcons, que la sombra costa una mica més, aquestes plantes que tenim, si les agrupem d'alguna forma, ens ajudarà també molt més a que elles sobrevisquin i d'alguna forma també ens ajudarà a nosaltres. I és més, si entre aquestes plantes i tenim plantes aromàtiques, veurem com inclús aquest aroma de les plantes aromàtiques ens permet passar un estiu molt més agradable.
5: Les plantes envelleixen, perfumen i avui hem descobert que també ens ajuden a fer més suportables els dies de més calor. Ens queda poc per arribar al darrer capítol de Jardineria per Vacances. I justament al proper episodi parlarem del retorn de les vacances. Què fem quan arribem a casa i ens trobem les plantes després d'uns dies d'absència? Encara hi som a temps de recuperar-les? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
6: Moltes gràcies, Eduard Virgili, des d'Altafulla Ràdio. Mira, em quedo amb dos idees, allò de les plantes i l'aromateràpia, i em quedo també una mica amb el podcast de la setmana vinent, allò entornar la meva culpa, eh? Això ens ha passat, no sé si us passa sovint, però bé, no, de fet no, anava a dir quan tornem de vacances, no, les plantes estan tan malament. Doncs mira, al contrari, jo a vegades quan torno de vacances les trobo millor, perquè és com si les plantes reclamessin que les deixés una mica tranquil·les. Ara que hi penso. En fi, tot això ho desvelarem, eh? Tot el que cal saber sobre la tornada a casa després de les vacances i les nostres plantes ho desvelaran, com deien, en el proper capítol de Jardineria, que ens portaran des d'Altafulla Ràdio. Això serà dimarts vinent. Ara sí, anem tancant programa i ho fem en connexió amb Radio Ciutat de Tarragona. Arriba l'agenda.

0: Estem amb temps d'agenda, falten 10 minutets per tancar el programa d'avui i com sempre ara connectarem amb Ràdio Ciutat de Tarragona que ens ha preparat tres propostes d'agenda. Mireu, una festa major, una altra proposta de cinema a l'aire lliure, que això sempre triomfa molt i encara és època, i després un concert de violí. Ara sí, podem saludar la companya Lídia Porta. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la festa major la celebrem a Castellterçol. Castellterçol, no l'havia dit mai aquesta població. Ara ens dius on està.
1: Doncs sí, és una població que està al Moianès i el que destaquem és una proposta que és del que s'anomena una corredissa de gegants.
0: Corredissa de gegants?
1: Jo tampoc, sí, jo tampoc no l'havia vist mai, i és que els gegants, en lloc de fer una cercavila normal i corrent, el que fan és, amb unes rèpliques dels gegants originals, doncs córrer pel casc antic de la població, i aquest any és el 31 de seguida d'aquesta activitat tan diferent.
0: Ostres, per tant està més que consolidada, 30 anys dels gegants corrent, me fa gràcia això de que no són els originals, allò, intueixo caigudes.
1: Sí, els originals són de l'any 54, uh-huh. I ara fan servir unes rèpliques del 2004 per al que pugui passar.
0: Molt bé. Molt bé. Això, gegants corrents de manera esbojarrada a Castellterçol. Sabem on està, Lídia?
1: Jo busco on estan.
0: Al Moianès, sí que m'ho has dit. Sí que és veritat. Molt bé. Estan de festa major i fan aquesta activitat 30 anys ja, fent aquesta corredissa gegantera. Molt bé, això per una banda, aquesta nit a quarts d'11. Però per l'altra banda, tenim cinema a l'aire lliure en una altra població.
1: Sí, doncs tenim a Tremp, a la pel·lícula Grand Showman, que crec que la coneix tothom, que és una pel·lícula protagonitzada pel Hugh Jackman i el Zac Efron, que és un biopic d'un dels empresaris estadounidens de cinema més importants de la història. I, com bé deies, doncs és una proposta que és l'última cita del Mig de la Fresca, que ha convertit Tremp, doncs, i les zones de la població en escenaris, doncs, per circ, per música, habaneres o cinema, en aquest cas.
0: Pel·lícula...
1: I la cita és avui.
0: Pel·lícula musical, que ningú se'ns despisti. Pel·lícula musical.
1: Sí, exacte, sí. És aquesta de Greta Showman, que sí. És la musiqueta i tal, sí, és aquesta.
0: Té banda sonoritat, t'agrada, Lídia? L'expliques de manera que t'agrada, se nota.
1: Sí, una miqueta,
0: Ves, s'ha notat. Vinga, va, i acabem amb més música, en aquest cas la d'una violinista.
1: Doncs sí, tenim la bigatana Honor Pino, que també s'encarrega de tancar, ara estem de tancament de cicles i de coses, a últimes setmanes d'agost, del Notes del Parc de Girona. I el projecte que presenta és Les Chances Mus, que és un projecte dedicat exclusivament a recuperar obres de 12 dones compositores del barroc que s'han conservat a Venècia i a París. I l'espectacle doncs combina sonates i peces vocals, lògicament amb el violí, que és precisament l'element essencial i per reivindicar aquest llegat musical femení que moltes vegades està... oblidat.
0: Mm-hmm. Doncs fins aquí l'agenda de la jornada. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Moltes gràcies, companya. Fins demà.
1: Ale, fins demà. Adéu.
0: Fins demà. Darrera cançó que sona avui a l'Obert per Vacances i darrera connexió amb Cardedeu.

0: Darrera cançó, però escolta, que marxem animats, a veure, animats amb Doctor Prats, amb aquest Camina. Ràdio Cardedeu, Jordi, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Què tal? Darreres impressions sobre calçat d'estiu més enllà de les crocs. Què ens diuen els
1: segueixo,
0: oients?
1: Segueixo amb la meva creuada en contra de les crocs,
0: sí, sí.
1: No ho deixo. Però no, hem rebut àudios de més variats, gràcies a Déu. Hem sortit del tema crocs. Si vols, n'escoltem un parell.
0: Vinga.
2: Hola, molt bon dia. Em dic Montse. Jo del calçat sol portar sempre menorquines, amb una mica de talonet per no perdre mai l'estilisme. Gràcies, bon dia.
0: L'estilisme és important. Menorquines.
1: M'agrada. Sí,
0: sabarques,
1: sí, sí.
0: Sabarques, que es diu, no? Allò que està, sí, de Menorca.
1: Exacte, també són bastant còmodes, és a dir, que m'agraden bastant i m'agrada aquest èmfasi de... És que combinen amb tot.
0: Sí, és veritat, tots els colors. I amb una mica de talonet, que ara les fan així també. Dona, fa goig. Darrer tall, així molt ràpid, Jordi.
1: Sí, som-hi.
3: Anar descalç és sempre millor, però...
1: Yeah. Aquest és dels meus.
3: No som rics, ni per tenir per aquest.
1: Dels meus.
3: L'estiu... ni terra radiant a l'hivern. Ni mai ho tenim prou net. Així que arribes a casa i unes sabatilles.
0: I ja.
1: Sabatilles. Escolta, a l'estiu.
0: Sí, sí. Bé. Escolta, aquest noi no serà el que anava despullat l'altre dia per casa, no?
1: No,
0: perquè
1: crec...
0: Perquè s'ha d'anar descalç. Jo li he notat el to, eh? Dic, no sé.
1: És un altre. Confirmem que és un altre. He de dir que vaig a fer la confessió de que el que anava, el que dormia despullat ahir, sé qui és i sé per quin carrer no he de passar ja.
0: Bé, això és important. Que bo. Ràpidament, Jordi, hem de tancar programa ja. Tema del dia de demà. Què ens pregunteu?
1: Doncs demà preguntarem per l'esport a l'aire lliure i com fer-lo per no morir de calor durant l'estiu.
0: Uf, esport a l'aire lliure. Mira, ja em canso només de pensar-hi. Ja su. Molt bé. Doncs demà parlem d'això, eh? Demà ens posarem més actius, més fit. Perfecte.
1: Parlem demà.
0: Sí. Fins demà, Jordi. Una abraçada forta.
1: Una abraçada.
0: I amb aquesta connexió amb Cardedeu, amb el Jordi Marescot durant tota aquesta setmana, tanquem l'Obert per Vacances d'avui. Demà prometem tornar a les 9 del matí. Passeu bon dimarts.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Badalona és una de les ciutats de l'estat amb més demanda relativa d'habitatge de lloguer. Ocupa la setena posició d'un rànquing que encapçalen Terrassa, l'Hospitalet i Sabadell. Una situació que coincideix amb una reducció dels contractes de lloguer i un augment del preu mitjà a la ciutat. Terrassa, l'Hospitalet i Sabadell són les tres ciutats de l'estat amb més demanda relativa d'habitatge de lloguer durant el segon trimestre de 2026. Badalona ocupa la setena posició per davant de Barcelona, que és desena a la llista. La ciutat es troba entre els municipis amb més pressió de la demanda, amb un preu mitjà de 16,70 euros per metre quadrat en els anuncis de lloguer, segons el portal immobiliari Idealista. Les dades de l'Incasòl, recollides per la Cambra de la Propietat Urbana de Badalona, mostren, però, una reducció del mercat durant el 2025. Es van registrar prop de 2.600 contractes, un 2,5% menys que l'any anterior. El preu mitjà va ser d'11,52 euros per metre quadrat al mes, un 1,8% més que el 2024. Badalona és, a més, zona de mercat residencial tensat, que també ho són 8 de les 10 ciutats que encapçalen aquest rànquing. I Badalona participarà aquesta setmana al segon diàleg d'alcaldes Xina-Espanya, un fòrum que reunirà prop de 40 ciutats espanyoles i xineses per compartir experiències i buscar oportunitats de col·laboració davant els principals reptes de les ciutats. La delegació badalonina estarà encapçalada per l'alcalde, Xavier García Albiol, i la primera tinenta d'alcalde, Cristina Güera, que viatjaran a la Xina des del 25 al 31 d'agost, juntament amb representants d'altres 18 municipis espanyols. En concret, faran estada a Beijing, Shanghai, Jiangsu i Xangai, ciutats amb un important pes econòmic i amb experiències destacades en àmbits d'interès per al desenvolupament de les ciutats. La trobada posarà sobre la taula qüestions com la innovació, el desenvolupament urbà, la sostenibilitat, la transició energètica i el desenvolupament econòmic i empresarial. El fòrum està organitzat per l'Associació d'Amistat del Poble Xinès amb la Sanji i la Fundació Càtedra Xina. L'acte central també tindrà lloc el 28 d'agost a Shanghai, on l'alcalde Xavier García Albiol serà un dels encarregats a fer la cloenda del fòrum. I l'Associació de Comerciants del Centre de Badalona assegura que l'ús del Bizum per pagar els negocis és gairebé inexistent. La iniciativa es va habilitar al maig i s'ha desplegat durant aquest estiu de manera progressiva als establiments de tot Catalunya. Des de Badacentre, però, atribueixen la poca demanda, sobretot el desconeixement entre la població. Des de l'Associació del Centre consideren que és un mètode encara desconegut. A més, diuen que tampoc suposa una gran devolució, ja que els clients no noten una gran diferència entre pagar amb Bizum o fer-ho amb targeta. Fins i tot asseguren que aquesta darrera opció sol ser més còmoda.
4: Les targetes s'ho mengen tot actualment. És més fàcil treure la targeta, pagar amb la targeta, que t'envien tot, que fer un Bizum, que has de buscar el telèfon o el d'allons. Penso que ara actualment és molt més senzill pagar amb targeta. No he notat res. És totalment residual. Precisament, des que hi ha la normativa, ningú ho ha demanat. Abans de la normativa, algun client que la visa no li funcionava o no portava efectiu, deia, puc fer un Bizum?
3: Des de Badacentre afirmen que aquest sistema és positiu per als comerciants perquè no paguen comissions dels cobraments amb Bizum. I en esports, la sisa joventut 2026-2027 ja comença a rodar. La setmana passada l'equip va iniciar els primers entrenaments i avui el club ha publicat el calendari oficial dels partits que jugaran durant la pretemporada. Aquest dimecres la penya posarà rumb a Astúries per fer una estança de 5 dies. Aprofitant el viatge, els verdinegres disputaran el primer amistós de la temporada davant el Montbus Obradoiro.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
2: El millor del Badalona Matí.
6: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
0: que és moment de saludar l'Eva Moreno. Ja la coneixeu, Eva, com estàs?
7: Molt bon dia.
0: Bon dia.
7: Pues tinc sentiments allò complexos.
0: Per què?
7: Perquè, clar, quan he arribat m'has dit que era l'última secció de la temporada i dic, ostres...
0: Però en res tornem a ser aquí.
7: Això és veritat,
0: ja
7: això és veritat,
0: això.
7: Que el temps passa
0: rapidíssim.
7: Sí, sí, sí, fugit, sí.
0: Avui ens acompanya l'Eva Moreno, com dèiem. Ella és sexòloga, terapeuta de parella, fundadora de Tupper Sex, establiment que trobareu també doncs, al municipi veí de Santa Coloma de Gramenet, al carrer Santana, i amb ella doncs, aprenem sobre sexualitat i sobre nosaltres mateixos al final, perquè tots en tenim. Eva, avui ens proposaves parlar d'un meló que sovint obren a casa els fills i filles,
7: Efectivament. Avui parlarem d'aquelles persones que senten que estan en un cos equivocat, que en un moment donat de la seva vida diuen, crec que no sóc un nen, crec que no sóc una nena, sento que aquest cos no és el meu, no m'identifico amb el sexe, amb el cos que vaig néixer. A més, és un fet, és una realitat, que afortunadament amb les criatures joves que s'hi troben, tenen més espai per poder comunicar-ho. Una cosa que, si mirem anys enrere, costava moltíssim, no? I que justament aquest espai, aquesta possibilitat de poder comunicar-ho, de poder verbalitzar-ho, de poder expressar-ho, ha fet que aquestes xifres sobre disfòria de gènere, que és el que anem a parlar avui, hagin augmentat. Mira, tenim xifres de que en els Estats Units, que són les xifres que ha trobat, des del 2019 ha augmentat un percentatge del 2.500% d'aquestes persones joves que no s'identifiquen amb el sexe assignat en el seu naixement, no? I llavors, què vol dir sentir-se en un cos equivocat? Vol dir que no estàs d'acord, que hi ha un sentiment en tu, saps que hi ha alguna cosa que passa en el teu cos, que de vegades no saps ni verbalitzar-ho, que et diu que no es conforma al gènere assignat amb el gènere que tu sents,
0: amb el sentit,
7: tu vius,
0: no?
7: Amb aquest sentit... Que tu tens, no? I llavors això pot provocar realment un malestar profund, fins i tot estats de depressió, d'emprenyament, no sé expressar què és el que m'està passant i ho expresso des d'una manera agressiva o violenta, perquè avui aquesta secció no és per les criatures, és pels pares,
0: perquè
7: pels adults...
0: Una vegada, perquè ells moltes vegades ja ho tenen après, això.
7: Ho tenen après i ho tenen molt assumit. I moltes vegades els hi costa expressar-ho perquè veuen un tancament i que serà un tema que generarà conflicte amb la seva família. Per tots aquells comentaris discriminatoris...
0: Amb què han crescut des de petits.
7: Exactament, exactament. I una cosa és aquesta disfòria de gènere i una altra cosa és trobar-nos amb un adolescent que no vol tenir la menstruació, que no vol créixer, que no vol que li surtin pèls, que està reivindicatiu i rebel. Són dues coses diferents, Són dues coses ben diferents.
0: Jo era d'aquestes. Jo no em volia fer gran.
7: No sé per què no m'estranya, Núria. M'encaixa molt.
0: Aquí m'he obert,
7: Gràcies per fer-ho.
0: És important. És que és veritat i és una realitat, no?, que també passa i que es troben en la pubertat també de dir esto no va conmigo.
7: No, que és que jo no vull, és que no vull créixer. És que passo dels adults i de les responsabilitats. I a més això provoca rabacaneries, no? I fins i tot expressar-ho. I està molt bé haver-ho viscut.
0: I saps què provoca també? Com tristor per aquell ídol de la infància, una mica,
7: Però aquesta tristor la veus ara d'adulta o la identificaves ja quan eres un adolescent?
0: Crec que ara.
7: Ara,
0: no?
7: Clar.
0: Crec que ara.
7: Llavors està molt bé veure les nostres criatures amb aquestes ulleres del que hem viscut, perquè hi ha coses que no han canviat tant.
0: No.
7: Llavors, empatitzar amb les criatures té a veure amb...

0: Biològic és el que t'indiquen els cromosomes, les hormones, i el que et veuen tan punt neixes. Et veuen que neixes amb un penis o que neixes amb una vulva. Penis, ets un home, vulva, ets una dona. Home i per ser heterosexual. Mm-hmm. Dona i per ser heterosexual, no? Què és la identitat de gènere? És com tu et sents internament, eh? Si tu sents que estàs en un cos de dona però et sents home, estàs en un cos de dona i et sents dona o et sents home, no? També pot haver una identitat de gènere fluid, però això aniria una mica més endavant. Després, una altra cosa és com expresses aquest gènere, de quina manera et vesteixes, de quina manera et mous, perquè hi ha homes heterosexuals que tenen una identitat de gènere femení i llavors es pinten les ungles, es maquillen, igual amb les dones, no? Mm-hmm. Veiem que hi ha tot aquest menú d'opcions. I una altra cosa és l'orientació de gènere. Si et sents heterosexual, si sents que ets lesbiana, si et sents que ets gay o pansexual o demisexual o totes aquestes orientacions transsexual, totes aquestes orientacions de gènere que hi ha. I llavors, si jo necessito encabir en quina opció estic, m'haig d'adonar un temps per respirar tot això que m'està passant. Però sí que us haig de dir que les criatures, hi ha moltíssimes criatures que aquests primers records, aquestes primeres memòries, als 2 i 3 anys... ja recorden que hi ha aquest desajust entre el que diuen que ha de ser i el que senten que són.
1: Per tant, ho tenen més clar que no pas els pares, no?
0: Totalment, totalment.
1: El primer que necessita una criatura, per això, una criatura i tothom, és seguretat emocional, no? Que a vegades doncs, penja d'un fil.
0: Així és. No necessitem pares perfectes, Aquí ens trobem amb pares que, evidentment, no sabran gestionar aquesta situació. Però sí que necessitem pares que donin seguretat i que escoltin. Escoltar no vol dir acceptar la situació...
1: A vegades ni comprendre,
0: no? Consentir, comprendre... Simplement vol dir escoltar, acompanyar a la criatura. Igual quan la criatura cau, que fas el sana sanita, un petó i ja estàs curat, doncs amb tots aquests comentaris, verbalitzacions a la criatura, el que hem de fer és això, acompanyar emocionalment. Està bé, gràcies per explicar-m'ho, necessites que faci alguna cosa respecte a això, li vaig a posar curiositat, carinyo, buscaré informació, tens alguna pregunta que jo pugui respondre. És a dir, això vol dir acompanyar, ser-hi present, amb tot el teu debat i batalla interna i tots els teus qüestionaments, simplement acompanyar, no jutjar ni posar en qüestionament.
1: No precipitar-se també, ho dic perquè prendre una decisió en una etapa on potser, no sé si no som prou madurs, no? Ens pot, no sé, fer sentir malament o ens pot... Vull dir, no cal classificar-se potser ni abans, ni després, ni del durant, no?
0: Exacte. I que en qualsevol cas sigui la criatura la que vagi decidint els tempos. Perquè moltes vegades només que poder verbalitzar-ho, sentir-te acompanyat, acompanyada, ja n'hi ha prou, per què és el que necessita en el moment. Tenim en compte que el trànsit amb un canvi de sexe és molt complicat. Hi ha no només la intervenció quirúrgica, sinó tot el tema hormonal. Realment és una bomba de rellotgeria per qualsevol cos, i això no és un judici, això és una realitat científica. Llavors, quan més segur i més assentat estigui aquesta decisió i més madura estigui la persona, millor serà, perquè són processos que fer-ho reversibles és molt complicat. Llavors, millor més tard que més d'hora. Ara, jo estic parlant com a sexòloga, com els casos que em trobo amb pares que estan transitant aquesta situació. Evidentment, s'ha de fer servir a tot un equip de professionals, psiquiatres, psicòlegs, metges, que acompanyen en tots aquests processos.
1: En aquest sentit, deixa'm també recordar que des de fa 3 anys, el Centre d'Atenció Primària del Doctor Robert aquí a Badalona ja compten amb un equip de referents de trànsit Badalona, és com es diu, Trànsit Badalona, aquesta unitat que atén les persones trans, que promou la seva salut, que sobre

0: tot doncs, atén població assignada del Barcelonès Nord i del Maresme i que treballa doncs, això, per oferir acompanyament, per sensibilitzar i per escoltar, fer aquesta escolta activa que ara tu doncs, deies que és tan, tan important. També, si cal, per iniciar tractaments hormonals o assessorament sobre tractaments quirúrgics. Què hem de fer com a referents, com a adults, com a pares, com a mestres, com a, no sé, com a persones adultes, no? Que podem, diguéssim, perjudicar aquell menor?
1: Pues el primer de tot no entra en pànic.
0: No surti corrents.
1: No surti corrents, no negar, perquè hi ha pares, que, pares i mares, que negant això no és, això no passa, no mirant, no encarant el tema, és com que el tema no existeix. El que està passant està passant i això és inevitable, no? Llavors, encarar-ho amb aquest amor, amb aquesta acceptació de la situació, i llavors no convertir a la criatura en un debat ideològic. És que això és que això no és, és que pot ser, és que no pot ser, és que l'església, ara que tenim aquí el papa també, el posem a la secció... no, és que és la culpa és dels teus amics o de les xarxes socials, tots aquests TikToks que veus, això t'estan canviant, tu estàs confós, no saps què penses, no, al contrari, les xarxes socials, el que estan ajudant, mira que de vegades demonitzem les xarxes socials.
0: És a fer el pas, segurament,
1: Sí, i a posar llenguatge, a posar vocabulari, a identificar-se amb altres persones, a no sentir-se sol. Recordem que sentir-te en un cos equivocat és una de les motivacions per intents autolítics amb criatures adolescents. Llavors, que bé que ho puguis verbalitzar, que bé que puguis tenir llenguatge, que bé que la teva família t'estigui acollint.
0: I que no et trobis sol.
1: I que no et trobis sol o sola, no? I llavors, que no sigui un motiu de conflicte tampoc per la relació de parella, perquè ho és, en molts
0: casos. Ho és, també?
1: És que és culpa teva, perquè tu l'has inculcat, perquè ha anat amb els teus amics que eren gais, perquè... Bueno, tu no saps la quantitat de coses que s'arriben a escoltar. I després, que moltes vegades, la no acceptació, no? I el tu, ho has dit abans, el dol. El dol de la meva criatura era un nen i ara vol ser una nena, o viceversa. I llavors jo també em plantejo què he fet malament. I alguna cosa que jo hagi fet malament. Com no ho he pogut veure, no?
0: L'autoculpa.
1: Clar.
0: Com si fos una cosa de culpabilitat, no?
1: No, però sí que quina poca capacitat he tingut com a mare o com a pare, o com a pare, que no m'hi ha donat de que la meva criatura estava transitant per això. Que si ho transita amb bona comunicació i es fa normal, perquè s'accepta des de petit, és fàcil, sabem que la nostra criatura patirà, desafortunadament patirà, perquè no està en una situació social que li facilitin les coses, perquè se'n surt de la norma, amb totes les cometes del món. I llavors, que la meva criatura pateixi, a mi ja em fa patir, no? I això em qüestiona també coses amb la, amb la meva parella.
0: Importantíssim també que el nucli, diguéssim, més pròxim, familiar, no? Sigui copartícip d'aquest trànsit, no? Per poder-lo explicar i poder-lo acompanyar en aquest menor en l'explicació, diguéssim, que és que no en caldrien d'explicacions, però malauradament ens trobem amb aquesta situació, no? I, a la resta també de la societat o de l'entorn.
1: Exacte, i que important que si aquesta criatura, en comptes de dir-se Maria, es vol dir Manel, doncs comencem a dir-li Manel i comencem a tractar-la en masculí, i això... des del nucli petit és des d'on s'ha de començar a fer. Per això és tan important la complicitat de la família, dels germans, dels veïns, dels amics, per donar aquest entorn de confortabilitat a la criatura, que és una cosa molt bàsica i sembla molt tonta, però és molt difícil de fer. Perquè si durant tota la vida jo li he estat dient, tota la vida, 10 anys, 12 anys, 13 anys, a la meva criatura, com Maria, ara fer aquest canvi, em costa. Malgrat que jo amb els pares que parlo, sempre, quan aprofundim en el tema, hi ha un sentiment intern de que, o sigui, hi ha com una percepció, una intuïció interna, que ja ho veien, no? Que no ho volien veure, és una cosa, però que ho veien, que hi havia indicis que apuntaven això, i llavors quan tu connectes amb això i et deixes d'alguna manera et treus una mica
0: tot és més fàcil.
1: És molt més fàcil quan treus aquests prejudicis.
0: M'assenyalaves una pregunta final abans de marxar, Eva, que potser podria ser la primera, però alhora tu la poses per acabar, no? Que és què necessita la criatura? Diu, perquè igual d'entrada ens pensem que són moltíssimes coses, no? Molts aprenentatges i potser no estan, o sí?
1: Doncs mira...
0: Necessita amor.
1: Necessita bàsicament amor, aquest acompanyament, ajuda professional, super important. Reconèixer que la criatura, per mal forta que la veiem, està en una situació vulnerable que ens fa vulnerables també a nosaltres com a pares, i sobretot necessita trobar que hi ha un lloc al que pertany. Mm-hmm. I el lloc primer al que pertany és aquesta família. Llavors la família és l'equip primer ha d'abraçar a la criatura. És igual si estic d'acord, és igual si no estic d'acord, és igual si ho entenc, si no ho entenc, l'estima per sobre de tot.
0: Molt bé, doncs Eva, un gust com sempre tenir-te als estudis de Radio Ciutat. Ara ens fem aquesta abraçada tu i jo, i ens tornem a escoltar aquí a les zones en breu.
1: En
0: recordeu
1: breu.
0: Que mentrestant la trobeu a Santa Coloma, al carrer Santa Anna, número
1: 17, i que estarem 17. Tot l'estiu amb totes les joguines, amb tota l'ajuda terapèutica i amb les reunions de persecs que vulgueu fer per divertir-vos amb les amigues i amb els amics.
0: Vinga, va, aprofiteu, que vagi bé.
1: Petó.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.

0: La fiscor està tan...
1: Ai, quines ganes de posta de sol, quines ganes de platgeta, de brisa marina... S'acosta, s'acosta, però encara no, encara han de passar coses. Coses com, per exemple, la visita d'en Sohab Seva, que ens acompanya a l'estudi. Què tal, com estàs?
2: Bon dia, Núria, tu com estàs? Tot bé?
1: Doncs bé, bé, ens acompanyes, i jo dic que encara hem d'esperar, però vaja, ens ajudes a anar fent boca de cara a l'estiu, no, avui?
2: Tenim ja ganes de descansar, estar amb els éssers més estimats, poder gaudir d'això, de les vacances, no? La paraula que més estem dient aquestes setmanes, no? Exacte, perquè amb l'arribada de l'estiu molts ja tenen la maleta preparada, d'altres encara busquen ofertes d'última hora i alguns continuen fent números per veure si podran escapar-se uns dies. Però avui volem anar una mica més enllà de les destinacions dels pressupostos perquè darrere de les imatges paradisíques que veiem a les xarxes sovint també hi ha una altra realitat, no? I aquí entra la notícia que ens ha inspirat aquesta setmana. Segons explica un reportatge 3CAT sobre Bali, aquesta illa indonèsia, considerada durant anys una de les destinacions més desitjades del món, s'enfronta actualment a problemes greus de massificació turística, no? Uh-huh. Acumulació de residus, contaminació de l'aigua i la pressió sobre els recursos naturals. Una situació que obre un debat interessant quan viatgem, pensem només en les vacances o també en l'impacte que deixem en aquestes terres, no?
1: I aquest impacte comença només a agafar l'avió, eh?
2: Exacte. I per començar, hem sortit als carrers de Badalona per saber quins plans tenen els veïns i les veïnes d'aquest estiu, no? On tenen pensat viatjar? A Catalunya, arreu, nacional o a l'estranger?
3: De moment per cap lloc, perquè no tenim pressupost. Jo, en principi, per Catalunya, Tossa de Mar, bàsic, però per Catalunya.
4: Tinc pensat viatjar per Catalunya, pels Pirineus, una mica de muntanya, i també a Espanya, que els meus avis tenen una casa a Extremadura, per allà una mica també.
5: Aquest estiu viatjaré a Mallorca, i després a l'hivern marxaré a Argentina.
6: I jo probablement viatgi a Escòcia de Burgos.
1: Déu-n'hi-do, quins viatges.
2: I tant. I la resposta, ja veus, Núria, és variada. Hi ha qui aposta per quedar-se a Catalunya, qui recorrerà altres punts de l'Estat i també qui aprofitarà aquestes vacances per fer algun que altre viatge internacional. Una diversitat que reflecteix molt bé com han canviat els hàbits de viatge en aquests últims anys, sobretot després de la Covid, no? Segons les dades del sector turístic, cada vegada hi ha més persones que combinen aquestes escapades curtes durant l'any amb un gran viatge al final a l'estiu, no? Però abans
1: i de fet, si fem la mirada enrere, no, només si pensem, els nostres avis, per descomptat, no viatjaven, no?
2: Fora,
1: i els nostres pares van començar a viatjar a partir dels 60, no? En molts dels casos, i hi ha comptagotes, no? Per tant, és veritat que aquí hi ha un canvi d'hàbits, no? Pel que fa, doncs, a això, a l'oci, al lleure i als viatges, que té un impacte, i això és evident.
2: Mm-hmm. Però abans de decidir on anem, on viatgem, hi ha una pregunta clau, no? Que és el factor decisiu per decidir on anirem, no? Que és el preu, el clima, la companyia, per la
5: jo
2: gent quin és?
5: Jo crec que un factor decisiu meu és el clima i també el preu.
7: Jo, bueno, el clima de si és estiu, doncs ara que hi ha platja sobretot, i el preu, importantíssim.
8: Jo crec que el preu i les activitats per disfrutar.
9: Jo per mi la companyia i el preu.
10: Home, principalment el preu, tampoc tenim un gran pressupost i l'activitat també és molt important i m'agrada, doncs, alguna persona activa i vull fer activitats mogudes.
2: I aquí sí que hi ha un clar protagonista, no? Ens toca la butxaca, el preu, no? Tot i que també apareixen factors com, per exemple, el clima, les activitats que hi poden haver en aquell lloc, o també la companyia és molt important, no? La majoria també reconeix que la butxaca continua manant. I no és estrany perquè viatjar cada vegada és més car, no? Els vols, l'allotjament, els restaurants o activitats que han experimentat aquesta pujada important durant aquests últims anys. I deixa'm preguntar-te, Núria, tu, una cosa. Ets d'aquestes que prepara els viatges, es mira el lloc i després el pressupost, o primer el pressupost i després el lloc?
1: Jo calculo el pressupost primer i en funció del pressupost trio el lloc.
2: Jo
1: no puc fer una altra cosa.
2: He de dir que molts cops em llanço a la piscina, no? I primer decideixo on anar i després ja el pressupost,
1: no? Però és que tu decideixes per un i jo per quatre, saps? I multiplica per quatre el cost del viatge.
2: És bastant diferent, no? I parlant de diners, vam voler concretar una miqueta més. Quant creieu que és el pressupost raonable per unes vacances d'estiu?
5: 500 o així.
6: Sí, el mateix, 500 euros.
7: Depenent una mica d'on has situat, però si em vaig 4 dies, mínim 100 euros, 110 i...
0: Jo crec que més. Jo vaig fer un viatge de 4 dies i potser ens vam deixar 200 euros per cap.
10: Home, varia molt també del destí que vulguis triar i de les activitats que vulguis fer, però no sé, jo no em gastaria més de 300 euros.
1: I també depèn dels dies, eh? Perquè hi ha qui diu, mira, jo me'n vaig a tot i pleni, no? Sí. Tot luxe, però poquets dies. I hi ha qui estira aquest mateix pressupost i se'n va més dies.
2: A mi hi ha una cosa que em sorprèn, que és la gent que diu que es gasta per 4 dies 100 euros, 200 euros, perquè em sembla una quantitat molt...
1: Si això t'ho gastes només trepitjant sí, la vorera.
2: Només amb els vols ja t'ho gastes, no? Per tant, crec que es refereixen més a quan es parla de viatges més locals, més nacionals, no? Que com a mínim et pots estalviar el que és l'avió, que ja a vegades costa 200 euros, no?, d'anada i tornada. I aquí, aquí hi ha hagut respostes per tots els gustos, com dèiem, des dels més prudents que parlaven d'uns 100 euros fins als qui consideraven que uns 500 euros és una xifra més que realista, no? I això també ens diu una cosa. No tothom entén les vacances de la mateixa manera. Per alguns és una escapada de cap de setmana i per d'altres és una setmana sencera lluny de casa per poder desconnectar i de més. Però quan deixem de parlar de pressupostos i passem als somnis, la història canvia una mica i quin és el destí dels seus somnis?
5: New York o Bali o algo així.
6: A Los Angeles o Orlando.
0: Jo tornaria a anar a Cancún.
10: Jo aniria... Vaig anar a Menorca, és que Menorca, Mallorca, m'encanta. Tornaria.
6: Home, a mi principalment m'agradaria anar a les Dolomites, a Itàlia. Seria un destí molt divertit.
1: Cap d'aquests destins costa 300 euros per 4 dies, eh?
2: No, no, no. Clar, i aquest era el viatge dels seus somnis, no? Que Clar. Jo els hi proposava dient... Teniu tot pagat, on aniríeu, no? I em deien Bali, un dels assis que justament parlava la notícia, sí. Les Dolomites, d'altres a Estats Units...
1: Tu on doncs... aniries, Ojab? Tu ets molt de viatjar, eh?
2: Jo és que no faria només un lloc, jo faria...
1: I a més et dediques també al sector turista.
2: Exacte, també. Jo faria diversos llocs i aprofitaria que mai he estat, tampoc he estat a Amèrica, però a Àsia. Mm-hmm. Faria diversos països d'Àsia.
1: O sigui, tu et muntes una ruta.
2: Sí, sí, de fet... No...
1: Sense bitllet de tornada.
2: Sí, bueno, no, això ja no. Així sí que voldria tornar, però sí que començaria, per exemple, per Japó, que està sent també un destí molt, molt explotat aquests últims anys, no? I crec que també hi ha moltes coses interessants a conèixer també de la cultura, del menjar, tot, no? Doncs aniria cap allà primerament.
1: I ara faig el tafanem al Sohab. Tu, quan viatges, ets de ciutat? Ho dic perquè hi ha qui diu, no, jo me'n vaig a muntanya, jo me'n vaig a mar. Jo sóc urbanita. Ho combines?
2: Soc de tots dos, sí. Sí, m'agrada molt gaudir dels tours, dels tours que fan a les ciutats, que m'expliquin la història d'aquella ciutat, dels edificis que em vaig trobant, perquè hi ha vegades... Jo he viatjat que he anat potser al costat d'un edifici històric i he passat de banda perquè no sabia quina història tenia, no? I ara sí que aprofito que viatjo amb els meus amics i demés i contractem doncs aquests tours, sí, per conèixer aquesta història de la ciutat, no? I és bastant interessant perquè cadascú té una forma d'explicar-ho i també... Ho fan més divertit, no? Et fa l'experiència de la ciutat més divertida, tot i que potser està molt plena, està massificada, no? És bastant guai.
1: Molt bé, doncs ja sabem els gustos d'en Sohab, anem a continuar coneixent els gustos de la ciutadania.
2: I aquí apareixen, sobretot, com dèiem, destinacions internacionals, com llocs exòtics, a països llunyans, i també alguna menció a Mallorca, no?, que continua sent una de les destinacions estrella d'aquest estiu.
1: Les Balears, triomfant, en general.
2: I és curiós perquè molts dels llocs que avui considerem paradisos turístics comparteixen un mateix problema, que és l'èxit, no? Com més popular és una destinació, més visitants rep, i això ens porta directament a aquella notícia que dèiem de Bali, que segons explica el reportatge de 3CAT, l'illa rep fins a milions de visitants cada any, i la infraestructura no és sempre capaç d'assumir aquesta pressió, no? Hi ha problemes de gestió de residus, contaminació de rius i platges, i fins i tot dificultats per garantir l'accés a l'aigua potable en algunes zones. És a dir, el mateix turisme que impulsa aquesta economia també pot acabar posant en risc allò que fa especial una destinació, no? I per això vam voler preguntar si havien descartat mai un lloc perquè estava massa massificat.
10: No, crec que no. Jo tampoc.
5: No, jo no.
6: No.
10: Buah. Sí, la veritat que sí, sobretot les grans ciutats. No m'agrada molt la massificació de gent i del turisme. Per tant, és un lloc que no m'agrada massa.
1: Jo comparteixo bastant l'opinió d'aquesta, d'aquesta última encastada. Clar, si tens vacances i te'n vas allà, on hi ha tota la gent, no? On està, vinga a fer cues, vinga... Doncs...
2: Espera't perquè et sorprendrà la següent pregunta, Núria. Aquí la majoria admet que no, només una de les persones entrevistades explicava que sí que havia deixat de visitar algun lloc per aquest motiu, i és comprensible perquè moltes vegades també coneixem la massificació quan ja hi som allà, no? Quan arribem a una platja i costa trobar espai, quan fem cua per fer-nos una fotografia, o quan un centre històric sembla més un parc temàtic que no pas un centre històric, no? I això ens porta a aquesta altra qüestió, que és, preferiríeu pagar una miqueta més per visitar un lloc menys saturat?
5: Sí, crec que també he de descobrir llocs que no estiguin massificats.
6: Sí, però depèn de quan.
10: Sí, totalment. Jo prefereixo la tranquil·litat i pago una mica més que no pas estar agobiada amb tanta gent.
0: Totalment, perquè, per exemple, la situació a Barcelona, no? Quan vas a passejar per Plaça Catalunya, que està tot massificat i que no pots passar enlloc, a les discoteques també tot ple de turistes, i és que no es pot.
7: Ara sí, jo també pagaria una mica més, perquè el mateix que ha dit ella de... Està tan massificat que a vegades no poder caminar ni pels carrers, és que quina mandra.
1: Que gairebé no escoltem aquesta noia, eh? És que estava pensant, m'ha vingut al cap justament, aquestes imatges de perfils d'Instagram, segur que te n'has trobat, no? On posen fotografia idíl·lica d'un raconet preciós, i llavors tots els comentaris són: no, per què penges aquesta foto? Era un lloc que ara l'espatllarem, es massificarà, sí. No?
2: O que fins i tot no es menciona el nom per això mateix, no? Perquè no es saturi, perquè no es massifiqui tant, no? I malgrat moltes persones deien que no han canviat el seu destí per la massificació que hi podia haver, sí que pagarien una miqueta més per anar-se'n en un altre lloc que no estigui tan saturat, no? És clar, no? La resposta, estarien disposades a pagar una miqueta més per aquest canvi. I aquesta és precisament una de les reflexions que plantegen molts experts en turisme sostenible. Potser en el futur no passa per rebre cada vegada més visitants, o potser passa també per gestionar millor els que ja hi ha en aquestes terres, no? Perquè, segons explica el reportatge de 3CAT, alguns habitants de Bali comencen a qüestionar quin model turístic volen pel futur de la seva illa, no? Un debat que, de fet, també hem vist en moltes ciutats europees, inclús a Barcelona. I això ens porta a l'última pregunta. Creieu que els turistes tenim responsabilitat a la conservació dels llocs que visitem?
5: Òbviament, si al final viatges a un lloc que no és la teva casa i l'has de mantenir net i bueno, conservar-ho.
6: Sí, una mica el mateix. Exemple, si no és un lloc de la teva residència, tens que mantenir-lo net i...
10: Totalment. A vegades, quan hem d'anar a un lloc, hem de respectar la zona i els locals d'allà.
7: Totalment. O sigui, al final, com una persona completament raonable i amb dos dits de front, si tu trobes un lloc net, el trobaràs net. I encara que estigués una mica brut, neteges el que has embrutat. És que sí, és total.
0: Jo també crec que és una mica, no, la convivència... O sigui, si vens a passar uns dies aquí, pues almenys, no sé, un poco dejarlo todo como estaba.
1: Aquesta idea, deixar-ho tot com estava abans que tu hi fossis, que no s'hagi notat que ja has estat de vacances, que has passat una bona estona i que has gaudit d'aquell espai perquè una altra persona també ho pugui fer, i per no alterar-lo, sobretot, no?
2: Exacte, perquè al final conservar un lloc no depèn només de les administracions o dels residents, sinó que també depèn de nosaltres, de com ens comportem, no? Respectar els espais naturals, reduir residus, consumir de manera responsable, o respectar la població local, són gestos petits que al final sumen, no? I, de fet, aquesta és una de les grans conclusions que deixa el reportatge de Bali, que darrere de cada fotografia espectacular d'Instagram hi ha un territori real, amb persones reals i amb recursos limitats. En definitiva, Núria, les vacances són sinònim de descans, d'aventura i de desconnexió, però potser també haurien de ser una oportunitat per reflexionar sobre la manera de com viatgem, no? Perquè al final no es tracta només de descobrir llocs nous, sinó també de procurar que continuïn existint tal com els hem anat a buscar, no?
1: I que es preservin. Moltíssimes gràcies, Suhab.
2: A tu, Núria, i bon estiu.
1: M'has fet començar pensant les vacances, eh? Tot i que no,
2: ja
1: seguim treballant. Vinga, que vagi molt bé.
2: Adéu.
11: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I el 28 de juny, el restaurant Tarik de Badalona oferirà el seu últim servei, un restaurant de referència per tots aquells que els agrada la cuina indopakistanesa i que ara, després de gairebé 16 anys, es quedaran orfes. Ens quedarem orfes, Tuti.
12: Doncs sí, ens quedarem tots orfes al capdavant del Tarik i a l'Edgar Tejada, que també va ser l'impulsor de Forquilla Badalona, una entitat, recordeu, que pretenia aglutinar a tots els establiments de la ciutat per crear sinergies i també que hi hagués bona sintonia entre ells, no? Bon dia, Edgar.
13: Bon dia.
12: Com estàs?
13: Doncs ara una mica més nerviós, venia molt tranquil, sí, perquè ens està superant tot plegat, la veritat.
12: Aclaparat,
13: i,
12: no?
13: Aclaparat i quasi que amb el primer que volia dir, quasi que ho sento, de veritat, perquè potser ara sona com molt sobrat, però és que estem tenint una resposta aquests últims dies de gent que ens truca, que t'abraça, que vem els serveis plorant, perquè comenten anècdotes, jo venia aquí amb el meu pare, que ja no hi és, o jo... No. I estem superats, i quasi que et sap greu, no? Perquè veus clients, sincerament, que et diuen, és que ja no venia ni pel curri, no? Venia perquè m'agradava el menjar, però perquè estava a gust, perquè xerràvem, perquè al final t'implicaves tant amb els teus clients...
12: Ja m'explica, no? Mm-hmm. Ara te n'adones, doncs, el que representava el Tarik per Badalona?
13: Sí, saps què passa? Que nosaltres fèiem feina, no? Estàvem allà cada dia i gaudíem de la nostra feina, i ara una mica que en un mes recuperes 15 anys de clientela i d'amics, doncs sembla que sí, que hem aconseguit que fos
12: Tarik una
13: cosa diferent, no? On la gent estava a gust i, uh-huh. i que era el nostre primer objectiu, uh-huh. que la gent es trobés a gust.
1: De fet, 16 anys de Tarik a Badalona, hem gaudit d'aquest restaurant, però 25 anys des que va néixer el Tarik València. Tenim la Maica, que és la mare de l'Edgar, a l'altra banda del telèfon. Maica, què tal? Molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: No sé si ja intueixes per la veu aquest una mica nerviosisme, emoció per part de l'Edgar, del teu fill. Imagino que n'heu parlat molt, també, d'aquest canvi d'etapa, sí?
14: Sí, n'hem parlat molt, sí.
1: I com ho veus tu, que va ser, diguéssim, qui va arrencar amb aquesta aventura de cuina indopakistanesa, no? Que en aquella època, 25 anys després, era segurament tota una sorpresa per molts comensals.
14: Sí. Pues sí. Però una miqueta és el que diu el meu fill, que nosaltres hem lluitat, hem treballat, no ens donem compte de les coses perquè hi posem el cor i l'ànima, però té raó, hi ha etapes de la vida que arriba un moment que és molt important, la família, moltes altres coses, i que s'acaben etapes i en comencen unes altres.
12: Mm-hmm.
14: Però sí, em sento molt feliç.
12: Maica, tu vas obrir el Tarik a València, a Godella?
14: Sí.
12: Sí?
14: Sí, a Godella, sí.
12: Per què la cuina indopakistanesa?
14: Pues perquè vaig conèixer una família pakistaní, i jo, com que sóc tan atrevida a la vida, dic, si tu t'encarregues de la cuina i cuinem, jo m'encarrego de portar el negoci. I vam dir, comencem. I així va començar una mica el Tarik a Godella, que tampoc ens donaven ni 5 cèntims, i encara està obert, el que passa que jo ja m'he fet gran.
1: Uh-huh. I el Tarik també ha anat creixent, no?, com ho ha estat fent durant aquests 15-16 anys aquí a la ciutat de Badalona. Com recordes, com us va acollir, Edgar, aquí la ciutat, no?, en aquesta aventura del Tarik Badalona? No sé si consideres que és una plaça difícil, la ciutat, en el món de la restauració.
13: És una plaça exageradament difícil. És una plaça per un restaurant de cuina fa 16 anys que vam obrir. Aquest tipus de cuina era molt més difícil, i després de 15 anys només puc tenir sentiment d'agraïment, no? Perquè estem molt agraïts a la ciutat, a vosaltres, no?, que sempre ens heu obert les portes, però sí que és veritat que els inicis van ser molt durs, no? Al principi vam tenir una mica aquesta resposta de la Badalona de poble, no? Ui, tu qui ets? A tu no et anirà bé. Inclús restauradors, recordo que quan ens començaven a anar bé les coses, no estaven contents. Aquesta Badalona de poble que jo dic que és la que no m'agrada, no? I va ser molt complicat. Va ser, jo diria, 3 o 4 anys que ens vam dedicar sobretot a explicar qui érem, no? Ei, que jo sóc dels vostres, que sóc d'aquí de Badalona, jo jugava aquí als Maristes, jo, la meva dona és de tota la vida. Més que explicar la nostra cuina, explicàvem qui eren perquè ens acceptéssim, no?
12: Perquè no es veiessin foranis.
13: Exacte, exacte. Perquè no es veiessin foranis i, a més, amb un menjar de fora i tot, no, al nen no li agradarà, aquest tipus de cuina aquí no funcionarà, feu durums i kebabs perquè no sabien què era, no
12: el curri, picant,
13: el picant, el picant, vull que eren tot i explicar. Primers anys van ser molt...
12: Guanyar-se la
13: molt
12: confiança, sí, una mica, no? Del comensal que seu a la taula i que demana... I què puc tastar?
13: Clar,
12: no
13: era
12: un
13: negoci... Jo em vaig equivocar, potser, no? Perquè vaig pensar, home, una cosa nova a Badalona, diferent, serà el primer dia obrir la porta i gent fent cua al carrer, no? I va ser el contrari, no? Va ser, ostres, 3 o 4 anys de lluitar. Aquella etapa, que és la que estava mare, ens sap ella que ens va costar moltíssim. Però, clar, ara no puc quedar-me en com vam començar. M'haig de quedar, al final, com acabem, no? I no té res a veure de com vam començar, com acabem.
12: I, a més, com acabeu després d'haver superat períodes, per exemple, com la Covid, com obres al mateix carrer on esteu, no?
13: Sí.
12: Clar, tot. És el que t'anava a preguntar. No sé què és el més difícil que heu hagut de suportar, entre cometes, durant aquests anys, i també el moment més feliç, Edgar.
13: No, és que feliç, si els que heu vingut al restaurant sabeu que feliç ens fa treballar, no? El mateix servei, disfrutem, no?, molt fent la nostra feina. Per tant, el moment més feliç no te'l sabria dir, perquè cada servei per nosaltres era felicitat absoluta. De moments complicats hi ha molts, perquè, mira, aquest moment de felicitat absoluta de molta feina, molts dies significava que la meva filla estigués a dalt dormint al restaurant perquè no podia estar sola a casa. Vull dir que a vegades aquests moments de felicitat també haig de mirar qui està amb mi, no? Perquè és molt fàcil quan diem moltes vegades el restaurador sacrifica molt. I dic, no, el restaurador no. La família completa d'aquest restaurador. Perquè si jo estic aquí vol dir que la meva dona està fent el sacrifici d'estar amb les dues nenes, anar tot arreu sola, les nenes que es perden moltes coses. I a vegades... li deia al col·legi, escolta, no fiqueu activitats al cap de setmana, sisplau, perquè la meva filla no pot. A vegades deien, va, aquest cap de setmana aneu a la muntanya a buscar no sé què. I jo no podia fer activitats amb la meva filla. Doncs és això, no? Vull dir, també molta feina també significava, molta feina ens donava felicitat, però també significava que el sacrifici cada dia era més gran.
12: A més, has treballat, deies, no només els sacrificis del qui està al capdavant, sinó de la família, no? I tu has treballat molt estretament amb la família, amb la mare, no? Amb la Maica, que ara, doncs, escoltàvem que ens acompanya, però també, doncs, amb la dona, no? I amb gent que t'has fet una mica, imagino que en un servei, al final, acabes treballant amb... Són com els de casa,
13: sí,
12: no?
13: Sí, és que és el que m'he intentat, i és una mica el que vaig aprendre, i potser és un dels errors, el que vaig aprendre de ma mare és que Tarik era casa nostra, i tu quan venies estaves venint a casa meva, i tu quan tens un convidat a casa teva, doncs el tractes com un més de la teva família, no? I això és el que m'he intentat a Tarik, és el que vaig aprendre de ma mare, i és el que hem anat fent.
12: I quin és el moment que et planteges tanco?
13: Bueno, el moment que em plantejo tanco ja fa temps, fa potser un parell d'anys o així, vaig tenir un susto. Jo estava fent un cafè a casa sobre les 6:30 del matí i em vaig desplomar. I vaig aparèixer al llit, li vaig dir a la meva filla petita trucar a l'ambulància ràpid i vam acabar que enrotit. Després vam descobrir que havia estat mitja hora a terra sense coneixement, que havia donat un cop a cap a una paperera que havia destrossat. Això vam descobrir després quan va venir l'ambulància. Després de fer totes les proves, bueno, de 2 hores a Can Ruti, vaig dir, ei, jo tinc que anar a treballar, saps? Em vaig treure la via i vaig anar a treballar.
12: Imagina't.
13: Després d'això, després de totes les proves, al final estava genial. Jo estava molt bé, prova d'esforç, el holder, totes aquestes coses que fan. Em van dir que era estrès. No? Van dir que era estrès. A partir d'aquí ja la família va començar a pressionar una mica, a dir, ei, papa, et fas gran, papa, no és el mateix, has de baixar, és una persona molt intensa amb allò que faig, i des d'aquell moment vaig intentar, doncs, reduir el número d'hores que anava al Tarik. Va, el dimarts, si no hi ha feina, doncs anem a sopar a la família, no? I jo estava sopant amb la família i em deien, papa, tu estàs aquí o estàs allà, no? Perquè igualment no desconnectaves. Durant tots aquests anys, doncs, el nivell d'estrès, i vas coneixent coses com el cortisol, l'estrès, els nervis, l'ansietat, no dormir per les nits, etc., cada cop anava més, no? I des de després de la Covid ha sigut no parar, i hi ha hagut un moment a la meva vida que he dit, em considero relativament jove, i crec que li haig de tornar a la meva família tot allò que no hem pogut fer durant aquests anys. I ara, doncs, la meva prioritat vital és la meva dona, les meves filles, la meva família, els meus amics, i no quadra tenir un restaurant que bàsicament treballes els caps de setmana amb
1: aquesta conciliació.
13: Exacte, eh? I no quadra.
1: I per això el 28 de juny serà l'últim servei, eh? Maica, per aquest últim servei, per aquestes últimes setmanes de Tarica Badalona, què li recomanes tu a l'Edgar?
14: Pues el que ha fet sempre. El que ha fet sempre, pau, tranquil·litat, i el que ell sap fer, i agrair a tothom que ha entrat a casa. No hi ha cap cosa, i ell ha pres aquesta decisió, i em sembla la més correcta, i crec que ho fa estupendament bé. Aquest... Perquè arriba un moment que el cor i el cos te diu prou, perquè tens una lluita, pues, que jo també he vingut com el meu fill, perquè jo també he tingut fills i negocis. Llavors ho
12: entenc. I tu també ets intensa, Maica.
14: Eh?
12: I tu també ets intensa. Això ho ha heretat el teu fill de tu, eh?
14: Sí.
12: Que no sabeu rebaixar, ho heu de fer tot a totes.
14: Sí, a totes.
1: Aquesta és la recepta de la teva mare, Edgar. Quina recepta preparareu vosaltres per l'últim àpat? Hi haurà alguna d'especial o no?
13: És que serà per nosaltres l'últim àpat, però tothom que està venint és l'últim àpat. O sigui, per tant, per nosaltres cada servei és l'últim àpat, i l'únic que volem és que si tornes a fer l'últim àpat al Tarik perquè fins ara has estat a gust, o t'ha agradat seguir fent el que fèiem fins ara, fer-ho absolutament igual, no fer cap canvi, perquè és el que fem, és el que ens agrada, és el que fa que la gent torni. Doncs això, gaudir una miqueta més, despedir, perquè ara triguem molt de temps, en donar explicacions, abraçades, petons, tot, i això fa que el servei...
1: Ara el servei s'enganxa amb l'altre.
13: Sí, però és una mica més lent, perquè estàs amb més gent, i bueno, això... De fet, penseu que jo, quan vaig prendre la decisió de tancar, si no ho vaig fer abans, és perquè per mi tancar era un fracàs, no? Dic, hòstia, això que ha començat ma mare fa tants anys i jo no aconsegueixo acabar-ho, de cara a la família, no seguia amb el Tarik, em sentia com el pare fracassat, vull dir, durant tot aquest temps de reflexió, per mi era un fracàs tancar, no? I ara, quan he pres la decisió, doncs la gent em fa veure de dir, ei, no és un fracàs, és un canvi d'etapa, però realment, aquests últims mesos, estava amb la sensació de, hòstia, una persona fracassada, no podré sortir pel carrer, que la gent em dirà, mira, el del Tarik, el fracassau ese que ha cerrado el negocio, míralo. I em va costar més, potser si hagués tingut més clar que no era un fracàs, ho hagués fet fa un any, no?
1: Però... Sí, no, l'èxit personal, en moltes ocasions, el saber-se escoltar i el saber-se prioritzar.
12: Doncs sí. Edgar, tu vas ser el fundador de Forquilla Badalona.
13: Sí.
12: No sé si s'ha aconseguit o s'aconseguirà algun dia que la restauració d'aquesta ciutat vagi a la una.
13: És una de les coses que deia de les parts negatives del Tarik, no? Quan vaig començar a veure que alguns col·legues anàvem uns contra els altres, que no ens parlàvem, que no ens coneixíem, que no acceptàvem que tots ens podien anar bé, i és el que vaig aconseguir. Jo, com a mínim vam fer un grup que molts seguim en contacte via WhatsApp, no tenim una representació pública, però ja hem aconseguit alguna cosa que es queda, no? Aquella relació personal que tenim entre molts restauradors, que ens seguim ajudant quan busquem personal, quan busquem un proveïdor, quan tenim algun problema, quan un dia ens va malament, oye, què ha passat? Tu tens feina? Jo no, vale, vos tots estem igual. Aquest lligam ja el tenim. Sí que m'agradaria que en un futur aquest lligam fos a nivell representatiu, no? Hem aconseguit coses com unes ajudes de 5.000 euros als restaurants, com ampliar horaris en l'època de la Covid quan va acabar. Vam aconseguir moltes coses. El premi que li van donar a la ciutat de Badalona a Brussel·les pel tema del reciclatge, de l'oli reciclat. Vull dir que érem un grup actiu amb moltes iniciatives i m'agradaria que alguna vegada això seguís endavant, però... Ja no sé si estarà en les meves mans.
1: Doncs, Edgar, moltíssimes gràcies per ser avui...
12: T'has emocionat, avui, l'Edgar.
1: Sí, emocionat. I ens ha fet emocionar també nosaltres. Sí. Gràcies, Tuti.
12: Gràcies.
1: A tot l'equip del Tarik.
12: Maica, també, que la tenim allà.
1: A la Maica.
12: Gràcies, Maica.
1: Només us podem dir que gràcies i que esperem que aquesta nova etapa us sigui de molt bon profit.
13: Moltes gràcies.
1: Adéu.
14: Serà. Moltes gràcies. I una abraçada i un petó.
12: Igualment.
14: I tinc un fill molt gran.
1: Immens, gràcies, adéu.
13: Adiós, mama.
15: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
11: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I avui, doncs, també volem aprofitar per fer una miqueta de balanç de tot el que ha viscut aquests mesos, aquesta temporada a Conreu Sedent, i ho fem una vegada més de la mà de la Dolors Clotas. Què tal, com estàs?
16: Bon dia, moltes gràcies. Bé.
1: S'apropa l'estiu, que és una de les èpoques més esperades, sí, sí, també a l'hort, no?
16: Sí, sí, sí. Sí.
1: Com es presenta aquesta temporada?
16: Bé, es presenta bé, a veure com anirà tot el tema de la calor, les supercalors i així, que també doncs, tenen el seu efecte amb l'estrès que fan a les plantes. Uh-huh. Però vaja, ja sabem que l'estiu és aquest... Cada temporada sempre diem que té els seus productes, macos, però l'estiu amb les tomates, pebrots, esvergínies, etcètera, etcètera...
1: Mongeta tendra, no?, també.
16: Tot això sempre és com... com aquesta explosió, no? A l'estiu, la primavera comença, però l'estiu és... una bona explosió, sí.
1: I per les persones d'Olors que tenen un petit hort, hortet a casa, algunes jardineres, fins i tot, quins consells bàsics donaríeu per cuidar-los aquests mesos de més calor? I que a vegades doncs, ens agafem uns dies per anar de vacances i no hi estem tan al damunt, no?
16: Clar, la terra ben abonada, sobretot, també que tingui la necessitat d'aigua que hagi de tenir, no? Que segons allà on estigui... si hi ha menys volum de terra, més, etc. Mm-hmm. I si és un lloc que toca molt el sol d'una manera molt gran, doncs posar-hi si alguna una mica d'ombracle, que hi ha aquestes malles del 80% o del 50%, potser el 50% si és molta calor, però això ajuda molt a que tenen la seva també radiació, mm-hmm, però també els ajuda que no tinguin aquest estrès,
1: no,
16: a mitigar una miqueta, exacte.
1: I amb l'arribada de l'estiu, el que també feu a Conreu Sereny és una pausa, no?, pel que fa a l'acompanyament de diverses escoles del municipi.
16: Exacte.
1: A quants centres escolars heu acompanyat aquest curs?
16: De tres de Badalona, l'Anglada, el Sant Jordi, l'Escola Monticalà... Sí, que hem començat, i bueno, hi ha altres coses puntuals amb algun altre centre.
1: Uh-huh. I quin balanç feu, una mica?
16: Pues és molt enriquidor, la veritat, perquè veus com l'il·lusió de tocar la terra, no? És que tocar la terra sempre és alguna cosa que et dona vida, perquè, esclar, produir aliments és com et preguntes moltes coses diferents, no? Veure que una cosa que tu has plantat o has sembrat surt, que com l'has de cuidar perquè surti, no?, aquest, la cura, no?, de totes les coses de la vida, que és l'essencial, no?, de la nostra vida, vaja.
1: De fet, sovint es diu que els nens, sobretot a ciutat, no?, i les nenes estan molt allunyats de l'origen dels aliments,
16: sí,
1: i això ajuda també a canviar una mica aquesta percepció.
16: Totalment,
1: no?
16: Totalment. Sí,
1: també
16: sí,
1: feu,
16: sí,
1: acompanyament a persones nouvingudes.
16: Sí, cada any fem un curs, que això fem amb una altra entitat, que es diu FEDA, que ells és una entitat catalana-uganesa, això amb el suport de la Fundació Roquipí també, uh-huh, i altres entitats, l'Ajuntament i altres així, però és sempre aquesta formació amb persones que ja saben molt del seu país, de com va l'agricultura. Per tant, és saber una mica el per què es pot produir també en bones pràctiques, que no cal tirar doncs, segons què, perquè les coses tirin, no? Uh-huh. Perquè surtin bé doncs, el que plantem o sembrem. I és un intercanvi, és molt interessant, vaja, també un acollir unes maneres de vida molt diferents, amb una realitat que venen molt diferent i molt dura moltes vegades, el fet també de venir fins aquí, doncs, i amb tota la realitat que s'han trobat, doncs, que es troben contínuament, doncs és compartir unes... És molt enriquidor, vaja, i també a vegades doncs, sap greu segons quines situacions. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Escolta, ja que s'apropa l'estiu, que estem, ja estem a les portes, tu ens proposaves, aprofitant que potser esgarraparem una miqueta de temps de lleure, una lectura. Arrels rebels, de l'Agnès Batlle.
16: És molt maco, perquè l'Agnès Batlle, bueno, el seu fill, diguem que el pare de l'Agnès Batlle és pagès, per tant, mm-hmm, el fill de l'Agnès doncs, ha pogut tornar a les arrels i ser pagès, i aprofitant aquesta vinentesa, com que ella és periodista, ha aprofitat doncs, d'entrevistar a joves que volen seguir en el camp, cadascú amb la seva realitat, de tot arreu de Catalunya, no? I és molt bonic perquè això, el nom ja ho indica, no? Arrels rebels, vull dir, la realitat no acompanya massa tota aquesta manera de viure, i en canvi ells doncs, estan decidits a saltar
1: a mantenir aquesta tasca de treballar la terra.
16: a mantenir, exacte, perquè hi va molt, aquí hi ha el nostre aliment quotidià, eh?
1: Molt bé. Acabem amb una recepta, com d'acord. Fem darrerament.
16: Val. Doncs
1: sí?
16: Pues mira, ja que venen tant temps de pebrots, esvergínies, tomates així, pues una, a vegades amb les esvergínies, els carbassons i els pebrots fins i tot es poden fer servir de base de pizza. Uh-huh. Fent-los una cocció prèvia abans, pues amb sal, pebre...
1: Salteges una miqueta abans i després
16: saltejant,
1: al foc?
16: Bueno, potser una mica, depèn de lo gruixut que ho facis, uh-huh. Escà saltejar o una precocció una miqueta uh-huh. així. I llavors si tens ceba ofegada o, i tomata ja que estigui una miqueta ja... també no, poder no sofregida, però sí aquell mig-mig que diuen... Uh-huh. I, fes, i ja està, això amb tomata i...
1: Et fas orenga, una pizza vegetal
16: una pizza
1: ben bona i
16: sana.
1: Doncs
16: ben bona i sana, sí.
1: Doncs Dolors, que vagi molt bé. Gràcies.
16: Bon estiu a vosaltres i gràcies també per donar-nos l'oportunitat, vaja.
1: Gràcies a tu. Adéu.
16: Vinga, adéu-siau.
15: El millor del Badalona Matí. Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu. Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu. Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
17: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. 5 dotacions dels bombers han intervingut aquest dimarts en un incendi a la coberta d'una nau de dues plantes situada al carrer Guifré 674. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 7 del matí. El foc ha afectat la part superior de la nau i ha cremat els conductes de ventilació, part del cablejat elèctric i l'aïllant de la coberta. Les flames han estat controlades ràpidament, ja que cremaven amb poca intensitat i s'han pogut extingir abans que es poguessin desenvolupar. Un cop extingit el foc, els efectius han dut a terme tasques de ventilació de l'espai. Segons els bombers, la nau corresponia a un negoci del sector de la moda que actualment estava tancat. No s'han hagut de lamentar cap ferit. I la Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut aquest matí un home de 29 anys com a presumpte autor d'una temptativa de furt a les dependències municipals del Viver. Els agents han localitzat a l'interior del despatx de la regidora de Cultura, on presumptament intentava sostreure diversos objectes de valor. L'home ha estat enxampat i ha quedat detingut. Segons el govern local, l'individu acumula 26 antecedents policials. L'Associació de Comerciants del Centre de Badalona assegura que l'ús del Bizum per pagar els negocis és gairebé inexistent. La normativa es va habilitar al maig i s'ha desplegat durant aquest estiu de manera progressiva als establiments de tot Catalunya. Des de Badacentre, però, atribueixen la poca demanda, sobretot, al desconeixement entre la població. A més, diuen que tampoc suposa una gran revolució, ja que els clients no noten una gran diferència entre pagar amb Bizum o fer-ho amb targeta. Al carrer, poques persones saben d'aquest nou mètode de pagament, però la majoria estarien disposades a fer-lo servir.
4: Doncs no tenia ni idea, ni deia, però bueno, està molt bé que es pugui pagar amb Bizum.
5: La veritat és que no tenia ni idea, però crec que és algo positiu si és que és segur.
6: A mi em sembla bé, sempre que es pugui registrar el pagament i que després es pugui declarar.
7: Molt bona idea, perquè jo, per exemple, a vegades vaig sense efectiu i pues, pagar amb Bizum crec que és una gran oportunitat.
8: Jo treballo en comerç i a vegades m'han pagat amb Bizum i per això ho sé.
3: El Club Natació Badalona és un dels protagonistes del documental Patir, una producció dirigida per Àlex Caraví que repassa la història i l'essència d'una de les embarcacions més vinculades a les platges catalanes. El Patir de Vela va néixer fa 100 anys com una manera senzilla d'endinsar-se al mar i amb el temps s'ha convertit en tot un símbol de la costa. El documental recupera el testimoni de diferents navegants i també posa el focus en la relació entre Badalona i aquesta embarcació amb un paper destacat dels germans Monzé i del Club Natació Badalona. La producció compta també amb la participació de diversos socis del club que expliquen la seva experiència i els aspectes més tècnics del Patir Vela. I en esports, el jugador de la Sisa Joventut, Diego Niebla, participarà en els entrenaments que la selecció espanyola realitzarà aquesta setmana a Saragossa. L'Ale s'unirà a la preparació del combinat nacional dirigit per Xus Mateu, que s'enfrontarà aquest dissabte 28 a Portugal i dilluns vinent a Grècia, en partits de classificació per la Copa del Món del 2027. El jove jugador de 18 anys entrena amb l'absoluta després de fer un gran paper al passat Eurobàsquet sub-18, on va estar inclòs en el 5 ideal del torneig. Va ser el jugador referència de la selecció que va acabar en quart lloc al campionat i va tenir una mitjana de 16,1 punts, 6,4 rebots i 2 assistències. Niebla va debutar a la Lliga Endesa el passat 8 de febrer contra el València Bàsquet en un partit on va anotar 4 punts. També ha tingut minuts en 5 dels duels d'aquesta temporada. En el comunicat anunciant la notícia, la Federació Espanyola de Bàsquet, juntament amb Xus Mateu, han agraït la predisposició i col·laboració de la Sisa Joventut per facilitar la incorporació del jugador a la concentració de la selecció.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
9: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Tenim 31 graus als carrers de Badalona.
10: 20 anys del Víctimes al telèfon.
11: Era l'any 2006 quan a Radio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
12: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
13: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le va o de la boca.
12: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
13: Un moment, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para què és?
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
13: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
12: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
13: Ah.
11: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Ulisses, vine. Són una cosa. Avui volem marxar fins a la població de Pallejà, al Baix Llobregat.
1: Pallejà, no? Sí. Pallejà, com és?
0: Com és?
1: Amb ella i jota, no?
0: Sí.
1: Pallejà, no?
0: Sí.
1: Complicat de dir això.
0: Complicat, eh? Escolta una cosa, en aquesta població la crisi es veu que està afectant més a l'habitual.
1: Mm.
0: Ara et quedes astorat perquè resulta que avui publiquen diferents diaris, entre els quals hi ha El Punt i el diari Avui, que l'Ajuntament d'aquesta població ha recordat als ciutadans que les bosses de plàstic gratuïtes destinades a recollir els excrements de gos no són aptes per guardar-hi aliments.
1: Atenció, eh?
0: Resulta que el consistori ha llançat aquesta advertència arran de la sospita que alguns veïns les, ut-

0: utilitzen per la conservació dins la nevera d'aliments.
1: És a dir, la bossa de tifes la utilitzen per guardar els pebrots. No?
0: Sí, les bosses, es veu que ha informat l'Ajuntament, no tenen garanties sanitàries.
1: Home, és evident.
0: Què et sembla?
1: Doncs em sembla que això és de sentit comú, no?
0: Tot bé, perquè es veu que l'Ajuntament d'aquesta població del Baix Llobregat va instal·lar una vintena de dispensadors a bosses de plàstic gratuïtes per tal que els propietaris dels gossos poguessin fer-les servir per recollir els excrements. El consistori preveia en 3 mesos que se'n gastarien 10.000.
1: Mm.
0: Però en realitat ja porten gastades 15.000.
1: Clar, si la gent ho utilitza per la nevera...
0: Eh? En 3 mesos, 15.000. La gent ho deu utilitzar per tot, per les escombraries, per l'entrepà del nen, per posar al congelador el bistec que et queda...
1: Bosses gratuïtes!
0: Pues, per al súper, pues, per al Condis,
1: sí,
0: per tot. Anem a trucar-hi a l'Ajuntament, et sembla?
1: Ajuntament de Pallejà.
0: Sí, aviam què ens diuen.
1: Mentre Regina dos Santos balla...
0: Ens faran passar per algun ciutadà.
1: Hmm.
0: Sí. Aviam què ens diuen.
1: Un ciutadà que vol preguntar,
2: no? Ajuntament de Pallejà. En aquest moment les línies estan ocupades.
0: Tothom truca, breu, clar. Tothom ha fet servir aquestes bosses.
1: Mm.
0: És bo el tema, eh?
1: És boníssim.
0: Clar, aquí a Badalona no hi ha bosses d'aquestes.
1: Hi ha bosses de fecular de patata.
0: Però bosses per excrement de gossos no n'hi ha.
2: Ajuntament,
0: no.
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, trucava per ser un veí d'aquí de la població.
2: Sí.
0: Volia parlar amb algú sobre el tema de les bosses d'excrements de gossos.
2: Doncs sí, aviam un momentet, sisplau, li passo medi ambient.
0: D'acord, gràcies.
1: Estan en alerta ja, és greu això, estan en alerta.
0: Home, és que s'han gastat 15.000
1: que sí,
0: quan
1: sí.
0: Havien de gastar 10.000 bosses.
1: Estan preparats per trucades d'aquest tipus. Tenen música més maca, què tenen?
0: Sí, són una mica de mala qualitat, direm, les bosses.
1: Home, si són per tifes.
2: Sí, bon dia.
0: Hola, bon dia. Mira, sóc Joan Pérez, que truco d'aquí del poble. Mira, jo he trucat perquè volia saber informació sobre aquestes bosses que repartiu. Uh-huh. Resulta que, bueno, avui he vist al diari que no les puc utilitzar com feia fins ara, per guardar aliments i tal.
2: És que aquestes bosses no són per guardar aliments.
1: Què diu ara?
2: Sí.
0: Què diu ara?
2: Home, les bosses pels excrements dels gossos és per excrements dels gossos.
0: Però, perdoni, jo és que aquest matí he vist el diari i no m'ho creia. Però no posa res a fora. Quan ho repartiu en aquests dispensadors.
1: Senyora?
2: Sí, escolti. Però és que... Vostè ja saps que si és pels gossos no és per el menjar ni per res.
1: Mm.
0: Però això no es pot utilitzar. O sigui, són tòxiques.
2: Home, tòxiques. És que és una bossa reciclable.
1: Mm.
0: O sigui, no puc fer servir per l'entrepà, no?
2: Home, per l'entrepà... ja està per els excrements dels gossos.
0: Només, Ja. Bueno, no ho sabia, perdoni, eh?
2: No, i tant.
0: Per això he trucat al consistori.
2: Sí, no passa res.
1: Pregunté si et pot passar alguna cosa.
0: No pot passar res, no?
2: Home, no ho sé.
1: Oi.
0: No ho sap.
2: Això és per als gossos.
0: Ja, no puc fer servir.
2: Espera un moment, eh?
0: Sí.
1: A veure si ja tinc...
0: Jo crec que ara en passarà en algú altre, ja veuràs.
1: Una malaltia, alguna cosa, ara?
0: Ara passarà en sanitat. Sanitat respon.
1: Amb salut directament, perquè els hi expliquis.
0: Ja veuràs.
1: Clar, i si ja se t'ha contaminat l'entrepà de mortadela.
0: Però escolta una cosa. Aquestes bosses, les que donen al súper,
1: sí.
0: També ho són de reciclables.
1: Sí, i tampoc s'ha de fer servir per als entrepans de mortadela.
0: Però en canvi sí que les fan servir per als excrements de gossos.
1: Sí, clar.
0: Eh?
1: Per als excrements, per a les escombraries...
0: Mm, per l'entrepà.
1: Per l'entrepà també. Bé,
0: per cert, que de seguida marxarem, buscarem...
2: Sí. Bon dia.
0: Bon dia, no, s'ha de parlar amb la seva companya.
2: Sí, que passa que sóc la tècnica de medi ambient i m'ha passat a mi.
0: Ja.
2: Digui'm, què és, un veí de Pallejà?
0: Sí, Joan Pérez, em dic.
2: Digui'm.
0: No, res, li explicava el tema de les bosses que avui he vist al diari.
2: Sí.
0: Que jo potser perquè sóc una mica ignorant, i em perdonin la molèstia, però clar, jo ho feia servir també per guardar l'entrepà de mortadela.
2: Mm. Doncs no ho ha de fer servir. Per això s'ha fet la notícia i ja està. I no
0: ja.
2: És una qüestió de civisme.
0: Val, les 300 que tinc a casa les puc tornar, no?
2: Les pot tornar? Home, se les pot guardar. Si vostè té gos, se les guarda i les deixa per...
0: Val.
1: Dia-li que no tens gos.
2: Les deixa per fer-les servir per recollir els excrements, que és per el que estan destinades.
0: Val, perfecte. És que jo no ho sabia, això. Jo em pensava que eren gratuïtes per fer-les servir per tot.
2: Escolti, ho ha de saber perquè les agafa vostè d'una paperera que posa... paperera de gossos.
0: Ja, no m'he... Ja, ja. Mm. Però les bosses estan netes.
1: No t'has fixat.
2: Esclar que estan netes, però ja tenen una destinació. Vull dir que...
1: Les caques.
2: Està molt clar. Si ho vol veure, ho veu. Qui no ho vol, i la intenció era evitar comportaments incívics de gent que s'endú les bosses per una cosa que no...
0: Bueno, no, ara mateix ho tornaré, eh?
2: Vostè té gos?
0: No.
2: Pues llavors no les hauria d'haver agafat, perquè és una paperera i ho posa per gossos.
0: No, no, no tinc gos.
2: És un comportament incívic el que ha fet vostè.
0: Eh? Ja. I això em poden denunciar o no?
2: Eh?
0: Em poden denunciar la policia o no?
2: No, perquè no el tenim identificat.
1: Ai.
0: Ai.
2: No el tenim identificat. Vull dir que no el denunciarem. Simplement volíem evitar aquests comportaments entre la població.
0: Jo demano disculpes, eh? Ara mateix són aquestes bosses.
2: Molt bé.
0: Gràcies.
2: De res.
1: Encara que estiguin tacades de mortadela, tu torna-les.
0: Atenció, que et tenen identificat.
1: No, que no et tenen.
0: Ah, que no et tenen.
1: Que no et tenen, per això no et denuncien, si no t'haguessin denunciat.
0: Ja.
1: No et tenen identificat, Jordi Pérez.
0: Que busquin el Joan Pérez.
1: Joan Pérez.
0: Sí. Va, escolta una cosa.
1: Sí.
0: Avui el diari OK, que darrerament ens costa molt de trobar, resulta que publica una notícia que ens ha cridat l'atenció. Han buscat els senyors al què,
1: sí,
0: ja que fa fred a tot arreu, a tot el país, han buscat la població espanyola on fa més fred.
1: Sí, avorrits.
0: Sí. Diu que l'han trobat, diu que és la Sibèria espanyola i que està a Sòria. Resulta que el poble es diu Castillejo de Robledo.
1: Preciós.
0: És una localitat que està al est de la província de Sòria. Que, per exemple, aquests darrers dies, en ple casc urbà, hi ha una temperatura, atenció, de 20 sota 0.
1: 20 sota 0?
0: 20 sota 0.
1: Insuportable, això, 20
0: sota 0. Jo crec que trucarem ara i el telèfon no anirà, perquè les línies deuen estar
1: congelades.
0: Anem a trucar-hi, aviam quina temperatura tenen ara mateix.
1: Castillejo, es diu?
0: Castillejo de Robledo.
1: Castillejo de Robledo.
0: Mm. Es veu que és el poble...
1: més fred de l'estat espanyol.
0: Mm.
1: Mira, no va les línies.
0: No va res.
1: No va res.
0: Anem a trucar telefònica ràpidament, va. Perquè potser tenen un altre telèfon d'aquest ajuntament.
3: 22 de Telefónica, 45 céntimos de establecimiento y 1,5 céntimos por segundo IVA incluido desde la red fija.
0: Això que la carretera que comunica la població és una autèntica... una autèntica carretera de vidre.
3: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Buenos días, estoy buscando el teléfono del Ayuntamiento de Castillejo de Robledo, en Soria.
3: Un momento, por favor.
0: Sí,
1: sí.
0: Hace mucho frío allí.
1: És una dada que no li ha importat el més mínim.
0: Explica avui el diari que el poble aquest, que té 90 habitants...
1: 90.
0: 90.
3: Està consultant,
0: Sí,
1: consulti.
3: Mientras os recuerdo que aquí hacemos también reservas de restaurantes, envíos de taxis, pues algún día usted lo necesitará también,
1: qué me importa.
0: Ah, vale. Sí, sí. McDonald's, també?
1: És un nou sistema, aquest, no?
0: Horóscopo tienen.
3: ¿Me dice a mí?
0: Sí.
3: Sí, sí, entramos en internet, supongo que no...
0: Sagitario.
3: ¿Qué quiere que se lo mire?
0: Sagitario.
3: Pues un momentito, anotes el del ayuntamiento que ya lo tengo aquí.
1: Ah, muy bien, apuntemos
3: el ayuntamiento. Es 975-35.
0: Sí, vale.
3: Y ahora
0: ese es el que tengo, no tienen otro. Es que sale un fax.
3: Pues porque ahora las dos funciones.
0: No hay otro.
3: Ahora se lo miro.
0: O el bar del pueblo.
1: Clar, és que una població tan petita...
3: O algun comercio. L'Ajuntamiento solamente da esa línia.
0: Vale, y otro teléfono público que...
3: Sí, a ver si tengo algo como teléfono público.
0: Un restaurante.
3: Exacto. A ver, espere.
0: Le
3: puedo dar unas bodegas, una casa que hay de turismo rural...
1: Turismo rural, ¿no?
3: Un hostal, por ejemplo.
0: Hostal.
3: El del hostal Venta de Corpes le doy. Que es el Venta de Corpes.
0: Sí, sí.
3: Que es el 975.
0: Sí, vale. ¿Y el horóscopo?
3: ¿De qué, cuál me ha dicho?
0: Sagitario.
3: Sagitario. ¿Para hoy?
0: Sí, para hoy.
3: Para esta semana, vamos.
1: No tindrem temps de trucar al poble, eh?
3: A ver.
0: M'interessa més això que...
1: Això també és veritat. Sagitario, eh? És el teu signe.
3: ¿Qué le leo todo? Sí. ¿El amor, la salud y el trabajo?
0: El amor solo.
3: ¿Solo el amor?
0: Sí.
1: El trabajo també t'hauria de preocupar, eh?
3: A ver, los asuntos referentes a sus relaciones afectivas se resolverán de forma más fácil y sencilla de lo que pensaba. No se deje llevar por pensamientos complicados o retorcidos. Y respecto al sexo opuesto, nada es tan dramático como piensa.
1: ¿Cómo?
3: O sea que si está enfadado con alguien...
0: No lo entiendo, ¿eh?
3: Pues nada, que no es tan dramático como piensa, que si ha tenido algún problema o ha tenido alguna historia, que no es tanto como usted piensa, que es más sencillo, que lo puede resolver de forma más fácil y sencilla de lo que usted pensaba.
0: Muy bien, gracias.
3: A usted por su llamada y buenos días.
0: M'he quedat astorat ara que Telefònica et digui el horòscop.
1: Sí, jo també.
0: Un minut, anem a trucar, corre, per saber només la temperatura.
4: Sí, dígame.
0: Hola, buenos días. He llamado a Castillejo de Robledo.
4: Sí.
0: Hola, mira, te llamo de Cataluña, de Radio Badalona.
4: Sí.
0: Mira, te llamo porque me han comentado que es el pueblo de España que más frío hace. ¿Es verdad esto?
4: Pues sí, a ver, espero que los paso con el jefe.
0: Ah, vale, es la Svetlana, en aquel caso.
1: ¿Quién es el jefe?
5: Sí, dígame.
0: Hola, buenos días.
5: Hola, buenos días.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
5: Sí.
0: Mira, una pregunta. Hoy sale en el periódico que Castillejo de Robledo es el pueblo de España que hace más frío. ¿Qué temperatura tenéis ahora?
5: Pues ahora andamos sobre los 8 o 9, bajo cero, por ahí andamos.
0: ¿Solo, eh?
5: Solo, sí.
0: ¿Y es verdad que llegáis a 20 grados bajo cero?
5: Sí. Ayer, bueno, antes de ayer, sí, hasta 20 llegamos. Vamos, tenemos zonas del pueblo que ni tenemos agua, ni tenemos nada.
0: Ya. Bueno, gracias por todo.
5: Pero vamos, sigue nevando y sigue haciendo muchísimo frío.
1: Sí, muy bien. Vamos de fred.
0: ¿Como el Polo Norte, como la Siberia?
5: Yo creo que más, sí.
0: Más. Muy bien, gracias por todo.
5: Gracias, doctor.
0: Venga,
5: adiós.
0: Bé, escolta, marxo.
1: Sí, 9 graus sota zero, eh?
0: Sí, ara mateix, eh? Temperatura normal, de mig matí, de mig matí.
1: I nosaltres amb 5 ja estem congelant-nos.
0: Escolta, acabo només amb un titular. Un adolescent de Califòrnia que ha enviat 14.528 SMS en un mes.
1: Sí.
0: Què et sembla?
1: Ja veuràs quina gràcia farà quan arribi la factura.
0: Ja li ha arribat, $2.000.
1: $2.000.
0: Sí. Apa, marxo, fins demà.
1: Adéu.
6: Hello. Víctimes al telèfon.
7: I diga.
6: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
7: Ràdio Zeta.
8: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
8: No, de Badalona.
9: És la ràdio de Badalona.
6: Vint anys del Víctimes al telèfon.
10: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
11: Està, què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la més mona.
6: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
12: He llamado a Telechorro.
13: Sí, però no.
10: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
14: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
6: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
15: Manténgase la espera, gracias.
0: Sí, aquí estoy.
10: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem aquest espai número 500 de Víctimes al telèfon, amb les altres notícies de l'actualitat.
1: Escolta una cosa, ja que parlem del programa, tu saps que el nom de 5 minuts més...
0: Va ser idea teva.
1: Sí, però no és original.
0: No.
1: De fet, TV3 fa uns anys hi havia un programa que seia 5 minuts més.
0: A TV3?
1: A TV3, sí.
0: No ho
1: Bé, al canal 33.
0: No ho recordo.
1: Però és més, actualment
0: sí.
1: Hi ha algun programa de ràdio i de tele que es diu 5 minuts més a mitjans de comunicació també locals.
2: 5 minuts més.
1: Sí, sí, sí, sí. Per exemple, a Ràdio Olot.
0: A Ràdio Olot, sí.
1: Sí, tu recordes que un dia ho vam comentar-ho, això.
0: De fet, vam sentir la sintonia i tot.
1: Sí, anem a trucar-hi, aviam si hi ha algun component del programa 5 minuts més.
0: A veure quantes edicions porta.
1: Sí.
0: Perquè en teoria estan abans que nosaltres, però... potser no porten el compte.
1: Anem a trucar, aviam quantes edicions porta el programa...
0: 5 minuts més. A Ràdio Olot.
1: Gran ràdio.
0: Gran ràdio.
1: No, no, de veritat.
0: Que sí. I gran programa, els 5 minuts més.
1: Aviam si hi ha algú a Ràdio Olot.
0: Home, hauria d'haver-hi algú, no?
1: Home, sí.
0: Tu hi has estat?
1: No. A Olot sí, però la ràdio no.
0: Però l'has escoltat, la ràdio?
1: D'Olot, sí.
0: I està bé, eh?
1: Moltes vegades, perquè jo havia anat a Olot molts estius... I és la ràdio que ja s'escolta, Ràdio Olot.
0: Mm-hmm. Doncs em sembla que no hi són, els dels 5 minuts
1: No hi
0: més.
1: Són.
0: No hi són, oi?
1: Fem una cosa.
0: Podem aprovar o què?
1: Sí, però podem buscar el telèfon per una altra banda, una altra línia. Hi ha a la televisió de Mollet.
0: Sí.
1: He vist a la seva graella de programació que hi ha un programa de 5 minuts més. M'he quedat astorat.
0: A on? A quina
1: televisió? Al canal de Mollet.
0: Al de Mollet.
1: Televisió, en aquest cas, eh?
0: Sí.
1: Tenim el telèfon també de la televisió de Mollet. Anem a trucar-hi.
0: Molt bé, anem a trucar-hi.
1: Però veig aquí que s'emet molts dies a la setmana. Tinc la programació. I gairebé cada dia fan un programa de 5 minuts més. Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: He trucat al canal de Mollet.
3: Sí.
1: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona.
3: Digue.
1: Mira, una pregunta. Aquí a la tele hi ha un programa que... al canal de Mollet, eh? Teniu un programa que es diu 5 minuts més?
3: Sí.
1: I em pots explicar de què va? És que truco des d'un programa que es diu 5 minuts més, també.
3: Aviam, nosaltres 5 minuts més d'informatiu.
1: D'informatiu?
3: Sí. Ah. O sigui, nosaltres l'informatiu el fem d'un quart d'hora...
1: Sí.
3: I un cop a la setmana fem 5 minuts més en el qual... un tema important de la setmana el tractem en profunditat.
1: És com un annex.
3: Sí. Per exemple, els plens, quan sí. Hi ha ple, el ple de l'Ajuntament, que hi ha un cop al mes, per aquests 5 minuts més els dediquem al ple.
0: Aquí fem contraple.
3: Llavors és quan ja...
1: Nosaltres a Ràdio Badalona els 5 minuts més dura, atenció, 4 hores cada dia. De 9 a 1.
3: El vostre dura 5 minuts, eh?
1: El vostre dura realment 5 minuts.
3: El nom té 5 minuts més perquè és com una notícia ampliada, eh? És un reportatge.
1: Doncs moltes gràcies, de veritat.
3: De res, tot el contrari.
1: Gràcies, que vagi bé.
3: Adéu, moltes felicitats pels 500.
1: Gràcies. Adéu.

0: Anem a d'altres temes, sí. Mentre truquem a Ràdio Lot, que en diuen que tenim un altre telèfon. Moltes vegades també passa això, eh?
1: A serveis de documentació d'aquesta secció, que són molts.
0: Ja. Vull fer un experiment ara mateix.
1: A veure, quin experiment
0: vols fer? Ja tremoles, oi?
1: Sí.
0: Ja tremoles. He triat uns telèfons...
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Digui'm.
0: Hola, truco de la Ràdio Badalona.
2: Sí.
0: Qui ets?
2: Jo sóc la Margarida, d'administració...
0: De la Ràdio d'Olot, eh?
2: Sí, exacte.
0: Mira, demano per algú del programa 5 minuts més.
2: Sí, el Joel Tallant, doncs.
0: Sí, pot posar?
2: Un momentet,
0: molt bé.
1: És com amiga de la Maria Dolors,
0: sí.
1: No? La Margarida.
0: Molt simpàtica.
1: Sí, la Margarida, i tant. Buscant el Joel Lluent?
0: No sé què m'ha dit. Joan.
1: Joan, que deuen estar a l'antena, vaja, segur.
0: No sé, perquè crec que el fa més d'hora, el programa.
1: Sí, hauríem pogut intentar fer una comunicació.
3: Sí, digui'm.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Què tal, com anem?
3: Bé, i tu?
0: Et truco de Ràdio Badalona.
3: Digue'm.
0: Escolta una cosa, et dic una cosa. Estàs a l'antena.
3: Ah, molt bé, perfecte, fantàstic.
0: Què et sembla?
3: Molt bé, genial.
0: Ara em pots... Bé, pot ser el que vulguis.
1: Ens pots insultar.
0: Et pots insultar, si vols. Escolta una cosa, et truco perquè et truco dels 5 minuts més...
3: Sí.
0: ...de Ràdio Badalona,
3: sí.
0: Que avui fem 500 programes.
3: Ah, molt bé, enhorabona.
0: I volíem saber, jo crec que vosaltres encara sou més antics que nosaltres, oi?
1: Teniu el copyright.
0: Sí, teniu una mica el copyright.
3: No sé exactament quants programes portem ara mateix, m'enganxes en fred, però jo diria que... Home, anem pel quart any, pràcticament, eh?
0: Doncs sí, per tant, segur, perquè nosaltres anem per la tercera temporada.
1: Per tant, deu portar 600, 700,
3: sí, sí.
1: Pràcticament.
3: Aprox.
0: Sí. I escolta una cosa, i els 5 minuts més de Ràdio Lot, quina hora hi té?
3: Els 5 minuts més de Ràdio Lot comença a les 7 del matí i s'acaba a les 10.
0: A les 10?
3: Sí, la temporada passada allargàvem fins a les 11 del matí, aquest any ens quedem a les 10... I, bueno, és un despertador amb notícies, música, concursos, entreteniment, seccions de col·laboradors de diverses matèries.
0: Despertador, vaja.
3: Sí, un despertador.
1: Molt bé. A quina hora et lleves?
3: A quina hora em llevo?
1: Sí.
3: Gran pregunta. Em llevo entre un quart i dos de sis. És l'hora que tinc el despertador assignat. De vegades em llevo tres quarts, també t'he de ser sincer.
0: Ja.
3: Sí, però vaja, la idea és ser aquí almenys com a mínim una hora abans. Aquí, vull dir, aquí a la feina.
1: Nosaltres comencem a les 9, eh?
3: Home, això no té cap mèrit.
0: Ja.
3: Això no té cap mèrit.
0: A les 9 al programa, eh?
1: Però acabem a la 1, eh?
0: S'acaba a la 1, eh?
3: Ah, bueno, vale.
1: Ah, fem 4 horetes.
3: Sí, bueno, però vosaltres a quina hora entreu a la feina?
0: A les 8.
1: A les 8.
3: Ui, això és horari...
0: Sí, de ministre.
3: De ministre, just.
0: Sí, de ministre.
3: Però està molt bé.
0: Molt bé, doncs, escolta, de veritat, gràcies per la complicitat.
3: Sí, gràcies a vosaltres per trucar. I escolta, enhorabona, eh? I per molts anys.
0: Molt bé, doncs gràcies.
3: Escolta, aquesta us la tornarem, eh?
0: Sí, cap problema, eh?
3: Us la tornarem.
0: Cap problema.
1: Ens trucarem en directe.
3: Mira, doncs m'has donat una idea. Sí, és una possibilitat.
1: Truca abans després de les 8, per això.
3: Molt bé, no?
0: Sí, perquè a les 7 no hi ha ningú.
1: No hi ha ningú aquí.
3: Molt bé.
0: Gràcies.
3: Una abraçada.
0: Adéu.
3: Adéu.
1: Si trucaran i si posaran la dona de fer feina.
0: Sí.
1: Abans de les 8.
0: Escolta una cosa, anem a fer un experiment.
1: Sí, quin és l'experiment?
0: L'experiment que fem ara mateix és, atenció, volem fanfàrria, una mica de fanfàrria, vinga, o alguna cosa, per canviar un experiment que serà trucar en directe a diverses cases, a diversos domicilis de Badalona, preguntant com es diu el programa del matí de Ràdio Badalona.
1: Saps que això ho vam fer fa un temps i va sortir bé?
0: Sí, però hi ha una diferència.
1: Quina és la diferència?
0: No dic la diferència. Anem a trucar en directe. Són domicilis a Badalona, tots?
1: No entenc quina és la diferència.
0: Hi ha una cosa en comú. I hauràs d'encertar-ho tu. És com un joc, això.
1: Com un joc. Avui m'esteu posant molt a prova, eh?
0: Ara no contestarà ningú als 6 telèfons, crec. Tenim 6, Xavi? Perquè jo no tinc la còpia. Tenim 6, aquests telèfons?
1: Ara sí.
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Hola, mira, te llamo de Ràdio Badalona.
4: Sí.
0: ¿Eres Julián?
4: Sí.
0: Mira, te quería hacer una pregunta. ¿Tú sabes cómo se llama el programa de la mañana de Radio Badalona?
4: Pues no.
0: No. ¿Tú cómo te llamas, Julián? ¿Qué más?
4: Julián Tornero.
0: Julián Tornero. Vale, y no lo sabes, ¿no?
4: No.
0: Vale, perfecto, gracias.
4: Nada.
1: No me puedo creer.
0: Hem buscat tots els torneros a Badalona, que surten a la guia.
1: Però és conscient que podia sortir algun familiar meu aquí.
0: I et passaré, et regalo el llistat a la guia telefònica que hem trobat aquestes 6 persones que es diuen Tornero.
1: Home, els trucarem, eh?
0: Sí?
1: Home, i tant. Deuen tenir alguna relació amb mi, deuen tenir.
0: Un dia podies fer una tertúlia.
1: Perquè... tertúlia de Torneros.
0: Sí, tertúlia de Torneros.
1: Sí.
0: Santa Teresa salta a la red. Es veu que les Carmelites Descalces d'Èsica... Què?
1: Les Carmelites Descalces d'Èsica?
0: Sí, es diuen així, les monges. Això que busquen més monges mitjançant un vídeo del YouTube que mostra la vida a clausura.
1: Que moderna.
0: Titular del diari El País, Dios te llama en YouTube. Diu, comunidades de monjas recurren al vídeo en la red ante la falta de vocaciones. Ens anem a posar seriosos.
1: Sí?
0: I anem ara mateix a visualitzar a través de la ràdio aquest vídeo del convent. És aquest?
1: Aquest és el so, eh?
0: Sí, aquest és el so del vídeo de les Carmelites Descalces de Écija. Però atenció, perquè se sent així de malament. O sigui, hi ha moments que estan malament, però les monges ho han deixat.
1: Però això és el dimoni.
0: Ara de seguida hi haurà una veu en off. En off, que ens informarà. Aquí van apareixent imatges del convent i de la seva vida diària.
1: Sí.
0: Com fan pastissos, els dolços...
1: Com si fos marinador, no? El campo de gol, la piscina...
0: Sí, sí, sí. El jardí de les monges.
1: Sí.
0: La font ornamental que tenen.
1: Claustre.
0: Sí, sí, tot, tot, tot.
5: Com que procure...
0: Atenció!
5: Con que procuremos ara, guardar sí. cumplidamente nuestra regla y sí. constitución con gran cuidado,
0: sí.
5: espero en el Señor admitirá nuestros ruegos, que no os pido cosa nueva, hijas mías, sino que guardemos nuestra profesión, pues es nuestro llamamiento y somos obligadas, aunque de guardar a guardar va mucho. Dice el principio de nuestra regla que oremos sin cesar,
0: las onadas,
5: con que se haga esto
0: de
5: con todo el cuidado que pudiéremos, que es lo más importante,
0: sí, sí.
5: no se dejará de cumplir los ayunos y disciplinas y silencio que manda nuestra orden, porque ya sabéis que para ser la oración verdadera se ha de ayudar con esto, que oración y regalo no se compadecen.
1: No lo entenc.
0: Sí, sí, això, i el vídeo va continuant, eh?
5: Así animaba a Santa Teresa a sus hijas en camino de perfección. Un libro escrito para sus monjas de San José.
0: Bé, escolta una cosa, però sóc que aquestes monges de Écija no són les úniques, perquè avui també expliquen al diari El País que hi ha d'altres que estan buscant a joves a través d'internet, a través de penjar vídeos a través de la xarxa. És el cas també d'un altre convent, el Monasterio de San Pedro de las Carmelitas de Osuna, a Sevilla, que, segons explica avui Sor María de Amor Gobe...
1: No, no pot ser.
0: Que sí, ho posa aquí.
1: Sor María de Amor?
0: Sor María de Amor Gobe.
1: No pot ser, eh?
0: Ho posa al País. No m'ho invento, eh?
1: Molt bé.
0: Diu que esperen que aquests vídeos donguin resultat i que més joves s'hi acostin al convent.
1: Però això està bé, l'església es modernitza, ho trobo fantàstic.
0: Anem a trucar-hi, si et sembla, aquesta hora, al convent. Aviam què t'ho explicat.
1: A San Pedro o...?
0: No, anem a trucar a les Carmelites Descalces.
1: A les que estan descalces.
0: Truca'm a Écija. Això és Sevilla.
1: Home, podries trucar que ets d'una empresa de sabates.
0: No,
1: però crec que ho notarien.
0: Aviam si tenim línia i podem contactar.
1: És que està molt lluny, eh? I trica una mica
0: bueno, de fet, avui diu el diari La Vanguardia que no paren de rebre trucades a tot arreu.
1: T'imagines? I ara que ho han publicat encara
0: diu,
1: més.
0: Han recibido una avalancha de llamadas telefónicas.
1: A veure si agafen el telèfon, perquè potser...
0: Potser que ara estan fent pastissos, eh? No. És l'hora de fer pastissos.
1: No, estan resant. Aquesta hora deu haver-hi alguna oració.
0: Home, però algú ha d'agafar el telèfon al convent.
1: No, el problema és que com van descalces, saps? No sents qui va agafar el telèfon i una per l'altra no l'agafa.
0: No té res a veure, home. Hola? Ens han agafat?
1: Ave Maria?
0: Hola?
1: Ave Maria?
0: Tornem a marcar.
1: Està penjant, no sé què ha passat.
5: Un gesto de amistat. Se reagrupan bajo una regla común,
0: sí,
5: como hermanos de la
0: Bienaventurada
5: Virgen María del Monte Carmelo.
1: Ah, que m'estan convencent,
5: eh? Ha sido el Carmelo.
0: Jo et veig, eh, un convent, ja faria si ho volia dir.
5: Hundiéndose en la fe, para vivir en plenitud el misterio de Dios.
0: Atenció, atenció al titular.
1: Ho explicaré un altre dia.
0: Acabes de dir que tu de petit volies ser mossèn?
1: Sí, però això ho explico un altre dia. Un dia ma mare volia ser Goku, volia ser mossèn i su bizarreta.
0: Entre Goku, mossèn i...
1: Bé. Indiana Jones, també.
0: Sí.
1: Bé, un quan és petit, escolta.
0: Bé, escolta, bé, aviam si alguna de les monges pot agafar el telèfon.
1: Sí.
0: En aquest convent, recordem que podeu veure aquest vídeo a través d'internet, si poseu, al YouTube, si poseu Vivir com una Carmelita, per a què? Si poseu això...
1: Tot això hem de posar.
0: Sí, vivir com una carmelita em pregunta, eh? Per a què?
1: Home, doncs, el convent és ben maco, eh?
0: Sí, sí, és preciós, sí. És Jordi preciós, sí.
1: I no
0: escolta, no contesten de moment. Anem a la part final de l'espai, aviam si ens contesten. Vinga. I anem a d'altres temes del dia, et sembla?
1: Som-hi.
0: Doncs som-hi. Hola, buenos días.
2: Buenos días.
0: He llamado al convento.
2: Sí, un convento, sí.
0: Sí, el convento de San José, ¿no?
2: Sí, San...
0: De las Carmelitas Descalzas de Écija.
2: Sí.
0: Es que tardabais mucho en coger el teléfono.
2: Sí, que estamos lejos.
0: Ya, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
2: Ah, ya, un momentito, le pongo con nuestra madre, ¿vale?
0: Sor madre.
2: Sí, le voy a llamar a nuestra madre, un momentito.
0: Vale, perfecto.
2: Vale.
1: Però la madre, vol dir la madre superiora o la madre de verdad?
0: La madre de superiora de, del convent.
1: Ah, la madre superiora. Mm.
0: Aviam si ens envien uns dolços.
1: Sí, ens ho van enviar un dia, no?
0: Sí, d'un convent de no sé on.
1: Mm.
0: Eren bons.
1: Molt bons.
0: Mm.
1: No fan una altra cosa durant el dia, fer dolços i resar, no?
0: Sí, sí, sí. Eren boníssims.
1: Mm.
0: Eren... Què portaven? Canela portaven? No me'n recordo.
1: Cabell d'àngel, no eren?
0: No, cabell d'àngel no.
1: Home, sent monges, cabell d'àngel, que millor.
0: No, però això no portava perquè hagués arribat aquí caducat, eh?
1: Sí, potser sí.
0: I malmès. Bé, espero que aquest convent no sigui gaire
1: sí,
0: gran.
1: Sí, gaire gran.
0: Perquè, clar, nosaltres això és en directe i, clar, si està a l'altra punta, veurem què passa, eh?
1: No, no vull fer broma, però van descalces de veritat o no?
0: Que no, home, no. Hi ha un titular, en aquest cas, al País, que diu «Antes los jóvenes venían a la iglesia, pero ahora hay que hacer promoción». Promoció s'ha de fer.
1: I tant. I per què no anuncis per televisió?
0: Jo no sé com tu no surts a internet, també, al YouTube.
1: Anunciant què?
0: Anunciant els 5 minuts més. Ara això és el futur, Carles.
1: Sí. No, no, és possible.
0: Què anuncis al tot? No, anuncis a...
1: Però,
0: a internet.
1: A TV3? Ah, al YouTube.
0: Sí, sí, sí. Bé, veurem que... quan tarda.
2: Sí, nuestra madre dice que se le puede disculpar que en este momento no lo puede atender. ¿Usted necesita algo?
0: Bueno, queríamos saber cómo va el tema del vídeo de internet, del vídeo del YouTube.
2: El vídeo... Pues nada, nosotros...
0: Bueno, es que creo que hoy sale en el periódico que el vídeo está, bueno, causando furor.
2: Sí, que nosotros ni siquiera, como no leemos los periódicos tampoco, ni sabemos claro. Por dónde va la cosa. Eso fue un vídeo que lo hicieron amigos y nada, para... Y después se le ocurrió poner en internet para dar a conocer nuestra vida, pero que nosotros no... No sé por qué estará haciendo tanto furor. ¿Será porque la gente ya está cansada de tanta cosa?
0: Bueno, porque en el vídeo también se explica un poco vuestra vida,
2: claro.
0: El día a día, y esto la gente que, bueno, que no conoce la vida en el interior de un convento,
2: claro.
0: Esto siempre gusta.
2: Claro, debe ser eso. Que te llama la atención una vida que a los ojos del mundo pues no, no vale nada, vamos, a lo que el mundo tiene por valor, ¿no?
0: Pero... Ya. Una pregunta, porque este vídeo también sirve un poco para promocionar el convento, para que más jóvenes vengan al convento.
2: Pues si sirve para eso, bendito sea Dios. Si Dios por ahí se vale de eso, para llamarle a alguna joven, pues bendito sea
1: María.
2: Dios. Claro.
0: ¿Cuántas carmelitas sois aquí en el convento de San José?
2: 12 somos ahora.
0: ¿Ahora?
2: Sí.
1: Como los apóstoles.
0: ¿Y eso es mucho o poco?
2: Nuestro número es limitado, es hasta 21 monjas.
0: 21, o sea que sí. Hay plazas.
1: No.
2: Sí, sí, hay plazas.
0: Hay plazas libres.
2: Sí.
0: ¿Y por qué cree que no las jóvenes no vienen ahora?
2: Porque yo creo que están muy aturdidas, ¿no? Con tanta cosa que hay ahora. No, es difícil escuchar la voz de Dios en este mundo que todo es imagen,
1: ruido.
2: Aparato, música. Las jóvenes están siempre con el cosito en la oreja.
0: Ya, es que todo va muy rápido ahora.
2: Un aceleramiento que no hay tiempo para escuchar a Dios y si... Aunque Dios cuando
1: Como
2: él
1: si
2: quiere
1: tuviéramos
2: se escuchar,
1: un número de teléfono móvil.
0: Ya. Pero, ¿usted ha visto el vídeo?
2: Es que no sé ni qué vídeo es porque el muchacho que lo hizo me dijo a mí que no era el que... Nosotros hicimos un vídeo aquí hace, no sé, dos años. Un vídeo...
1: Uy.
2: Que nosotros teníamos aquí por si alguna joven venía. Pero dice que es uno que le he hecho, pero con fotos, ni siquiera ha sido un vídeo.
0: Bueno, hay fotos, el convento, sale sí. Los fruteros, el jardín.
2: Claro, sí, será foto que la... Lo que pasa es que le hemos listo, parece que le habrá hecho un vídeo. No, la verdad que ese, creo que no. El que están sacando ahora no.
0: Ya.
1: No lo ha visto, ¿eh?
0: Bueno, pues mírelo en internet si tiene.
2: No, tampoco tengo internet, así que será cuando él venga que dé algún...
0: Una pregunta.
2: Sí.
0: ¿Hacéis dulces, pasteles?
2: Sí, unos bizcochos hacemos.
0: Sí, ¿cómo son? ¿Cómo se llaman los bizcochos?
2: No, bizcochos le decimos nosotras.
0: ¿Bizcochos, eh?
2: Sí, es como para el desayuno, ya está.
0: ¿Y cómo son?
2: Pues como si fuera esto de las tortas de aceite.
0: Oh, no sé cómo le, como si como las entender. Tortas de Rosales, de Inés Rosales.
2: No, es como un bizcochuelo, pero
0: ya,
2: no
0: es que así, en el Carrefour y en el Condis venden unas tortitas que se llaman tortitas Inés Rosales.
2: No, esas las conozco porque a veces las han traído aquí. No, estos que son esponjosos, o sea, no sé cómo decirle, un bizcocho.
1: Un bizcocho,
0: qué bueno, ¿no?
2: Sí, somos
0: buenos. ¿Y esto lo vendéis?
2: Es que sobre todo para el tiempo de Navidad. Ah. En este tiempo, si viene alguien a encargar y eso, porque tampoco...
0: Ya se ha acabado ahora. ¿Y enviáis por correo?
2: ¿Cómo?
0: Si enviáis por correo.
2: ¿Por correo? Sí. Si te paga el correo, el que quiera, sí, se puede mandar.
0: Bueno, podríamos aquí... ¿Nos podrías enviar una cajita?
2: Para un bizcocho, si este me dice la dirección.
0: Lo pagamos, ¿eh?
2: Bueno, yo le mando a... ¿Cómo se llama?
0: A Radio Badalona, sí.
2: Ajá, ¿radio?
0: ¿Qué vale esto?
2: El bizcocho lo creo que está, creo,
1: voluntad,
2: a
1: 8
2: euros, me parece que tal.
1: ¿A 8 euros el bizcocho?
0: A ver, te doy la dirección.
2: Sí.
0: Mira, es Radio Badalona.
2: Badalona, ¿no? Con
0: Badalona, Badalona.
2: Con la B alta, con
0: sí,
2: la...
0: Sí, Badalona con B alta.
2: Vale.
1: ¿Con B alta? Que es catalana esta noia.
2: Radio Badalona, ¿qué más?
0: Esto es calle San Agustín.
1: Mira, sí. Me agradará el nombre.
0: También es santa la calle.
2: Sí.
0: Número 11.
2: Ajá, vale.
0: El código postal, sí. 08915.
2: 08915, sí.
0: Badalona,
2: ajá.
0: Cataluña.
2: Cataluña, muy bien. ¿Un solo bizcocho quiere?
0: Bueno, ¿cómo es el bizcocho? ¿Cuánto mide?
2: Qué sé, pero será así, no es muy grande.
1: ¿Para cuántas personas?
0: ¿Para cuánta gente es?
2: A lo mejor si lo parte así en cuatro, le salen buenas cuatro porciones.
0: Bueno.
2: Si quiere, le mando una cajita con dos.
0: Sí, una cajita con dos.
2: Vale.
1: ¿Sí que pagará? ¿Fran Famadas? Bueno.
0: Si es tan amable.
2: Sí, cómo no.
0: Ya. ¿Y el nombre de la persona? ¿Fran?
2: ¿De qué persona?
0: De la persona que va a la atención cuando lleve la caja a la radio.
2: Ah, sí. Vale.
0: Fran Famadas.
2: ¿Fran?
0: Famadas.
2: Termina
0: es...
2: con una X, ¿no, Frank?
0: Con una X. No. Bueno, sí, con una X.
2: Con doble X.
1: Sí. Con doble X, eso, con doble X.
2: Y después, Frank, y el...
0: Famadas.
2: Famadas.
0: Sí, Famadas.
2: Vale. Muy bien.
1: Ja els has vist prou, els bizcochos, si ho ponen el seu nom.
2: Ja, no?
0: Ja està.
2: Muy bien.
0: Pues nada, gracias por todo.
2: No, que Dios se lo pague a usted.
0: Venga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
2: Ah, no, mi nombre no se va a decir, vale.
0: Hermana, gracias.
2: Convento, sí.
0: Vaya con Dios.
2: Quédese con él, adiós, venga, que Dios le bendiga. Adiós.
1: ¿Vive usted con él?
0: Quédese usted con él.
1: Quédese con él. No, home, no. Que això sí, com para, ni para ti ni para mí. No, Dios está con todos.
0: Bé, veurem, provarem aquest bizcocho.
1: Sí, bé, provarem, no ho sé, ja t'ho deia, que si li envies al Frank, no ets el
0: mare. Bueno, Francs, no? Ha dit?
1: Francs, sí, Francs.
0: Sí.
1: Frank Famadax.
0: Sí. Bé, veurem com és aquest bizcocho.
1: Sí.
0: Anem a altres temes del dia, et sembla? Deixem el tema de les monges. Ja ho sabeu que a 3 internet podeu veure aquests vídeos que avui publiquen diferents diaris. I parlem, anem directament fins a l'aeroport del Prat, a Barcelona.
1: Som-hi.
0: No sé si saps que gairebé està a punt la T1, aquesta nova terminal de l'aeroport de Barcelona. Ja està gairebé a punt, ja era hora, després anys d'espera. Bé, resulta que ara la nova TU de l'aeroport de Barcelona busca figurants.
1: Sí.
0: Busquen 6.000 persones que simulin tots els procediments que realitzen els passatgers a un aeroport per posar a prova la capacitat de la nova terminal.
1: Molt bé, i
0: això...
1: Però
0: que Aena vol assegurar-se que totes les infraestructures de la nova terminal TU funcionin correctament per quan entri en funcionament. Per aconseguir-ho, han decidit convocar un càsting de figurants. Això que els actors hauran de simular tots els procediments que realitzen els passatgers, com facturar maletes, passar pel control de seguretat, embarcar, recollir equipatges, etc.
1: Insultar l'home que et registra, no?
0: Sí, despullar-te perquè et deixin passar per al control.
1: Sí, tot això.
0: Això que això es farà al febrer, durant el mes de febrer, dimarts i dijous, entre 8:45 del matí i 4:45 de la tarda.
1: Home, déu-n'hi-do, no?
0: Els actors es veu que cobraran entre 40 i 50 euros per realitzar sessions de 7 hores.
1: Home, molt no és.
0: Ja es poden quedar...
1: La feina.
0: El paper... Home...
1: Molt no és, però
0: 7 hores, 50 euros.
1: Però no fan res, eh? No has de fer res, no?
0: Es cobra més aquí o a la T1?
1: Home, aquí.
0: Aquí, a la T1.
1: No hi ha dubte, aquí es cobra més que a la T1.
0: Bé, anem a trucar, si et sembla, aeroport de Barcelona. No sí. He trucat mai.
1: No, és veritat. Truca amb l'aeroport de Barcelona.
0: Típic telèfon que truca molta gent per dir que hi ha bombes per tot arreu.
1: Sí?
0: Sí.
1: No ho he fet mai, això, ja.
0: Mira, so directe, comunica. Que és raro que comuniqui l'aeroport de Barcelona.
1: Sí, no?
0: Sí, és estrany. Torna'm a trucar-hi. Per cert, tenim connexió directa amb l'aeroport, ho sento,
1: sí,
0: a través dels companys del Prat Ràdio.
1: Sí, sí. Ara surt un avió mira. Cap a Madrid.
0: Mira. Sí, mira. Spanair, és.
1: Spanair.
0: Què, comunica el telèfon?
1: Encara caurà un al besòs.
0: Anem a trucar... Si... No diguis això, home. Anem a trucar a Telefònica.
1: Home, ho dic perquè... Per la notícia del
0: Rio Hudson. Truquem a Telefònica, que ens passin directament, potser serà més fàcil.
6: ...de Telefònica, 45 céntimos de establecimiento y 1,5 céntimos por segundo IVA incluido desde la respija de Telefónica. Otra red es consultar.
7: El de Telefònica.
0: Sí. Mira, mira l'avió.
1: Són macos de veure, eh?
8: Telefònica, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
0: Hola, bon dia. Em pots donar el telèfon de l'aeroport de Barcelona?
8: El aeropuerto de Barcelona.
0: Sí, sí. El Prat.
8: Discúlpeme, ¿desea alguna información dentro del aeropuerto o únicamente
0: bueno,
8: la...
0: Bueno, quiero hablar con alguien del aeropuerto. De información, supongo.
8: Pero no es información de algún vuelo...
0: No.
8: Ah, de acuerdo.
0: Es para un casting.
8: Muy bien, de acuerdo. Un momento, por favor.
1: Lo trobo normal, ¿eh? Lo trobo normal.
8: Sí, perdone, mientras le estoy revisando
0: sí.
8: La búsqueda...
0: ¿Tenéis regalo? ¿Tenéis regalos?
8: ¿Quién?
0: ¿Vosotros?
1: La tele.
8: No. Regalo, la promoción.
0: De la tele, digo de la tele.
8: La de la tele, pues eso lo iba a comentar, que ya hemos acabado en diciembre.
1: ¡Oh!
8: En
0: diciembre, ¿y ahora qué me ibas a regalar?
8: ¿Eh?
0: ¿Ahora qué regaláis?
8: Ahora todavía, por ahora no tenemos ninguna información de qué regalar.
0: Ah,
8: nada.
0: Vale.
1: Entonces, ¿qué nos quiere decir?
0: ¿Y entonces qué me iba a decir?
1: No nos importa, entonces.
8: Que en el servicio 1-18-22
0: sí.
8: Le podemos gestionar de forma gratuita el envío de taxis a la hora y dirección que usted nos indique.
1: Ah, muy bien.
0: Vale.
8: O la reserva de un restaurante, que en ambos casos lo llamaríamos para confirmarle el trámite realizado.
0: Vale, pues mira, yo soy una persona que le iría muy bien. Vale. Sí.
8: También comentarle que
0: sí.
8: También podemos gestionarle de forma gratuita la cita
0: previa. Oiga, debe el teléfono.
8: Ah, de acuerdo, tome nota.
1: Pobrado, Ana, pero no te quiero
8: decir así. El número solicitado es un número general, es que
0: sí.
8: Nos consta aquí. 902...
0: Sí.
8: 47...
0: Sí.
8: 04, que si quiere también le conecto directamente.
0: Bueno, no,
1: que no queremos nada más.
0: Gracias.
1: Sí, gracias.
8: Bien, gracias por su llamada.
6: Servicio de información.
0: Se habla Telecinco ya.
1: Y no sé qué harás de trabajar. Sembla allò de la sopa de lletres, que et
0: faràs
1: tallar hores i hores.
6: ¿Qué información necesita?
0: Uy, ya comencem aquest telèfon.
6: Del parking, accessos a l'aeroport.
0: Això serà horrorós.
6: Servicios al pasajero.
0: Què diem? Casting.
6: Para recibir información del parking, diga
0: no.
6: Parking.
0: No,
1: parking no, casting. Això no serà fàcil.
6: Lo sentimos. No podemos identificar su petición con claridad.
0: Sí.
6: Claro. No se retire, por favor.
1: Un
6: aparador. Le atenderemos personalmente.
0: Ah, vale.
1: Així m'agrada.
0: Estem trucant a l'aeroport de Barcelona, clar.
9: Dius la feina.
0: Hola, bon dia. He trucat a l'aeroport de Barcelona.
9: Sí, dígame.
0: Mira, truco pel tema del càsting.
9: Ah, vale, pues lo voy a pasar con ellos.
0: Vale.
1: Veus que bé, que
0: escolta, jo m'agafo un dia lliure, jo t'ho dic ara, eh?
1: Per fer el càsting,
0: home.
1: Pues si es dic que pagaven poc.
0: 6.000 persones.
10: Terminal B.
0: Hola, bon dia.
1: Què diu?
10: Hola,
0: mira, busco, truco pel tema del càsting.
10: Perdón, truques?
0: Pel tema del càsting.
10: De càsting? Tema
0: sí.
10: De càsting?
0: Sí, el tema del càsting.
1: Ah, ja comencem.
10: No sé res.
0: Com?
10: Que no sé res.
0: Ah,
10: de càsting, no.
0: Bueno, truco perquè Aena està buscant 6.000 persones que simulin a la nova T1.
10: No, debes mirar en la pàgina web Aena, en internet.
1: Quin vídeo va parlar?
10: En pàgina web Aena, internet.
1: A la pàgina web d'Aena Internet.
0: Sí, però...
10: Pàgina web Aena.
1: Però aquí...
0: Ja, però...
10: No, aquí tenim informació només de vols, no de càsting
0: ja.
10: Ni de...
0: Però hi ha alguna persona que porti el tema del càsting?
10: No sé res, perdona.
0: Però em pots passar amb una altra persona que em pugui informar?
10: Sí, però si no... Un moment, que pensa una altra persona.
1: Sí, però no un momentet. Clar,
0: qui és...
1: Que no.
0: Qui és aquesta senyoreta?
1: No anem bé, eh?
0: Ui...
1: No sap ni com va el telèfon, pobra dona.
0: Escolti. Ara ens han penjat.
1: Home, era evident. Era evidentíssim que passaria això. Però t'esperaves alguna cosa més? Però no has vist que això
0: bé,
1: no anava bé.
0: Si algú que et desescolta no té feina i vol fer de càsting, vol fer d'actor...
1: Vol fer de càsting.
0: Que miri a la web, tu.
1: I tant, Aena, eh?
0: No tenim més temps aquí de perdre.
11: Hello. Víctimes al telèfon.
12: Qui diga?
11: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
13: Ràdio Z.
14: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
14: No, de Badalona.

0: Són les 8.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Susana Soldado. Badalona és una de les ciutats de l'estat amb més demanda relativa d'habitatge de lloguer. Ocupa la setena posició d'un rànquing que encapçalen Terrassa, l'Hospitalet i Sabadell. Una situació que coincideix amb una reducció dels contractes de lloguer i un augment del preu mitjà a la ciutat. Terrassa, l'Hospitalet i Sabadell són les tres ciutats de l'estat amb més demanda relativa d'habitatge de lloguer durant el segon trimestre de 2026. Badalona ocupa la setena posició per davant de Barcelona, que és desena a la llista. La ciutat es troba entre els municipis amb més pressió de la demanda, amb un preu mitjà de 16,70 euros per metre quadrat en els anuncis de lloguer, segons el portal immobiliari Idealista. Les dades de l'Incasòl, recollides per la Cambra de la Propietat Urbana de Badalona, mostren, però, una reducció del mercat durant el 2025. Es van registrar prop de 2.600 contractes, un 2,5% menys que l'any anterior. El preu mitjà va ser d'11,52 euros per metre quadrat al mes, un 1,8% més que el 2024. Badalona és, a més, zona de mercat residencial tensat, que també ho són 8 de les 10 ciutats que encapçalen aquest rànquing. I Badalona participarà aquesta setmana al segon diàleg d'alcaldes Xina-Espanya, un fòrum que reunirà prop de 40 ciutats espanyoles i xineses per compartir experiències i buscar oportunitats de col·laboració davant els principals reptes de les ciutats. La delegació badalonina estarà encapçalada per l'alcalde, Xavier García Albiol, i la primera tinenta d'alcalde, Cristina Güera, que viatjaran a la Xina des del 25 al 31 d'agost, juntament amb representants d'altres 18 municipis espanyols. En concret, faran estada a Beijing, Shanghai, Jiangsu i Xangai, ciutats amb un important pes econòmic i amb experiències destacades en àmbits d'interès per al desenvolupament de les ciutats. La trobada posarà sobre la taula qüestions com la innovació, el desenvolupament urbà, la sostenibilitat, la transició energètica i el desenvolupament econòmic i empresarial. El fòrum està organitzat per l'Associació d'Amistat del Poble Xinès amb l'Estranger i la Fundació Càtedra Xina. L'acte central també tindrà lloc el 28 d'agost a Shanghai, on l'alcalde Xavier García Albiol serà un dels encarregats a fer la cloenda del fòrum. I l'Associació de Comerciants del Centre de Badalona assegura que l'ús del Bizum per pagar els negocis és gairebé inexistent. La iniciativa es va habilitar al maig i s'ha desplegat durant aquest estiu de manera progressiva als establiments de tot Catalunya. Des de Badacentre, però, atribueixen la poca demanda, sobretot el desconeixement entre la població. Des de l'associació del centre consideren que és un mètode encara desconegut. A més, diuen que tampoc suposa una gran devolució, ja que els clients no noten una gran diferència entre pagar amb Bizum o fer-ho amb targeta. Fins i tot asseguren que aquesta darrera opció sol ser més còmoda.
4: Les targetes s'ho mengen tot actualment. És més fàcil treure la targeta, pagar amb la targeta, que t'envien tot, que fer un Bizum, que has de buscar el telèfon o el d'allons. Penso que ara actualment és molt més senzill pagar amb la targeta. No he notat res. És totalment residual. Precisament, des que hi ha la normativa, ningú ho ha demanat. Abans de la normativa, algun client que la visa no li funcionava o no portava efectiu, deia, puc fer un Bizum?
3: Des de Badacentre afirmen que aquest sistema és positiu per als comerciants perquè no paguen comissions dels cobraments amb Bizum. I en esports, la sisa joventut 2026-2027 ja comença a rodar. La setmana passada l'equip va iniciar els primers entrenaments i avui el club ha publicat el calendari oficial dels partits que jugaran durant la pretemporada. Aquest dimecres la penya posarà rumb a Astúries per fer una estança de 5 dies. Aprofitant el viatge, els verdinegres disputaran el primer amistós de la temporada davant el Montbus Obradoiro.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que inicia un nou viatge apassionant per la màquina del temps. Algú va dir... El més important no és el que fa el destí, sinó el que nosaltres fem d'ell. Aquí això ho fem junts.
2: Escolta, voldria... Soc un vell cocodrill angoixat. M'agradaria escoltar una cançó de Richard Anthony. Em sembla que és Richard Anthony, que es diu Chin Chin o algo així. Com es fa així? Chin Chin, Abuixante, Chin Chin, Bailu Plie, o algo així.

Oye, brindem per tots els cocos. Chin, chin, neix iscarà, chin, chin, oh yeah. Els meus primers records d'aquest cantant, Richard Anthony, no són gaire bons. Perquè jo era un criu a mitjans dels 60 i a totes hores a la ràdio, a totes les ràdios, sonava En Aranjuez con tu amor, que agradava molt, però que a mi em semblava molt pesadeta. Richard Anthony havia nascut a Egipte, al Cairo, el 1938. Ens deixava a França el 2015. Li deien el pare tranquil del rock. Richard Anthony té gravades més de 600 cançons. Va vendre més de 50 milions de discos. 50 milions de discos són molts discos, eh? I en 6 idiomes diferents. Ell gravava en francès, anglès, alemany, castellà, italà, italià i àrab. Aquell Aranjuez con tu amor, el que feia referència, era del 67. Però del mateix any d'aquest xin-xin, del 63, m'agrada especialment la seva versió de Ce Monde.

0: encara em fa pessigolletes a les neurones. Fins i tot, en algun moment m'emociona. Aquesta és una ràdio feta com la d'abans, aquella que era capaç d'emocionar-te. Aquella ràdio que tant t'agradava.
1: Chaque jour j'ouvre les yeux sur toi.
0: Ce monde era la versió en francès de Richard Anthony d'un tema originalment italià, Il mio mondo, escrita per al cantant italià Umberto Bindi el 1963, que també va escriure la música de la cançó amb Gino Paoli i que va tenir moltes versions. També va ser internacional en anglès.
1: Chaque fois que tu as cru en moi.
0: Què tal, Coco? Com van les coses?
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquest piano em resulta màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Totes poden escoltar-se arreu del món, allà on vulguis amagar-te. I la majoria deixen el podcast del programa. Si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a Apple o a YouTube, entre d'altres. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya i fins i tot quan voles, el Coco t'acompanya. Gràcies per estar en connexió. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I ara, si em permets, la meva cançó especial d'avui. Es diu On the Road Again. Vull tornar a la carretera novament. I és de Willie Nelson. La va publicar el 1980. Va protagonitzar una pel·lícula i va posar música, el que significava que una banda de músics estigués contínuament a la carretera. I ell ho va escriure precisament en un avió. Sabeu on? A la bossa de vomitar. Willie Nelson, de Texas, que ara té 92 anys, cantant, compositor, guitarrista de country, desitjo que t'agradi. 1, 2, 1, 2, 3, 4...

the Road Again, en directe a Willie Nelson des del 1980. Novament a la carretera. Allà on vulguis. El Coco al teu costat. I fent-te costat amb la música dels teus millors records. Rebem un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Maria Rosa Rioja, que ens diu: hola Albert, amic nostre. Ah, gràcies per l'afecte. Diu: t'ho dic així perquè sempre estàs a casa amb el meu marit i amb mi. Et volia dir si alguna vegada has posat el conjunt Air Supply. Són dos cantants fabulosos que mereixen la pena escoltar-los. Crec que són australians. Bueno, que un és australià i l'altre anglès. Són dels anys 70. En fi, tota una joia de la música. Una abraçada. Doncs sí, han sonat en diverses ocasions al llarg de la història d'aquest programa, que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I sí, són australians, concretament de Melbourne, els dos, eh? I mira, fa poc van celebrar 50 anys de balades a El Salvador. El seu únic número 1, però, va ser aquest tema que ara escoltarem, Lost in Love. Per cert, que Air Supply vol dir subministrament d'aire. Una bona cançó sempre és com una finestra oberta, no? Que et deixa entrar aquell aire fresc, que et deixa imaginar coses boniques i que t'ajuda a ser feliç.

Lost in Love, perdut en l'amor, del 1979 i dels Arts of Flying. Salutacions, Maria Rosa Rioja, i a tots els cocos que, com tu, ens escolteu en parella. Així sona diferent el programa, oi?

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Aquesta és una música fantàstica que el gran Chuck Mangione va escriure per la banda sonora de la pel·lícula Los hijos de Sánchez. Corria 1978. Però digue'm una música de banda sonora o una cançó de la banda sonora d'una pel·lícula que t'hagi agradat especialment. Ja sé que és difícil destacar només una, però aquest és el joc. Espero la teva proposta per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Carlos Muñoz, que no es pot estar de dir-nos només una, i que ens escolta des de Granada. Ai, com deia allò, no hay nada más triste que ser ciego en Granada. És que realment és una ciutat encantadora. Diu, hola Albert, m'encanta escoltar-te cada setmana des de Granada, i aquesta secció nova de cinema és tot un encert. Ah, m'alegro que t'agradi la idea. Diu, tindria moltes bandes sonores per dir-te. Raíces profundes, La vida privada de Sherlock Holmes, Los 400 golpes, Hoosiers, Vértigo, La residencia... en fi, tu mateix. Doncs mira, d'aquestes que em comentes, Carlos, per qüestions personals i també musicals, escollo Hoosiers, de 1988... de Jerry Goldsmith, que aquí va tenir un subtítol, ja sabeu que aquí tenen la mania o de canviar els títols o d'afegir-hi alguna cosa. Es va dir Hoosiers más que ídolos, i sí, l'autor va ser un d'aquells grans. Jerry Goldsmith. Brillant.

la música de Hoosiers, Más que ídolos, de 1988, protagonitzada per un Gene Hackman encantador. Música del que li deien J.G. Jerry Goldsmith, nascut a Pasadena el 1929, que ens deixava el 2004 a Beverly Hills. M'ha agradat molt, Carlos Muñoz, que te'n recordis d'aquesta pel·lícula, que no va ser especialment taquillera, però la que jo li tinc un carinyo molt especial, i a més, recomano, si la podeu rescatar en alguna plataforma, encara que no us agradi el bàsquet, us agradarà la pel·lícula. Si ho feu, ja m'ho direu, eh? M'agrada molt rebre comentaris de les coses que comento aquí al programa. I també m'agrada molt rebre correus de molts amics que ens escolten lluny d'on fem el programa, que és Catalunya. Com en Carlos Muñoz, que ho fa des de Granada, i que continua el seu correu dient-nos: però escullo el tema Building the Bourne, de Maurice Jarre, de la banda sonora d'Único Testigo. No només em porta records per la pel·lícula, sinó perquè va ser utilitzada en un vídeo promocional per la candidatura olímpica de Barcelona en 92, i l'associo a la meva ciutat quan jo era petit. Ah! Bueno, ja saps que d'Único Testigo tenim tots plegats tendència a escoltar la cançó de Sam Cooke, però aquest és el tema instrumental d'un altre dels grans, oi? De Maurice Jarre. Nascut a Lyon el 1924 i que ens deixava el 2009 a Malibu, Califòrnia. Bona elecció, Carlos.

la música de la pel·lícula Único Testigo, protagonitzada per Harrison Ford, estrenada el 1984, i concretament aquest tema Building the Barn, construir el graner, de la música incidental de la banda sonora, escrit per Maurice Jarre. Moltes gràcies per el temps que ens has dedicat i per les teves propostes, Carlos Muñoz, de Granada. I ara, des de Perpinyà, m'escriu la Margarita i em diu que la cançó preferida de la banda sonora per ella és New York, New York, de Liza Minnelli, que escoltem en directe.

genial Liza Minnelli, que sempre recordarem en el seu paper protagonista a Cabaret. 4 anys més tard va protagonitzar New York, New York, el 1977, al costat de Robert De Niro. Recordem que Liza és filla de dues glòries del món de l'espectacle, el director de cinema Vincent Minnelli i l'actriu i cantant Judy Garland, amb un talent extraordinari que només va ser eclipsat per els seus problemes d'addicció. Una pel·lícula del 1977 dirigida per Martin Scorsese, que la veritat va ser molt més popular, ha tingut molta més transcendència la cançó que no pas la pel·lícula, que era una mica fluixota, no? Aquí parlem de música i escoltem i compartim música. És a dir, poden haver-hi pel·lis que no t'hagin agradat, però que en canvi tinguin una banda sonora que t'hagi encantat. I a l'inrevés, oi? Hi ha pel·lícules molt bones amb músiques o cançons que potser no t'agraden. I si t'agraden les dues coses, doncs molt millor. New York, New York també va ser un gran èxit per Frankie Sinatra. Des de la Catalunya Nord, des de Perpinyà, ens ho ha demanat la Margarita. I de moment acabem aquesta secció dedicada al cine, a les bandes sonores de cine, amb la proposta que des de Caldes de Montbuí ens fa en Ricard Zamacois, aquí a cocodrilclub@gmail.com. En Ricard ens diu: per mi, Shining Through, Resplendor en la Oscuridad, una pel·li de guerra i intriga de fa temps, de 1992 amb Michael Douglas i Melanie Griffith. Destacable la introducció i títols a piano i cordes, el main theme, i el Be Sing You, escena de ball, que és la cançó. Salut, Ricard Zamacois, Caldes de Montbuí. Doncs mira, ja està començant la pel·lícula amb el tema dels títols de crèdit.

Així començava el 1992 la pel·lícula Shining Through, que aquí es va dir Resplendor en l'oscuridad. Però l'amic Ricard Zamacois també destaca la seva cançó de l'escena de ball, que escoltarem només una miqueta, Ricard? Perquè s'ha de dir només un tema o una cançó.

0: Us heu parat a pensar també que una cançó o una música en una pel·lícula ens agrada més o menys, depenent de les imatges que acompanya? Vull dir, per exemple, aquesta cançó, si no l'estàs veient, potser no t'agrada tant. Ah, però si forma part d'una escena de ball maca... Suposo que aquest és el cas, Ricard Zamacolls de Caldes de Montbui. Moltes gràcies a tots els que participeu, a tots els que ens dediqueu un temps per participar en el programa, per proposar-nos coses, i entre tots fem aquesta cosa rara que és el cocodril, una autèntica raresa en el dial de la ràdio actual. I des de Vilassar de Mar, l'amic Manuel J. López Montoya ens diu: recordar es escribir con tinta invisible y ver volar lo querido entre las hojas de lo imposible.
1: Gracias por ser radio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí, quédate aquí, sisplau. Espero que t'hi trobis molt a gust.
3: Oh, quédate con la radio.
0: ¿Recordas aquest temazo? És de 1972.

Sant Josep, sí? You gave my life to me, set me free, set me free. Va sonar fa poc aquí. The finest years I ever knew. En el teu coco. For all the years I had with you. Sí. Everything I own. Que aquí es va dir todo lo que tengo. Una balada molt intensa que va ser versionada també amb ritme reggae. I que en el seu moment pensàvem que era una declaració d'amor a la parella, no? Todo lo que tengo, però en realitat el seu autor la va dedicar al seu pare quan li demanava que no marxés, que era tot el que tenia. Era el grup Bread de David Gates.

I l'amic Josep, Josep Varela, des de Palamós, que és una altra de les poblacions on sabem que tenim molts, molts amics, ens diuen el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola, Albert, tens molta raó quan comentes que hi ha moltes bones cançons que pràcticament ara ja només sonen al Cocodril Club. No et jubilis, no et jubilis mai, que ens fas falta. Bueno, allò que es diu no, mientras el cuerpo aguante, i la veu, esclar, la veu. La ràdio és el mitjà més calent, el més pròxim, el que aconsegueix que molts ens tingueu com si fóssim de la família, perquè, esclar, entrem al vostre cotxe, a la vostra banyera, a la vostra casa. Bé, ens diu en Josep, diu, per exemple, l'altre dia vas posar una del grup Bret, Everything I Own, que maca, i vaig recordar un altre d'aquest grup que m'agradava. Si la vols posar, t'ho agrairia per la sensació que em donarà escoltar-la per la ràdio, perquè farà com 50 anys que això no m'ha passat. La cançó es diu Lost Without Your Love. Ah, sí, també és molt maca, no tan coneguda, però molt maca.

Gates, al capdavant del grup Bread, el grup Pa, la va gravar el 1977 a Hollywood, Califòrnia, tot i que el grup es va formar concretament a Los Angeles i va ser un dels primers exemples de l'anomenat soft rock. És a dir, rock suau. Lost Without Your Love és la cançó que ens proposava el Josep des de Palamós. Perdut, sense el teu amor. Bon gust, bona memòria, Josep. Bueno, el grup Bread, que aquí no van tenir mai un número 1, van situar 13 cançons entre les més venudes de la prestigiosa llista Hot 100 de Billboard. Ho van aconseguir entre 1970 i 1977. I uno que és de la vieja escuela, i ho dic perquè m'agrada lligar les coses. Tot seguit crec que quedaria molt bé, després d'aquesta melodia, música dels Eagles.

Tequila Sunrise. Amanecer en tequila. Quina meravella. Una de tantes que ens han regalat els Eagles. Sonen perquè recentment s'ha sabut que el seu disc de grans èxits és el disc més venut de tota la història als Estats Units. Take another shot of courage. Sempre s'havia dit que el disc més venut de tota la història era el Thriller de Michael Jackson, i és veritat. Però Michael Jackson és el més venut a tot el món. Els Eagles van superar Michael Jackson als Estats Units. It's another tequila sunrise. Un àlbum que es diu Their Greatest Hits, 1971-1975, ha superat els 40 milions de còpies venudes certificades. Es va publicar el 1976 i va desbancar el Thriller de Michael Jackson als Estats Units, consolidant-se com una autèntica fita del rock clàssic.

Sí, amics cocos. L'àlbum de grans èxits dels Eagles a Estats Units ha venut 4 milions de còpies més que el Thriller de Michael Jackson.

One of these nights, una d'aquestes nits. I una curiositat, ja sabeu que a mi m'agraden les curiositats. En el primer espai del mestre José María Pallardó, anomenat música al mil por mil, aquí, al Cocodril, el 2011, quina cançó podria escollir el pop per començar, per inaugurar uns espais que han durat molts anys? Doncs va ser una d'aquest àlbum de grans èxits dels Eagles. Una altra de les més grans de la història. Una altra sensacional dels Eagles. Take it easy.

L'àlbum Greatest Hits, els grans èxits dels Eagles, del 71 al 75, ha estat 38 vegades disc de platí. Bueno, és fantàstic poder-ho compartir i haver-ho disfrutat durant tots aquests anys. Disc més venut de la història als Estats Units. Ei, i això que encara no havien publicat l'Hotel California.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Cocodril Club. 31 anys en antena.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Gràcies, Montse, bonica, Montse Jussà. Algú va dir: no facis tants plans, la vida fa el que vol amb tu. I nosaltres volem saber quina és la teva.
2: Hola, bona tarda. Soc Cecília i truco des del Prat. Moltes felicitats pel programa. I m'agradaria sentir el Círec sin tus cartes.

0: ocorria el 1965. Aquell temps, que si vas viure, saps perfectament que algunes cartes eren molt importants. I aquella emoció, això no es pot comparar a un WhatsApp, oi? Ni a un correu electrònic. I els nostres amics, els Sidex, estan actuant a tot arreu amb un gran èxit, celebrant 65 anys de carrera. Diuen que és el grupo más longevo del mundo. Nosaltres aquí al programa i en exclusiva us vam passar íntegre el concert que vam fer a Madrid.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. Al teu costat. Sempre a prop teu. Des de l'octubre del 93, el teu Coco Club. Ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa per correu electrònic. Esperem el teu e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Per proposar-nos, per exemple, una cançó que sempre t'ha resultat especial, que m'ha fet l'amic Josep Font Fabregó, que diu: "Hola Albert, sóc un bon seguidor del teu podcast del Coco. Gràcies per fer-nos passar unes bones estones, que d'això es tracta la vida, oi? I tant. M'agradaria que posessis alguna cançó dels Blue Diamonds que m'encanten. Per exemple, Sukiyaki, Mona Lisa o Ramona. Les trobo molt alegres i fins i tot terapèutiques. Abraçada." Una altra per tu ben forta, Josep Font Fabregó, que s'han recordat dels Blue Diamonds. Una banda d'Indonèsia, una banda de rock i de country, formada per dos germans, que van arribar als Països Baixos amb els seus pares el 1949, i, bueno, i aquí van aconseguir diversos èxits, sobretot el Ramona, que originalment era una cançó d'una pel·lícula de 1928, però ells la van publicar el 1960 i s'hi va estar a les llistes d'èxits durant mesos i mesos. Abans les cançons duraven molt més, i també va ser un gran èxit a molts d'altres països. Aquí està, especialment per tu, amic.

Una de les cançons que l'amic Josep Font Fabregó assegura que té fins i tot efectes terapèutics. Una cançó dels anys 20, inclosa una pel·lícula que els Blue Diamonds, indonesis, però ja des dels Països Baixos, van recuperar per publicar-la el 1960 i amb un gran èxit. L'André Bujaner, des de Barcelona, ens demana un record per Connie Francis. Doncs amb molt de gust, André.

aquest és el títol. Everybody's somebody's fool. Tothom està boig per algú.

Connie Francis ens deixava als 87 anys, a Nova Jersey va néixer el 1937, però ens deixava el 16 de juliol passat del 2025. Una altra de les seves cançons, Pretty Little Baby, va ressorgir recentment al ser utilitzada massivament a la plataforma TikTok.

Pretty Little Baby, també dels anys 60 i de Connie Francis, que ha conegut a la gent molt jove al ser utilitzada massivament a l'exitosa plataforma TikTok. Now

L'amic Andreu Jané de Barcelona ens ha demanat un record per Connie Francis, que ens deixava el passat 16 de juliol. I aquestes dues cançons que hem escoltat d'ella és les que consten com els seus més grans èxits a totes les biografies. Però en realitat aquí al programa, curiosament, la que ens heu demanat més històricament és aquest Stupid Cupid.

0: Cupid.
1: El record dels Cockles per Connie Francis.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Potser no ho sabies, Cava va gravar i publicar diversos discos en castellà. Sí, va adaptar al castellà alguns dels seus grans èxits. Aquest, Gràcies per la música, donava títol genèric a un àlbum de 1980. Clar que sí, sempre hem de donar gràcies, per exemple, a la música. Estava pensant en una altra cançó molt maca dedicada a la música, de tantes que n'hi ha, evidentment, el gran himne, jo crec que és el Music de John Mayles, que va sonar no fa gaire, però és que l'altre dia algú va dir al Facebook que ens havíem oblidat de Juan Pardo. No el programa, que en general tothom s'havia oblidat de Juan Pardo. I ell va fer, per exemple, el Bravo per la música, que podria sonar ara, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú.

Així, amb efectes de so no gaires escoltats en aquell temps, corria 1982 quan el veterà Juan Pardo, que primer havia començat amb els Brincos, després fent duet amb Junior, Juan i Junior, que van durar poc, però que tots els singles que van treure van ser supervendes. Doncs el 82 va triomfar amb aquest Bravo per la música, des del Coco, evidentment. Què faríem sense la música? Algú va dir que sense música la vida seria un error. I aquí ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ens enriqueix a tots. Rebo un correu que diu: us remeto unes lletres de la meva veïna Dolors, que no disposa de correu electrònic i em demana que us digui en el seu nom. Us escolto des de Barcelona, m'agrada molt el programa. Vull demanar que em poseu la cançó de Los Cinco Latinos, Quiéreme Siempre. M'agrada molt la música, em dic Dolors i sóc del Guinardó de Barcelona. Doncs amb tu anem a 1959, una miqueta lluny, sí, però és que Los Cinco Latinos van tenir molt d'èxit. Eren d'Argentina, es van crear el 1957 i van adoptar una mica l'estil doo-wop dels Platters, gravant en castellà èxits nacionals i internacionals. Ells també van tenir repercussió internacional. I, bueno, la seva líder, la seva cantant, era Estela Raval, que va acabar al final, doncs, publicant discos en solitari, que havia nascut a Ciudadela, Argentina, el 1929, i que va marxar des de Buenos Aires el 2012.

0: vosaltres també em provoqueu molts records en forma de música. Los Cinco Latinos, inevitablement per mi, van units a la meva infantesa gairebé, o primers anys d'adolescència, perquè a casa hi havia discos de Los Cinco Latinos, perquè als meus pares els agradaven molt, i ells van ser els primers oients, com a disc jockey, que em van suportar. I com que no teníem gaires discos, perquè eren cars i s'havien de comprar, doncs jo fins i tot posava els Cinco Latinos els diumenges al matí per despertar-los. I quan ja estaven desperts, anava pujant poc a poc el volum del tocadiscos i acabava posant les coses que llavors estaven de moda i que a mi m'agradaven. Però los Cinco Latinos i també Antonio Machín no fallaven mai. Per cert, que abans hem recordat Juan Pardo i també he volgut recordar quan el 1994, que feia poc que funcionava aquest programa, va ser tan amable de venir expressament des de Madrid a una festa que vaig organitzar a la discoteca Elegants de Barcelona, on hi havia gairebé 30 artistes que només havien de venir a saludar, és el que jo els hi vaig demanar, però molts d'ells van improvisar en directe alguna cançó, com Maritrini o com Juan Pardo, que va fer cantar a tothom un sorbito de xampany. Ah, són records de tota una història. Ja sabeu que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Algú va dir: l'èxit no és el destí, sinó la suma de petits fracassos que decidim no deixar que ens aturin.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: I tot seguit, l'espai de les versions.

Eve of Destruction, és a dir, la vigília de la destrucció, va ser el One Hit Wonder del senyor Barry McGuire, nascut a Oklahoma el 1935, ara té 89 anys. Quan tenia 19, el 1965, va publicar aquest himne de protesta, les conseqüències de la guerra i l'odi en plena guerra del Vietnam. La cançó va ser prohibida a la ràdio dels Estats Units. Curiosament, en aquell temps, 1965, aquí la censura franquista actuava per prohibir-ho gairebé tot. Aquí el disc va passar sense problema, perquè com que era en anglès i l'entenien molt pocs, sobretot els censors no l'haurien entendre. Però a que no et sona una versió al castellà d'aquest tema? És que va ser molt poc conegut. Per això entra dins d'aquestes curiositats d'aquest programa que no trobaràs a qualsevol altre programa o punt del dial. Sabeu qui la va fer en castellà? Doncs una de les nostres xiques, Yeye, Lita Torelló.

0: Lita, Lita Torelló, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Com anem, Albert? Com anem?
0: Doncs mira, que aquí en aquest programa, que fa 32 sí. anys que dediquem a la música d'abans, oi? I, ja. I a totes les seves curiositats, doncs sí. un dels espais habituals és el de les versions. I avui, vale. precisament, hem posat la versió original d'una cançó que tu vas publicar en castellà l'any 1965. No sé si te'n recordaràs d'ella, perquè, esclar, vas gravar tantes, eh?
1: Exacte. Quina era?
0: Mira, em refereixo a aquesta. Llorin.

0: Olita, aquí es va titular Dies sin mañana.
1: Exacte. Saps què passa? Que aquesta no la vaig fer quan feia les gales i tal. M'ha costat inclús reconèixer-la perquè no la feia gaire. Bueno, tu saps que en aquella època es feia el microsur, que eren quatre cançons, amb la qual sempre n'hi havia una que era la més espectacular, per dir-ho així, i les altres eren una miqueta d'acompanyament. I aquesta, que la vaig gravar, no la vaig fer cara al públic. No em diguis per què, doncs no la vaig fer. I ara m'ha costat recordar-me, però al final l'he recordada perfectament.
0: No? Si no m'equivoco, Lita, tu vas començar a cantar que eres una nena.
1: Pues vaig començar amb 8 anys, fent un any d'hospitals i de coses gratuïtes, lògicament. I després ja als 9 anys vaig entrar a Ràdio Barcelona amb el Club Infantil, que en aquelles hores ho presentava el Vicente Calpitoni. I vaig, bueno, ja sortia cada dijous, ja sortia, i bueno, a partir d'allà pues, ja vaig començar a fer gales i tot. Que jo no cantava el tipus de cançó que cantava a partir del Festival de Mediterrani. Jo cantava cant espanyol, cançons de Conchita Piqué i de Juanita Reina i totes aquestes conyes. I després em vaig canviar, quan ja tenia 14 o 15 anys, ja em vaig canviar i vaig començar. La primera cançó que vaig cantar va ser el Dilà del Festival de San Remo, i a partir d'aleshores doncs, ja vaig començar a fer tot el meu repertori d'aquest tipus de cançó, m'entens?
0: O sigui que la ràdio, com per tants d'altres intèrprets, per tu va ser important.
1: Total, perquè la gent ja em tenia escoltada, perquè clar, estem parlant d'uns anys que la televisió tampoc era de diari, però la gent no n'estava, en moltes cases no en tenien encara de televisors. I claro, aleshores la ràdio era pues, la companyia total per a la gent. Aquest programa infantil el feien els dijous a la tarda, que imagina't tu, quan arribaven de l'escola de portar els nanos i d'anar-los a buscar, ensenyant la ràdio, i hi havia molts. En aquella època estava inclús el Fernando Esteso, que llavors era el Fernandito Esteso, perquè Fernandito Esteso cantava de conya marinera, molt bé. Cantava espanyol, ballava molt bé, estava ell i diverses. Estava la Lídia Moreno, que també va començar i ho continuava fent. O sigui, hi havia molta gent que treballava amb aquest programa. Va ser un programa molt escoltat.
0: I com tu has comentat, immediatament després ja vas participar en diferents festivals, que vas quedar molt bé, vas quedar en segon lloc, sí, en diferents festivals. Sí.
1: El segon lloc i l'octau, el mateix, perquè el segon era el Presentimiento de Jorge Domingo, que la vaig cantar conjuntament amb el Guardiola, i després l'octau, el Julio Verne, que també en aquella època bueno, era un rock destrepidant. I aleshores, pues, amb aquella primera versió, amb aquella primera vegada que vaig estar al Mediterrani, pues, vaig quedar la segona i l'octava. Va ser un èxit total.
0: Vas estar a Venezuela fent programes de televisió,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, vaig estar a Venezuela amb un programa de televisió i a part, amb hotel, molt. Vaig estar treballant tot un mes fort, molt bé.
0: I només en 2 anys vas publicar 14 discos de 4 cançons cada un.
1: Claro. En aquella època era això, vull dir, acabava de sortir un i ja esperaves i ja tornaves a recopilar 4 cançons més, perquè al cap de 3 mesos o 4 ja en tornaves a fer una altra. Vull dir que no, hi havia una producció bàrbara.
0: Escolta, et felicito per moltes coses, però ara mateix, primer per la gran memòria que tens i per la veu que conserves tan preciosa.
1: Ai, Alberto, no saps que la veu és l'únic que no envelleix. És l'únic que no envelleix. Està igual. Si t'ajuda el fiato, no tens cap problema. Si tens el mateix tipus, tens tota la teva vida igual. T'ho dic de debò, eh? Com tu, que també tens la mateixa, home, no em diguis això, que tu tens la mateixa.
0: Ets, per la qual... ets molt amable, per això fem ràdio, eh? Perquè no ens veuen.
1: Per això. Millor, perquè si no es posarien a plorar. I vostè és aquella? Ostres, però sí,
0: bueno,
1: sí senyora.
0: Saps què passa, Lita? Que avui dia, amb internet, internet ja saben com som, sí, i com estem. Sí, ja no, sí, és com, ja no és com abans, que hi havia una frase que deia: si una voz te enamora, no vayas a la emissora. Clar, perquè sempre es decepcionaven.
1: Clar.
0: Es decepcionaven, però, bueno, encara que fossis més guapo que el que s'imaginaven, sí, però no corresponia la teva imatge.
1: Que pensat, clar. Ah,
0: exacte. Jo més d'una vegada vaig tenir que demostrar que era jo presentant el DNI, perquè no s'ho creien. Era com un acte de bruixeria, perquè al parlar-lis veien que la veu sí que era la teva, però la imatge però no corresponia amb el que s'havien imaginat.
1: Aquí ha habido un fallo. Vale. Molt bé.
0: La Lita Torelló va arrasar, va tenir molt èxit a tota Espanya. Hi ha un any que la Lita va fer 200 actuacions en directe, en un any.
1: Sí. Bueno, l'altre dia ho pensava, la meva mare, que sempre m'acompanyava ella, lògicament, des del principi, jo crec que va ser la precursora meva, perquè com ella li encantava molt cantar, però clar, en aquella època ser artista tenia que ser horrorós. Llavors es va trasplantar amb mi, no? I llavors sempre m'acompanyava, i pobret, amb 55 anys, es va posar malalta i es va morir, no? I jo l'endemà, ja estava treballant, precisament me'n recordo, va ser el Vendrell. Jo ja estava treballant, vull dir que per això no t'estranyi que em portés 200, perquè ja treballàvem com xinos, vaja.

0: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquí sovint també parlem de cinema i escoltem bandes sonores. La Lita Torelló, que molta gent això no ho sap, va doblar al castellà moltes cançons de pel·lícules importants com El dia más largo, El chiti chiti bang bang i Sonrises i làgrimes, que va tenir un gran èxit.
2: La que més va ser Sonrisa i làgrimes, perquè n'hi havia moltes que les doblava la Maria Teresa Heras, que era la mare de Macaco, pobreta, que s'ha mort ara fa poquet, i ella era la que doblava la Julia Andrews. Jo el que doblava precisament amb la Sonrisa i làgrimes, que és la que més tros vaig tenir, era la filla gran, i la família Trapp també, la filla gran també la vaig doblar jo. Però jo sóc de cara al públic, això de doblar així no em deia gaire cosa, a part que trobo que té que ser, com ara ja no treballo, ja ho puc dir-ho, té que ser la persona que fa la pel·lícula i que canti, perquè això perd molta gràcia el tenir que traduir-ho en espanyol i cantar-ho. No sóc partidària, vaja, amb una paraula.
1: Però en aquell temps es doblava tot. Ara sí. Ja deixen la versió original i subtitulen el que diu la que canta, no?
2: Totalment.
1: Sí. Bueno, és escolta, el que hi havia. Lita, i dels discos normals, perquè també vas gravar en català, vas gravar uns villancicos, unes nadales en català.
2: Sí, vaig gravar un que era amb el Guardiola, jo ho feia en català i ell també en català, però al mateix tema es van treure els dos discos al mateix temps.

amb Concèntric. Jo treballava amb Concèntric, amb la qüestió de català. Vaig fer dos discos amb obres amb temes de Burrull, de Francesc Burrull i de Josep Maria Espinàs. I sí, també. He fet de tot.

0: Bueno, i vas publicar en català en temps difícils, perquè això sí, era l'any 63, sí, 64, sí, i sí, les discogràfiques totalment. Es trobaven en tota mena de problemes per publicar sí. discos en català, no?
1: Totalment. Sí. Jo, amb el meu, no em van dir que hi hagués cap problema, però sí, sí, necessitava més valor que l'Alcoyano. Però bueno, no va passar res, de res, de res.
0: Si ens haguéssim de quedar amb una cançó de tantíssimes que vas gravar, em sembla, no ho sé, tu m'ho confirmaràs, em sembla que seria Cae la nieve, que fins i tot sí. va triomfar abans de la versió de l'Àdamo.
1: Sí, sí, i l'Àdamo, pobret, cada vegada que venia a Espanya, el Ribas Castro, que tenia bastant contacte amb ell, a l'Àdamo, bueno, sí. jo també, i llavors, pobre, sempre ens fèiem una entrevista per telèfon i tal, i sí, sí, el vaig treure jo primer que no ell, per lo qual, després també vaig treure primer que ell del Sasha Distel a l'Incendio en Rio.
0: Sí, també, sí, sí, sí.
1: També
0: sí.
1: abans d'ell, o sigui que... Perfecte, perfecte. Les editorials Harmònica en aquella època ho va fer molt bé, molt bé, molt bé.
0: Lita, tu eres una xica ye-ye?
1: A veure, què considereu per una xica ye-ye? Què considereu?
0: No ho sé, jo per això t'ho pregunto, perquè n'hi havia unes quantes com la Helu, etc., sí, que sí, sí que han passat a la història com a xiques ye-ye.
1: Però és que no sé la xica ye-ye. Per què? Perquè cantàvem aquelles cançons d'aquella època.
0: Exacte.
1: O sigui, com no cantàvem Òmbela ni cantàvem Sarsuela, pues bueno, pues què música era la que sonava més? La música ye-ye, pues li fumarem amb aquestes nenes cantants de ye-yes. Però bueno, no ho considero així. Considero que cantàvem com si fos l'època d'abans, de l'any 50 i pico, que eren boleros de Antonio Machín, de Lorenzo González, pues no van dir la xica bolero. I en aquesta època nostra ens va tocar pues, la xica ye-ye, perquè la majoria de cançons que cantàvem així una miqueta alegres, pues era ye-ye. Pues bueno, pues muy bien. Mentre no ens diguessin una altra cosa, ja ens anava bé que ens diguessin ye-ye. Yo sé.

0: Anita, és veritat el que sempre s'ha comentat, que vas deixar la música per amor?
1: Bueno, perquè era una altra època. Jo no concebia el tenir que estar treballant, tenint-me que anar-me'n a Bilbao, anar-me'n a Madrid. I si tenia fills ja no t'he dit nada. Deixar-los aquí, el meu marit, que llavors, bueno, sempre ha estat treballant a televisió, que ell també viatjava, pues, per fer-ho això, pues, bueno, pues, ho deixo jo i punto pelota. I no em va saber pas greu, ja feia molts anys, dels 8 als 21 ja n'hi havia prou, ja n'hi havia prou.
0: Però fixa't, Lita, que fa molts anys que ja no cantes, però no t'hem oblidat mai, Mai.
1: No, això és el que em reconforta. Això em reconforta de que verdaderament el que passa que, clar, jo ara ja et dic l'edat perquè no m'importa en absolut, mai m'ha importat, en tinc 79. La gent d'aquella època, pobrets, van desfilant, vull dir, perquè, bueno, tenim molts amics pobrets que a la meva agenda de paper hi ha una creu quasi a totes les pàgines, perquè han anat desapareixent. Però la gent que queda, pues mira, inclús en el barri meu, a vegades em para la senyora que entra a la plaça, ai, vostè és la Lita Torelló, no? Sí, per a servir-li. Diu, oi, és que em la recordo tan bé i em recorda tants coses. Pues molt bé, tu. Perfecte. Què millor que això, no? Pitjor seria que, oi, no, que vostè em recorda coses dolentes. Llavors ja em sabria una miqueta de mal. Però si no, no hi ha cap problema. M'encanta que em reconeixin.
0: Lita, has estat molt amable d'atendre la nostra trucada. T'enviem una abraçada i un petó molt fort.
1: Oi, igualment. Adéu, Albert. M'hi ha alegrat molt d'escoltar-te. Una abraçada molt forta. Adéu.
0: No perdis la sintonia, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui, amb el fisioterapeuta Ferran Creixell, parlarem de com canviar el cos amb l'edat, de què passa realment als 30, als 40, als 50 i fins i tot als 80 anys, eh? I si, doncs, ens preparem també per tots aquests canvis, no? Si afrontem, diguéssim, amb bona salut i amb bona qualitat de vida, doncs aquests canvis, al final, que són fisiològics i, per tant, naturals del nostre organisme. Què tal, Ferran, com estàs?
5: Bon dia. Sí, avui intentarem trencar una mica aquesta idea de que el cos es va apagant inevitablement. En realitat el cos canvia, però sobretot s'adapta al que li demanem.
4: Per tant, no és una línia de decadència,
5: No.
4: Hi ha un deteriorament que és evitable, i aquí és on ens hi volem situar, no?
5: Hi ha aquest deteriorament inevitable, no? I no en el sentit simple que sovint pensem. El cos és un sistema viu i que altament s'adapta. Hi ha canvis biològics amb l'edat, clar, però el factor més determinant és l'estímul. L'estímul que li donem, el moviment, la força, la càrrega, els hàbits. El que no fem servir, el cos ho redueix. I el que fem servir, el cos ho manté i ho millora.
4: De cara als 30, 40 anys, vinga, anem a fer aquests salts generacionals, no? Per dècades, als 30 i als 40 ja hi ha un canvi important pel que fa al nostre organisme, a la nostra mobilitat?
5: Comencen els canvis, però molt progressivament. Aviam, estem tota l'estona del mateix, no? Si no hi ha entrenament de força, es pot iniciar una pèrdua lenta de massa muscular, el que coneixem com a la sarcopènia inicial. També disminueix lleugerament la capacitat de recuperació del teixit i la tolerància a les càrregues altes si hi ha sedentarisme.
4: Uh-huh.
5: Però la bona notícia és que el cos respon molt ràpid si es torna a estimular.
4: Per tant, s'ha de treballar.
5: Clar que s'ha de treballar.
4: Aquesta pèrdua es pot recuperar, eh? Anem als 50. Aquí ja, si no has fet res per recuperar aquesta pèrdua, diguéssim, natural, vas una mica justet, però encara hi ha marge d'error, no? Tot i que menor.
5: També hi ha millora. Al final, si no fem res, el posar-nos a fer alguna cosa també millorem molt ràpid, uh-huh. No? En aquesta franja d'edat, no? Sempre de forma global, és on apareixen més aquests canvis més evidents a nivell hormonal i metabòlic, sobretot diferències entre homes i dones, no? Perquè les noies entren a la fase de la menopàusia, no? Llavors aquí pot afectar, no?, a la densitat òssia, no?
4: Uh-huh.
5: I de forma global també tant a la força com a la recuperació de qualsevol esforç, de qualsevol teixit.
4: L'estímul també ha de ser diferent en cada edat, entenc, adaptat.
5: L'estímul realment ha de ser un estímul de força, no? Realment seria el mateix, l'únic que ha adaptat al nivell que té la persona, no tant a l'edat, sinó al nivell, no? Si no he entrenat mai força, no començaré a aixecar 50 quilos del que sigui, no?
4: Però sobretot ara es parla molt, hi ha aquesta moda d'entrenament de força i és el que ens convé realment.
5: Sí, ja no és que sigui una moda, perquè fa 20 anys ja la ciència va determinar que això era el que generava un canvi, no? A millorar, no? Que el cos s'adaptava a això. L'únic que avui en dia també, gràcies a les xarxes socials i a tot el bombardeig comunicatiu que tenim, no? Com que ja ens arriba i ja no és que sigui una moda, les modes potser serien les diferents marques o tendències que els gimnasos fan, no? Pues ara està de moda fer body combat, ara està el ballet fit, ara està el no sé què, no? Això potser serien les modes, però a nivell de ciència ja fa molts anys que això s'ha determinat.
4: Mm-hmm. Els 60, si ens plantem als 60 o vol als 60 i volem treballar aquesta autonomia, no? Continuar sent autònoms i no perdre aquesta força funcional, com ho hem de fer?
5: Clar, aquí la idea és més clara, ja no és tant el guanyar força, sinó el no perdre funcions, no? El no deixar de fer el que jo feia, no? Comencem a veure més impacte de la combinació entre la pèrdua muscular i els canvis ossis i tendinosos si no hi ha activitat, no? Fractures que poden aparèixer per estrès o per un cop, no? I aquí la força és clau no per al rendiment, sinó per aquesta vida diària. Poder aixecar-se, caminar segur, pujar escales, evitar les caigudes. Hi ha la relació entre l'equilibri i la pèrdua de força, que és un peix que es mossega la cua. Si tinc menys força, de forma conseqüent tindré menys equilibri perquè la meva musculatura no s'activarà igual. Mm-hmm. No? I el més important de tot això, sinó que la capacitat de millora continua sent molt alta en aquesta franja d'edat.
4: Mm-hmm. Clar, i ens plantem al 70, 50, i ara has parlat de l'equilibri, no? Que al final és un concepte, no? Que al final, diguéssim, és un eix d'estabilitat també, que a partir dels 70 és crucial si volem evitar, doncs, les fractures que abans també anomenaves, no? I sobretot ser funcionals, autònoms.
5: Exacte. Aquí als 70 el principal factor no és només muscular, sinó també neurològic, no? Hi ha canvis en la velocitat de la resposta al sistema nerviós. Això que ens afecta, no? La precisió i el control, la correcta activació. No és que no pugui fer la funció, però potser necessitaré escalfar una mica abans per poder fer les meves funcions. El que ens explica molts cops la gent gran, de que al matí m'aixeco fatal i, ostres, no atino res. Bueno, potser necessitem aquesta fase d'adaptació, d'escalfament, que diríem, no? Perquè hi hagi aquesta correcta velocitat del sistema nerviós.
4: Tu recomanes, quan ens llevem al matí, fer alguna mena de pràctica? Ho dic per... abans d'anar a fer el cafè, i de treure't les lleganyes, què fem?
5: Tot depèn de la franja d'edat d'on estem, de quin nivell tenim, no?, i de la nostra vida diària, perquè està clar, doncs, que si tenim entre la franja dels 40-50 i hem de portar els nens a l'escola i hem de fer a preparar les coses, doncs potser no podrem dedicar aquest temps, no? Potser aquí fem més focus, no?, en aquesta franja alta d'edat, que potser sí que haurien de fer una petita activació, ja sigui amb gomes, ja sigui alguna sentadeta des d'un, no?, des d'una cadira, no?, per poder funcionar al llarg del dia millor.
4: Molt bé. I a més fer-ho de manera progressiva, també anem escalfant el nostre organisme, no? Augmenta el risc de caigudes als 70, i aquí també és molt important l'entrenament, no? Imagino, per prevenir-ho.
5: Molts cops amb els pacients de consulta, sobretot en aquestes franges d'edat, a vegades fem sessions d'entreno que són des de si estic a terra, com m'aixeco de terra, no? Per exemple, que és una cosa tan senzilla que no ens ho plantegem, però quan arribem a aquesta franja d'edat és, ostres, busquem diferents recursos per aixecar-nos de terra, no? Per si caiguéssim, per si hem de recollir alguna cosa, per, no? I entrenar aquests moviments de la vida diària que per la gent, diguem, no, d'una edat més estàndard, no, és, ni ens plantegem, no, que pugui arribar a sorgir.
4: I als 80 ens plantem en aquesta altra etapa, que està clar que si hem estat persones actives, no sedentàries, sinó que hem mantingut el nostre, diguéssim, organisme amb una bona qualitat de vida i d'exercici físic, segurament ho notarem molt quan arribem en aquesta edat. I que podrem adaptar encara l'exercici, no?
5: Sí, exacte. Vull dir, quan arribem als 80, aquí es marca ja la diferència més gran, no? De que el cos pot ser fràgil, però no necessàriament ha de ser dependent o inactiu, no? Tot depèn de l'experiència prèvia. Fisiològicament el que passa és que hi ha una disminució més evident de la massa muscular si no s'ha treballat, aquesta sarcopènia avançada en alguns casos, la menor capacitat de reserva del sistema cardiovascular, que cor i pulmons no aguantin, no aguanto el ritme, faig una caminada i m'ofego, això és entrenable. La reducció de la velocitat de resposta neuromuscular, ho diem simplificant, és que el sistema elèctric no va tan ràpid, no?, i que potser necessitem aquest escalfament, aquesta activació per les activitats de la vida diària, i més sensibilitat o més facilitat a la inactivitat.
4: I una de les, anava a dir excuses, no sé si és la terminologia més apropiada, però vaja, sí que a vegades del dolor en fem un humor, no?, per dir-ho d'alguna manera, una excusa a l'hora de reprendre l'exercici. I el dolor justament pot millorar amb l'activitat, no?
5: Exacte, sí. El dolor, sobretot en aquesta franja d'edat, no és un, o sigui, el dolor no és un marcador directe d'edat ni de desgast, encara que la gent s'ho cregui, no? Estic molt desgastat, per això tinc dolor. Hi ha gent jove amb molt de dolor, sense desgast, i gent gran amb molt de desgast i zero dolor.
4: I de què depèn?
5: Depèn de factors com la càrrega, la sensibilitat del sistema nerviós, l'estrès, el context, el nivell d'activitat física, i per això no podem reduir-lo a és normal per l'edat, no? Vull dir, perquè podem fer un canvi. Al final, la tolerància al dolor...
4: No ens acostumem a viure amb dolor, eh?
5: Exacte, i a més el dolor és una forma de captació del cervell, vale? No per tenir més desgast hem de tenir més dolor.
4: Com protegim el cos, Ferran?
5: Doncs el que portem explicant a totes les sessions que estem aquí, no?, fent activitat física, exercici físic, no?, treballant aquesta força, perquè això impacta en la densitat òssia, en l'equilibri, l'autonomia, el metabolisme, la prevenció de caigudes, no?, i combinada amb aquest moviment diari és la millor eina de salut que tenim.
4: Per tant, a moda de conclusió, als 80... podem seguir guanyant força?
5: Sí, absolutament. Encara que sigui més progressiu. El sistema neuromuscular continua adaptant-se. A vegades hem de, potser, en aquesta franja d'edat, donar un punt de suplementació, no? Ja sigui pues, de proteïna extra o de carbohidrats extras, no? Per suplementar el que no processa el cos.
4: I caminar, ja que diu, no, si jo ja camino, surto a caminar cada dia, és suficient?
5: Caminar és molt bo, no? Cor, pulmons funcionen molt bé i circulació, però cal complementar-ho amb aquest treball doncs, de força i d'equilibri, sobretot en aquesta franja d'edat.
4: I el dolor és inevitable als 80 o aquí ja hem begut oli?
5: Inevitable total, no. És freqüent, però no sempre l'hem d'explicar el desgast, vale? Al final tots, a totes les edats, tenim dolor, no? Però podem fer coses per solventar-lo.
4: Molt bé. Ara pensant en els iogurts, si volem allargar la data de caducitat del nostre organisme, entrenem, no?
5: Exacte, el cos no té una data de caducitat.
4: Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Ferran, per haver-nos acompanyat i fins la propera. Que vagi bé.
5: Moltes gràcies.
2: Adéu. Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Com va? Com estàs?
1: Com estàs, Núria? Com esteu tots? Bé? Espero que ha anat bé la Setmana Santa, totes aquestes coses.
0: Molt bé, i ja tornem a estar de ple aquí al Badalona Matí, tancant aquesta setmana, avui divendres també, que com cada divendres, doncs aprofitem per parlar de cinema. Ara fèiem aquest repàs a les novetats de la cartellera, però ja sabeu que en Miquel també ens porta sempre, doncs, el repàs d'algunes de les trajectòries del cinema més sonades, pel que fa a direcció.
1: Pel que fa a directors, efectivament. I ara està sonant una música que, una música general, diguem-ne, però va fer servir la banda sonora d'una pel·lícula que va portar l'estrellato, com aquell que diu, és a dir, va revelar al món la figura de Quentin Tarantino.

0: Quentin Tarantino, que la música que sonava abans era la de Reservoir Dogs, i la que sona ara és la pel·lícula per excel·lència potser més popular de Quentin, que era Pulp Fiction, aquesta pel·lícula que es va fer famosa per la utilització de la violència, per el guió que barrejava temps, situacions, moments, personatges que anaven d'un cantó a l'altre. A mi em fascina, per saber, Pulp Fiction, t'haig de dir. Ha fet altres coses, ha fet, per exemple, Jackie Brown, i ha fet una cosa que ara, precisament aquesta setmana, i ara crec que ho hem comentat, s'ha reestrenat, que és Kill Bill. Kill Bill va fer-ho en dues parts, en el seu moment, Volume 1 amb Volume 2, i ara s'ha estrenat la versió conjunta. Tot junt. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Però ara, aquesta mateixa setmana, la podem veure. Després ha fet també coses com, per exemple, Prueba de Muerte o Abierto hasta Amanecer, que tot eren... O sigui, Quentin Tarantino és un home que li agrada molt el cine de gènere. Per exemple, li encantava l'Spaghetti Western, no? I, per exemple, va fer Django Desencadenado, que és un espagueti western. Django era un personatge típic dels espaguetis. O Los Odiosos 8, que no era exactament espagueti, però era un western també així una mica curiós. Ja dic, té un estil... També ha fet versions amb aquest toc com d'humor, però alhora un homenatge a les pel·lícules bèl·liques, Malditos Bastardos, no? És una pel·lícula extraordinària. I l'última que ha fet, de moment, que sembla que podria ser la penúltima, perquè ha dit que farà una pel·lícula més i s'ha acabat la seva carrera, això ha dit. Però bueno, aquest
1: és... Quants anys heu tenir, Quentin Tarantino?
0: 50, bastants.
1: Jove.
0: 56, una cosa així. Doncs l'última que ha fet ha estat una pel·lícula també meravellosa, que a mi em va encantar, perquè a més és un homenatge al Hollywood dels anys 60, i més en concret una pel·lícula que es deia, que no la coneix ningú, que es deia The Wrecking Crew.

0: Començava a fer alguna cosa, no va durar molt la seva carrera, perquè va morir al 73, i això estem parlant de l'any 68, però ja sortia aquell personatge de Bruce Lee. Doncs això, aquesta és la figura, com dèiem, de Quentin Tarantino. Vols que anem a veure una altra?
1: Vinga, va, descobrim un altre director, Danny Boyle.
0: El de Trainspotting.
1: Anem avançant també dècades, des de que sí. Vam començar la temporada amb aquest repàs de...
0: Bueno, avancem, però al final...
1: farem un pas enrere.
0: Els dos que venen després fem un pas enrere molt profund i l'altre déu-n'hi-do. Danny Boyle, efectivament, aquest és més nou. Quentin Tarantino, més o menys coetani de Danny Boyle. Aquest és anglès. Va començar a fer pel·lícules, com una pel·lícula que es deia Tumba Abierta, on el protagonista va ser Ewan McGregor. Amb ell va fer també aquest Trainspotting, que ha marcat una època. És aquella pel·lícula que és una adaptació d'una novel·la i que parla d'un grup de joves molt ficats en el món de la droga, de la delinqüència, a l'Edimburg dels anys, també jo crec que era els anys 80, no? Però més a més amb un toc d'humor, saps? És aquest Trainspotting, del qual després hi ha hagut una segona part, T2 Trainspotting. Però després ha fet també amb Leonardo DiCaprio, un gran actor, The Beach, i, atenció, ell, Danny Boyle, ha tornat en tot plegat amb 28 anys després.

0: La veritat és que estic una mica embolicat, perquè hi ha hagut tres versions del 28 d'aquests. Hi ha hagut el 28 dies després, que és la que va dirigir, de fet, Danny Boyle, però després es va
1: 28
0: fer...
1: 28 setmanes,
0: 28
1: no,
0: setmanes i 28 anys, que s'ha estrenat ara fa no gaire. Vull dir que, i, bueno, i una altra, una continuació d'aquesta última, també es dit no sé què dels ossos, que s'ha estrenat fa no gaire. Bueno, una pel·lícula de zombis, bàsicament, o unes pel·lícules situades en un món futur on els zombis dominen la Terra d'alguna manera, no? Aquesta pel·lícula, ja et dic, fabulosa, aquest 28 anys després, però també m'agradaria destacar, perquè no tothom ho recorda, que Danny Boyle ha fet un musical, i no solament un musical qualsevol, sinó un musical situat a la Índia i amb un tema com de drama, perquè era la situació de la Índia més pobra i d'un noi que volia triomfar i participava en un concurs, si no recordo malament. I...
1: Recordant el Bollywood, no?
0: Sí, el Bollywood, la música bàsicament és de Bollywood, no? Els balls que hi ha. La pel·lícula, ja et dic, era també fabulosa, em va agradar moltíssim, i es diu Slumdog Millionaire.

0: Home, Bollywood total i absolut, això ja, ja es veu. Ha fet també Danny Boyle una pel·lícula molt curiosa que es deia 127 hores, amb James Franco, sobre un home que va quedar atrapat en una muntanya, bueno, una muntanya, amb un...
1: Sí, com a, un paisatge que recorda una mica Colorado, una escletxa que hi ha...
0: Una escletxa,
1: no?
0: Sí, una escletxa petitíssima i no podia sortir. Va caure, però va quedar
1: allà
0: atrapat.
1: Va ser tan carreal.
0: Ni anar cap amunt ni anar cap avall. I les 127 hores que va parar va estar allà atrapat. I una altra pel·lícula que es diu Jobs, que et sona d'algú aquest nom, Jobs? Steve Jobs, el creador d'Apple, doncs va fer una pel·lícula biogràfica sobre Steve Jobs. És a dir, una carrera molt eclèctica, molt variada i molt dispar.
1: Sí, amb temàtiques molt diferents.
0: Daddy Boyle. Sí, sí.
1: Vinga, canviem de director.
0: Canviem cap a, al principi del cinema, quasi bé, eh?
1: La música, és capaç d'anar-nos també situant...
0: Cap a aquella època.
1: En aquesta línia temporal.
0: Aquesta època, ho diu el títol d'aquesta pel·lícula de la qual estem escoltant la música, eren els turbulents anys 20, que és, de fet, on va començar la seva carrera com a director Raoul Walsh. Un senyor que havia començat com a actor va sortir, ni més ni menys, que a la pel·lícula primera, que es considera la primera gran producció, gran superproducció i gran pel·lícula que explicava una miqueta, utilitzava ja les tècniques narratives posteriors, que era El nacimiento de una nación.

0: la pel·lícula de Griffith, la primera gran superproducció que va haver-hi. Ell feia de l'assassí d'Abraham Lincoln en aquesta pel·lícula. Però després, ja et dic, aquest senyor ha fet això que estem escoltant, The Roaring Twenties, que és una pel·lícula dels anys 30, encara que digui els 20, però dels anys 30, sobre els gàngsters de Chicago. Va fer pel·lícules sobre gàngsters, sobretot amb James Cagney, per exemple, que és un dels actors favorits. Però també va fer una pel·lícula que es deia The Big Trail, La Gran Jornada, que era una cosa molt, molt novedosa en el seu moment. La va fer l'any 30, una pel·lícula amb pantalla panoràmica, que no existia. Les pel·lícules abans es projectaven en un format quadrat.
1: Com s'ho feien, tècnicament?
0: Però no sé com ho van fer-ho, perquè només va ser aquest invent. No sé si van fer alguna cosa més. Però ja fins als anys 50, 52, em sembla,
1: no es va recuperar
0: i es va crear el cinemascop. Aquesta és una pel·lícula, La Gran Jornada, que a més va ser el primer gran paper protagonista de John Wayne, que després es va passar a fer pel·lícules tontes de l'Oeste durant molts anys, fins que als anys 39 va tornar a la primera fila amb La Diligencia, no? Doncs això. I ja que parlem de La Diligencia i de pel·lícules de l'Oest, també Raoul Walsh va fer pel·lícules de l'Oest. Per exemple, la famosíssima Murieron con las botas puestas.

Veus que es nota aquí, és el sèptimo de cavalleria, no? Com aquell que diu, perquè és la cavalleria, efectivament, que és la que dirigia el general Custer, que és el personatge protagonista d'aquesta pel·lícula, on apareixien el paper de Custer, Errol Flynn i Olivia de Havilland, una parella emblemàtica dels anys 30, van fer 3 o 4 pel·lícules junts, van fer molt populars, no? Amb Flynn, amb Errol Flynn, va fer també Raoul Walsh una pel·lícula de guerra, com era Objetivo Birmania. I després va anar continuant, ja et dic, també va fer moltes coses, moltíssimes. Va fer amb Clark Gable, amb el gran actor, el de Lo que el viento se llevó, no va fer Lo que el viento se llevó com a director, però sí va fer Los Implacables o El rei i quatre reines. A més, d'una pel·lícula també molt curiosa, una pel·lícula que es deia L'esclava libre. Band of Angels.

0: Amb una música que està entre Lo que viento se llevó i Elena Francis, la que està sonant.
1: Sí, una mica sí, es mou entre aquestes dues.
0: Perquè era una història d'època, que per cert, de l'època de Lo que viento se llevó, i per cert, sortia també Clark Gable, però en aquest cas era la història d'amor entre un home i una dona que resulta que tenia, estem parlant del segle XIX, Amèrica, avantpassats negres. És a dir, era negra ella, de fet, encara que la cara fos blanca, per això anava aquesta pel·lícula, no? L'esclava libre, això és aquest títol.
1: Com, doncs això, com la condició de la pell, li atorgava també aquesta llibertat en ser blanca.
0: Va continuar fent western, va fer de tot, i va, fins i tot va fer un èpic, saps què és un èpic? Una pel·lícula aquelles que parla d'èpoques antigues, de la Bíblia, per exemple, que era Esther i el rei.
1: I em faig creus, Miquel, aquestes alçades de la temporada, que hem anat parlant de directors al llarg d'aquest any, que encara no hagi aparegut en aquest espai un director com és Alfred Hitchcock.
0: Aquí està. Això que escoltem no és d'una pel·lícula d'Alfred Hitchcock, sinó que és d'una sèrie de televisió. Que es deia Alfred Hitchcock
1: presenta, no?
0: Que sortia ell al principi, sempre sortia aquesta música, que és una música clàssica, de fet, sempre sortia al principi, sortia la famosa silueta de Hitchcock, ja saps que era un home més aviat grassonet, bueno, bastant, i ell sortia al principi explicant una història que sempre eren històries molt hitchcockianes, saps? Històries així de, com de crims que havien de passar o de coses que sorprenien els personatges que es trobaven en fets sòlids, bueno.
1: Era molt bona, de l'època,
0: No sé si l'has vist, Alfred Hitchcock presenta
1: alguna. No, he vist algun petit fragment, però
0: és boníssima, és boníssima. Eren episodis o són curtets, mitja hora, crec que no arribava, però molt bons. Vinga, doncs, anem a parar les pel·lícules de Hitchcock, com per exemple, Senyores i senyors, perquè, clar, ens hem quedat sense música. Però per què ens hem quedat sense música? Perquè, primer, la sintonia era molt curta, i després perquè cal estar preparat per escoltar la música d'una de les pel·lícules que més por ha fet passar la gent a la seva història, un dels grans èxits de Hitchcock, Psicosis.

0: doncs la, hem anat ja al, que dic, al final de Hitchcock, diguem, però per posar aquesta música de la carrera, eh? Vull dir, perquè Psicosis, que la va fer l'any 60, l'any 60 en concret, va marcar un abans i un després a les pel·lícules de por. Després ja tot ha sigut molt diferent, perquè ja tot això de sang i fetge. Però llavors ell va fer una cosa molt original, que posar una noia, una actriu famosa de protagonista, Janet Leigh, i matar-la a la meitat de la pel·lícula, la famosa escena de la dutxa, saps, de Hitchcock. Sí, sí. La va matar, llavors el públic va quedar en aquell moment que tot era molt... Diu, però com, has matat a la noia?
1: Ja s'ha acabat la pel·lícula, no?
0: I llavors el protagonisme anava a parar al dolent de la història, que era Anthony Perkins, no? Sí, fabulós. Doncs he posat la Tippi Hedren a Bird, The Birds, Los Pájaros, perquè no tenia música. No se sent ni una sola música, no se sent el so dels ocells. Com a so, diguem, el so dels ocells de Los Pájaros. Però sí que, ja que estem parlant de grans pel·lícules de Hitchcock, una miqueta abans de Psicosis va fer la grandíssima Vértigo.

0: també és sensacional. De fet, està considerada, hi ha una llista que fan els crítics del món, i gairebé sempre està a la llista de les 10 millors pel·lícules de la història del cinema.
1: Vértigo, eh? Vértigo. Si tu n'has de destacar una d'aquest director, seria aquesta.
0: És que a mi m'agraden gairebé totes, eh? A mi Vértigo m'agrada moltíssim, Psicosis m'agrada moltíssim, la que et diré ara després també, de les primeres també, el que passa que eren en blanc i negre. I ara...
1: No et mulles, eh?
0: Però sí, no, Vértigo, segurament Vértigo, eh?
1: Vértigo.
0: Vértigo amb James Stewart i Kim Novak, una història sensacional. És una miqueta més lenta que les altres, però és que no puc explicar detalls de la pel·lícula perquè llavors revelaria bona part del fons, però una gran pel·lícula. I més o menys per la mateixa època va fer L'hombre que sabia demasiado i va fer també una història extraordinària que aquí es va dir Con la muerte los talones, però el títol original era North by Northwest.

0: Aquesta sí que era més una pel·lícula també de suspense, però era de molta acció. Cary Grant, que la protagonista, Eva Marie Stein, que encara és viva, l'actriu encara és viva, amb 101 o 102 anys, i encara està bé, es veu. Doncs van fer aquesta història, anaven d'un cantó a l'altre, no? Ens hem deixat pel mig, perdó.
1: Ai, aquest coll.
0: Una carrera llarguíssima de Hitchcock, una carrera que va començar als anys 20, a Gran Bretanya, als anys 20, i que després ha continuat, doncs, va traslladar-se a Hollywood als anys 39, em sembla, 38-39, i aquí va fer Rebeca, que no l'hem citada, però, fabulosa, Recuerda, Encadenados, que per mi també és una de les grans pel·lícules de Hitchcock, en Cary Grant i Ingrid Bergman, La Soga, que és una història de les primeres que es va fer, que representa que passava tota en un sol plano. Saps? Tota, o sigui, però no era veritat, sinó
1: com si fos un pla seqüència.
0: Sí, però no podien fer-ho, no podien fer el pla seqüència perquè tècnicament no es podia, els rotllos de cinta duraven 10 minuts, llavors aprofitava,
1: però simulaven,
0: passava per una esquena, per exemple, llavors feien el tall en aquell moment i seguia després. Però sí, ha fet moltíssimes coses i molt destacable, un dels grans directors de la història del cinema, amb el qual acabem avui aquesta secció, Alfred Hitchcock.
1: Miquel, un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Saludem la Rosa Sánchez. Què tal, com està, Rosa?
3: Hola, bon dia.
2: Avui vens molt ben acompanyada, eh?
3: Doncs sí. Avui vull parlar d'un tema del qual sovint costa parlar, però que de forma part de la vida de moltes famílies, el comiat de les dels nostres animals. Uh-huh. He convidat a la Maria Piferrer, veterinària, amb més de 32 anys d'experiència clínica. Al llarg de la seva trajectòria ha atès més de 100.000 animals i ha acompanyat a més de 2.500 famílies en el moment del comiat.
2: Molt bon dia, Maria, com estàs?
4: Bon dia.
2: Gràcies per haver-nos acompanyat. Ens fa uns 5 cèntims, un petit resum també de quina ha estat la seva trajectòria i per què tenim avui aquí la Maria la Rosa, eh?
3: Exacte. Mira, és autora de dos llibres, Més enllà de l'adéu, adreçat a les famílies que travessen la pèrdua d'un animal, i Dels últims dies de les nostres mascotes, una guia pràctica i emocional per als professionals veterinaris. Impulsa un canvi necessari en la manera d'acompanyar el final de la vida de l'animal, defensant la humanització del comiat i la cura del benestar emocional dels professionals i veterinaris. Actualment, coordina del programa Més enllà de l'adéu i dirigeix l'expert universitari en dol animal i acompanyament veterinari, que iniciarà la seva primera edició aquest 1 d'octubre.
2: Uh-huh. I per això avui volíem parlar, precisament.
3: Exacte,
2: amb ella.
3: Exacte, de tot una miqueta de... Molt bé. És un tema molt...
2: Ens costa molt parlar de la mort, i ho tenim molt assumit en persones, no? Però això també passa amb els nostres animals de companyia.
4: Bueno, la mort està present com la vida. És el yin i el yang, la vida
2: sí,
4: i la mort.
2: Sí, però no parlem fins a que ja no hi ha un altre remei, no? Segurament en molts casos.
4: Perquè no ens n'ensenyen, perquè ens fa por, perquè no la considerem part de la nostra vida. Uh-huh. I sense mort no hi ha vida i sense vida no hi ha mort. Per tant, ens costa, però això no vol dir que no ho hàgim de fer. I ho hem de fer sense por, sense tabús i enfrontant en realitat el que és com el que és.
3: Uh-huh. Maria, després de més de 30 anys de professió, què t'han ensenyat els animals sobre la vida?
4: Doncs dues coses molt importants. Una és viure el moment. Ells no tenen ni ahir ni demà. És el moment present, sí, només. I una altra cosa que m'han ensenyat és estimar sense límits. Ells només t'estimen. No tenen cap més interès més que estimar-te i acompanyar-te i fer-te... Bueno, ja està amb tu. Per tant, és el que busco... És el que en realitat busquem sempre, una presència, i si hi ha presència i hi ha amor, tot canvia.
2: Com viuen, no? Tu que ets veterinària, com viuen les famílies aquest procés de, doncs, de comiat? I com viuen els mateixos professionals, també, no?
4: Bueno, són dos mons diferents. Clar. Perquè, clar, cadascú...
2: Com es dona i com es rep la notícia, no?
4: El tutor, quan rep la notícia, és devastadora, perquè de sobte li estàs dient que la seva vida canviarà per sempre.
2: Sí.
4: I a vegades... Jo sempre tinc una imatge d'un gos que tenia un tumor... Bueno, tenia problemes respiratoris, li van fer una radiografia i tenia els pulmons plens de tumors. Mm. I jo em recordo que estava mirant la pantalla i al mateix temps estava pensant, quan em gira i els ho diga, es canviaré la vida per sempre. I això et destrossa com a persona. Has de tindre el teu caràcter i la teva professionalitat molt ben recolzada i molt ben aposentada. Normalment les famílies, el problema que tenen és que ho procuren sempre amagar i no volen mai parlar del tema fins que no arriba el moment. I llavors tenim sorpresa, tenim dolor, tenim por i tenim molta por al dolor, en realitat.
3: I per què ens fa tanta... ens costa tant parlar de la mort de la mascota?
4: En realitat, a la nostra societat vivim d'esquenes a la mort constantment. No en parlem mai. De la mascota, de les persones, sí, és igual.
3: És
4: la mort és que no. No existeix. I de sobte arriba i no saps com adreçar-t'hi i et sents culpa i et sents impotent i no saps què dir i això genera un patiment absolutament innecessari.
2: I com a professional, creus que el dol, faríem un millor dol i un millor comiat, també, no? Ja no només el després, sinó l'abans, no?, d'aquesta mort, si ho preparéssim amb temps.
4: El gran secret d'un bon comiat és l'informació i estar recolzat anímicament. Uh-huh. Que se't validin els teus sentiments, que no et diguin allò típic de «Ah, però si només és un gos!» Uh-huh. Bueno, en realitat no és que sigui un gos, és el vincle que tu tenies amb aquell animal. Aleshores, si aquesta família està ben informada i ben recolzada o ben acompanyada, ho acceptarà d'una altra manera i es transformarà d'una vivència dolorosa en un record agradable de tindre. Mm-hmm.
2: Clar, hi ha famílies, ara estava pensant, no? Aquí, a les quals doncs, l'animal és un més d'una família que pot ser molt nombrosa, no? I que pot tenir molts complements, moltes mirades, moltes doncs, vivències, no? I records, però hi ha famílies, i ja estic pensant en persones grans, no? I en la soledat no desitjada, on la mascota potser és l'única família, no? I aquesta pèrdua doncs es deu viure d'una manera molt intensa.
4: Per això la importància de no dir, bueno, és que només era un gos. Uh-huh. Perquè el vincle que la persona té amb aquell animal des de fora no es pot entendre. Des de fora tot el món veiem a la gent caminar pel carrer, pues van amb els nens, o caminen de pressa amb el seu maletí, o resulta que està conduint el cotxe, o ja que sé què. Però després a casa nostra cadascú tenim la nostra realitat i hi ha persones que l'animal els fa una companyia brutal o inclús jo he tingut clients que l'animal els ha acompanyat durant la recuperació d'un càncer, per exemple, mm-hmm. i han sigut fonamentals. Aleshores, els vincles que nosaltres creem amb aquests animals no tenen res a veure amb el que la gent pensa des de fora.
3: Mm-hmm. I com afecta emocionalment els veterinaris, acompanyar constantment els finals de la vida d'una mascota, o sigui, tindre que dir fins aquí.
4: Bueno, primer està això té un diagnòstic dolent, que és la primera part, i després fins aquí m'ha arribat, i després...
3: És dura aquesta
4: paraula, què m'ha aconseguit, no? Bueno, ens afecta molt més de lo que se'n parla. En realitat, els veterinaris en parlen molt poc d'això, perquè tot el món ens demana «Ai, que va divertir, no? Ai, gossets i gatets, ai, que sí que...» Jo que parlo de petits animals, val? «Ai, pues que interessant, que xulo, pues jo tinc un gos, pues jo tinc un gat, bla, bla, bla, bla». Però ningú parla de lo que significa donar una mala notícia, de lo que significa tindre que recolzar una família perquè pugui suportar un tractament de quimio, etcètera, etcètera. Uh-huh. I és que, a més, és tan trist que ni tan sols nosaltres, els veterinaris, parlem d'això. Uh-huh. Jo et puc dir que amb els meus més de 32 anys de professió he tingut que aprendre-ho a base de moments d'usos, de situacions doloroses i de patir. Mm-hmm. I el que jo pretenc és que les noves generacions no tinguin que passar per tot això. No necessiten 35 anys per aprendre a fer un comiat, per aprendre a recolzar una família que estimava la seva mascota.
2: Mm-hmm. Maria, com se sap, no? Com podem saber i com donar a entendre d'aquesta manera a la família, no? Quan és el moment adequat per prendre la decisió d'acomiadar-nos, no? Ho dic perquè no sé si hi haurà famílies que voldran allargar el procés més del que tu amb els teus ulls de veterinària desitjaries, no? Veuries que seria convenient i potser fins i tot al contrari, no? Que com que és un gos o és un gat, doncs potser consideres que s'ha estat llançant la tovallola abans del que també desitjaries com a veterinària. No sé si també es dona això.
4: Sí, però sempre, entre els dos casos, és per ignorància, o sigui, per no tindre tota la informació. Hi ha vegades que et diuen «No, és que jo no vull que el meu animal pateixi». I dius «Bueno, però no et preocupis, perquè ara resultarà que li farem aquest tractament, estarà una miqueta així durant 15 dies i després ja tornarà a estar bé». «Ah, bueno, doncs així ja em deixes més tranquil, no?». O a vegades «No, perquè jo vull provar tot, perquè jo vull fer tot, perquè tal». I llavors és quan t'has de seure amb ells i dir-los «Bueno, pues lamento molt dir-te que no anirem més enllà». Uh-huh. Val? Perquè no és que no anirem més enllà, sinó que l'animal no podrà anar més enllà. No perquè jo tira la tovallola, sinó perquè el seu cos ja no pot més. Uh-huh. I com sabem que és el moment adequat? Pues és complexa. És complexa perquè cada món i cada patologia i cada situació i cada família multiespècie depèn una mica. Perquè no tot el món té la capacitat, a lo millor, de poder fer determinats tractaments, no ja pel tema econòmic, sinó perquè necessiten una dedicació física. Val? Uh-huh. I l'únic que hem de pensar és, bueno, lo que sempre jo sempre explico, no? Que davant de la medicina humana, que el que busca fonamentalment és curar, la medicina veterinària el que busca és una bona qualitat de vida. I sempre que la qualitat de vida estigui garantida, podem continuar endavant.
3: Uh-huh. Si ara s'escolta algú que acaba de perdre el seu animal, què li diries?
4: Que no està sol. Que el que sent és correcte, que validaria senzillament aquest sentiment perquè tota la raó del món ha tingut una pèrdua dolorosa i que no ho faci sol, que hi ha altres maneres de viure aquests moments i que busqui companyia, que em truquin o el que vulguin, però que no es quedin sols i que ho comparteixin, perquè si nosaltres aconseguim comprensió, calma i acompanyament, aquesta situació es viurà d'una altra manera menys traumàtica.
2: Uh-huh. Maria Piferrer, veterinària, amb més de 32 anys d'experiència i recordeu, autora també dels llibres Los últimos días de nuestras mascotas o Más allá del adiós. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé i per aquests consells, i també la Rosa Sánchez, que vagi bé.
4: Molt gràcies
2: bon
4: dia. A vosaltres.
2: Adéu.
4: Bon dia.
1: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
0: Badalona Matí, edició d'estiu.

la Segona Guerra Mundial, un grup de dones soviètiques va escriure una pàgina única a la història militar. Conegudes pels seus enemics com les Bruixes de la Nit, aquestes dones formaven part del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn, una unitat aèria composta exclusivament per pilots que van executar nombroses missions nocturnes contra les forces nazis. A bord d'avions lents i antics es van arribar a convertir en autèntiques llegendes, però com es va formar aquest regiment? Quins eren els obstacles que van haver de superar? No només al front, sinó dins de la seva pròpia societat. Quina formació tenien? Avui, a les portes de Troia, descobrirem la història del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn i com es van guanyar el sobrenom de les Bruixes de la Nit, combatent a l'enemic sota la capa de la foscor. Benvingudes als Bombardejos Nocturns, benvingudes a les portes de Troia.

0: benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i també a través de podcast. Podeu descarregar-vos els programes a través d'iVoox, a través de Spotify, a través de...
1: YouTube,
0: que és una de les últimes novetats que tenim aquesta temporada. Ja fa setmanes que estan allà tots els nostres programes. També a través de la xarxa Més, iTunes, la botiga d'Apple, no sé com la
1: diu. Apple Podcast.
0: Apple Podcast, perdoneu. I doncs aquí teniu ja tots els nostres programes disponibles i també a través de la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. Avui a les Portes de Troia parlarem de les Bruixes de la Nit, un doble programa dedicat a aquest fenomen històric de la Segona Guerra Mundial, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: I avui ens acompanya la Joana Galera Botell. Ella és graduada en Història i Arqueologia per la UAB i actualment cursa el màster de la Mediterrània Antiga. Benvinguda, Joana.
2: Hola.
0: Joana, per què li dediquem un programa al 588è Regiment de Bombardeig Nocturn?
2: Bé, perquè l'Albert em va dir que si tenia ganes de fer un TFG... un programa del meu TFG d'Història, i vaig dir que sí, que era molt guai la idea, que a més, com les Bruixes de la Nit són superguais i són com algo extraordinari a la història del segle XX, perquè són dones pilot i bombarderes, i jo crec que es tracten molt poc a l'escola, però també a la universitat, i que a més, com ser una dona estudiant història militar, pues a vegades et venen els típics machis que et diuen no, això no sé què, i llavors pues vaig decidir fer aquest TFG com acte de solidaritat cap a elles, per explicar la seva història. I a més, el dilluns o el dimarts, el dia 8, va ser el seu 84è aniversari, i llavors és una manera de festejar la seva formació.
1: Tenint en compte que estem gravant aquest programa l'11 d'octubre i que sí, s'està matent d'aquí molt temps.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter @portesdetroia.